0: Més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: La intel·ligència artificial ja ha començat a entrar a les aules i des de Sant Cugat també s'estan impulsant projectes en aquest àmbit. És el cas de Nabla, una plataforma creada per dos enginyers catalans i amb seu a la ciutat que vol ajudar el professorat a adaptar continguts i guanyar temps per atendre millor l'alumnat. Un dels fundadors és Gerard Solanes, que ens acompanya avui per explicar-nos com funciona aquesta eina i quin impacte pot tenir en el sistema educatiu. Benvingut, Gerard.
8: Moltes gràcies.
7: Com neix Nabla i en quin moment també decidiu tirar endavant el projecte?
8: Doncs Nabla neix fa diversos anys. El moment original va ser, en realitat, durant el curs 19-20. Jo en aquell moment era professor de secundària, de matemàtiques i de física, i aquell curs tots el recordarem com a un curs molt mogut. I allà va ser molt evident, i sobretot en els anys que van venir després de postpandèmia, que els professors i professores molt sovint els hi falten eines, recursos i suport per poder fer la seva feina com voldrien, no? La frase recurrent és no arribem a tot. I ara, a més, avui en dia, no, estem veient doncs que està arribant a un punt crític tot això. Llavors, a partir d'allà i des de l'aula, comencem a donar-li voltes amb l'Eric, que és l'altre fundador del projecte, a com podem fer una eina que realment s'adapti a la manera de treballar de cada professor i professora i que l'ajudi amb el seu dia a dia. No? I comencem a donar voltes i des d'allà anem construint la tecnologia que ara ja avui en dia doncs els permet fer un munt de coses.
7: I què fa això de Nabla? Què fa?
8: Principalment els ajudem a fer tres coses. Generar activitats i continguts, a adaptar-los per a alumnes amb necessitats educatives especials i a avaluar-los, tots aquests continguts, sempre des del paper i el boli. És a dir, el profe entra a la plataforma, es genera l'activitat, de forma automàtica, evidentment, la pot adaptar doncs, als diferents subgrups i casuístiques del seu grup classe, la imprimeix, la porta a l'aula i l'alumne agafa el paper i el boli i la resol. Doncs el comentari de text, el problema de física, el fil blancs d'anglès. Tots aquests fulls es recullen, s'escanegen, es pengen i Nablan fa l'avaluació detallada de cada exercici per cada alumne donant un feedback totalment personalitzat, no?, al que ha fet realment l'alumne a mà.
7: Quan tu que has estat professor, què és el que veus que no funcionava? És a dir, la falta, ara parlaves de la manca de temps, no? De no s'arriba a tot. Això és el principal problema que tenim a les aules en aquest moment?
8: Jo, des del meu punt de vista, crec que hi ha dos grans reptes que s'acaben transformant en un coll d'ampolla. Per una banda, i més prioritari, és la diversitat creixent a les aules. És una realitat absoluta, no?, que la diversitat de l'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment, això, de la banda acadèmica, que, clar, si pretenem que l'alumne pugui anar avançant, se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties i sense que el professor o la professora muera en el intento, no? Llavors, això jo crec que són les dues parts més importants. Després, a banda, hi ha benestar del claustre, que ja estem veient, no?, el sector que està doncs, ara reclamant millores en aquest sentit.
7: Quan parlem de diversitat, exactament, de què estem parlant exactament? De necessitats especials concretes emocionals només o també altres tipus de trastorns que estan aflorint també cada vegada més, com a mínim perquè hi ha més diagnòstics, no perquè hi hagi més persones tampoc.
8: És la pregunta aquesta. És una caixa realment molt àmplia i cap tot. Va des dels diagnòstics relacionats amb la banda més acadèmica, no? És una dislèxia, un TDAH, etc. Va des de realitats familiars dels alumnes a casa que són molt difícils de compaginar amb una vida escolar habitual, des de la convivència a l'aula entre alumnes. I aquí dins podem tots imaginar-nos la variabilitat de tot això, no? I és... Jo crec que no hi ha una resposta única ni molt menys. Cada cas és un món i cada cas s'ha de poder atendre de la manera que pertoca, no? Però això implica molts recursos, evidentment.
7: Aquests recursos que parlaves no s'arriba a tot i has dit dues vegades físicament. És a dir, falten professors a les aules,
8: totalment.
7: A les escoles?
8: Totalment, jo crec que sí. A l'escola on jo treballava teníem la sort de que en algunes matèries, en algunes hores, teníem la possibilitat de fer codocència, no? És a dir, entràvem dos professors a l'aula si hi havia un grup on hi havia variabilitat, no? molt acusada. I realment, a les hores on es donava això, és que era un altre tipus de sessió, no? Un altre tipus de dinàmica. I, per tant, sí, és evident que falten professors i professores, educadors, vetlladors i vetlladores. Vull dir, falten molts perfils aquí, no?
7: I com que falten persones, la IA també ha ajudat a avançar i per això neix Nabla, que tot just és el primer curs que està en marxa. Com ha estat picar les portes de les escoles i que Nabla arribi a un centre escolar. I ara, no només a un, sinó, ara ho explicaràs, a més d'una vintena, eh?
8: Sí, exacte. Bé, nosaltres el que veiem molt evident és que, sí, no?, com comentàvem, falten recursos, falten persones, però sovint no és possible, no?, que això passi. I ara, per primera vegada, tenim una tecnologia que ens permet no cobrir del tot, sinó col·laborar, no?, i ajudar el professorat d'una manera molt més efectiva. És evident que totes les escoles ara estan en aquest punt, no? I jo crec que aquí hi ha dues coses. Per una banda, el que venim comentant, no?, de la diversitat i la quantitat de fronts oberts que tenen, que han de donar resposta. I després també hi ha la part de que la intel·ligència artificial és evident que està a l'ordre del dia a tots els sectors. L'educació no n'és una excepció. I també és un moment de reflexió interna com a sector de què volem que la IA faci i què volem que no faci, com volem que interactuï amb el professorat, amb l'alumnat, amb la família, amb l'equip directiu, no? I estem mirant de trobar l'encaix, no?, de com aquesta tecnologia ens aporta i definir molt bé el límit de què volem que faci i què volem que no faci, no? No volem que substitueixi la part personal i emocional del professor a l'aula, que és la base de que l'educació funcioni, no? Si el profe no pot interactuar de forma humana amb l'alumnat, ens estem perduts. Per tant, això no volem que ho faci, però potser que et corregeixi una pila d'exàmens, doncs això potser sí que volem que ho faci, no? Perquè no és del tot necessari potser que un ésser humà estigui perdent una hora revisant uns fulls, quan pot estar una hora doncs, comentant amb la família de l'alumne que té un problema a l'aula, doncs com ho resolem, no? I per tant, aquí les escoles crec que ara estan molt obertes a veure què podem fer, què no podem fer. Busquen també entitats col·laboradores que els ajudin a definir tot això, no? Sempre ho diem, Anaula, és Nadal cada dia, perquè la intel·ligència artificial doncs, va avançant a un ritme frenètic, és molt difícil. Nosaltres, ja que estem en el sector cada dia treballant en això, ja ens costa estar al dia, no? Perquè això, cada setmana tens una novetat. Doncs ja no ens podem ni imaginar a les escoles, no? Per tant, també una entitat de fora que t'ajudi, que et doni un punt de vista, que et doni una visió de què és possible fer, no? I que aquesta visió és molt dinàmica i, per tant, que sigui una relació continuada del tu a tu. I, per tant, les escoles crec que estan ara justament buscant aquest tipus de recursos complementaris a tota la part que veníem dient, no? De que fa falta més persones al final a l'escola.
7: No els hi fa por o agafar-ho a la intel·ligència artificial? Us trobeu amb molts dubtes, molts temors o
8: sí,
7: no?
8: Hi ha de tot i crec que és bo que hi hagi de tot. Sí que hi ha un sector de professorat que diu, ostres, això em reemplaçarà a mi? I la resposta és radicalment no. Redefinirà les tasques que tu fas al teu dia a dia? Segurament sí, a les del professor, a les nostres, a les vostres, a les de tothom, no? Però per això és important el debat i la comunicació, no? Torno a insistir, què volem que faci, què no volem que faci, no? I per tant, sí, hi ha gent que, ostres, realment impressiona, no?, segons quines coses veus, però després també hi ha tot un altre sector que diu, no, és que hem d'anar cap aquí. O sigui, com pot ser que hi hagi aquesta tecnologia, aquesta tendència global, i nosaltres no fem res, no? Hem de, com a mínim, conèixer-la, explorar-la, testejar-la, no?, de fins a quin punt és fiable o no, perquè és evident, no?, que la IA no és infal·lible. Tots, segurament, hem jugat amb el ChatGPT o amb el Claude o amb el Gemini o amb el que sigui, i fa cagades a vegades, no? I és evident. Per tant, fins a on podem enrafiar-nos, fins a on volem nosaltres revisar tot el que fa, bueno, tot aquest debat crec que és molt interessant i les escoles s'hi estan posant amb moltes ganes.
7: On està Nadal exactament ara? Quines escoles de Catalunya, quantes? Sí. I una mica com ha estat aquest procés aquest any?
8: Sí, mira, nosaltres vam arrencar l'1 de setembre d'aquest curs 25-26 amb dues escoles a Catalunya, una aquí a Sant Cugat i una a Terrassa, i ara estem ja en 27 escoles repartides per tot el territori català. A Andorra també estem entrant ara a l'escola pública. I bé, tot és el que comentàvem, no? És un moment d'inversió, jo crec, en recursos, en obrir idees noves, i crec que les escoles estan alineades en aquest sentit.
7: Quins objectius també us marqueu després pel següent curs, que ja estem a punt d'acabar aquest, i a les portes de parlar ja més del 26-27?
8: Totalment, totalment. Nosaltres, després d'aquest primer any i sobretot en el que ens hem centrat és en tornar a l'aula, si ho puc dir així, de tots els professors i professores que han estat provant la plataforma, utilitzant-la i veient els beneficis, seure amb ells, que crec que és fonamental perquè qualsevol projecte funcioni, seure amb la persona a la qui li estàs aportant valor, entendre ben bé com funciona, i aquí nosaltres hem vist dues màximes, que una és la de cada maestrillo tiene su librillo, no? Cada profe doncs, fa les coses de la seva manera, i ha de ser així, perquè és professor la professora el motor de l'educació, perquè és el que té més dades, no? Veu la família, veu l'alumne, veu el claustre, veu la matèria que ha de donar, i per tant, veu també el seu estil, que és important, no? I, per tant, seure amb ells i veure com la utilitzen, doncs és crucial. I I llavors després també hi ha l'altra banda del coll d'ampolla que comentàvem, no? De tota aquesta part més avaluativa. Llavors, objectius per nosaltres és, ostres, estem veient que realment aporta molt valor, que el feedback que ens dona el professorat és espectacular. Aquesta setmana justament anàvem a una escola que amb l'assignatura de tecnologia del batxillerat i feien uns diagrames d'unes molles dibuixats. Clar, el professor ens deia, això per corregir-ho jo, els dibuixos de 4 molles per 30 nanos que tinc, que són dibuixos tècnics, vull dir, em passo hores i és un desastre, no? I diu, vaig provar amb Nabla i al·lucinat, vull dir que li troba a l'angle de la molla, no és correcte. Diu, això, el feedback que li dono als alumnes és brutal, perquè a més són de batxillerat, s'ho miren, els hi va... Crec que és l'únic moment de la vida on l'alumne realment s'està jugant alguna cosa important, no?, a nivell acadèmic. I per tant, doncs, ostres, aquesta que l'alumnat tingui aquesta eina per seguir millorant, doncs és espectacular. Per tant, a nivell objectius, doncs, seguir aportant aquest valor al sector educatiu que ho necessita, jo diria, més que mai, i també anar establint un estàndard, un referent en quant a adaptacions, no? Perquè també després el tema de l'atenció a la diversitat és molt variable, ho ha de ser, i molt sovint el professorat es troba que, ostres, doncs no tinc ni punyetera idea de com ajudar aquest alumne amb aquesta casuística. No? Jo no, el meu cas, jo vaig estudiar la carrera de física, al cap de 2 mesos d'haver acabat la carrera estava donant classes a l'ESO, no? I clar, hi havia certes casuístiques d'alumnes que dic, jo soc físic, no tinc ni la més remota idea de com poder-te ajudar, no? Per tant, donar aquestes eines en aquest sentit en un moment crític i de forma àgil i fàcil i pràctica, crec que és essencial també.
7: De fet, parleu d'un estalvi de fins a un 60%, crec, del temps de tasques repetitives. Mm-hmm. Com ho calculeu, això?
8: Això és complicat de calcular, perquè hi ha moltes tasques, no? Hi ha tota la part de generació, després la d'adaptació i sobretot la d'avaluació. Aquí el que hem fet nosaltres, de fet el 60 l'hem anat pujant ja una miqueta més, aquí ho mesurem de diverses maneres. Hi ha tota una banda més automàtica de que bàsicament mesurem quanta estona ha estat el professor o la professora avaluant aquella activitat i ho comparem respecte a un estàndard que és bàsicament el que trigava jo corregint 30 exàmens, no? I aquí, doncs, on jo podia estar-me una hora, potser, per avaluar tota una classe, el professor ara s'està 20 minuts, posem, no? Però després també hem fet algun experiment de... Això és amb algun professor o professora molt motivat, i per això dic que estan molt, molt posats, no? De dir, ei, mira, vale, corregiré 2 cops l'examen, un amb nable i un sense nable. Que això, quan ens ho va dir el professor que ho faria, dic, ostres, estic al·lucinant. Moltes gràcies, no? Ens ajuda molt. I llavors aquí va fer la prova de fer-ho a mà i després revisar-ho com ho plantegem a nable. I aquí l'estalvi va ser del 80% perquè, clar, bàsicament nosaltres partim de la idea de li donem el 70-80% de la feina feta i el professor o professora revisa i fa l'últim 20%, que també és com l'utilitzem nosaltres la IA, no? No ens fa, no ens desenvolupa la plataforma, ens dona una base, una bona base, i aquí tu vas ajustant, afinant i acabant de modificar.
7: Què no pots fer ara, Nabla, que us agradaria que fes?
8: Mira, aquí hi ha una cosa, des del principi dels temps del projecte, que tècnicament hi hem estat molt, molt posats i encara no fa, i l'Eric està donant-li moltes, moltes voltes a tot plegat. Clar, quan avaluem a l'examen l'activitat, els exercicis, el feedback que els hi donem és escrit, no? És, escolta, t'has equivocat aquí, hi ha tantes faltes a nivell de coherència, si és un text, doncs... Però seria molt interessant que visualment l'alumne ho pogués veure. Ara mateix té un text... que ja li dona la informació, però a nivell visual no acaba de... No ho veu, vull dir, veu el que va fer i res més, no? I amb el comentari al costat. Poder ajudar l'alumne de forma visual, com ho faria un professor, no? Jo quan corregia mates, doncs era una cosa, hi havia un error. Si a l'alumne ho havia escrit més o menys i era fàcil de trobar, li encerclava, no? I alerta, aquí t'has deixat el negatiu, o aquests números no els has sumat bé, o aquest plantejament no has entès bé el problema perquè no has plantejat bé les dades. Aquesta ajuda visual és una de les coses amb les que estem molt, molt enfocades. I després també amb casos d'adaptacions, clar, una dislèxia, un TDAH més o menys habitual, és relativament senzill de fer una adaptació d'una activitat, no? Però després hi ha casos que evidentment són molt més extrems o fora de la norma, que que és molt particular. Per tant, anar afinant el que dèiem, no? aquest estàndard d'adaptació, aquesta referència més que estàndard, no? Perquè sempre és, nosaltres proposem i el professor o la professora ho ignora o ho utilitza o ho modifica, no? No som, torno al mateix, el castellà a peu d'aula és l'única persona que pot decidir com fer bé o no fer bé aquesta adaptació, no? I per tant, li donem aquesta ajuda. Per tant, donar eines perquè el professor o la professora pugui fer adaptacions molt més precises i acurades és també el nostre objectiu principal.
7: Clar, aquesta IA està pensada molt des de per l'adult, no? Per al professional. I únicament perquè ajudi a desenvolupar la seva feina per aquesta persona també pugui ajudar més el seu alumnat a altres tasques menys repetitives. Mm. La IA, la veieu bé perquè entri a l'aula també per l'alumnat? O això és un debat que ara mateix està...
8: És un debat que està en marxa. Jo crec que és un debat que està en marxa. Aquí sempre, jo crec sempre que el plantejament ha de ser com un ganivet de cuina, no? Un ganivet de cuina serveix per fer mal a algú o per tallar el pa. Que l'alumnat no aprengui a interactuar amb la IA crec que seria una falta de visió garrafal, perquè formarà part de la seva vida, ho vulguin o no ho vulguin, com forma part de la vida de tothom. Per tant, han d'aprendre a utilitzar-la. Com? És un debat. És un debat i que és una mica complex perquè és molt canviant, és el que dèiem, no? Vull dir, el que pot fer la IA avui no té res a veure amb el que feia fa un any i molt probablement no tindrà res a veure amb el que pot fer d'aquí un any, no? I després també hi ha el debat d'aquestes IAs d'on surten, no? Surten de Silicon Valley i, per tant, venen amb uns certs biaixos que s'han de poder avaluar i però, sent molt realista per una escola, un professor, un equip directiu de centre, és molt difícil avaluar aquests biaixos, no? Per tant, crec que aquí hem de fer justament anar de la mà escola, centre educatiu, sector educatiu, amb projectes, empreses, tant públics, privats, de recerca a les universitats, d'iniciatives, això d'una startup com nosaltres o com altres que n'hi ha també del sector, i anar construint aquest debat per, una altra vegada, posar el límit de què volem que faci, què no volem que faci, què pot fer i què no pot fer, no?
7: I d'altra banda, també, volia comentar-te si creus que hi ha el perill que aquest tipus de tecnologies generin més desigualtats també entre centres, perquè entenc que d'aquests 27 centres no hi ha cap públic.
8: Alguns sí que n'hi ha, però no són la majoria, evidentment. Sí, és evident que això és el repte. Per tant, jo aquí torno a insistir, no? El que crec que és ara un moment, que això ho comentàvem, vam anar a fer una xerrada el mes de novembre a Andorra, una taula rodona, I comentàvem el mateix. Crec que és el moment d'invertir i apostar, perquè si no el risc de quedar-se enrere ara és més gran que mai. I és evident que no volem que hi hagi una desigualtat, especialment en el sector educatiu, que és absolutament sensible, no? I vital, perquè a nivell país i a nivell societat ja global doncs avancem. Per tant, sí que hi és el risc, jo crec, i és el moment de tenir el debat intens i de no perdre's tampoc en el debat sobre el sexe dels àngels, no? Que a vegades paquem una mica d'això en aquest sector, no? De trobar el punt d'equilibri entre ser agosarat, que no és el sector per fer-ho, i ser excessivament conservador. Hem de plantejar proves acotades, ben definides, avaluables, no? En com està funcionant aquesta eina, aquest projecte, aquest recurs, tenir visibilitat sobre el que està passant i que ens permeti prendre decisions més informades i sobretot anar de la mà a sector públic i sector privat, perquè si no sols, tant un com altres, no arribem enlloc.
7: I ja per acabar, sovint es parla de l'escola del futur. Què vol dir això realment en el vostre cas, Gerard?
8: Mira, nosaltres quan ho parlem això a nivell intern, ens imaginem una escola que combini molts models, perquè crec que és on l'educació funciona, no? Això recordo quan estava estudiant el màster, que fèiem molt d'èmfasi en el més important no és tenir una metodologia i seguir-la al peu de la lletra, és combinar moltes metodologies. I això ho portem una mica més enllà, en combinar molts estils de professorat, també, perquè és vital, eh? El profe de... Dos profes de matemàtiques, un explica d'una manera, ensenya d'una manera i un ho fa de l'altra. I és ideal que els alumnes puguin veure aquests diferents models, no? Perquè és el que es trobaran a la vida d'adults, no? Sóc que anem a la feina i doncs tenim jefes d'un estil, jefes de l'altre, no? O empleats, o el que convingui. Per tant, a l'escola del futur jo m'imagino un professorat divers, un professorat amb eines, un professorat que que sempre es fa la mateixa frase, no? Que ser professor és molt vocacional, i jo crec que ho és, però no ens podem apoyar només en això, la vocació d'anar acompanyada de recursos i de benestar. Per tant, jo m'imagino uns claustres que reconnectin amb aquesta vocació i que se'ls hi reconeixi aquesta vocació i que vagi acompanyada, doncs, dels recursos per poder acompanyar l'alumnat de millor, d'una forma més propera, més humana i més efectiva, també, no?
7: Hem parlat amb Gerard Solanes, que és un dels impulsors de Nable, aquesta nova intel·ligència artificial que està arribant a les aules de Catalunya i Andorra, amb molta força i empenta. Moltíssimes gràcies per haver atès Cugat Mèdia.
8: Moltes gràcies per convidar-me.

0: Llegir és sovint un acte íntim i silenciós, però cada vegada hi ha més iniciatives que converteixen aquesta experiència en una activitat compartida. Avui al Faves Contades volem parlar de Llegint entre capitells, una proposta impulsada per la Taula de Lletres de Sant Cugat que convida la ciutadania a trobar-se en un espai emblemàtic per compartir temps de lectura sense presses i en comunitat. Per conèixer millor aquesta primera trobada de lectura i reflexionar sobre els nous hàbits lectors, avui ens acompanyen la Rosa Maria Bruguera. Ella és membre de la Taula de Lletres de l'Ajuntament i membre de l'Associació Gabriel Ferreter. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: I una veu coneguda per als micròfons d'aquesta casa i d'aquest programa, l'Eva Tataret, que avui ve amb el barret també, de membre de la Taula de Lletres de l'Ajuntament. Eva, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: A veure, què és exactament aquesta iniciativa que arriba per primera vegada a la ciutat, que heu decidit titular-la Llegint entre capitells, i com neix? Sembla que, Rosa Maria, que tu tens una part de la responsabilitat de tot plegat.
1: Bé, mira, és una iniciativa inspirada amb la Silent Reading Party, que van començar a Nova York, sobretot, però després s'han anat extenent per altres ciutats, com París, Londres... I un dia que estava per París, vaig veure com se'n feia una en un hall d'un museu. I vaig pensar, home, mira, això està bé, no? Una mica aquesta sensació de llegir en comunitat i desprendre'ns una mica de la hiperconnexió en la que estem sotmesos i buscar un temps per la lectura. I llavors, doncs, centrant només en Sant Cugat, vaig pensar que, bueno, vam pensar que el claustre del monestir seria l'espai idoni.
0: Quan passejaves per aquestes ciutats i veies aquestes silent parties, tu et vas imaginar ja en aquell moment transportar aquesta iniciativa a la ciutat i vas tenir clar l'escenari?
1: Claríssim. És que quan vam començar a parlar-ne i vam començar a aparèixer altres escenaris, perquè dèiem també que podria ser bonic fer-ho a la part central, o, per exemple, en altres espais de la ciutat, vam pensar que no. Jo deia que no, jo deia, jo vull el claustre, perquè el claustre, bueno, a part d'aquest patrimoni, i que donar-li també aquest ús al patrimoni, una mica també convidar a tothom que gaudeixi del patrimoni, i aquesta vinculació en què els capitells expliquen històries i nosaltres portem les històries escrites en els llibres, no? Doncs aquesta comunió, doncs, pensava que era un lloc ideal.
0: Clar, és fàcil, no?, quan passegem pel claustre del monestir, imaginar-nos, no?, traslladar-nos segles enrere, imaginar-nos aquells monjos caminant amb els seus hàbits i amb els seus llibres oberts i anar fent voltes en aquest espai. Tu veus aquesta idea, te la imagines directament a Sant Cugat i suposo que la trasllades a la Taula de Lletres. Com rebeu la proposta de la Rosa Maria?
2: Home, bona, perquè la Taula de Lletres està formada per, bueno, per Rosa Maria, que està a l'associació de Gabriel Ferreter, i amb gent de les biblioteques. Bueno, jo que estic posada al món de la mediació literària, els clubs, i treballo en una biblioteca escolar, llavors, bueno, és com donar un caramel a un nen, saps? Perquè tots, o sigui, per un espai o un moment per llegir, no?, i compartir la lectura és com molt màgic, no?, i molt xulo. Està, bueno, vam agafar-nos, tirar-nos a la piscina al minut zero, jo crec.
0: Què tenen aquestes Silent Reading Parties que s'han popularitzat tant a diferents ciutats d'arreu del món? Possiblement les persones que tinguin Instagram, no? Deies, és un espai per desconnectar, possiblement les hem descobert a través d'aquestes connexions digitals, no? Quina filosofia hi ha al darrere? Perquè quan un pensa en la lectura, possiblement pensa en la seva lectura íntima, no?, o personal, és un acte que a vegades fem de manera molt individualitzada, però aquí es vol trencar una mica aquesta relació només bidireccional de persona-llibre, no? Si no, entenc que també hi ha una voluntat de comunitat.
1: Sí, aquest sentit de la lectura compartida, no? Vull dir, la lectura és un acte íntim, evidentment. Pots fer sol a qualsevol lloc, a qualsevol espai. Però penso que compartir-la, encara que sigui en silenci amb el del costat, dona com aquest ambient, com una mica de màgia, no? De que estàs fent el mateix que el que fa l'altre, que ho comparteixes i que ho gaudeixes, però que és silenciós.
0: Perquè pensava, a vegades ho fem compartit quan anem amb tren, no? Per exemple, que agafem el llibre, però potser no és aquest entorn silenciós que podrem trobar aquest cap de setmana al claustre, no? Un ambient més, més íntim, encara que sigui col·lectiu. Per què creieu que és un format que ha crescut tant arreu del món? Què fa que la gent connecti tant amb aquesta proposta en un món hiperconnectat?
1: Per això, perquè necessitem reposar. Jo crec que el món s'ha d'aturar de tant en quant. Hem d'aturar-nos perquè, si no, no tenim moments per nosaltres, per connectar amb nosaltres mateixos, ni per connectar amb la lectura. Perquè el que dius tu, llegim en el tren, llegim a vegades en llocs inesperats i insòlids. I, en canvi, doncs, fer l'acte conscient de llegir, que dius, ara me'n vaig a llegir i me'n vaig al claustre a llegir, m'emporto el llibre que estic llegint i gaudeixo d'aquesta estona, i que després pugui compartir amb el del costat que té els mateixos interessos que jo, doncs això és, vaja, trobo que és fantàstic.
2: Tanmateix, tampoc estem descobrint res, eh? Un espai on pots anar a llegir, on hi ha silenci, és una biblioteca.
1: Sí.
2: Cinc punt. Vull dir que el que passa és que, bueno, les biblioteques tenen, és un espai que sempre és el mateix, diríem, no? Tu ja vas allà a llegir, hi ha molta gent que va a llegir a les biblioteques perquè necessita un espai de silenci, no? Que la lectura és un acte individual que, no? Te fas ja tu sol, no? I que es pot fer, com has dit, a qualsevol lloc, no? Això no necessites estar en un lloc en silenci. Però ja disposem de llocs en silenci. Llavors, és com treure, no? Obrir la porta a les biblioteques i poder-ho fer amb un altre espai. I compartir allò que estàs llegint, no? Són els clubs de lectura de tota la vida, no? El que passa és que ja tothom llegeix el mateix llibre, però el que estem fent la proposta és això, no? Tu portes el teu llibre, llegeixes amb una comunitat, no? que tothom té com aquest interès, no? Jo crec que potser una de les coses que fa que això funcioni és la necessitat d'estar en comunitat, no? Perquè estem en una societat que és molt individualitzada, no? I en una societat que es vivia molt en comú, el llibre era un refugi per sortir una mica d'aquest tota l'estona estar allà, no? Amb la família, amb molta gent. Però és al revés, no? Necessitem a vegades estar sols. Però fer això, que ja fèiem sols, però ara ho fem en comunitat, no? Una mica és aquesta
0: idea. Expliqueu-nos una mica la dinàmica que es trobarà la gent que el 30 de maig vingui al Llegint entre capitells. Tothom porta el seu llibre, com funciona?
1: Doncs s'obriran les portes del claustre a 11:45 del dissabte, dia 30. S'espera molt bon temps, o sigui, per tant, us recomano que vingueu fresquets.
2: I amb barret, potser?
1: I amb barret, potser, perquè ens podrem instal·lar per al centre del claustre. I també us recomano que porteu aigua, per si de cas. I llavors hi haurà la primera intervenció, que és el poeta i rapsoda l'Oriol Sauleda, que farà com una mena de benvinguda, com una elegia de la lectura, com una incitació, a part de que donarà les instruccions bàsiques, no?
2: Sí.
1: De no mòbils, evidentment, silenci, respectar i tot això, i llavors s'allargarà l'acte fins a la

0: no sé, per, i llavors doncs ho tindrem com a penjat així amb uns estenedors perquè la gent pugui compartir també, no?, aquest espai, que no sigui només la lectura individualitzada, perquè com deia la Eva, això ho fem sempre, no? Mm-hmm. I una mica per també diferenciar-ho dels clubs de lectura. Mm-hmm. El club de lectura és una cosa, i aquí no hi ha, no has de demostrar res, no has d'intervenir i pensar la teva intervenció, no, vull dir, és tan simple com llegir i gaudir de l'espai i res més. Vull dir, el club de lectura, doncs ja t'imposes a tu mateix, doncs, ostres, ara haig de dir alguna cosa, no? Vull dir,
1: treballar el llibre, clar, no?, d'alguna manera.
0: Vull dir, com una mena... No és un acte acadèmic, és que no és gens un acte acadèmic, és un acte de gaudir del patrimoni de la ciutat, fer-lo proper a tothom i que en gaudeixi, doncs, la majoria, sense cap tipus d'exigència.
1: A qui va adreçada aquesta activitat? Perquè, clar, un pot pensar, ostres, això deu ser per gent que llegeix molt, que li agrada molt llegir. No, qui pot venir?
2: Pot venir tothom que sàpiga que pot estar una hora i mitja llegint en silenci. Vull dir, que si tu, els teus ritmes de lectura és de 30 minuts i t'has d'aixecar i acabes, home, pensa tu, vale? O seu-te molt a prop de la porta. Vale? Són dues opcions. Però és per gent que pugui estar-se una hora i mitja de lectura, fent lectura silenciosa. Que això no... Bueno, ja no és tan... Sí que la gent que llegeix pot llegir molta estona i no, frisa per tenir mm-hmm. 2 hores seguides de lectura, però hi ha molta gent que fa lectures molt breus, no? Estem acostumats a fer activitats que són breus. Llavors, és veritat, és un repte i som xules i hem pensat que, no, ja que ho fem, fem-ho bé. Perquè hi havia alguns llocs que sí que es feien lectures de 30 minuts, eh? Però, o sigui, si anem a dir i a posar... a fer créixer l'autoestima lectora dels ja lectors, no? Que a vegades sempre els lectors queden una mica com amagats i vinc a fer coses perquè la gent llegeixi més. Bueno, cuidado, i els que llegeixen, mm-hmm. què fem, no? Una mica autoestima lectora.
0: Doncs trobar-nos. És que això,
2: sí, trobar-nos. És una cosa que dic molt, perquè és que és veritat, no? L'autoestima lectora. O sigui, jo soc lector i vull dir-ho en veu alta. Jo llegeixo, punt, final. I per exemple, amb el públic més jove... moltes vegades es fan coses justament per posar en valor els lectors, perquè al món, no, a l'institut només fem coses que perquè els nens llegeixin, sí, els que ja són lectors.
1: Que n'hi ha molts que llegeixen.
2: Moltíssims. I moltíssims que llegeixen molt bé. Vull dir, entén-me que llegeixen molt bé, que tenen criteri, que mm-hmm. saben diferenciar un llibre, que si acaben un llibre que no els ha agradat, no? O mira, és que aquest no l'he acabat perquè, no? És massa lent, no? Està mal pensat, els tempos, els no sé què, el llenguatge és massa simple, pensen que som tontos, és una cosa que ho diuen moltíssimes. Els que ja tenen més bagatge lector, no? Els joves uh-huh. diuen, què pensen, que som tontos? Ens han de descriure tot? Que no enten... Ja sabrem deduir què passa aquí, no? No cal que ens ho diguin, tot uh-huh. ja com... Bueno.
1: I a més hi haurà aquest espai al final per qui ho vulgui, mm-hmm. no? Poder compartir una mica sí. i fer aquestes recomanacions a vegades entre persones que gaudeixen de la lectura per compartir allò que els agrada, els autors que més els agraden o els llibres que més els agrada. Trobeu a faltar també aquests espais, perquè les biblioteques efectivament són un espai de lectura, no? Però a vegades si no és en una activitat o dirigida o molt comunitària no hi ha aquest espai d'intercanvi d'opinions, més enllà d'un club de lectura que tothom està llegint el mateix llibre. Falten espais on les persones lectores es puguin trobar i puguin compartir allò que els agrada i fins i tot també allò que no els agrada. Hi haurà un espai per fer-ho?
2: Sí.
0: Sí, sí.
2: El dia 30, amb els targetons, no? I en el moment que s'acabi... O sigui, hi ha una estona que està el poeta que fa l'introducció, que és curteta, tampoc no ens atabalem. Després hi ha l'hora i mitja de lectura, i després, qui vulgui, que dius, mira, jo ja tinc prou, no? La lectura sempre
1: és voluntari.
2: Tu marxes i ja està. Que vols omplir el targetó a fora? L'omples. Què, no? Dius, mira, jo agafo el meu llibre, me'n vaig, que ja tinc prou, doncs tinc prou. O tinc altres coses a fer. Mm-hmm. I però si vols quedar-te, no? Hi haurà una estona més per això que deia la Rosa Maria, no? De compartir i recomanar, perquè els lectors, el que més ens agrada és recomanar, jo que estem llegint. És el que més ens agrada.
1: Agrada més recomanar o que et recomanin?
0: Les dues coses.
2: Bueno, i a més ara hi ha aquesta...
0: Segons d'on ve la recomanació ara. És... superfiable, no? Clar. Que llavors dius, uf,
1: quan això coneixes, m'ho has llegit, clar, no? Quan sí. coneixes l'altre, sobretot. Quin públic espereu que vingui en un acte així? Clar, és un experiment, per dir-ho d'alguna manera.
3: Sí.
1: És la primera.
3: Home, sí, estem...
1: la primera trobada.

0: de lectora.
1: Estem amatents i estem, home, estem així inquietes.
2: A veure què passa.
1: A veure què passa. Home, jo... El públic és de dalt a baix, o sigui, dels més grans als més petits. Els més petits, clar, han de venir una mica vigilats amb la seva família. Vull dir que els pares han de ser responsables de que els fills siguin capaços de mantenir l'atmosfera que es vol crear. Perquè, sí, clar, vens amb la família, els nens petits, se't posa a plorar una criatura, doncs el silenci de l'acte queda malmès, no?
2: Clar. I per als petits lectors, no?, que... hi ha petits lectors que són lectors molt competents,
1: molt,
2: però
1: molt.
2: Clar, potser una hora i mitja és una mica massa estona, i això els pares han de, no?, han de
1: saber-ho.
2: Han de saber-ho.
1: Jo moment, penso que han de...
2: Clar, no,
0: si vols,
1: han de saber
0: tothom, no?
1: el pa que s'hi dona, no? Vull dir, sabrem... Vull dir, no s'enganya ningú, vull dir, estarem al claustre llegint, calladets, una hora i mitja. Que el teu fill sap estar... Cap problema, benvingut. Ara, si és un nen petit o així, doncs la veritat és que...
0: Potser no és el seu espai.
2: Clar,
0: no és el seu
2: tampoc,
0: espai.
2: No, no és l'espai per fer-li tu lectura en veu alta al teu fill, que això és una cosa que quan vagin entrant ho direm també, no? O sigui, hi ha moments per fer lectura en veu alta al teu fill, que és el millor que li pots fer al teu fill, és regalar-li lectura en veu alta, perquè fa vincle, fa lectors, fa que estimi la lectura, però no és el moment. Que si un cas, un dia, si volem, ja ho farem,
1: ja ho farem.
2: Però el dia 30...
1: Perquè
2: no.
1: Ja tenim empenta, ara, eh? Ara estem amb una empenta...
2: Ara ens hem vingut allà...
0: Arriba, això comença, no? És la primera, sí. I de fet és una declaració d'intencions, no? Posar-li
1: sí, sí.
0: Primera,
1: sí, primera.
0: Si no seria trobada.
1: No.
0: És primera, si és primera és perquè hi vol haver...
1: Perquè hi hagi una segona, una tercera... I
0: sempre allà mateix o recorrerà a la ciutat?
1: Home,
0: quina és la pluja d'idees?
1: Ens feia gràcia, també... Home, jo és que sóc... Jo era la més pesada, em penso, en què fos el claustre i el claustre i el claustre. Però van sortir propostes molt boniques, perquè fer-ho també en el parc central, amb un ambient així com de pícnic, no? Doncs també... Però clar, vam començar a pensar.
0: El
1: I
0: silen...
1: la calor, imagina't aquesta calor que fa aquesta setmana, no?
0: Sí,
1: allà tots a l'assolellada, doncs vam dir, bueno, no, jo claustre, però...
0: La primera, el claustre.
1: Clar, i després, doncs, potser a l'abril, avançar-ho una mica, canviar les dades i fer-ho en un espai obert, doncs també ho trobo genial. Ho trobo fantàstic.
2: Si a l'estiu també es poden... Jo crec que d'això... Bueno, jo penso que ens sorprendrem una mica, no? Que hi hauran com propostes amb un refugi climàtic més a l'estiu, no? Que es pugui fer i que demanaran... Escolta, no podem fer una altra trobada de lectura i cada gent a llegir... que no cal que siguin els milers que vindran el dia 30. Vull dir que poden ser... Que més vinguin milers...
0: Recordem l'aforament del claustre, eh? El primer que arriba, el primer que seu, que diuen,
2: sí,
0: no?
2: Sí, una mica així. I, bueno, no, tenim com previst una mica l'espai, com unes 100 persones, i si no, doncs mira, s'hauran de sentar... Perquè això no ho hem dit, però...
0: Clar, hi haurà cadires, és de terra...
1: Sí,
2: Rosa
1: no tenim
2: Maria,
1: tot un mobiliari...
2: Explica. Bueno,
1: ah, no.
2: O posem sorpresa, que quan vinguin...
1: Bé,
2: què?
1: Home, i sorpresa.
2: Sí,
1: que vinguin a veure-ho.
2: Si tens problemes, que necessites una cadira per sentar-te, et trobaràs, vale? Diem això.
1: No,
2: perquè...
1: no us preocupeu. Perquè
0: si
1: serà...
0: no, veniu preparat amb una petita bosseta amb algun coixinet.
1: No, serà supercòmode.
0: Serà còmode. Sí, doncs sí, només cal portar el llibre.
1: Sí,
2: això
1: sí.
2: És importantíssim, que cadascú porti el seu llibre.
0: És important. Un altre dia us convidarem i parlarem d'altres iniciatives que feu des de la taula de lletres, les que feu, les que voleu fer, que veig que d'idees no us en falten. Quina importància també té crear aquests espais, no?, per fomentar aquest hàbit lector. I no només comentava l'actor, que comentava l'Eva, no? Això, ja hem fet moltes activitats, sinó per garantir aquest espai a aquella gent que ja és lectora, aquest espai de confort i de comunitat.
2: Bueno, les que la gent vegi o entengui també, no?, que pots quedar-te a llegir, quedar per llegir a qualsevol lloc. Mira, quan l'altre...
1: I oferir el patrimoni. A
2: clar.
1: Mi m'agrada la sensació d'oferir el patrimoni de la ciutat a tothom, no? Obrir, com diguem, obrir les portes...
0: I per diferents usos, no?
1: I per tant, doncs...
2: Perquè és a tothom, no? També,
1: clar,
2: és...
1: una mica... Que es notin que és el seu espai, no? Que també...
2: I també els espais públics, no? Vull dir que la gent que queda a un parc per llegir, no?, a sota un parc que hi hagi ombra, no?, i que s'estigui còmoda. I, per exemple, va haver una iniciativa molt xula d'una... Hi ha un premi, que és el Premi Mandarache de literatura juvenil, que està format per un públic extensíssim de joves allà a Andalusia. I llavors... per al tancament volíem fer una trobada de lectura, vale? I no els donaven espai. Llavors, és que és molt bona. Llavors van quedar, els joves, no? per xarxes així que ningú veiés, llavors van quedar, em sembla que era a Sevilla, no? A tal hora, i quan sonessin les campanes, se sentaven al terra a llegir. Llavors, de sobte hi havia 200 persones que van fer bum i es van seure. Clar, ara desocupa allò, aquella gent que estan allò sentats llegint.
0: Una lectura mica performativa.
2: Sí, llavors va ser estar molt bé perquè reivindicaven, no?, aquesta, que els joves llegeixen, que llegeixen amb criteri, que a més formen part d'un jurat extensíssim, no? Imagina't amb els atrapa llibres que fessin això, seria com bestial, no? Però vull dir que estan, no? I és guai, ocupar, no? Llegint.
1: No, i cada vegada hi ha més, vull dir, ara cada vegada surt, vull dir, ara que estic molt a la white, diguéssim, per les xarxes, doncs hi ha moltes iniciatives, moltíssimes.
2: Mm. D'aquestes
1: de desconnexió, i ara a Barcelona també ha arribat, vull dir que també se'n fan a llibreries, se'n fa a l'Ateneu barcelonès, però la diferència és que en aquests llocs a vegades és pagant, i nosaltres
0: i aquí és
1: gratuita. És una gratuïta.
2: És veritat,
1: és una entrada gratuïta, i això també és superimportant, perquè no, vull dir, és una més
0: popular.
1: Més popular, exacte.
0: Obrim el patrimoni, obrim l'activitat a tothom. Molt bé, perquè ens estem passant 2 segons i mira.
2: Ja vull recomanar un article que hi ha a Núvol sobre aquestes festes de lectura, que és boníssim i, bueno, fa com un resum de tot això que hem dit i donant-li una mica més de xitxa.
0: Doncs tothom convidat a gaudir-ho, no? Més enllà d'escoltar-ho i saber de què va, a gaudir-ho en primera persona aquest 30 de maig al claustre del monestir. Només necessiteu això, el vostre llibre i ganes de llegir. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquesta primera de moltes trobades de lectura. Que vagi bé.
1: No serà l'última.
2: Gràcies.
1: Gràcies.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Carlos Álvarez Cruz va néixer a Jerez de la Frontera el 27 de desembre de 1933 i va morir a Madrid el 27 de febrer de l'any 2022. Era un poeta de família republicana. El seu pare va ser fusellat a la Guerra Civil Espanyola. I després, ell va passar uns anys a la presó per la seva oposició al règim franquista. Va conèixer l'exili i tots aquests fets van marcar la seva obra poètica. Va participar a l'homenatge del poeta Antonio Machado a Baeza el 20 de febrer de 1966. Va ser finalista del Premi Antonio Machado amb la seva obra Escrito en las paredes. La traducció d'aquesta obra al danès li va proporcionar el Premi Bienal Lofmanken dels poetes danesos a l'any 1963. Els seus versos es mouen entre la poesia experimental i la poesia de compromís social. Normalment se l'associa amb poetes com Blas de Otero, Miguel Hernández o Rafael Alberti. Alguns dels seus versos han estat traduïts al danès, al suec, italià, rus, francès i àrab. A l'any 2007 va presentar a Jerez la seva antologia poètica Tercera meitat. Escoltarem una obra musicada, interpretada, un poema, una cançó que es diu Alguna vez, per la cantautora i productora de música Rosa León. Alguna vez. Alguna vez. A todos. A mí mismo. Nos ha crecido un árbol en las manos. O el mar sobre la frente. O la esperanza. Como alfombra extendida a nuestro paso, al encontrar un verso entre la hierba, al madurar el fruto del abrazo, al escuchar palabras que nos tientan el aire de palabras que arrastramos. Pero la madrugada llegó siempre, con su fusil, a ciegas preparado para segar la vida de los hombres o la ilusión nacida en nuestros vasos. Y cuando fue creciendo la mañana, nos quedó solamente nuestro asco y una sed infinita y la vergüenza de nuestro propio aspecto de borrachos.

0: Música a Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al nostre espai dedicat a la salut emocional volem aprofundir en com comunicar i com gestionar de la millor manera possible situacions complexes com, per exemple, la separació dels pares. La psicòloga Lara Weinberg té un màster en psicologia general sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi i avui ens acompanya per ajudar-nos a entendre i també a orientar-nos sobre com gestionar millor aquests escenaris. Lara, benvinguda.
1: Hola, gràcies.
0: La separació dels pares és una situació complexa, diríem que tant pels adults com pels fills, oi?
1: I tant, i tant. I a més has de gestionar en la criança alguns temes a la vegada que tu molt probablement estàs en una situació molt vulnerable. Aleshores, és una de les consultes habituals. No? Mm-hmm.
0: Acostumen a preguntar als pares si és traumàtic pels fills? Sí. Es preocupen en aquest sentit?
1: Es preocupen i jo crec que socialment es parla molt, no?, d'aquestes coses que poden ser traumàtiques pels infants. I aquí estaria bé matisar que no és que la separació sigui traumàtica, potencialment pot ser en funció de com es gestioni, no?, però no ha de ser traumàtica. I a vegades, no?, les famílies arriben a la consulta amb aquesta gran inquietud de, o fins i tot abans de decidir la separació, estic decidint una cosa que serà traumàtica pels meus fills. No ha de ser-ho si es pot acompanyar de la millor forma. En general, pensem el trauma en la infància i, en general, des d'aquesta perspectiva, com que les situacions traumàtiques en diferents mesures i en funció de la gravetat, però poden no generar un trauma en funció de com les acompanyem i quin relat en fem. Mm-hmm.
0: Un dels moments importants és el moment en què es comunica aquesta notícia, aquesta nova situació, se'ls ha d'explicar als fills doncs que a partir d'ara els pares faran vides separades. Mm. Hi ha una fórmula, hi ha una millor manera de fer-ho?
1: No hi ha una millor manera perquè hem de pensar que hi ha situacions molt diferents i a vegades el que funciona en una situació no és el mateix que en una altra. Ni en edats diferents, ni en entorns diferents, ni en situacions concretes. A més que hi ha moltes maneres de separar-se i pots estar de moltes formes amb la teva parella, no? Aleshores, sí que podem pensar en elements una mica universals o pensar una mica en genèric, en coses que ens serveixen per comunicar als fills, tant una separació com moltes altres coses que poden passar, no? No, com consells, no sé si són consells, però aquestes reflexions que farem avui poden servir per moltes situacions, no? De la comunicació amb els infants. Però en tot cas, quan parlem de separació, hem de poder, per una banda, tenir molt clar què volem transmetre, idealment que sigui un discurs molt coherent de la parella, de progenitors, no? Intentar que hi hagi una unitat en el que es comunica, no? Que hi hagi un acord de què comunicarem, com ho farem, i que hi pugui haver una reflexió prèvia de què volem transmetre als nostres fills, no? Aquesta coherència és important perquè sembla que no, i a vegades menysprem una mica la capacitat dels infants d'entendre algunes coses, però els infants hem de poder ser coherents i és important no mentir-los, perquè són mentides que sí que acaben amb el temps caient pel seu propi pes i potser hi ha un moment en què no les poden veure, però a la llarga el relat que fem en aquell moment pesarà i el recordaran i són escenes que es recorden amb bastanta concreció per la intensitat emocional i que són temes de psicoteràpia en el futur típics, no? Què va passar, què vaig saber, com m'ho van explicar... Aleshores, no és per donar-li un pes més fort del que té, ho pots fer de moltes maneres i hi ha moltes adequades, però sí que asseguraria aquesta coherència, aquesta unitat en la major mesura possible, no? A més, no és una única conversa, a vegades es dona molt el pes a una conversa concreta, i a vegades amb els infants el que es passa és que primer s'anuncia una cosa una primera vegada, a vegades els infants poden escoltar, altres vegades no, i se'n van ràpidament i no volen sentir-ho, o no tenen preguntes de primeres i les preguntes arriben més endavant, així que també recomanaríem poder tenir aquesta escolta oberta durant un temps. Potser és una criatura que sí que li està bé estar en una situació de parlant amb els dos pares alhora o amb els germans, tota la unitat familiar sobre un tema, o potser necessita trobar un espai de més intimitat, de més calma. Les preguntes apareixen d'una altra forma. Potser ho vol preguntar als avis, perquè no se sent amb la comoditat de parlar-ho amb els pares, o a la mestra, o a una tieta, no? Deixem obertes diverses possibilitats i tinguem aquesta obertura de pensar que, bueno, que comença una etapa i un procés on hem de deixar un temps als infants per anar elaborant la informació. I a partir d'aquí, més que tenir un discurs molt format, jo crec que has de tenir un criteri, però deixar que el discurs s'adapti a les necessitats de l'infant. Els nens i les nenes pregunten, i amb les seves preguntes ho hem de poder-los facilitar els espais per preguntar i per transmetre les seves inquietuds i les seves pors, perquè amb això també ens orientaran en què necessiten saber. Potser ens pensem que necessiten saber molt què els hi ha passat als papes, i potser això a l'infant no li preocupa tant, i tu t'has preparat molt, t'explicaré què ens ha passat, i potser l'infant està en un punt on necessita saber què li passarà amb ell, no? I amb les preguntes ens orienta a que això és el que necessito aclarir, no? Evidentment, podem parlar de tot, eh? Però a vegades és important tenir aquesta escolta de veure què vol saber, què no, què és el que més li preocupa, en quina direcció van les preguntes, i estar oberts a escoltar quines són les seves inquietuds. Perquè això acostuma a ser un bon criteri.
0: Mm. El que passa és que ara jo m'estic posant en situació i estem parlant d'una situació en què els progenitors, doncs, diríem que en el terreny del positiu es fa una separació civilitzada, podríem dir, no? I els dos doncs estan per la labor d'atendre aquesta necessitat dels fills. Però hi ha escenaris en què això no és així.
1: Hi ha escenaris en què això no és així. Cada vegada menys, però acostuma a ser més conflictiva la situació, i aleshores hem d'anar com al màxim de les nostres possibilitats, no? De vegades aquesta reflexió que estem fent és una comunicació que només podrà fer un progenitor i potser no ho farà amb tota la coherència que voldria, i haurem d'anar preparant aquesta criatura perquè hi hagi algunes contradiccions entre els discursos que vagi sentint. Però serà una persona que haurà de conviure amb aquesta realitat, que hi ha unes contradiccions i que hi ha un escenari de certa conflictivitat, i també hem de poder-lo preparar per això. No vol dir que hagi de ser necessàriament traumàtic, tot i que té més riscos aquesta situació, però podem treballar preventivament perquè això sigui el menys traumàtic possible o perquè no ho sigui, no? Aquí és on es va fent més complexa la situació. De vegades, quan és així, sí que necessitem altres ajudes o donar espais als infants per treballar algunes qüestions si apareix sintomatologia, donar espais perquè aquest infant expressi d'alguna forma aquestes contradiccions que veu, que les pugui parlar, que les pugui compartir. Per exemple, si ens posem en la situació de que sóc una mare d'un infant i que no hi ha un acord i que venen missatges que no van en aquesta línia de l'altra banda, hem de poder tractar això d'alguna forma amb els nostres fills i acompanyar-ho d'alguna forma perquè pugui entendre en la mesura de les seves possibilitats aquestes contradiccions. No és ideal, però es pot acompanyar. I a més és necessari que ho acompanyem perquè probablement serà una cosa que l'acompanyarà tota la vida. Perquè això no només passa en la comunicació d'una separació, sinó que començarà a passar en moltes situacions, no? On ara no ens posem d'acord comunicant el motiu de la separació, en un moment no ens posarem d'acord amb la custòdia, potser hi ha temes de la gestió de legals, potser hi ha temes de com fem els regals i com comprem les coses, d'on viu, de com viu, de com es posen les normes. Així que serà una criatura que s'ha de preparar per viure amb aquestes contradiccions a la seva vida i haurem de treballar-ho de la millor forma possible. Aquest escenari és molt més complex, no? Mm. Així que ja és d'alguna forma és un dol on hi ha una parella que no només trenca la parella, sinó la possibilitat de criar uns fills conjuntament i de fer de pares conjuntament, no? En el pitjor dels casos. I aleshores aquesta és una altra tessitura. Estem pensàvem en genèric més en una situació on hi ha una parella que se separa però segueix compartint la criança d'uns fills d'alguna forma, amb més o menys entesa o més o menys proximitat. Aquesta seria la situació ideal, que dos adults poguessin preservar al màxim la possibilitat d'educar conjuntament a unes criatures, no? I aquí hi ha un consell important. Jo crec que aquest és el que més ens trobem els psicòlegs i més ens posa en conflicte. Moltes vegades quan ens consulten els pares és: ens hem separat, tracta el meu fill, que a veure perquè ho porti bé. I a vegades qui necessita ajuda són els pares, no?, per poder acompanyar aquestes criatures. Ens pensem com que podem delegar una mica aquesta feina en psicòlegs, que puguis compensar una mica el que hem fet, no? Bueno, no, és que de vegades, si donem els espais terapèutics adequats a aquests pares, que estan passant per una situació molt dolorosa i molt complicada, i és difícil, quan estàs fent un dol, poder criar un fill, com per no rebre ajuda, no? I pensem molt en l'ajuda que han de rebre els fills, però de vegades, per poder evitar aquestes situacions conflictives, el que hem de fer és que cadascun pugui treballar aquest dol per la seva banda i d'aquesta manera serà molt més fàcil acompanyar els fills d'una manera efectiva, no? I no ens hem de descuidar d'aquesta part, com de l'acompanyament emocional. Sovint, quan treballem amb nens en aquesta situació i nenes, treballem també amb les famílies en la mesura del possible, no? Però jo penso que això és... No dic que necessàriament s'hagi de consultar, però que no ens descuidem de cuidar molt i de pensar molt en la figura d'aquests progenitors per assegurar la millor experiència possible pels infants.
0: Tornem als... Els nens i a les nenes, perquè quin paper juga en aquestes situacions el moment evolutiu dels nens i de les nenes, l'edat que tenen, l'entorn que tenen?
1: És clau, perquè aleshores les gestions poden ser molt diferents i sobretot perquè les pors que es deriven d'una situació de canvi, com és una separació, que és un canvi brutal per un infant, no? Que és la seva manera de viure i d'entendre la família i el seu dia a dia, però en general pensem en tots els canvis, generen molta por. La por en la infància és un tema clau, no? I en cada moment evolutiu hi ha pors molt diferents que hem d'acompanyar de diferents maneres. Hi ha maneres diferents d'expressar-les i hi ha maneres diferents d'acompanyar-les, no? I això és el que hem de poder escoltar. En els infants més petits potser que no saben expressar concretament les seves pors perquè encara no els saben posar nom, però no vol dir que no les sàpiguen viure. A vegades les veiem expressades en forma de regressions, per exemple, no? Això acostuma a passar, no? És que s'ha tornat a fer pipi i ara necessita estar amb el llit i què he de fer amb tot això. Bueno, de primeres ho hem d'escoltar. Quan jo deia, escoltem-los i mirem què necessiten, què els fa por, què estan buscant, no? És normal que hi hagi aquestes regressions de primeres, si és hi ha uns tempos ajustats on pensem que és una expressió emocional necessària, i amb infants una mica més grans que han de poder passar a posar paraules d'una altra forma al que senten, no? Però escoltar això, des de les formes aquestes de pors més de la primera infància i després en l'adolescència, evidentment, tindrem escenaris molt diferents on pots començar a veure emocions de més enfadament, on l'abandonament a vegades o la sensació d'abandonament per part d'un dels progenitors pesa molt i queda molt incorporada, no? en l'experiència adolescent, i a vegades ens costa molta feina elaborar-ho, no? A l'edat adulta, i aleshores és important poder prevenir aquestes pors, acompanyar aquestes pors, que l'adolescent pugui enfadar-se, pugui entristir-se també, no només enfadar-se, a vegades es queden en una forma molt d'enfadament i és important poder arribar també a la tristesa i poder-nos comunicar d'alguna forma així no agressiva i còmoda i trobar els espais, que no sempre és fàcil, trobar els espais adequats per comunicar-se amb un adolescent, no? Però evidentment les pors i les necessitats són molt diferents que les de, podem pensar, per exemple, en la primera infància. No?
0: I Clara, és més difícil gestionar una situació d'aquestes quan es produeix a l'adolescència com a primera experiència o no? No té per què.
1: No té per què. Hi ha algunes dificultats i depèn de la història familiar, no? Si m'estàs parlant d'una família on hi ha una història de moltes agressions, molt conflictiva, on hi ha hagut molt patiment i s'ha allargat molt aquesta situació, m'imagino una cosa. Si és un adolescent que ha viscut una infància com molt funcional, un model de parella molt funcional, on hi ha hagut afecte, on s'han tractat bé i passa això, també es viu d'una altra manera. Clar, les situacions són múltiples i molt diferents i després les necessitats dels infants i dels adolescents també són molt particulars. Aleshores, no hi ha una situació més o menys adequada, no? Jo crec que l'únic que podem pensar que és més o menys adequat és que prioritzem el benestar dels infants i els adolescents i prioritzem uns mínims, no? Quan parlo d'aquesta coherència, aquesta unitat, potser no ens posarem d'acord i quedarem un dia per anar junts a un parc d'atraccions, perquè potser no podem fer això, però no criticar la teva parella davant del teu fill hauria de ser un mínim que ens hauríem de poder exigir com a adults, perquè és una manera de preservar la salut mental dels nostres fills. Jo crec que això ens hem d'animar a defensar-ho també com a professionals de la salut mental, no? Jo no dic que puguem sempre estar en situacions idíl·liques, però hi ha unes necessitats bàsiques de la infància que sí que hauríem de poder cobrir com a adults. Si no estic podent cobrir això i no estic podent ser respectuós amb la meva exparella, per exemple, amb el pare dels meus fills, quan parlo amb els meus fills, aleshores és que he de revisar alguna qüestió més personal, no? I jo crec que això sí que ho hem de poder, i ho dic amb contundència, sí que és arriscat, però però això sí que és important, i això són uns mínims, no? Perquè sí que entrem en situacions on els pares, les mares, es posen molt competitius, no? I es juga molt aquesta qüestió de voler ser millor que l'altre, voler ser més estimat que l'altre, voler-ho fer millor que l'altre, que el fill ens pugui reconèixer, no? Que hi hagi una jerarquització de qui és que fa millor la seva feina, de qui dona més, de qui regala millors coses, de qui s'estima més a un o a l'altre, d'on està millor, a casa teva o a la meva, de no tinc informació i vull que me la donis tu, i els fills es converteixen en missatgers. Així que potser ens centrem molt en com ho transmetem, com ho expliquem, però potser la feina difícil està en sostenir aquesta coherència, aquest respecte bàsic que hem de transmetre als infants. Clar, si ho fem així, no pot ser molt traumàtic. Pot ser trist, pot ser dolorós, pot ser un dol, però no s'estructura com un trauma. Si la situació és que hi ha un infant que està vivint anys i anys de conflictiva, aleshores és quan tenim situacions que s'estructuren d'una forma més traumàtica i que després cal fer una feina d'elaboració, probablement en l'adolescència o a l'edat adulta, de totes aquestes situacions que has viscut.
0: No? I llavors, a l'hora de gestionar el contacte entre els dos progenitors, a l'hora de gestionar també aquests espais compartits, Com s'hauria de fer?
1: Si es pot estar bé, si es pot estar mitjanament bé, cordialment bé, no? amb l'exparella, que hi hagi moments que es poden compartir com a família, que es pugui assegurar d'alguna manera. Aquesta no és una unitat familiar del tot, però aquesta possibilitat d'estar fent conjuntament de pares i mares...
0: Amb certa normalitat,
1: pel bé dels fills, però amb certa possibilitat de gaudir conjuntament, si pot existir això d'una manera cordial i no ha de generar conflictes i que l'infant es vegi en una situació conflictiva, no?, o tensa, sempre és recomanable que pugui existir això d'alguna forma, no?, amb matisos, perquè a vegades quan s'intenta fer això també es pot generar confusió, sí? En infants que diuen estic fent tot un procés per entendre potser que la meva mare ja no viu amb mi,
0: sí.
1: I de sobte apareix aquí el matí del meu aniversari com si estigués aquí, com si hagués dormit aquí o potser ha dormit
0: com
1: aquí.
0: Com si no hagués passat res.
1: Com si no hagués passat res i no entenc per què passa això o em penso que potser és que estan arreglant la situació i torna aquí o... Clar, a vegades posem difícil la feina d'elaboració dels dols dels fills, no? O es viu d'una manera una mica fantasiosa aquesta possibilitat la reconciliació o la possibilitat de recuperar una cosa que has perdut, no? I a vegades és important deixar uns temps, trobar la manera, anticipar molt bé els motius, mira, això passarà puntualment, passarà d'aquesta forma, hem pensat que seria bonic, no?, que puguis estar amb els dos a la vegada d'aquesta manera, potser en espais més neutrals, pensar quina és la forma, també en funció del moment evolutiu del fill i dels motius de la separació i del que s'hagi comunicat, hi ha molts elements, però aquesta possibilitat d'entesa, aquesta possibilitat de sentir que encara hi ha coses familiars, de que els pares, les mares poden coincidir en moments que potser són importants per un fill, un Nadal, una graduació, moments determinats on vull que estigueu els dos i que pugui ser així, no? És un bon missatge, acostuma a ser un bon missatge, sempre que intentem evitar al màxim aquestes possibles confusions. Si hem decidit seguir la vida separats, ha de ser una decisió com ferma, contundent, si ha estat així, no serà perquè es pot tirar enrere i a les criatures els ha de quedar clar això, no? Per evitar aquestes confusions. I en tot cas, en general, ja no és només la possibilitat de coincidir els pares, sinó que si et tinc, no, ara venint de l'època del Nadal, no?, que si jo tinc la custòdia en aquesta època, però per tu és important obrir els regals a casa dels teus avis de l'altra part de la família, potser no em quedaré, però et puc portar i t'hi passes una estona i després et vaig a buscar, si ho hem acordat i està bé, ho podem fer d'alguna forma, no? Sempre els exemples concrets són complicats, sempre hi ha excepcions i matisos, però per què no? Anar pensant en aquestes fórmules.
0: Abans de tancar el capítol, quan hem parlat de possibles símptomes que ens poden alertar que els nens doncs estan patint aquestes situacions, has parlat de regressions, però hi hauria algun altre símptoma que ens fes...
1: Sí. hem d'anar en compte quan parlem de clínica, i sempre és important quan tenim dubtes que ho valori un clínic, es poden fer consultes concretes de psicòlegs i podem consultar sense necessitat de començar un procés. Mira, estem en aquesta situació, potser consultar només un dels progenitors. El meu fill està passant això, com ho llegeixo, com ho entenc? Perquè les regressions no les entenem com a símptomes concretament, però poden ser de moltes formes, preocupen més o menys en funció de la mesura, del temps que duren, de com s'acompanyen. Aleshores, sempre que veiem coses que poden fer-nos així com pensar que són situacions de molt bloqueig d'un infant, no? On comencen a fer mutismes molt grans, on els veiem molt tristos, on hi ha canvis de conducta molt sobtats, on comença a haver-hi moltes regressions en molts sentits que no sabem com acompanyar, que no podem pensar, que no podem parlar, o que duren massa, o que m'angoixen molt com a pare o mare, perquè si no les acompanyem bé tampoc acabaran sent ben resoltes, mm-hmm. no? Per un infant. Si veiem símptomes més de tipus ansiós que ens preocupin, en què es fa mal, en què comença a tenir molts terrors nocturns que no podem gestionar, o molts malsons... Clar, quan veiem patir un infant... hi ha unes dosis de patiment que són lògiques, no? Fins i tot és desitjable que un infant es pugui entristir, no? O que no es pugui entristir però que pugui demostrar d'altres formes, no? I hem de poder estar observant. Potser no tant actuant de moltes formes, perquè acaben sent moments on tothom es bolca molt i s'intenta donar molt, i a vegades és més important poder observar perquè són coses que podem veure des de com juguen, com mengen, com dormen, no? Són les primeres preguntes que fem. Ostres, que té un joc ara que li surt tot per allà, no? Perquè els ninos no paren de matar-se i passen coses terrorífiques. Em sembla una bona forma d'expressar la ràbia, no? Això és interessant, que surti allà. I potser és un bon moment per començar a dir-li algunes coses a un infant. Ostres, sembla que aquest està enfadadíssim, no? I començar a posar noms a les emocions des del joc sempre és una estratègia interessant. O un nino s'ha posat molt trist i està molt trist i què necessita aquest nino, necessita que l'acompanyi, no necessita estar amb el seu pare, o on viu, o què li passa, no? A través del joc ens podem comunicar amb els infants més petits, per què no? Però si dormen malament, si no estan podent descansar, si es posen molt malalts, si es fan mal d'alguna forma, si de sobte no mengen, bueno, tots aquests elements són primeres moments on hem de començar a pensar que hem d'observar activament i en algun punt veure si necessitem demanar ajuda. Que, insisteixo, no té per què ser una teràpia ni enfocada a l'infant, ni molt llarga, ni a vegades són processos puntuals que podem acompanyar focalment a una família, amb una intervenció més familiar, o a un infant per donar-li un espai on poder elaborar tot el que li està passant. Això també anirà en funció de com sigui el nen o la nena, perquè hi ha moltes maneres diferents de viure els canvis i com ens passa als adults. Mm-hmm.
0: Bé, doncs ens ha quedat clar que no hi ha un manual, que tot depèn de moltes circumstàncies i que les hem de saber valorar. La Lara Weinberg la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat a la plaça de Doctor Altés. Lara, fins a la propera.
1: Gràcies, fins la propera.

0: Aquest cap de setmana, Sant Cugat viurà una de les seves tradicions més arrelades, la festivitat de Sant Antoni Abat i els Tres Tombs. Una celebració més de 150 anys d'història al municipi. Per parlar-ne tenim amb nosaltres la Rosa Díaz, secretària de la Comissió de Sant Antoni Abat. Rosa, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tertuliana habitual d'aquest programa. Sí. I també del Connectats de tant en tant. I el Joan Troiano, historiador i escriptor del llibre de més de 150 anys, Festa de Sant Antoni. Molt bon dia, benvinguts.
2: Bon dia.
0: Joan, escolta'm, per començar, quin és l'origen de la festa de Sant Antoni Abat? Quan arriba a Sant Cugat i què en sabem d'aquelles primeres edicions?
2: A veure, en realitat la història de la festa són tres històries en una. Una és una mica la història del sant, Sant Antoni, una altra és la història de la pròpia festa, els seus rituals, les maneres com ho fan, i l'altra és les connexions entre la festa i la població i la societat. Val? Pel que fa al primer, passarem una mica ràpid, perquè el que coneixem de la vida del sant és principalment a través de l'obra que es deia Vida de Sant Antoni, que es va escriure en grec per Atanasi, cap als anys 356-358. Aleshores, Sant Antoni va néixer a Egipte a finals del segle III, fill d'una família de cristians rics. Quan de ben jove va perdre els pares, va repartir la seva herència entre els pobres i va marxar a viure al desert. Allà va portar una vida de soledat i privacions, sovint agreujada per moltes tentacions de les quals sempre va sortir vencedor. Què és lo interessant d'aquest llibre i d'aquesta espècie de biografia? És que lo interessant no és la història en si del sant, sinó de quina és la utilitat que té aquesta història. La utilitat és la finalitat d'Atanasi és proporcionar un ideal de vida eremítica i també propiciar el culte al sant. És un relat que agafa molts manlleus de les escriptures i pretén identificar-ho amb la vida de Jesús. A més, quan es va traduir al llatí aquesta obra, el sant va tenir un ampli prestigi durant tot l'imperi. Però sí que el que sí que és interessant des del punt de vista històric és veure com es van construint la figura del sant al llarg dels anys, sobretot en l'edat mitjana. Hem de començar mirant el recull de les vides dels sants de l'època, que és la llegenda àurea, que es va publicar entre 1250 i 1280, que ràpidament tindríem una versió catalana. En aquesta llegenda, Sant Antoni és un dels sants del 17 de gener,
1: Sí, perquè és la setmana dels barbuts, que diuen, ja, Sant Sebastià,
2: sí,
1: Sant Antoni, i
2: És Sant Pau Ermità, el Sant... Espera't un moment, que ho tinc per aquí.
1: Bueno, és igual.
0: Buscarem.
1: Són els barbuts.
0: Segur que hi ha Sant Antoni, no?
2: Sí, sí.
1: No. Sí, Sant Antoni.
2: Sant Pau l'Ermità i Sant Maur Abat són el dia 15 i Sant Antoni Abat el 17. Sant Sebastià
1: el 20,
2: acaba el 20, però ja no és barbut.
0: Aquest ja no.
2: No és barbut.
0: No forma part de...
2: Ja no forma part de la tria...
0: Amb aquesta barba llarga de la tria de
2: barbuts. És el dia 17, però perquè es commemora l'arribada a Constantinople de les despulles del sant. Que se les emporten a Constantinople i és un 17 de gener. Aleshores, clar, el fet de que sigui un 17 de gener en ple hivern fa que Sant Antoni esdevingué un dels sants més venerats al llarg dels segles, perquè d'aquesta manera, si fent-ho en aquestes dates, assegurava la fertilitat de la terra i dels animals. Uh-huh. Val? Després van apareixent altres referències, com a la llegenda de Patràs, que és la primera vegada que relaciona el sant amb el porc. Uh-huh. El tenim aquí.
0: El primer vincle amb els animals. No?
2: Sí, sí, concretament amb el porc. I no amb el porc, i ara no és cachondeo del que està passant actualment, perquè explica com un àngel li porta al sant un senglar carregat de provisions. Vale? Ara potser no li deixarien...
0: Ara no li deixarien entrar a Collserola.
2: I també hi ha una altra llegenda que es diu llegenda àrab, que són les tentacions, que es narren les tentacions també, i s'explica el viatge que va fer cap a Barcelona, no us ho perdeu, amb un núvol. O sigui, viatge amb un núvol.
0: Mira com a bola de drac.
2: Sí.
0: A Son Goku,
1: Tot
0: queda lligat.
2: Sí. Un cop a Barcelona, a més de salvar la filla del rei, va guarir un porquet esgarrat i fent llegendari que lligarà sempre el sant amb el porquet.
1: I d'aquí neix els inicis de la festa, podíem dir. I llavors, Sant Cugat no sé quan va arribar,
2: Els inicis de la festa són una mica més tardans, perquè...
1: Sí, no, però em refereixo que el sant té relació amb els porquets, els animals.
2: Sí,
0: aquest vincle, no?, amb els animals i posterior amb la...
2: Sí, perquè ja d'abans ja el tenien com a protector de la terra, de la fertilitat de la terra i dels animals, val?
1: I si venim aquí al poble?
0: 150 anys...
2: Més de 150 anys,
0: així diu el títol del llibre.
1: Buscar, perquè si no haguéssim arribat...
0: Si no anem als 200,
2: Sí, no, mira...
0: Com era aquesta celebració, Joan, ara fa més de 150 anys aquí a Sant Cugat? Què s'ha mantingut i què ha canviat?
2: A veure, aquí hi ha una cosa. Ja tenim el culte de Sant Antoni a Sant Cugat és una conseqüència del culte de Sant Antoni a Catalunya i sobretot a França, perquè està molt lligat al culte de Sant Antoni, està molt lligat a la creació de l'Orde de Sant Antoni, que es crea quan aquelles despulles que havien anat a Constantinople arriben a França al finals del segle XI. Arriben a França i resulta que esdevenen miraculoses, perquè... va haver-hi en aquell moment que arriben, aquella època que arriben, hi havia una malaltia molt greu a Europa que es deia... anomenant el foc de Sant Antoni, però era una malaltia que es deia ignis sacer, que és una cremor total, que estava provocada pels fongs que hi havia en alguns cereals, que parasitaven cereals. Aleshores, que els antonians, que eren molt llestos, doncs això, se'n van donar compte i aleshores es van inventar un gran medicament, que va ser canviar-los la dieta. Ja no els hi van donar pa parasitat, sinó que els buscaven un pa que no era parasitat i es guarien. Uh-huh. Vale? Aleshores, clar, això els hi va donar una fama immensa, no? I fins i tot van guarir un personatge molt important que va acabar propiciant la fundació dels antonians.
1: Sí, que tot el que tenim avui en dia no és d'avui en dia, ja ve, mira d'on ve.
2: Va venint. El que sí que és cert és que el que tenim avui ve de després, perquè això és important perquè ara arribem al monestir.
0: Vull dir, hem de fer un salt en el temps?
2: No tan salt, perquè el monestir arriba a Sant Antoni, fixa't, a l'any 1346 arriba el monestir Sant Antoni.

0: 835 ja tenim el benefici aquest de Sant Antoni i una capella que va desaparèixer amb l'exclaustració. I aquí ja sí que comença l'època moderna, la que ara sabem, se'ns inicia aquí, a Sant Cugat se'ns inicia aquí, a Sant Cugat i a Catalunya també. Pensa que aquest benefici és fins i tot anterior a l'hospital que estàvem parlant abans, de l'Hospital de Barcelona. És anterior. És...
1: I en els registres que teniu, com era aquelles primeres passades de Sant Antoni a Sant Cugat de fa més de 150 anys? Com es feien?
0: No hi ha registre de passades. Les registres de passades comencen a 1902-1903.
1: D'acord.
0: Aquí comencen el que es feia abans, segurament s'ha d'acabar trobant, perquè sí que que he trobat alguna cosa, però eren només passejades per dintre el claustre, o com a molt per fora, entrant a l'església, claustre i tal, i poca cosa més. El punt que trobem que ens inicia això dels més de 150 anys és un document trobat a l'any 1861, o sigui que ja estarem 165 anys, pràcticament, més 165, que és la primera referència que es fa a Sant Antoni. I és molt curiós, que és una anècdota que sempre expliquem, perquè els agafem, en aquesta, vull dir, agafem aquesta referència precisament perquè van fer, els que organitzaven el Ball de Sant Antoni van fer com el Capone, no? No pagar impostos. O sigui, el govern civil, un bon dia, s'aixeca i diu: hosti, aquí els pobles de Puigcerdà de Barcelona fan balls i no paguen impostos. Vinga, demanarem a Sant Cugat que ens doni una relació de tots els balls que fan i de qui són els responsables per poder-los cobrar. Que es doni d'alta a la matrícula i que pugui cobrar. Doncs un d'aquests, hi ha uns quants balls, un d'aquests, ja quan ja tancava el registre, vaig trobar el Ball de Sant Antoni. El Ball de Sant Antoni i el seu organitzador, que deia: bueno, bé, jo pagaré, clar, si em fan costat tots els meus companys. Què vol dir? Ja tenim una comissió organitzadora, tenim un Ball de Sant Antoni, vol dir que hi ha... Que ja hi havia celebració de Sant Antoni, com després es constata 1870, 1873 en els registres del monestir, de la parròquia, que deien que ja hi havia l'ofici i una petita passejada, però pel costat, per allà mateix. Aleshores, bueno, a partir d'aquí hi ha unes quantes dades a tot el segle XIX, i el que et deia abans de 1902-1903 és important, que ja hi ha la passada, i també el ball, també. Aleshores, que diuen textualment que, com és habitual, com ja és tradicional, què vol dir? Que feia bastant que ja es feia.
2: I aquesta és una de les coses que s'ha perdut. El
1: Ball de Sant Antoni.
0: Sí, que semblava que aquest any es podria tornar
2: a refer amb el
0: Teatre de la Unió.
2: Aquest
0: i tal.
2: Any estarà fet, però això ja porten 3, 4, 5 anys dient-ho.
1: Hem d'anar sintetitzant una mica, perquè ens queden 9 minuts.
2: Llavors expliquem la festa, no?
1: Per explicar-ho, sí.
0: Explica la festa, sí.
1: Com ha canviat, així molt breument, Rosa i Joan, com ha canviat en aquests 165 anys, com a mínim, que tenim registre, la celebració de Sant Antoni a la ciutat, sobretot en els últims anys en què vosaltres també heu sigut testimoni, no?
2: El que és la passada, que el Joan li agrada que estigui passada, que és la correcta, no tres toms, més o menys, pot ser que sigui, s'es canvia els recorreguts, perquè abans es passava més pel centre, ara ja no es passa perquè tot canvia i el poble es fa gran i és impossible de passar. Però el que és els carros, tot això, més o menys els banderers, tot això és igual. L'únic que sí que fa 9 anys, ara ho veníem, aquest any fa 9 anys, ara ho veníem comptant, vam fer la festa dels foguerons el dissabte a la tarda-vespre, per donar una mica més de lluïment a la festa, que no fos només el veure passar els quatre carros que passen, perquè també és un problema que trobar...
1: Cada vegada costa més, entenc, sí, oi? Trobar aquests carros.
2: Sí, a més coincidim amb Igualada, amb Vilafranca, amb diversos llocs que també fa

0: la passada, llavors doncs s'han de repartir i a vegades i és una mica difícil, però bé, ho aconseguim.
1: Però al final és una festa que reivindica la tradició i el passat pagès i agrícola de la ciutat.
0: D'aquí, que tampoc ja no existeix.
1: Una ciutat que ja no té, o ja no té majoritàriament una activitat agrària molt activa, com sí que tenia doncs, fa 50, 60, 70 anys.
2: Sí, però té una gran activitat d'associacionisme cultural i de tradició popular.
0: Llavors, doncs, el que sí que es fa sempre el mateix dia del Sant, el dia 17, és la missa i el repartiment de pa beneït, que això tampoc no hi ha gaires llocs que es faci. Aquí es continua aquesta tradició.
1: Això serà el mateix 17, aquest dissabte a les 9 del matí.
0: Sí, aquest any se'ns ajunta tot, perquè sempre
1: perquè
0: és el 17.
1: Perquè cau justament, Sant Antoni?
0: Sempre és el 17, quan fem la missa i la celebració del dia del Sant, i després el diumenge següent és quan fem la passada, però aquest any, bueno, és dissabte i diumenge. Després, doncs, a la tarda hi ha una cercavila fins a la plaça Barcelona amb les entitats que participen d'aquí de Sant Cugat. I després anar a la plaça de Barcelona hi ha doncs un sopar popular amb botifarra i fet a la brasa, i també doncs hi ha el relleu de la bandera dels banderers de l'any passat, que eren els de la Unió,
1: coincidint amb l'aniversari,
0: amb els banderers d'aquest any, que són els trabucaires.
1: Com és que els heu demanat als trabucaires, no? Els he donat aquest honor als trabucaires, que siguin els banderers d'enguany.
0: Ja fa molt de temps que abans eren els mateixos socis, entre els mateixos socis de l'entitat que es triava el banderer, o algú que s'ho faria o deia, bueno, jo voldria, m'agradaria fer banderer, llavors, pues, però últimament, com que socis no en té l'entitat, perquè ja no hi ha pagesos, doncs no.
1: Clar.
0: Ho fem entre les entitats, llavors aprofitem o que fan algun aniversari, o com a agraïment en aquest cas, és perquè sempre han estat disposats a ajudar-nos des del primer dia que hem fet els foguerons, a participar i ajudar-nos amb tot el que fes falta, llavors, pues, bueno, una mica com a agraïment. Després, doncs, hi ha l'encesa dels foguerons, que són les barbacoes, bueno, tipo, ja no es fa la foguera al mig de la plaça, però bueno, els diables encenen els foguerons i després hi ha el sopar.
1: I escolta'm, em sembla que aquest any repetiu la batalla aquesta teatralitzada que ja es va fer l'any passat entre Sant Antoni i el diable, no?
0: Ja fa uns anys que es fa, Això és aquesta cercavila, que si veus la foto del cartell, pues, que és molt xula.
1: És molt bonica.
0: És el sant que va dalt del carro, amb els focs entremig, i si això es continua fent. Si és la passada aquesta que surt de la plaça Octavià i arriba a la plaça Barcelona el dissabte.
1: Això serà 2:45 de la tarda, perquè no es vulgui perdre aquesta cercavila,
0: I llavors a les 8 més o menys és el sopar, entremig doncs hi ha l'encesa dels foguerons, el canvi de bandera i això. I el diumenge, doncs, a les 9 del matí hi ha l'esmorzar per als tots els que venen a participar a la festa i que vulgui venir, doncs, també. I després a les 11 comença el pla del vinyet, com sempre, la passada, amb un recorregut una mica diferent aquest any, però sí que la benedicció dels animals es fa igualment a les 12 del migdia a darrere de Francesc Macià, darrere del monestir. I després cap a les 12 tocades, quarts d'una més aviat, però el que triguen a arribar al monestir, al monestir, a la plaça Barcelona, passen per davant de la plaça Barcelona, que hi ha les autoritats, que és com el final de la passada. Encara que després continuen fins al pla del vinyet, que és d'on surten, cadascú torni a casa seva.
1: Tota la comitiva. Ens ho explicava el Joan al principi, i ara tu ho remarcaves, deia, no vol que es digui rua, vol que es digui passada. Joan, explica'ns, perquè la manera correcta de dir això és la passada dels Tres Toms. Tres Toms.
0: Però és que saps que ja s'ha popularitzat molt Tres Toms i tothom...
2: Clar, és que Barcelona té molta influència. Aleshores, és una influència a Barcelona, com he dit abans, i és que la majoria de registres que he trobat parlen de la passada. No parlen de Tres Toms. Sí que parlen de Tres Toms, també, però la majoria parlen de la passada.
1: Per tant, aquí a Sant Cugat podríem dir que no hi ha registres que s'hagin fet mai el que serien Tres Toms, que serien tres voltes en una foguera o bé a una església.
2: Aquí no s'ha fet. Sí que s'ha fet a Barcelona. I una de les coses que ha canviat, que és el que dèiem, abans la festa, l'ofici i la passada es feien el mateix dia. Això va canviar l'any 1961. Perquè hi ha...
1: Un grapat d'anys, ja, també.
2: Sí, sí, ja fa anys, ja, perquè hi va haver-hi molta polèmica.
0: El Sant és un dia de cada dia, llavors també és més difícil.
2: Clar.
0: Abans, com que, mira, eren quatre pagesos que podien fer festa quan volguessin.
2: Els pagesos era una festa molt, molt important, però clar, les rodes de 60 és el començament del procés migratori, venen molta gent també, comencen a venir gent de Barcelona i tal, i clar...
0: Quan va començar a perdre això de poble.
2: Sí.
1: És fàcil mantenir viva la tradició dels Tres Tombs, tenint en compte que cada vegada tenim menys pagesia a la ciutat, que s'han de trobar els carros, que s'han de trobar els animals...
0: No és... Amb això encara ho podem fer, encara que en lloc de venir 50 carros o millor en venen 12, també depèn del pressupost que ens donin, perquè això nosaltres ho organitzem, però clar, està recolzat per l'Ajuntament.
2: Jo penso que mentre quedi aquesta gran llavor de cultura popular que tenim aquí a Sant Cugat, penso que es pot anar mantenint la tradició sempre quan l'acabem de lligar, com estem fent ara, i en les trabucaires, i és possible lligar. Quan estigui definitivament lligada el que és la cultura popular amb la tradició de Sant Antoni, que a més és el mateix, no té per què estar deslligat, no?
0: I tenim l'avantatge de que de cara a l'Ajuntament és una de les festes, hi ha tres festes importants al poble: Sant Antoni, que com és la que comença l'any, Sant Medí i la Festa Major. Entre la Festa Major ja és diferent, però bé, sempre diuen que són les tres festes que no es poden tocar, i llavors per això també a més ens van donar la medalla
1: ara fa un any,
0: la medalla de la ciutat,
2: la medalla d'honor,
0: que es la donen a les entitats que fa més de 100 anys que tenen activitat, perquè a més s'ha fet sempre, només separat quan la Guerra Civil, potser, Joan?
2: Separat durant la Guerra Civil i ja està. No he trobat...
0: Un any que va ploure.
2: Sí,
1: se'ns ha fet curt.
2: Que va nevar.
0: Sí, bueno, el Joan comença...
2: Jo podria estar hores...
1: Clar, arranca.
0: El Joan amb històries...
1: Home, clar, amb tot el que ha estudiat per escriure el llibre, imagina't. Doncs escoltem a tothom convidat a gaudir dels Tres Tombs aquest cap de setmana, el divendres amb la Festa dels Foguerons, que començarà a les 9 amb l'ofici solemne, i fins diumenge amb la passada de Sant Antoni.
0: I esperem que l'any que ve a veure si podem fer el ball.
1: Vinga, a veure si l'any que ve hi ha ball. Reivindicat. Gràcies.
0: Adéu,
2: adéu.

0: ràdio amb samarreta.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Josep Maria Andreu i Forns va néixer a Barcelona el 27 de novembre de 1920 i va morir el 21 de març del 2014. Va ser un poeta català i reconegut autor de lletres de cançons lligat a la nova cançó i a la cançó en català posteriorment. Un dels seus autors fonamentals en col·laboració amb el músic Lleó Borrell. Josep Maria Andreu, a part d'escriure molts poemes, va adaptar moltes cançons modernes, també, sent un dels traductors més antics pel que fa a la cançó catalana. Escoltarem aquest poema recitat Temps i Temps i més tard interpretat per en Lluís Llach. Temps i temps passat, camí desolat que ens acompanyes, negra i llarga nit, amb l'eco d'un crit a les muntanyes, i he de viure aquí, lligat al camí de la meva terra, amb la seva sort, la seva dissort, fins fer-me desferra. Temps i temps deixant de ser aquell infant que amb tu jugava, fins que els meus sentits van dir-me amb neguits que t'estimava. I ara, amb tu al costat, amor de veritat, companya dels dies, oblidant records, segueixo l'esforç i espero alegries. Temps i temps patint, vivint i morint, plens de preguntes, amb la cara al vent, la sang nova ardent i les mans juntes. I no ens sap pas greu, així, vora teu, cremar la vida. Si és que amb aquest foc alcem altre cop la terra adormida.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
3: Àngel Guimarà i Jorge. Va néixer a Santa Cruz de Tenerife el 6 de maig de 1845. Va morir a Barcelona el 18 de juliol de 1924. Fou dramaturg, polític i poeta en llengua catalana. La seva extensa obra, notable per unir una aparença romàntica als elements principals del realisme, el va convertir en un dels màxims exponents de la Renaixença o ressorgiment de les lletres catalanes a l'acabament del segle XIX. Àngel Guimarà és molt conegut per ser l'escriptor de la seva obra de teatre Terra Baixa. Escoltarem, però, el poema A la mar em tiraria, primer recitat i després interpretat per els músics Sol i Serena. A la mar em tiraria i em deixaria ofegar. Amor, que no em vens a veure. Amor, que no hi puc anar. Al mig de la mar em trobava, sense consol de ningú, i esperava de tu noves i ningú me'n dava. I el cantar vol alegria, i jo no en tinc bon amor. Dins del cor hi tinc tristor, que un carro no la duria. Diuen que el mal d'amor ens mata. Jo dic que no mata, no. Si el mal d'amor ens matava, quant temps fa que ho fora jo? A la vora de la mar hi ha un arbre d'enyorança. Totes les hores del dia les fulles fan tresmudança.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Arriben les festes de Nadal, un moment màgic, però també una època de l'any en què cal estar molt atents pel que fa a la seguretat. Tant si estem fent les compres de Nadal, marxem fora uns dies o comprem per internet, hi ha riscos que podem evitar amb una mica de previsió i també de coneixement. Per parlar de tot això i donar-nos alguns consells pràctics, avui ens acompanya l'Anna Massa, que és agent de Mossos d'Esquadra de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Sant Cugat. Anna, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Una època aquesta en què teniu més feina del normal?
1: Hi ha més feina perquè, evidentment, també augmentem molt les hores pel que fa a la prevenció. Aleshores, prevenció entenem com a més patrullatge dirigit a zones considerades de risc en aquesta època, com poden ser les zones amb gran afluència de gent, centres comercials, zona de vianants, amb comerços. Aleshores, sí, hi ha més feina, perquè ja de per si ja es destinen més hores a fer aquest patrullatge de prevenció. A més, doncs, de seguir atenent, evidentment, tots els incidents i trucades al 112 que cada dia surten.
0: És el dia a dia més el Nadal,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Precisament pel que tu comentaves, ja estaves descrivint d'aquestes situacions, aglomeracions, eixos comercials, centres comercials, moltíssima gent. Es posa en marxa un operatiu que és l'operatiu Grèvol.
1: Exacte.
0: En què consisteix?
1: Aquest operatiu Grèvol, precisament, és el fet que comentava, aquest patrullatge dirigit, enfocat a la prevenció. Prevenció de què? De furts i robatoris a eixos comercials. Potser centres comercials, aparcaments, els aparcaments també, que formen part d'aquestes grans superfícies, i també tot el que és l'eix comercial. Es fa de forma coordinada, evident, com sempre, amb la policia local d'aquí Sant Cugat, i consisteix, a més del patrullatge, com sempre que fem amb vehicle, a prop d'aquests llocs, també fem més patrullatge a peu, per estar el més propers possible, doncs, als comerciants, a la gent que està passejant, per si tenen qualsevol informació que ens puguin donar. He vist una persona que no té bona pinta o m'ha semblat que semblava que buscava robar alguna cartera, alguna bossa de mà, que ens ho puguin dir directament, allà, a peu de carrer, propers a ells, que no hagin de trucar al 112, sinó que estem allà. També és un efecte dissuasori, evidentment. Si hi ha carteristes i ens veuen que estem allà al lloc a peu, evidentment els carteristes marxen.
0: Aquesta és l'operació Grèvol que compartiu amb la policia local. L'operatiu Neula i Tió és pròpiament de la policia local?
1: Sí, seria de policia local. Nosaltres tenim el Grèvol, sí. És el...
0: Parlem dels riscos de seguretat que són més freqüents, per exemple, en aquestes festes de Nadal. Tu parlaves de robatoris, de bosses de mà, de carteres... Què més?
1: Sí, aquest seria, a veure, quan estem en, per exemple, Fira de Santa Llúcia, mercats setmanals, zona de gran concentració de gent... no ens hem d'oblidar de la nostra pròpia prevenció i tenir sempre controlats, doncs, la bossa de mà i telèfons mòbils i objectes de valor sempre a la vista. Això sempre ho hem de tenir present. Quins més riscos hi ha? Doncs hi ha riscos de, també els comerciants, evidentment, augmenta el risc de que pateixin un robatori a dintre del seu propi establiment. Per què? Perquè quan s'omple de gent, els propis comerciants ho diuen, estan desbordats, no poden atendre la clientela i estar pendent també i fer amb policies a dintre del seu propi establiment. Per això nosaltres també els recordem que, bueno, que estem a prop i qualsevol incident que truquin immediatament al 112 per donar coneixement de que els ja acaba de patir un robatori i puguem anar al lloc i intentar localitzar la persona que ha fet aquell robatori allà mateix.
0: Quan estem fent les compres nadalenques, ja has comentat, no?, les zones d'aparcament. Com hauríem d'actuar? Quin és el consell?
1: El primer consell és deixar de pensar que el maleter és un magatzem. Perquè què fem? Anem a fer les compres, ens carreguem de regals... No sabem què fem aquells paquets, ara ens molesten i em ve de gust anar a fer un cafè o anar a dinar. Ja passa, m'ha fet tard i no puc fer ni el dinar, no? I què fem? Guardem els paquets al maleter i anem a dinar. No, mal fet. Ens hem d'oblidar que el maleter és un magatzem, perquè el cotxe no és una caixa forta, és el que Mossos diem. El cotxe no és una caixa forta. No deixem els paquets a dins del maleter. Pensem que, sempre ho diem, qui es dedica a fer robatoris a interior de vehicle està observant els aparcaments. Si ens veuen arribar a obrir el cotxe, deixar paquets a dins i marxar, saben que tindran com a mínim una hora per actuar, perquè probablement el que farem serà anar a fer un cafè, o anar a dinar, o anar a sopar. Evitem guardar els paquets que acabem de comprar. No deixar, evidentment, objectes de valor a la vista, allà sobre dels seients o el tauler del cotxe. Si marxem, oi, m'he deixat el mòbil a la vista. Ai, és igual, no passa res, per un moment. No, reculem i retirem el mòbil que ens hem deixat allà a sobre i ens l'hem oblidat. Són els consells bàsics.
0: És a dir, precaució quan anem a aquestes zones on trobarem aglomeracions de gent amb les nostres pertinences, que ho portem tot bastant controlat. La zona d'aparcament, hi ha algun altre lloc susceptible de robatoris quan estem així fent compres a l'exterior?
1: Quan podem parar, per exemple, a repostar en una benzinera, és un lloc també que ens poden fer algun tipus de distracció, sabent que el cotxe està obert i tenim la bossa de mà allà a la mà, allà a prop, per pagar, o que deixem el cotxe obert i entrem un moment a pagar, fins i tot, el repostatge que hem fet, doncs sempre controlar això, deixar el cotxe ben tancat. Si ens allunyem del cotxe, deixar-lo ben tancat.
0: Molt bé, ens trobem en una situació en què ens n'adonem o sospitem que ens han robat en aquesta situació, tant de compres i tal, què fem?
1: Primer de tot, hem de tenir present què és el que ens han robat, perquè depèn del que ens han robat farem una cosa o una altra. També hem de valorar si hem vist la persona que ens ha robat o no. Evidentment, si hem vist la persona que ens ha robat o tenim la mínima sospita de ostres, no tinc el mòbil i ara mateix m'acaba d'aturar un senyor que no conec de res i m'ha distret. Truquem al 112. Si tenim la mínima sospita de qui pot ser, truquem al 112, expliqueu el que m'ha passat ara mateix i doneu una descripció de la persona que ens podria haver robat. Perquè així nosaltres ja podem adreçar una patrulla al lloc i fer recerca d'aquella persona. I amb sort, doncs, si el fet és molt recent, podem localitzar la persona i recuperar el mòbil sostret, en aquest cas. Que no sabem qui ha estat, ens adonem més tard. Tranquil·litat. Mirem què és el que ens han robat. No cal, en aquest cas, trucar al 112, perquè potser el fet ja ha passat fa 3 hores i ja no faríem res nosaltres fent recerca. Però sí que el que hem de tenir clar en aquell moment, el primer, abans de denunciar, és, si ens han robat targetes de crèdit, anul·lar-les. Anul·lar-les directament, a través de l'entitat bancària. Això és el primer. I després ja anirem a denunciar. Però primer de tot, el més urgent seria anul·lar les targetes de crèdit i mirar si ens han robat també la documentació i les claus al nostre domicili. Perquè si és així, doncs ja podem trucar també un manyà perquè ens canviï les claus, ens canviï el pany. Uh-huh. I després anirem a denunciar. Però no anem a denunciar primer. Primer anul·lem les targetes, vigilem que no tinguin les claus de casa nostra i, si és així, doncs canviem el pany i aleshores ja anem a denunciar.
0: Per evitar que puguin continuar actuant.
1: Sí, no? Sí.
0: Anem a la situació. Marxem de vacances, deixem casa nostra durant uns dies. Això ens passa en aquesta època, ens passa per Setmana Santa, ens passa l'estiu. Recordem molt ràpidament aquells consells per intentar fer menys evident que no hi ha ningú a casa.
1: Recordatoris bàsics, tancar els principals accessos de la casa, del pis, la porta o portes, doble volta de clau, finestres, les podem deixar tancades, però perquè no doni l'aparença que està totalment tot tancat, podem deixar una finestra també, la persiana mig oberta, no passa res. Una persiana mig oberta, la finestra és tancada, evidentment, però una finestra no fins a baix de tot, sinó mig oberta. Si tenim alguna persona de confiança, perfecte. El nostre veí, si és de confiança, dir-li, ei, que estaré una setmana fora. Si sents sorolls, aquí no ha d'haver-hi ningú. Sisplau, dóna-li un cop d'ull i si veus qualsevol cosa, truca al 112 i m'avises. els veïns han de ser també els nostres aliats. Si tenim algun familiar, demanar-li, sisplau, que de tant en tant que passi per davant de casa, que entri al nostre pis, que faci un cop d'ull. I també una gran ajuda i un gran aliat són els temporitzadors, que són molt fàcils de posar a l'endoll, un temporitzador, perquè ens engegui i apagui automàticament els llums de casa. Unes horetes al vespre i que es vegi moviment de llum, que s'engega i s'apaga.
0: Mhm. Hi ha una altra situació. Abans parlàvem dels maleters dels cotxes, no? Però és que a casa tenim un similar, que serien els trasters, que ja guardem doncs, els regals i totes aquestes compres que anem fent per avançat.
1: Doncs és el mateix consell. Evidentment, com el seu nom indica, un traster és per guardar trastos. Trastos són tot allò que no volem tenir pel mig de casa i que no ens fa falta. Potser ens fa falta puntualment un cop a l'any. Per això és el traster. Regals. Evidentment, a ningú... Potser no són valuosos, perquè són joguines pels nens, però, clar, evidentment, tenen un component emocional molt important per nosaltres, que no ens agradaria que, arribat el dia, no tinguéssim aquells regals per poder donar. Doncs millor guardar-los a casa. En definitiva, el lloc més segur sempre és a l'interior de casa nostra. Perquè un traster és un lloc més vulnerable, no està tan vigilat, no està tan controlat i és molt més fàcil d'obrir el pany. No sé que no estigui reforçat. Com podem reforçar un traster? Doncs posant un pany més de seguretat, no deixant el pany que ens deixa la mateixa constructora, que és de nyigui-nyogui, doncs podem posar un pany més reforçat de seguretat, i també podem posar una balda pel darrere que s'activi automàticament, una balda electrònica de seguretat.
0: Molt bé. Anem a un altre supòsit. Segur que per aquestes dates hi ha molta gent doncs, que per falta de temps haurà de comprar online. Moltíssimes compres online. Quins consells doneu per assegurar-nos que doncs... La botiga és fiable, l'oferta és fiable?
1: Doncs els consells són sempre comprar a través de webs coneguts i oficials. La compra online és perfectament vàlida, no té per què ser insegura, al contrari, és segura, sempre que se segueixin aquestes mesures de seguretat, que és sentit comú. Com podem saber què és una web oficial, què és un lloc segur de compra? Primer, què passa? Que molta gent... que comet errades a l'hora de comprar online, comet l'errada perquè tothom consulta les seves xarxes socials, no? Instagram, Facebook, és molt còmode. Què passa? Que totes aquestes xarxes socials utilitzen uns algoritmes que, com a usuari, ens va molt bé. Per què? Perquè si estem buscant unes botes de cuir d'hivern per regalar, de seguida detecten que estem buscant aquest producte i ens comencen a arribar doncs, productes similars i ens bombardeixen. I aleshores què fem? Ai, mira, m'ha arribat aquesta publicació. Ui, aquesta bota és perfectament la que estic buscant. Què fem? Cliquem a la publicació que ens ha arribat a través de la xarxa social. No ho fem així. Ens ha arribat aquest producte, anem directament al web oficial d'aquell producte, quina companyia la ven, quina marca és, doncs anem allà. Allà, doncs, aleshores, doncs, ja fem la compra. Si aquell producte és real, fem la compra al web oficial. Si a través de les xarxes socials ens arriba un codi promocional, que això és molt habitual, doncs també el que podem fer és, per seguretat, ens anotem aquell codi promocional i l'apliquem un cop hem entrat al web oficial. Si aquell codi és real... Evidentment, el web oficial, que té la seva plataforma de compra online totalment segura, ens aplicarà aquell codi promocional. I així veiem que estem fent la compra amb tota seguretat. No ha d'haver-hi cap problema. També, més seguretat, també recordem l'opció de tenir un compte, una targeta bancària només per fer compres online. Amb això, doncs, si algú... aquestes dades de la targeta arribés a algú que no ha d'arribar, doncs només ens podria treure doncs, el petit import que tenim ingressat en aquell compte, siguin 50 euros, 100 euros, com a molt 300 euros que tenim ingressats en aquella targeta per fer les compres nadalenques. Mai ens podríem buidar el compte bancari.
0: Podria ser un moneder, no?
1: Exacte.
0: Es considera un moneder.
1: Exacte.
0: Quins són els senyals més habituals d'una estafa en línia? Com ens podem adonar?
1: Ens podem adonar perquè el text de la promoció, perquè sempre ens ofereixen algun tipus de promoció, algun ganxo, no? Que és, doncs està redactat, normalment pot tenir alguna falta d'ortografia, algun error de concordança gramatical. Ja veiem un redactat que no és del tot fluid, no? I és això, i és sempre una ganga, sempre és un, com un reclam, és una ganga. I clar, a tothom ens agrada comprar i estalviar-nos diners. I si anem a empreses i piquem i cliquem directament doncs, en aquell post que ens ha arribat, perquè arriba o a través d'aquest reclam, enganyós ens arriba a través de xarxes socials, de l'Instagram, d'un post de Facebook, de Twitter, a través d'algun, també pot ser a través de missatges d'SMS, ara no són tan habituals, però també pot arribar-nos algun SMS.
0: I per WhatsApp?
1: Per WhatsApp és més estrany, perquè han de tenir el nostre telèfon mòbil. És més estrany que ens arribin a través de WhatsApp. Però xarxes socials, sí. Xarxes socials és on aquestes gangues inexistents que el que volen és obtenir les nostres dades personals per poder fer algun frau posterior, aquí és on s'ha de vigilar. Per això evitem sempre, o sigui, clicar directament en aquestes publicacions i recomanem anar al web oficial.
0: Molt bé. Si són víctimes d'una estafa d'aquest tipus online, què hauríem de fer?
1: En el moment en què ens adonem de que ens han estafat, sigui perquè aleshores comencem a detectar que tenim càrrecs fraudulents a la nostra targeta bancària o que ens ha desaparegut, ens han fet alguna operació dins del nostre compte bancari, doncs aleshores hem d'anar a comissaria a presentar denúncia. S'hauria de portar, per fer-ho bé, doncs, nosaltres sempre demanem un extracte de la targeta de crèdit bancària, vale, amb tots els moviments fets en els darrers mesos, i també, si és només un fet o si un extracte concret, doncs aquell extracte concret, la màxima informació que tinguem de com s'ha fet, si hi ha alguna dada, per poder fer després una investigació posterior.
0: Uh-huh. Per acabar, algun consell que haguem descuidat o que creguis que és important remarcar?
1: Més o menys ho hem comentat tot. Aleshores, és simplement que...
0: Que estiguem a la White, no?
1: Que estiguem, sí, que tota la gent estigui a la White, que disfrutin les festes, que facin totes les compres que hagin de fer i sempre, doncs, a la White i vigilant. Sí. Uh-huh.
0: Anna Massa, agent dels Mossos d'Esquadra de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, moltíssimes gràcies per aquests consells i que tingueu molt bones festes.
1: Gràcies a vosaltres i bones festes també.
0: Fins l'any que ve.
1: Adéu-siau. Adéu.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Després d'anys en què moltes malalties infeccioses semblaven pràcticament oblidades, el debat sobre les vacunes torna a primer pla. Recentment, l'Organització Mundial de la Salut ha retirat a Espanya l'estatus d'eliminació del xarampió, una malaltia altament contagiosa que es considerava controlada des de feia una dècada. Què està passant? Estan baixant les cobertures vacunals? I què inclou exactament el calendari de vacunació infantil a Catalunya? Avui en parlem amb Gemma Jiménez, infermera pediàtrica i referent de vacunació, per resoldre dubtes i entendre per què la vacunació no és només una decisió individual, sinó també una qüestió de salut col·lectiva. Per començar, quines vacunes inclou actualment el calendari de vacunació de la Generalitat de Catalunya?
2: Doncs mira, cada vegada el calendari d'aquí de Catalunya és més complet, és un dels més complets que hi ha i protegeix de moltíssimes malalties. Te les enumero, des de petitonets, als 2 mesos, comencem a vacunar de diftèria, tètanus, tosferina, la polio, mielitis, l'hemòfilus influenza, l'hepatitis B, també vacunem del meningococo B i del rotavirus. I després anem ampliant amb uns altres meningococs, el pneumococ, també vacunem de la triple vírica, que comprèn el sarampió, rubeola i parotiditis, varicela, hepatitis A. I després allà a l'adolescència revacunem amb papiloma i tètanus.
3: Com es decideix quines vacunes s'incorporen dins del calendari oficial?
2: Bueno, això està establert pel Salut Pública, que fa el seu calendari de vacunes, i llavors pues, marca quines són les edats que s'han de posar les vacunes i en quins intervals s'han d'anar fent les revacunacions.
3: Fins no fa gaires anys hi havia algunes vacunes que eren recomanades, però que s'havien de pagar a part, com per exemple el rotavirus. Això encara és així?
2: No, ara ja des del 2024 o 25 ja està inclòs el rotavirus a dintre del calendari. També hi havia el meningo B, que fins ara moltes famílies l'havien hagut de comprar, però des del 2022 també es va incloure en el calendari. Podríem dir que ara totes les vacunes estan incloses en el calendari vacunal.
3: I a banda de totes les que formen part, com deies ara, del calendari, quines altres hi ha disponibles? Penso en la de la Covid o la grip.
2: Bueno, sí, llavors hi ha les vacunes sistemàtiques i les no sistemàtiques o les recomanades. Segons el grup de risc o així, doncs pot ser doncs, que recomanin doncs, la grip o la Covid o pneumocòciques més específiques segons les patologies de risc dels nens.
3: Si et vingués una família i et digués que no té clar que vol posar-li totes les vacunes, per exemple, quan són molt, molt petits, és molt continu, no?, el calendari, quines diries aquestes, si us plau, són imprescindibles?
2: Ui, és difícil dir quina és prescindible i quina no. Jo sempre els dic que tot està recomanat per Salut Pública, que tot està molt ben estudiat i que jo no en trauria cap del calendari, en tot cas que busquin informació verídica, perquè a les plataformes hi ha moltes informacions i llavors que estiguin ben informats i aquí estarem per acompanyar-los i ajudar-los a agafar una bona decisió.
3: I què passa si una criatura no segueix el calendari en els terminis establerts? S'endarrereix una mica o inclús anys? Es poden recuperar les dosis després?
2: Sí, sí. En funció de les dosis administrades o de l'edat que comencin a vacunar, doncs s'estableix un calendari per aquest nen adequat a el que necessiti.
3: I per què diries que és important administrar algunes de les vacunes en els primers mesos de vida, molt al principi?
2: Pues perquè el sistema immunitari dels nadons és molt immadur i llavors necessita pues, ser protegit des del principi.
3: I quins són els dubtes o pors més habituals que expressen les mares i els pares a la consulta en relació amb les vacunes?
2: Les reaccions adverses. Els hi fa por que els hi pugui passar o els hi fa por punxar-los o... Sí, el malestar que pugui ocasionar en el nen, més que res.
3: I quines són aquestes reaccions habitualment?
2: Habitualment és a nivell general que puguin estar més irritables o que puguin fer febre les properes 24 consecutives hores i si no reaccions locals, no s'ha vist gaires coses més.
3: Com treballeu des de la infermeria pediàtrica per combatre la desinformació i generar confiança a les famílies?
2: Sempre els diem que plantegin tots els dubtes que tenen, que els ajudarem a entendre per què es vacunem i les possibles efectes adversos i com tirar-los endavant i donar-los la tranquil·litat que fan un bé pels seus fills.
3: Recentment, l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, com deia a l'inici, ha retirat a Espanya l'estatus d'eliminació del xarampió després de 10 anys. Què significa exactament perdre aquest estatus?
2: Perquè les cobertures vacunals fins ara eren per sobre del 95%, llavors aquestes cobertures, ja sigui pel flux de població o per gent que no vol vacunar, que han baixat per sota d'aquest 95% i llavors hi ha més probabilitat de contagi d'aquesta malaltia. El virus està circulant.
3: Inclús es poden contagiar nens vacunats?
2: Depèn, clar. En principi, amb una sola dosi es agafen cobertures molt altes, però com no saps ben bé la immunitat de cada nen, necessiten una segona dosi per que sigui la immunitat correcta i alta. Llavors, pot ser que algun nen vacunat amb una sola dosi pugui contagiar i llavors perquè li falta la segona dosi.
3: El xarampió es percep com una malaltia lleu o del passat, però en realitat quins riscos comporta, especialment en els infants més petits?
2: Mira, sempre que hi ha una infecció es baixen les defenses dels nens. Ja passa que és una infecció que dona erupció cutània i pot donar conjuntivitis. El sistema immunitari d'aquell nen en aquell moment pot ser vulnerable per agafar altres coses i acabar sent ingrés i haver fet alguna cosa més greu.
3: Tenim constància de si hi ha alguna altra malaltia que podria també perdre aquest estatus per part de l'OMS o en principi hi ha una bona cobertura?
2: No, en principi per lo de més hi ha una bona cobertura.
3: Quin impacte col·lectiu pot tenir la decisió individual d'una família de no vacunar les seves criatures?
2: Vale, perquè parlem de la immunitat de grup. Quan més nens vacunats o més població vacunada, doncs no deixes que el virus circuli. A la que hi ha menys gent vacunada, doncs hi ha més probabilitat que el virus vagi circulant i que hagi possibilitat de contagi.
3: Fins a quin punt la immunitat de grup és clau per protegir nadons massa petits per vacunar-se o persones immunodeprimides?
2: Perquè aquests nens no tenen edat potser per rebre alguna vacuna i llavors el fet de que l'entorn estigui vacunat protegeixes indirectament aquesta criatura. Per això també ara es vacuna a les embarassades en l'últim trimestre de l'embaràs per protegir-los els primers 2 mesos, per exemple, de la tosferina, que no es poden vacunar els nens fins a aquesta edat. També hauríem de tenir en compte que hi ha molta gent immunodeprimida, ja sigui per malaltia o per intervenció o alguna cosa, i llavors el fet de tota la població del seu voltant estar vacunada protegeix tot aquest entorn de persones que per la seva condició podrien emmalaltir.
3: Molt bé. Llavors, quin missatge enviaríeu a les famílies que tenen dubtes o que creuen que ja no cal vacunar-se o que tenen por dels efectes secundaris?
2: Doncs que tenen una percepció equivocada, pensen que moltes malalties no existeixen pel fet de la immunitat de grup i que si cada vegada els índexs de vacunació van baixant, doncs les malalties tornaran a ressorgir.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies, Gemma, i a reveure.
4: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
5: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més a Drets de Butxaca. Aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
6: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, quin dret descobrirem avui?
6: Avui parlarem d'una qüestió que cada dia està més sobre la taula, perquè com que cada dia hi ha més divorcis, cada dia hi ha més litigis per les custòdies dels fills, per qui s'ocupa de què i per com hem de regular o com està regulat tot això.
1: Doncs som-hi, anem a parlar de les custòdies i de què passa quan ens divorciem i tenim fills.
6: Exacte. Normalment va al revés. Primer tenim els fills i després ens divorciem.
7: Bé, sí, és veritat.
6: Però, clar, posem-nos en un supòsit que podria ser el de moltes famílies, molts parents. Porten 10 anys casats i tenen dos fills, menors, segurament. És on opera, sobretot, no?, la custòdia, en l'àmbit dels menors.
7: Clar, perquè en el moment en què són majors d'edat ja poden decidir què volen fer, no?
6: Sí, i depèn de certa edat. Si són menors, també poden tenir via de decisió. Generalment, els propis jutges doncs, també valoren la capacitat, ho veurem, dels fills per decidir, per opinar, per veure quina visió i quin camí volen prendre. Però, clar, quan es produeix un divorci, dèiem, no?, una parella, un matrimoni que porta 10 anys casada, té dos criatures, ella diu, no, jo me n'he ocupat tota la vida, i ell diu, bueno, però també són els meus fills, jo també tinc dret a veure'ls.
7: Clar.
6: Què opera aquí? A què hem de fer cas? Quin element té pes per determinar, no?, què passa aquí? I tots dos poden pensar, no, la llei em dona la raó a mi, ella perquè, ostres, com que ho he fet sempre, he adquirit algun tipus de dret, veurem, o ell, no?, el fet de ser pare, és inherent que jo tingui també aquest dret. Però a Catalunya, a la llei no ens pregunta qui guanya aquesta discussió.
7: Ah, no?
6: No.
7: I què ens pregunta la llei aquí a Catalunya?
6: La llei, el que ens diu, més que iniciar un debat de la custòdia és per qui, la llei el que ens planteja és qui exercirà millor la responsabilitat parental.
7: O sigui, qui podrà cuidar millor aquests infants.
6: Sí, i això canvia una mica el paradigma perquè la normativa catalana, i ara hi entrarem, que al final és la normativa aplicable, el Codi Civil de Catalunya, el llibre segon de família, té un principi bàsic que la gent ha d'entendre i ha de tenir clar, que és el principi on l'interès general del menor preval per sobre de tot.
7: Sí, aquí estem vetllant per la protecció de l'infant i no pels interessos del pare o la mare o el qui sigui el progenitor.
6: Rotundament. Tal i com ho acabes de dir, és d'aquesta manera. Perquè l'objectiu no és acontentar un o altre o donar més drets a un o altre perquè o l'he cuidat més o... No. És a dir, de quina manera protegeixo millor el menor en aquest cas, no? Com dèiem, a Catalunya tenim competència en dret civil, per tant, tot allò relatiu en família, en successions, que n'hem parlat també en altres casos, doncs aplica el Codi Civil de Catalunya. En aquest cas, el concepte que ens ha de quedar clar és el de la responsabilitat parental. Aquest concepte no incorpora només parlar de la custòdia o de la guarda, és a dir, qui el té el nen físicament i durant quan, sinó que és un concepte molt més ampli, que engloba molts més fets i molts més elements, on s'inclou el tenir cura dels fills, el vetllar pel seu benestar, evidentment, qui s'ocupa del què. El que és important és la presa de decisions sobre la realitat d'aquells fills també entrarà en joc en aquesta responsabilitat. I el que busca també la normativa és que hi hagi el màxim de complicitat, el màxim de bon savoir-faire entre els pares, no? Perquè això és important també pel desenvolupament.
7: Home, això facilita molt més les coses i pels infants també és molt més agraït, no? Si no hi ha discussions i baralles constants entre els dos progenitors.
6: De totes. Ara, aviat, us donaré alguna xifra sobre els divorcis a Catalunya i veurem que no estem tan malament.
7: Què vols dir, que es divorcia poca gent o que la gent que es divorcia acaba bé?

0: a quina escola et porto, no.
1: Hi ha els elements centrals, que han de ser conjuntes.
0: Han de ser compartides. Per tant, què és el que varia? El que diem la guarda, que diem aquesta cura ordinària de dia, no? Amb qui conviuen, com distribuïm el temps, i per això generalment en els divorcis es fan plans de parentalitat, que el que requereix és que estigui també bastant ben explicat i detallat qui fa què i quan a nivell temporal. Quan el té un, quan el té l'altre, en quines condicions, què passa a les vacances, què passa amb els familiars, doncs, propers d'un cantó i de l'altre. Això és un tema també que regula el pla de parentalitat.
1: És molt complex, eh? Tot plegat.
0: És complex, però forma part tant de l'ordre del dia que jo crec que s'hi ha treballat tant i hi ha tant de coneixement al darrere que forma part d'una normalitat extrema. Podríem entrar a valorar si això és l'idoni per a una societat, però en tot cas forma part i ens estem acostumant a conviure amb famílies, doncs, de pares separats, divorciats, i que per tant han d'afrontar aquesta situació. Però com deia, el que regeix qualsevol guarda, qualsevol custòdia, és el principi de l'interès superior del menor. Per tant, les preguntes dels pares de l'inici. He estat més temps? Qui ho demana? Qui té més raó? Això sempre s'ha fet així.
1: No té cap valor, això.
0: M'interessa una unitat de zero. A mi m'interessa el menor. I com que a mi m'interessa el menor, el jutge pensarà amb aquesta visió. Per tant, el que importa és aquest, el que és millor pel nen o per la nena.
1: Tenim tipus de custòdies diferents en el nostre dret civil català?
0: Sí, tenim diversos tipus de guarda. Parlem de guarda. No és tan comú sentir-ho, la paraula mainstream és parlar de la custòdia, però la custòdia té un element molt d'objecte, no? En canvi, la guarda té un element més humà, i el Codi Civil de Catalunya, bueno, té aquesta aproximació potser més humana. Per tant, sota aquesta responsabilitat parental tenim diverses tipologies. La primera, i que és la majoritària, per sort, i aquí em permeto dir aquest per sort, perquè és la guarda compartida. I aquí, en una situació de normalitat, evidentment, doncs estableix que són el pare i la mare, que no tenen per què ser una divisió 50-50 estricta, però que hi ha un equilibri entre els progenitors. Per tant, és una opció que és la prevista i és la més habitual a Catalunya. Si no m'equivoco, per sobre del 40 i vorejant el 50%, estem al voltant d'aquí i a l'alça. Per tant, aquí els fills conviuen, no?, de manera alterna amb els progenitors, i fins i tot aquí, i això conec casos personals que ho apliquen i que em sembla una bona pràctica, que són els pares els que es canvien de domicili. És a dir, hi havia un domicili conjugal.
1: Ho he sentit a dir, això, també.
0: Hi havia un domicili conjugal abans de la ruptura, i allà el fill s'hi queda de manera permanent, o els fills, en el cas que parlàvem, i són els pares els qui cada dues setmanes o cada setmana i mitja doncs canvien i van allà. I són ells els qui, diguem, es busquen la vida informalment per tenir un sostre la resta de setmanes on no estan en aquest pis, no? Com deia, el temps també dependrà molt de l'edat del fill, de l'escolarització, de la logística, de la ciutat on viuen, de les necessitats d'aquest menor. Per tant, aquí és on es moldejarà, i això generalment, quan hi ha un divorci, que si hi ha un divorci hi ha fills, obligatòriament has d'anar a judici. Si no, no. Si no, et pots divorciar al notari, si vols. Això que també els nostres oients ho tinguin clar.
1: O sigui, si hi ha fills, hem de passar per un judici obligatòriament.
0: Sí, sí, perquè aquí hi ha, doncs, una sèrie d'elements que s'han de discutir. El pla de parentalitat, com queda la guarda dels fills. Si tu i jo estem casats i la cosa renyeix, doncs, escolta'm, si de mutu acord diem fins aquí hem arribat, ens en anem al notari, el notari ens ho certifica, cadascú casa seva i deu la de tots. Per tant, ho podem fer d'aquesta manera. Primera opció, guarda compartida, la que hem parlat. La guarda exclusiva. La guarda exclusiva és quan un dels dos progenitors és el que es queda amb aquesta atribució temporal de manera permanent. No? Que no vol dir que s'exclogui de manera total a l'altre, però és allò que coneixem, no? No, el fill està tota la setmana amb la mare, el pare hi va dues tardes i se'l queda un cap de setmana. Bueno, això ha anat anant a la baixa. És un règim de visites diferent, també es pacten, evidentment, les comunicacions, les estades, etcètera.

0: i generalment no sol ser actualment la primera opció, i ho és doncs, en situacions majoritàriament doncs, o conflictives o de manca de disponibilitat, o perquè li convé un dels dos progenitors. És, és cruel sentir-ho, però pot haver-hi gent que digui no, és que jo ja em va bé. Bueno, escolti'm. És a dir, pot ser per múltiples raons, no? O per qüestions geogràfiques, dèiem. Per tant, el que és important de tenir aquests dos elements principals, la guarda compartida i la guarda exclusiva, és que en l'exclusiva això no implica pèrdua de la responsabilitat parental, que era allò que dèiem a l'inici, és a dir, aquell poder de prendre decisions sobre temes elementals de la vida, de la criança i del funcionament del meu fill, no? Això no ho perdem. Per tant, les decisions rellevants, transcendents, continuen sent compartides.
1: Continuen sent, o sigui, compartides. Encara que jo no passi al mateix temps que la que era la meva parella amb, amb els infants, no m'exclou de prendre decisions.
0: Correcte, és a dir, tu no perds la pàtria potestat, no perds la responsabilitat d'actuar com a pare, com a representant legal del teu fill. No ho perds, això en cap cas. En cap cas. I finalment, hi ha règims també que són híbrids. Això són mecanismes que el dret civil català permet, són mecanismes, doncs, això, no? Setmanes alternes, repartiments més asimètrics, o períodes progressius, no? De més temps d'estada, si els fills són més petits i es considera, doncs, que el més idoni és això, o fins i tot, no? Pues, fas una adaptació per un cas concret i especial. En el cas, evidentment, d'haver de procedir això perquè hi ha els fills, doncs, com arribem a determinar quina tipologia de custòdia? Home, doncs si hi ha un acord, que és el que és desitjable, els progenitors poden pactar-ho. Poden dir, escolta, nosaltres fem compartida. Nosaltres van al dia del jutge i diuen, escolta, nosaltres volem fer custòdia compartida, ens ho hem parlat, ens ho podem muntar, temps, espai, el nen estarà aquí, vacances, i per tant això ho incloem en el pla de parentalitat que deia. Incloem tota aquesta... tot aquest reguitzell, doncs, de condicions en allà. I és un element que és propi del dret civil català i que és molt, molt d'aquí, molt nostre. I el jutge aquí el que fa és comprovar que aquest acord garanteix aquest interès superior del menor. Per tant, que aquest acord organitzatiu vetlla realment pel menor, que és l'objectiu final de la norma.
1: Per tant, si hi ha acord i es fa d'acord amb la protecció del menor, ho poden decidir els pares.
0: Sí, de fet, jo el que diria és que és el desitjable, perquè això implica un grau de maduresa també entre els progenitors que no farà res més que beneficiar el menor. Exacte.
1: Però i si no hi ha acord, què passa aquí?
0: Si no hi ha acord, que a vegades passa, decideix el jutge. És a dir, en el judici decideix el jutge i es valora quina relació hi ha amb els fills. I aquí és quan hi entra el que dèiem a l'inici. Hi ha vegades que els fills, depèn de l'edat que tenen, depèn del que han viscut, doncs si el jutge considera que és rellevant el seu testimoni, els pot cridar per tal de que expressin quina situació. Hem de tenir en compte que estem en una edat on hi pot haver alteracions, on la visió cognitiva del que un viu... No hi ha el grau de maduresa suficient com per prendre decisions, doncs, amb la raonabilitat que correspondria, no? Però, evidentment, no és una qüestió de tutela exclusiva. S'escolta el menor, es té en compte el menor. I, per tant, amb això es poden determinar moltes coses, també.
1: Això és important, també, no?
0: És important perquè, ostres, encara que tu siguis menor d'edat no vol dir que no tinguis capacitat de raonar. S'ha de valorar. Per tant, normalment també hi ha psicòlegs o hi ha especialistes que en aquest tràmit, doncs, en formen part i acompanyen el menor en aquest procés. També per veure exactament, no? Allò que diu, ho diu perquè ho ha vist, ho diu perquè li han dit, ho diu... És a dir, hi ha mecanismes i, per tant, està bé tenir en compte l'opinió si és que és possible.
1: Al principi em deies que tenies algunes dades sobre divorcis a Catalunya. A veure quines són aquestes dades.
0: Sí, mira, l'altre dia vaig entrar a l'IDESCAT perquè, ostres, jo crec que l'IDESCAT és la nostra font fiable de dades a Catalunya, i ens deia que el 2024 els divorcis no arribaven a 14.000 en nombres absoluts. I m'hi vaig estar fixant. Vam arribar a màxims fa 10 anys a més de 23.000. I tenint en compte que la població de Catalunya creix... Home, és una disminució del nombre de divorcis, per una banda. Em va sorprendre, no?, aquesta dada.
1: Pot ser que vagi una mica relacionada amb que han disminuït els casaments?
0: Ostres, no havia fet aquesta reflexió. Podria ser, eh? Però estem parlant d'aquest pic que et dic. No fa tants anys, eh? I en tot cas aquesta tendència ja hi era també. Però el que em sorprèn i que em sembla extremadament positiu per la societat en la que vivim és que el 85% acaba en acord.
1: Home, això està molt bé.
0: És una xifra molt alta.
1: Mm-hmm.
0: És una xifra molt alta, no? Que passa que, com tota la vida, jo crec que ens acabem quedant només amb la part negativa. Llavors, clar, de quins divorcis parlem? Dels que han anat fatal, dels que han acabat amb els plats trencats, que han acabat a judici, em parteixo la propietat, et compro la meitat, ara et poso recurs i allargo el procediment per putejar-te. Això passa també. Però és un 15. L'any passat va ser un 15.
1: És una part molt petita.
0: És una part molt més menor i que, per això dic, crec que és un element positiu.
1: Home, i tant, sempre és positiu, no?, que hi hagi acords i que no hàgim de tirar-nos els plats pel cap a l'hora de decidir sobre els nostres fills, perquè crec que és una decisió molt important, no?
0: Aquesta...
1: És el benestar d'aquests menors.
0: Exacte. Aquesta decisió i totes a la vida. Jo crec que, en general, seure en una taula i parlar-ne ens fa millors i t'implicarà renunciar a algunes coses, però en favor d'un bé comú. Comú que potser només és de dues persones, però que al final, ostres, jo crec que és molt més perdurable en el temps, quan s'arriba a acords, que no quan un vens per sobre de l'altre. No?
1: Uh-huh.
0: Bueno, i finalment, també ho deia, no, abans, aquesta guarda compartida, per sort, perquè això implica una actuació, una implicació dels progenitors a unes parts molt iguals, ha crescut. Ha anat creixent de manera sostinguda en el temps i per defecte, generalment, si no hi ha res que impliqui el contrari, és la pràctica habitual, cosa que no passava anys enrere, no? Que hi havia el mite aquell de la mare és l'única que està amb el fill i el pare no. Això a vegades doncs, també ha portat conflictes. I això, bueno, segurament també és degut a aquesta singularitat del nostre dret civil, que implica aquest pla de parentalitat, que implica aquestes singularitats, no?
1: Doncs anem a uns consells finals així molt ràpids, ja que se'ns acaba una mica el temps avui.
0: Se'ns acaba el temps, però és que el tema dona molt de sí, Ona. I com que dona de sí, jo m'engresco i la cosa va tirant. Idees claus perquè els nostres oients s'enduïn. Escolteu, a Catalunya la llei no atorga guanyadors i perdedors, sinó que hi ha un element que és la responsabilitat parental, que incorpora les guardes, generalment compartides, com dèiem, a l'alça. La custòdia s'organitza sobretot pensant en l'interès superior del menor. Aquesta idea és clau, és fonamental. No guanya el pare, no guanya la mare, ha de guanyar el menor. Mm-hmm. Això és el més important. I el pla de parentalitat és l'eina que ens permet vehicular aquest tema. I que els divorcis estan baixant, escolta.
1: Això t'ha agradat, Jan?
0: Home, em sembla interessant. Hauríem d'analitzar-ho més profundament per veure si realment els elements són aquests o hi ha elements externs que se'ns escapen.
1: Doncs mira, en prenem nota per fer algun reportatge algun dia sobre aquest descens dels divorcis que comentes. I ens quedem amb aquesta idea, no?, que la llei a Catalunya no parla de guanyar o de perdre la custòdia, sinó que busca el millor benestar pel menor i la seva protecció.
0: Correcte.
1: I ens retrobem un altre dia, aquests drets de butxaca. Moltes gràcies, Jan.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.

0: Una altra curiositat sorprenent és que el temps no passa igual a tot arreu. Segons la teoria de la relativitat d'Einstein, el temps pot avançar més ràpid o més lent depenent de la velocitat a la qual et mous i de la gravetat que t'envolta. Per exemple, els rellotges que es troben en satèl·lits GPS, que es mouen a gran velocitat i estan més lluny del camp gravitatori de la Terra, avancen lleugerament més ràpid que els rellotges a la superfície de la Terra. Aquesta diferència és molt petita, de només uns nanosegons al dia. Però si no es corregís, els sistemes de GPS acumularien errors de diversos quilòmetres en poc temps. També passa a la Terra. Un rellotge situat al cim d'una muntanya marca el temps una mica més ràpid que a un nivell del mar, perquè la gravetat és lleugerament menor. Encara que no ho notem el dia a dia, aquest efecte és real i mesurable amb instruments molt precisos.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu.
2: I la millor música.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Sabies que...
1: Hi ha un mineral que es pot doblegar amb les mans sense trencar-se. Es tracta de l'itacolomite, una roca extremadament rara descoberta inicialment al Brasil i també localitzada en alguns altres indrets del món. A diferència de la immensa majoria de les roques, que són rígides i es fracturen si les forces massa, l'itacolomita és flexible quan es talla en làmines fines. Si n'agafes una peça allargada pels extrems, es corba lleugerament sota el seu propi pes i recupera la forma original quan deixes d'exercir-hi força. Durant molts anys, aquest comportament va desconcertar els geòlegs. Avui es creu que la seva flexibilitat es deu a una combinació molt particular de grans quars encaixats entre si i de petits espais microscòpics entre els cristalls. Aquesta estructura permet un moviment mínim dels grans sense que la roca es trenqui. És important destacar que no es tracta d'una roca tova ni gomosa. Continua sent principalment quars, un mineral força dur. El que canvia és la manera en com està organitzada la seva estructura interna.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. La...

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui, al Faves Contades, conversarem amb la periodista i guionista Carol Díaz Tapia, autora de Project Niños, la desconocida història de les víctimes espanyoles de la Guerra Fria. Un llibre que rescata de l'oblit els nens espanyols evacuats a la Unió Soviètica durant la Guerra Civil i convertits dècades després en moneda de canvi en plena Guerra Freda. Basat en la sèrie documental homònima que es va emetre a Dimax, el llibre reconstrueix l'operació secreta batejada com a Project Niños, amb què la CIA va pressionar el règim franquista per interrogar aquests joves i obtenir informació privilegiada sobre la vida a la URSS, mentre el KGB aprofitava també el seu retorn per infiltrar agents al territori espanyol. Carol Díaz Tapia, molt bon dia, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Project Niños, ara ho explicàvem, neix com una sèrie documental de 3 capítols que vau fer per a Dimax. La vau construir a partir de més de 2.000 informes desclassificats de la CIA, dels testimonis d'aquests nens de la guerra, membres de la CIA, membres del KGB. Tu vas formar part d'aquest equip que va fer aquesta sèrie documental com a redactora, però no sé com et va arribar aquesta proposta per convertir allò que havia nascut com un projecte audiovisual en un llibre.
1: Doncs va ser just després d'emetre's la sèrie documental des de Plaza y Janés, que és l'editorial que ara ha publicat aquest llibre, que va proposar a la productora a veure qui podria ser que podria fer aquest llibre, no? Portar-ho a llibre. Un nou format, una visió potser diferent, però sí sempre amb les mateixes fonts, és a dir, sense afegir res més, però sí amb les mateixes fonts, amb les mateixes entrevistes que ja havien fet per la sèrie documental. I, vamos, quan m'ho van dir jo, encantada
0: sí?
1: De la vida.
0: Sí? No vas dubtar ni un segon?
1: No, perquè va ser una sèrie que em va agradar molt, molt. Va ser molt agraïda perquè, entre altres coses, doncs, entrevista en aquest cas, no?, fonts orals directes d'una part de la història que ens pertany a tots nosaltres. Mm-hmm. Crec que va ser increïble i eren, tot i ser gent molt gran, tenien un cap privilegiat la gran part d'ells.
0: Qui llegeixi el llibre podrà veure cites directes i explicacions recuperant el testimoni d'aquestes 12 persones que vau fer servir per documentar el documental i que incorpores tu també en aquest llibre. Podríem dir que el punt de partida d'aquesta història ens situa en plena Guerra Civil Espanyola, de fet, gairebé al mig, el 37, quan la reacció internacional als bombardejos de població civil, sobretot al nord d'Espanya, amb el de Guernica, impulsa l'evacuació de milers de nens cap a diversos països, Gran Bretanya, França, Suïssa i també a la Unió Soviètica. Allà hi aniran a parar gairebé 3.000 infants, són principalment del País Basc i d'Astúries. Com expliques tu el llibre, aquest primer desarrelament, i com el viuen els protagonistes, que us ho van explicar en primera persona?
1: Sí, hi ha una mica de tot, perquè, clar, hi ha una franja d'edat, no? Són entre 5 i 15 anys, més o menys, que podien anar fora. Els que tenien menys de 5 anys consideraven que era molt poc viable, no?, que desprendre's de les seves famílies, i els que eren més grans, doncs, era viable que poguessin anar al front, no?, també a la guerra. Llavors, era aquesta franja, i hi havia una mica de tot. Jo crec que, en certa manera, ara ho recorden com una cosa bonica, dintre del que hi ha, no? Perquè també pensa, molts d'ells estaven fins i tot en orfenats ja, o estaven vivint penalitats en aquell moment. Llavors, doncs, el que els hi venia, el que els havien ferit, doncs, bueno, era, sí, era una aventura, per molts d'ells ho consideraven una aventura. Me'n recordo de Manuel Arce, no? Deia, era una aventura, fins i tot, hi havia una cosa que em va, bueno, posar la pell de gallina, i deien que quan estaven al vaixell, els havien donat com una mena de cartrons hexagonals, i eren de diferents colors i cada color anava amb un país diferent. I estaven jugant i algun d'ells se'ls van intercanviar. És a dir, allà ja va canviar potser la seva història, no? Bueno, jo cada cosa que m'anaven explicant cadascun dels nens eren petits detalls que és com tu et pots conformar, no?, tot el que van viure allà.
0: Aquell imaginari, no?, d'aquells infants i d'aquelles famílies també que es pensaven que allò era l'oportunitat perquè els seus fills sobrevisquessin a aquella guerra civil tan crua que atacava la població civil en una de les primeres vegades que havia passat la història bèl·lica.
1: Els volien posar sobre segur i sempre els hi van dir, això són uns mesos, després tornareu. I aquells mesos es van convertir en anys, en 20 anys.
0: Després parlarem de les diferents etapes que van viure allà i les diferents oportunitats que van tenir per tornar. De fet, la USB va acollir aquests infants i els va proporcionar una bona educació, els va proporcionar una bona acollida, perquè pensaven que podien ser els dirigents del futur d'una Espanya comunista, no? De fet, la inversió, expliques en el llibre, que multiplicava per 3 de la inversió que es feia amb els mateixos infants de la URSS. Per tant, allà van rebre una bona acollida.
1: Molt, molt, molt. Estaven repartits en diferents cases, I bueno, cadascun d'elles bueno, ja van rebre una educació molt bona. També hi havia la gimnàsia, que era molt important també, la música, és a dir, van rebre una educació que aquí segur que no hagués passat a Espanya, no?, en aquell moment. I què passa? Doncs allà bueno, van viure també el moment en el que van dir que la Guerra Civil Espanyola s'havia acabat i que l'havien perdut. Aquell va ser un moment molt especial i molt dur per ells també. Allà sabien que no podien tornar.
0: Allà es trenca aquella, no?, primera il·lusió,
1: exacte,
0: de tornar.
1: Exacte. I després va venir una segona desil·lusió, no?, que va ser quan tot ja es va trencar, que va ser l'arribada de la Segona Guerra Mundial.
0: Una Segona Guerra Mundial que ens divideix el món en dos blocs, perquè hi ha la Guerra Mundial, on ells estan en un dels bàndols, acaba aquesta Segona Guerra Mundial i comença la Tercera Guerra que els hi toca viure, que és la Guerra Freda. Quin impacte va tenir aquests tres moments, aquestes tres guerres, no?, la derrota del bàndol republicà de la Guerra Civil, l'esclat de la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda, en aquestes il·lusions que ens explicaves ara, d'aquells pensaven, vivien aquesta aventura pensant que aviat tornarien a casa, no? Quina factura i quina empremta deixa això en aquests infants, veient que aquest moment no arriba.
1: Clar, pensa a més que era un món totalment diferent al que tenim ara, és a dir, no hi havia una comunicació directa, era via doncs, cartes, no?, que podien fer, potser trigaven mesos en arribar o en tornar, i també abans de passar cada país doncs, també les llegien, perquè clar, hi havia ja una certa censura, no? I ho vivien, evidentment, molt malament, però sempre, és a dir, mai van perdre l'esperança de tornar. Mai van deixar de lluitar per tornar. Què passa? Que tots aquests esdeveniments van fer impedir, no?, que sempre, en aquell moment que potser, mira, potser ara d'aquí poc sí que podem tornar. No, una altra vegada, no?
0: Aquesta il·lusió, no?
1: Exacte, Segona Guerra Mundial. Ara després, doncs, els blocs, la Unió Soviètica es va blindar totalment. Espanya, doncs Franco també va blindar totalment Espanya, estava totalment aïllada, no? És a dir, que tot allò durant molts anys va ser impossible que poguessin tornar ni que poguessin fer cap passa per poder tornar, no? Però, mentrestant, la seva vida va continuar. Molts d'ells van estudiar, van tenir carreres, altres tècniques, van aconseguir feines molt interessants també, no només els homes, també les dones, que aquí les dones no tenia res a veure, no? I també van fer la seva vida familiar i personal, també alguns d'ells es van casar, algunes d'elles també, alguns entre espanyols, altres amb soviètics o soviètiques, i la seva vida és veritat que, o sigui, són moments molt importants i són protagonistes d'esdeveniments històrics molt importants, però això no va impedir que la seva vida continués.
0: Són dues històries que corren en paral·lel, no?, la macrohistòria i la història personal d'aquests testimonis. Hi ha un fet que desencadena allò que és la guspira per tornar ara sí cap a Espanya, és la mort de Stalin, que és com un altre punt d'inflexió, perquè suposarà el retorn d'alguns espanyols. Se n'adonen que fins i tot deixen tornar alguns membres de la Divisió Azul a l'Espanya franquista, i això fa que algun d'aquests nens, que ja no són tan nens, que ja són joves homes i dones, vegin l'oportunitat de poder tornar. El 1956 el vaixell Crimea arriba a València, és el primer amb un gran grup de joves que tornen de la URSS. Quina era, Carol, la postura del règim franquista d'aquesta tornada? Clar, Moscou havia donat el vistiplau, perquè en aquest món dividit, en aquest món en Guerra Freda, es necessitava un cert consens polític perquè això pogués passar. Moscou dona el vistiplau, i què passa aquí en el règim de Franco?
1: Clar, bueno, era un recel total i absolut. Per ells eren els indeseables que posaven en molts dels informes, no?, que estaven escrivint. Ja just abans d'arribar al port de València, que és on arriba el Crimea, abans, en el vaixell mateix, en el Crimea, ja van fer uns primers interrogatoris. Estaven acollonits, per dir d'alguna manera, per veure si hi hagués algun cavall de Troia que hagués d'entrar a Espanya, no? Llavors estaven molt interessats, o sigui, l'estat espanyol el que volia saber era, doncs, bueno, quina empatia tenien amb el règim soviètic, no?
0: I clar, s'havien criat amb un règim comunista.
1: Clar, però alguns sí que estaven, doncs, formaven part del Comsomol o formaven part d'algunes d'associacions, no?, que podien fer pensar o sospitar, doncs, que tenien, doncs, un arrelament molt fort amb el tema, amb la Unió Soviètica. Altres potser no tant, no? Potser havien estat més crítics amb el país. I tot això, doncs, van anar fent informes sobre cadascun d'ells, és a dir, estaven molt, molt i molt controlats, i en el moment que arriben a València, també un autocar directe cap a un altre un balneari, que és on el que van habilitar per fer més interrogatoris, no? A partir del moment en el que trepitgen terra espanyola, allò és un calvari per ells en quant a interrogatoris de la policia espanyola, i després vindrà també els interrogatoris de la CIA.
0: Clar, aquí entra en paper un altre gran agent internacional, i d'aquí ve el nom del llibre, aquest Project Niños, no? Sense saber-ho, aquells joves ja es van convertir en una font d'informació privilegiada sobre el rival soviètic, que era per Espanya, i sobretot també per als Estats Units. Què passa quan trepitgen territori espanyol? Ens has fet ja un spoiler, per dir d'alguna manera, amb aquests primers interrogatoris a bord del Crimea, però quan arriben aquí això ja s'eleva.
1: Clar, s'eleva molt, és a dir, hi ha com diferents fronts, no?, pels nens, és a dir, jo sempre els diré nens i nenes, és que entre ells també es diuen així, no?
0: Sí?
1: Sí, tindran 95 anys, però sempre seguiran sent nens i nenes de la guerra. Arriben, hi ha diferents fronts, el front familiar.
0: Feia 20 anys que no veien la seva
1: clar,
0: família.
1: L'esperança, hi ha el Cecilio Aguirre, que està escrivint un diari a bord del Crimea, i té, o sigui, el que desprèn aquelles paraules de ganes de veure's, d'aquesta emoció, por fin llego a tierra española després de 20 anys, i arriben allà, i les famílies recelen d'elles també, d'aquestes persones, especialment de les dones també, no? Perquè era que eren molt diferent, venien d'una cultura molt diferent, havien rebut una educació tan diferent, unes
0: superior.
1: Activitats superior, també venien amb feines, les dones veníem de treballar. Llavors, clar, no s'esperaven el que venia aquí. La societat, evidentment, també va ser un altre front, és a dir, a nivell laboral, si tu deies que venies de la Unió Soviètica, bueno, pues ya venga usted otro día, ¿sabes? I després també, pues aquest front policial, no?, que era un constant interrogatori, havien de saber on anaven, on deixaven d'anar, és a dir, que no podien donar una passa sense saber on estaven. I després també, a partir del març de 1957, doncs la CIA va començar a cridar-los també perquè anessin a Madrid, que és on estava la seu dels interrogatoris, per començar a fer aquests interrogatoris, que eren diferents als de la policia espanyola. La policia espanyola volia parlar, que parlessin de la seva activitat més personal, uh-huh, no?, relacionada amb el món comunista. En canvi, la CIA el que volia era saber...
0: Treure informació.
1: Treure informació, sobretot relacionat amb el tema armamentístic.
0: I de l'aviació, clar. El llibre expliques com la CIA, de fet, pressiona el règim de Franco perquè aquests retornats siguin interrogats a fons en aquest centre que ens expliques de Madrid, però mentrestant el KGB hi havia infiltrat també camuflats alguns repatriats. Com eren aquells interrogatoris de la CIA i quin impacte van tenir els retornats? No, ens expliques una mica quin era l'objectiu, però això com afecta aquests nens de la guerra que tornaven amb aquella il·lusió i que veuen que els hi foten una bufetada a la cara.
1: Clar, jo crec que estan una mica amb el cor partit, no? És a dir, per una banda, ells se senten espanyols, perquè eren espanyols i sempre havien volgut venir a Espanya. Per una altra banda, també se senten molt agraïts a la Unió Soviètica. I llavors no volen tampoc trair a la Unió Soviètica. I quan la major part, també és veritat que sempre estem parlant d'un grup molt homogeni, i no ho és molt heterogeni, és a dir, cadascú va tenir unes vivències molt diferents i tenia les seves pròpies idees. Llavors, i la gran majoria, pel que vam... És a dir, a partir d'aquesta mostra de 12 entrevistes, no?, i també d'altres especialistes que ens van anar explicant, la gran majoria no van explicar coses molt importants o ells creien que no eren tan importants. Perquè, en realitat, també tenien molt interès la CIA en dibuixar el mapa de la Unió Soviètica, que feia tants anys que no sabien com estava. Volien posar una pàgina en blanc i començar a escriure o a dibuixar aquells mapes, no?, perquè era molt important, per exemple, on podia estar una estació de ferrocarril, que potser si està una estació de ferrocarril enmig del no-res, significa alguna cosa. Però pels aquells nens potser no era tan important dir on estava una estació de ferrocarril, perquè no veien que fos trair a la Unió Soviètica, no? Bueno, doncs mira, jo vivia aquí i aquí hi havia doncs, la botiga del pa i aquí hi havia no sé què. Llavors, a poc a poc, la CIA va començar a dibuixar aquest mapa. Per què era important? Perquè justament a l'any 56 van enviar un avió que es deia Lockheed U-2, que volava a 21.000 metres d'alçada i era un avió que des del sistema antiaeri rus, soviètic, no podien arribar. Llavors era, bueno, per ells era molt important, es deia un avió espia, per què? Perquè podia fotografiar tot aquell territori. Però és que la Unió Soviètica era un dels territoris més grans de tot el món. I llavors el que necessitaven era unes pistes i coordenades per poder enviar aquell avió allà on volien fer aquelles fotografies. I això, per això aquests mapes eren importants. I sí que van haver-hi. I vam trobar, perquè al principi deia, sí, és a partir de 2.000 informes que vam descobrir. No, els 2.000 informes no els hem trobat. Hem trobat alguns, perquè la gran majoria encara estan classificats. I tot i aquests informes que hem trobat, moltes parts encara estan classificades, estan tatxades. I és a dir, que encara queda molta feina per fer i molta informació per descobrir. Però sí que aquests informes que sí que hem trobat sí que fan relació directa a aquells interrogatoris que van fer la CIA a Espanya en aquell moment. Llavors sí que tota aquesta informació sí que sabem que la van utilitzar després en les diferents agències i departaments dels Estats Units per poder fer els seus anàlisis dintre d'aquest context de la Guerra Freda.
0: Clar, possiblement va ser l'operació d'espionatge a la URSS més gran que hi va haver fora de territori americà de la CIA.
1: Clar, sí, sí. Bueno, Espanya va ser, Madrid va ser l'epicentre de la Guerra Mundial durant aquests 4 anys. Sí, sí.
0: Per tant, tenint en compte que només s'ha desclassificat una part d'aquests informes del Project Niños, podrem parlar que potser hi pot haver un tercer llibre.
1: A veure. No?
0: Amb informació, si s'arriba a desclassificar.
1: Si s'arriba a desclassificar, sí, hauria de ser una cosa... És a dir, jo crec que hem apuntalat i sabem més o menys cap on van les coses, no? Si allò va decantar realment el devenir de la Guerra Freda, doncs això, de moment, a dia d'avui no ho sabem, no? Però sí que la van utilitzar. I, de fet, en l'informe aquest, el Roger E. Lawrence, que és la persona que firma l'informe Project Niños, diu que tota aquella despesa que van fer durant aquests 4 anys a Madrid... doncs els hi va valer la pena perquè van utilitzar tota aquella informació. I de fet també en aquest llibre no surt com a tal, però sí vam entrevistar el Brian Latey, que era un agent de la CIA, que ens va dir que sí, efectivament els nens i nenes de la guerra van ser una mina d'or pels Estats Units, per l'intel·ligència dels Estats Units.
0: L'audiència s'ha pogut fer una idea de la densitat que hi ha en aquest llibre a partir de testimonis, a partir de documents oficials desclassificats i de recerca que heu fet en diferents arxius. En el moment que et fan l'encàrrec i acceptes convertir-ho en llibre, entenc que l'estructura és un dels reptes que se't posa sobre la taula, no? I ho has fet d'una manera bastant original, repartint en èpoques els capítols parells amb els imparells. Com ho has organitzat?
1: Sí, de fet, la història no comença pel principi, no? Comença amb l'arribada a Espanya.
0: Amb aquesta carta, si no recordo malament, del Cecilio Aguirre, no? Ja
1: sí,
0: en aquest primer capítol.
1: Sí, en aquest diari que hi escriu. Comença aquí perquè és, diguem-ne, la part que menys es coneix, no? I també té molt a veure amb el títol del llibre i amb l'objectiu del llibre, que és explicar tota aquesta part de l'informe de Project Niños i tot això. I comença aquí, però per entendre què passa a Espanya a partir de l'any 56, hem de tirar enrere. I llavors, crec, em va semblar com bona idea anar alternant, no? Tota aquella esperança que es va generant i tota aquella desesperança que arriba després, no? I entendre el perquè de tot plegat fent-ho de manera alterna.
0: I a més, a través del testimoni en primera persona d'aquests 12 nens que ho van viure. Quan compares el que expliquen els documents oficials amb el que recorden els testimonis en el moment de documentar-ho tot, no sé si us vau trobar moltes contradiccions.
1: No, perquè precisament dels 12 nens que vam entrevistar, la majoria deien això, es limitaven una mica a dir que sí que els havien posat un mapa, que havien dit alguna cosa d'on estaven les històries i tal, però que no van dir gaire més. Llavors, però sí que és veritat que també gràcies als especialistes i experts que sí que vam entrevistar, sí que, bueno, doncs deien que evidentment també inclús alguna espia també es va colar, no? Uh-huh. Igual com després, és important també entendre que tot aquella pena que van tenir després i allò que no s'esperaven trobar-se a Espanya en aquell moment, molts d'ells van decidir tornar. I allà és on entra Oleg Nechiporenko, que és el coronel ara retirat del KGB, que hi va fer seguiments. Igual com aquí la policia espanyola no es fiava dels que venien i van interrogar-los i va veure d'on venien i què volien i com pensaven, quan van tornar a la URSS va ser el KGB que va fer seguiments per veure si venien amb unes altres intencions, no? És a dir, és tota una història d'espionatge i contraespionatge en el que els nens de la guerra van estar al mig de tot plegat.
0: final van ser les víctimes d'alguna manera, no?
1: Víctimes i revíctimes una darrere l'altra. Van ser víctimes en molts moments.
0: Doncs tothom convidat a llegir aquest llibre de Project Niños, La desconocida història de les víctimes espanyoles de la Guerra Fria, una història que ens explicaves que ens pertany a tots i a totes i que possiblement és desconeguda per a moltes persones. Carol, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fes-nos aquesta breu pinzellada de què hi trobaran els lectors en el teu llibre. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per convidar-me.

0: Arriben les vacances d'estiu a tocar. Moltes persones ja estan buscant apartaments, cases rurals, allotjaments per les vacances, però aquesta època també és temporada alta per als estafadors digitals, anuncis d'habitatges que no existeixen, fotografies robades, preus irresistibles o missatges que suplanten plataformes de reserva són algunes de les trampes més habituals. Per saber què hem de tenir en compte i per no caure en aquests paranys, avui ens acompanya el Paco Buscos, Paco Bustos, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra. Paco, benvingut. Quina època, no? Teniu molta feina en aquesta temporada de l'any, o no?
1: D'unidó, sí. És veritat que ara és quan la gent fa les reserves, quan intenta anar-se, i és veritat que ara és quan arriben algunes denúncies i a vegades arriben més tard, quan realment hi van i es troben de que les han enganyat.
0: L'estiu passat vam poder llegir a la premsa el cas de més d'una persona que havia reservat un allotjament i quan va arribar al lloc, doncs, com deies tu, no existia ni tenia reserva. Us consta que amb l'arribada de l'estiu augmenten aquest tipus d'estafes relacionades amb els allotjaments turístics?
1: Doncs sí, per això intentem fer prevenció i agraïm a la Cugat Media que es convidi per donar aquests consells de que la gent intenti evitar que ser estafats, que siguin víctimes d'aquests delictes, que ho comprovin tot, perquè si no es troben en aquesta situació de cada estiu s'anem trobant més persones enganyades.
0: I quins són els fraus més habituals que us trobeu en aquest àmbit? Quins serien les situacions?
1: La situació més habitual és que el delinqüent es fa passar per una pàgina coneguda o semblant a una coneguda, envien anuncis d'habitatges de lloguer per l'estiu a un preus molt, molt baixos, i el que fan és enganyar, enredar la gent i pica, intentar passar a desconnectar la setmana o el mes que puguin fer de vacances, i ho veuen com una oferta bona i entren i paguen, i a partir d'aquí es troben amb l'engany. Aquest és el més habitual.
0: Segur que hi ha algun senyal que ens ha de fer sospitar que allò és una trampa, que allò és un engany.
1: Com n'hi ha...
0: Quines alertes?
1: Com n'hi ha molts casos, el ciutadà el que ha de fer és intentar evitar-ho. Com? Les alertes, doncs, que comprovar que siguin pàgines oficials realment, si ha rebut una propaganda entre ells a l'anunci, a Airbnb o a l'empresa que sigui, realment comprovar realment que existeixen les fotografies, són reals, que no hi hagi marques d'aigua d'un altre tipus d'empresa, que l'hagin capturada, que les imatges siguin nítides, que no siguin borroses, comprovar els comentaris d'altres hostes que han estat i que...
0: És important, les ressenyes que fan?
1: Sí, perquè normalment els estafadors agafen ràpid i no copien, i si copien són molt antics. Llavors hem de veure si són de molt recents, són de l'any passat, que lo que diuen, que ha estat bé o no, i també comprovar que hi ha telèfons de contacte i que poden parlar amb realment a la persona que està jugant, etc. Són alguns indicadors que han de mirar-ho.
0: Per tant, estaria bé, primer, que ens fixem que la pàgina és una pàgina oficial, després que ens hi fixem a les ressenyes, que hi ha ressenyes que n'hi ha, bastant ressenyes, i que n'hi ha també d'actuals, i després que intentem contactar amb l'anfitrió, per exemple?
1: Això seria una bona decisió, perquè és parlar amb una persona concretament, que no és un estafador que sigui d'un altre país amb un altre idioma, i que ho fan perquè aquestes estafes són a nivell internacional. Llavors és bo poder parlar amb la persona que està jugant realment, no amb la plataforma que s'ha anunciat. Perquè a vegades hem trobat estafes de plataformes que existeixen, però que han posat un anunci allà o han copiat un anunci,
0: no?
1: L'han suplantat l'anunci i s'han trobat amb això. També la forma de pagament. Quan un decideix pagar per avançat, o sigui que no és quan vas de vacances, sinó amb anterioritat, el que han de fer és comprovar el pagament que està fent, si és una part només, si ho fan pagar tot, cuidado, aquí hem de posar l'agulla de que no sigui realment una estafa, perquè pagar-ho tot per avançat no és normal. Allò que fan ofertes, faig un 40% de descompte si ho pagues tot per avançat. Desconfiem d'aquestes, comprovar-ho molt bé, hem de comprovar-ho. I moltes vegades, inclús, n'hi ha vegades que només posant un buscador, encara que sigui el Google o qualsevol altre buscador d'internet, posar l'anunci que tu veure, a vegades no és el primer que han intentat estafar i surt com que és una estafa. Això també s'han trobat, eh?
0: Uh-huh. I si ens demanen que ho paguem a través de... fora de la plataforma...
1: Aquí ja ve
0: més evident, no?
1: Ja és evident que t'estan buscant que paguis i que no... perquè a més la plataforma ja no fa responsable.
0: Uh-huh. Hem parlat de la suplantació, no?, d'aquestes pàgines webs que hi ha l'oficial i la que ens intenta estafar. Com distingim l'una de l'altra? Hi ha d'haver algun element que diguis això és una pàgina oficial?
1: Bueno, quan nosaltres veiem un anunci de qualsevol pàgina coneguda que ve un anunci d'una casa, un apartament, en qualsevol lloc que volen anar-hi, i ho veient, el que hem de fer és, vale, sabent que el que estan oferint-me, ara entro jo de nou a aquesta pàgina oficial, aquest buscador o aquest intermediari, i buscar realment si aquest anunci hi és dintre de la seva pàgina. No per l'anunci que s'arriba, perquè si no, veient un anunci a qualsevol lloc, et fiquen dient, oh, que bé, quina sort que he tingut, i és el que estic buscant, i no. I és una estafa. Hem d'anar a buscar l'origen, entrar nosaltres a la pàgina oficial.
0: També s'han detectat casos en què els delinqüents suplanten allotjaments reals i contacten amb clients que ja tenen feta una reserva. Com funciona aquesta modalitat?
1: Bueno, hi ha dues parts. Una, que agafen un anunci real d'un apartament real, d'una plataforma real, i el que fan és copiar-ho, i el que fan és estar darrere ells, ho envien, i clar, i un pot entrar i dir, pues sí que està la casa aquesta. Doncs el que ha de fer és contactar amb la pàgina que han entrat realment, perquè l'altra és una còpia i t'estafen. I després, perdona, m'has dit lo de l'estafa aquesta, de que suplanten i la...
0: No, la dels allotjaments. O sigui, un allotjament real, els delinqüents suplanten aquest allotjament, sí. Contacten directament amb els clients...
1: Sí. Ah, vale,
0: que ja tenen la reserva feta.
1: La que tenen la reserva feta, sí. Això també ha passat, de que han fet, han hackejat, han comprovat tant l'empresa com la plataforma, han agafat les dades i a partir d'aquí el que fan és contactar perquè ja saben que ho fet. Això estem trobant en altres àmbits, eh? També amb una empresa gran de comerç que tenen també de viatges, agència de viatges dintre, i tenen també assegurances i tot, ha estat ja, bueno, han agafat totes les dades i han utilitzat aquestes dades per oferir assegurança o millorar l'assegurança, o que falta un pagament d'aquesta assegurança, o del viatge o del lloguer que tenia pagat, i ho estan utilitzant. I això, per sort, aquesta empresa va detectar que l'havien agafat les seves dades, l'havien entrat al seu servidor, i ara ha avisat a tots els clients dient-li, cuidado, no us refieu, no? Però evitat que aquesta s'ha donat compte i ha avisat als seus clients, altres no s'han donat compte de moment i poden a fer això.
0: Però a més és que tot això va molt ràpid. Vull dir que potser passa un dia i ja te l'han fet, la malifeta.
1: Sí.
0: No? Si rebem un missatge dient que hi ha un problema en el pagament, amb la targeta, també haurem de sospitar.
1: Sempre. Això és un altre mètode, que saben que tenen les teves dades i el que volen és, hi ha aquest problema, doncs ho arreglen, has de pagar-lo a través d'aquí, ja que no pots, o donen les dades que ho tornaran a cobrar, i és quan entra l'estafa.
0: I quin tipus d'informació hauríem d'exigir, demanar, abans de reservar?
1: Sempre, si és a través d'una plataforma, hem de buscar el propietari real. Hem d'intentar veure el propietari. Si no, s'ha de pagar sempre a través de la plataforma, no amb una altra persona que digui que és ell. No. Demanar dades, hem de saber que l'allotjament que estem agafant realment sigui un allotjament legal, que té la seva...
0: Que està registrat com
1: com allotjament turístic.
0: Uh-huh.
1: Que no, perquè si no et poden entrar en un altre tipus d'estafa i no, i ara i hem d'evitar-ho. I quan tens tota la informació adequada d'on és, de la plataforma que és adequada, del propietari, i tens la informació, la forma de pagament ha de ser o a través de la plataforma o no, per no donar les dades. No hem de donar la targeta, ni hem de donar el número de compte corrent, de res.
0: Val. Quina informació ens poden demanar i quina no hauríem de donar mai fins que no siguem a l'allotjament?
1: Ja, agraeixo aquesta pregunta perquè hem tingut també problemes de que han demanat els DNIs, perquè quan un va de turisme a un hotel o un allotjament, apartament,
0: sempre
1: et demanen, perquè això és obligatori, perquè hi ha un registre de la gent que s'està allotjant. Però això quan estàs en situ. No te poden demanar abans perquè ho envies per internet. I si ho fas, que és estrany que ho demanin, ha de fer a una marca d'aigua que només pugui ser utilitzat només per això. Que això n'hi ha aplicacions del mòbil, hi ha llocs que t'ho fan perquè no es pugui utilitzar per una altra cosa. Perquè una altra estafa és que han demanat la documentació, han demanat el DNI i després s'utilitza per altres fins no lícits.
0: Com... O sigui que sí, fer-ho, però present a l'allotjament.
1: Sí, present. Quan un va a l'allotjament, sigui un hotel, un apartament, estan obligats a apuntar el DNI, a agafar les dades per poder... El registre que hi ha d'hostes és obligatori, ho han de fer-ho i han de comunicar.
0: Però és que, a més, d'aquest registre, a més d'agafar-te el teu nom i les teves dades del DNI, també registren el número de suport del DNI, o no?
1: No. No, en principi
0: no.
1: No és necessari? Han d'agafar... La plataforma que hi ha és el nombre i cognoms i el DNI, el número del DNI.
0: Uh-huh. Vinga, doncs ara ens posem en la situació que hem fet una reserva i sospitem... Ostres, tu, ja ens l'han fotut, no?
1: Bueno,
0: ens hem equivocat i ens han estafat. Què hem de fer?
1: Doncs això que pot passar a qualsevol, allò que diem, no? m'ha passat a mi perquè, mira, he estat una mica tonto. No. Això són tan professionals que ens enreden, s'enganyen i tothom pot caure. Llavors el que hem de fer és tindre la màxima informació possible, no esborrar els missatges de mail que han enviat o whatsapps que hagin enviat o rebut, i fer la denúncia pertinent sempre. Encara que digui, no, m'han estafat poca quantitat i mira, és igual, ha sigut culpa meva. No, culpa és del delinqüent, del que fa el delicte. I llavors el que hem de fer és denunciar-ho, perquè segur que hi ha més persones que cauen i hem d'intentar evitar-ho. I amb això és, amb la màxima informació que es tingui, portar-lo i el més aviat possible.
0: Fem la denúncia,
1: sí.
0: Però clar, sempre esperem que hi hagi una resolució. Algú trobarà aquella persona que ens ha estafat? En aquestes situacions, en aquests casos, s'acostuma a obtenir bons resultats en la cerca o és difícil?
1: No, hi ha... el ciutadà el que vol és una solució de que he pagat no sé quants diners i me'l retorna. A vegades molt

0: de la coordinació policial a nivell internacional, que es poden resoldre o no, però que arribi al ciutadà de que ja s'ha resolt, s'ha enganxat, és complicat.
1: Mm-hmm. Com que ja estem a tocar de l'estiu i qui més qui menys ja està programant les seves vacances, molta gent marxarà, deixarà casa seva per uns dies, recordem consells de seguretat?
0: Sí, és sentit comú moltes vegades. Ara ja la correspondència que es rep a la bústia no és com antigament,
1: ja,
0: eh?
1: No, ja no és decata, com abans.
0: No, com molt la publicitat que pot un rebre, però ja no és la quantitat que abans es rebia. Doncs és això, comprovar que hi hagi un veí o familiar que pugui buidar la bústia, que no estigui molt plena, perquè és un indicador de que allí algú està fent estiu, no? Que està de vacances. Comprovar que hi hagi el veí, el propi ciutadà i els veïns, comprovar que al voltant no hi hagi ningú observant, que sigui aliè al veïnat, i si ho veu alguna persona d'aquest tipus que diu, aquesta persona que està fent, mirant, no és el veí, no? I sap que el veí està de vacances, doncs trucar al 112 i que nosaltres anem a fer la comprovació realment si aquesta persona està per allà perquè està buscant algú, per una equivocació, o realment està intentant fer alguna cosa no adequada. També hem de no tancar totalment les finestres. Ja sé que la sensació inicial és de tanquem bé per
1: seguretat.
0: Per seguretat, no?
1: Sí.
0: Però estem indicant que si totes les finestres, les persianes, estan tancades totalment i tot, estem indicant que aquest habitatge està buit. I que si porta uns dos o tres dies que no hi ha ningú i sempre estan tancades, vol dir que estan de vacances. I més a l'estiu. Llavors estàs indicant que pots entrar a robar. Llavors hem de deixar alguna finestra que estigui una mica oberta, pujada a la persiana, mig pujada, no cal oberta de sencera. Si podem posar amb un temporitzador alguna llumeta de llum, aquesta de LED, que no gasta molt i que a la tarda o quan es fa de nit al principi que s'encengui a primera hora de la nit, s'encengui una mica, que sembla que hi hagi gent dintre, també va bé. Les claus, hi ha gent que perquè ha de passar un dia a la setmana algú, un familiar, va, deixant les claus sota la catifa de l'interior o un test que hi ha al costat o... Cuidao, no, perquè això ho miren, ho comproven els delinqüents i han tingut la sort de trobar claus de cases que tenen jardí, ho han posat fora i ho han trobat la cosa, no fer-ho. Intentar no deixar tampoc, pensant de que entren a robar-nos, i hem connectat l'alarma, hem fet el que tingui l'alarma, hem fet totes les coses adequadament, tancar bé en clau. Sobretot les coses de valor no les deixem, almenys si les podem portar a sobre millor, si no, no la guardem on sempre la guardem. Sempre la guardem a la tauleta de nit, sempre la guardem a l'habitació de matrimoni o l'habitació principal, doncs hem d'intentar buscar un altre indret que no donaré pistes, perquè no, als dolents no donaré pistes, que sé que no escolten la ràdio, però bueno...
1: No, vés a saber.
0: No. Però sí que hem d'intentar buscar un altre lloc o portar-li a un familiar les coses que tinguin valor, perquè no... I les coses que tinguin valor però són grans, com pot ser un portàtil, un ordinador, coses d'aquest tipus, hem d'agafar com un inventari, allò de dir, agafem...
1: Sí, per si hem de fer denúncia,
0: sí,
1: després,
0: perquè
1: no?
0: Perquè si després hem de fer denúncia, uh-huh, no podem dir, no s'han robat un portàtil de la marca que sigui,
1: ja
0: i
1: no
0: ja te'n
1: recordes.
0: I de color blanc. No, hem de dir la xifra, el número de registre, l'IP que tenen per poder, si el trobem, poder retornar-li amb ell, o si intenten vendre aquest ordinador o vendre alguna cosa, poder detectar que és un objecte sostret i poder retornar-lo al propietari.
1: Però, Paco, a banda de casa nostra, que marxem uns dies i volem que es mantingui aquesta seguretat, marxar de vacances també ens ha de fer estar alertes, no? No baixar la guàrdia, perquè allà on anem, doncs, sí. Si anem a un apartament turístic, hem de tenir també cura de les nostres pertinences. Si estem en un aeroport, per exemple, si sortim i anem a passejar per llocs on hi ha molta gent, Aquí també hem d'estar
0: sí. Nosaltres aquí
1: a
0: fem prevenció molta gent als turistes que venen aquí a visitar-nos, tant a Sant Cugat com a Barcelona, i ho fent i ho dient, o estudiants que venen aquí a fer l'Erasmus o venen a fer intercanvi, o universitat d'estius, que també aquí a Sant Cugat es fan, doncs també li fent un recordatori de la mesura de seguretat que han de prendre, perquè a vegades

0: d'un altre país, pensa, no, bueno, jo vinc de turista i no em passa res, doncs sí, sempre s'ha de portar la documentació a sobre, sempre s'ha de portar el bolso, com, bueno, com s'ha de tindre la cura que normalment s'ha de tenir quan un va a un lloc desconegut on hi ha molta gent i no saben si hi ha un delinqüent allà de que es pot robar. Llavors, el bolso sempre davant, sempre les coses guardades, no deixar les coses a l'apartament o a l'hotel allà vistes perquè de valor, perquè poden ser que entri algú i que robin a la qual cosa. La mateixa mesura de seguretat que tindrien aquí, la mateixa mesura de seguretat que donen als turistes que venen aquí, nosaltres quan anem fora hem de prendre aquesta seguretat. Per exemple, si anem amb vehicle privat, un altre exemple de cura és a les àrees de servei que hi ha a les autopistes, el cotxe està ple de la maleta, de coses que portem i ens anem a prendre un cafè perquè hem de fer un descans, doncs el cotxe ha d'estar en un lloc el més proper a la nostra visió d'on estiguin, del bar, el que sigui, perquè és un lloc que estan també incidint i per això Mossos d'Esquadra a nostres àrees d'aquí de les autopistes tenim un servei de paisà fent aquest control perquè és en trobar situacions de robatoris a turistes que venen, a nosaltres si anem fora també, encara que sigui a la Costa Brava o a la Costa Dorada, també es pot passar.
1: Bé, doncs esperem que amb això tinguem suficient per passar un estiu tranquils, que no tinguem gaires ensurts, i agraïm moltíssim als agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra, tant el Paco com a l'Anna, que ens han acompanyat durant aquest curs. Que tingueu bon servei, però que tingueu també molt bon estiu.
0: Igualment, esperem que tothom gaudeixi de l'estiu, de les vacances, merescudes segur, i que vinguin en aquesta alegria i que es trobin tot perfecte i que per això estem, per donar seguretat.
1: Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Quanta aigua hem de beure per evitar la deshidratació?
3: Per evitar la deshidratació, es recomana beure almenys d'un litre i mig a dos litres d'aigua al dia. Aquesta quantitat pot variar segons diversos factors, com l'activitat física, la temperatura ambiental, la humitat i la condició de salut individual. Durant l'exercici físic intens, o quan fa molta calor, la quantitat d'aigua necessària pot augmentar. També és important tenir en compte que altres líquids, com infusions, sucs naturals i fins i tot alguns aliments amb alt contingut d'aigua, com fruites i verdures, poden contribuir a la ingesta diària de líquids. Recorda beure aigua regularment al llarg del dia i no esperar a tenir set, ja que la sensació de set pot ser un signe que el cos ja està començant a deshidratar-se.
1: Salut activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: Doncs per evitar deshidratar-nos necessitem sobretot escoltar les senyals del nostre cos, com podria ser la boca seca, el coll també sec, els llavis secs, i a partir d'aquí beure líquids saludables. Evidentment, un 80% d'aquests líquids hauria de ser aigua, i és important portar sempre una ampolleta a sobre, perquè si tenim la senyal i no l'emportem, doncs llavors estem perdent una oportunitat, no, d'hidratar el nostre cos. No només es poden utilitzar aigua, sinó que es poden utilitzar altres begudes saludables, que no portin sucres, que no portin cafeïna, que no portin alcohol, per exemple, i unes begudes ideals per l'estiu podria ser aigua amb fruitetes i fulles, per exemple, fulles de menta, o podria ser infusions fredes, també podria ser, per exemple, inclús, per què no, un cafè descafeïnat amb gel, o tipus un gazpacho, per posar alguns exemples, o la clàssica llet. Si tu ets de les persones que no escoltes el teu cos perquè vas molt de pressa o te n'oblides de portar l'ampolleta d'aigua, doncs llavors és important marcar uns hàbits. Llavors, normalment la dona necessita uns 2,4 litres i l'home un 3,2. El que passa que si fem una dieta equilibrada, menjant fruita, verdura, pasta, cigrons, llegums, no? Etcètera, carn, pollastre, tot això, doncs la idea és que un litre ja el podem aconseguir. Per tant, amb una alimentació saludable ja aconseguim aquesta part.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

La primera sèrie de televisió de la història és The Queen's Messenger, emesa l'11 de setembre del 1928 als Estats Units per l'estació WGI a Nova York. Aquest drama experimental, produït per General Electric, va ser un esdeveniment pioner a la televisió, quan aquesta encara era una tecnologia incipient amb receptors limitats. La sèrie, basada en una obra de teatre de J. Harley Manners, es va transmetre utilitzant un sistema mecànic de televisió desenvolupat per Ernest Alexanderson. Només uns pocs espectadors, amb receptors experimentals, van poder veure-la. The Queen's Messenger no era una sèrie en sentit modern, amb episodis recurrents, sinó un esdeveniment televisiu únic que va marcar l'inici de la narrativa serialitzada. Va requerir una producció complexa, amb dues càmeres enfocant els actors i una tercera capturant objectes com mans o cartes en primer pla. L'emissió es va complementar amb àudio simultani per ràdio, ja que la televisió no podia transmetre so en aquella època. Aquest experiment va demostrar el potencial de la televisió per a l'entreteniment narratiu, obrint el camí per a futurs programes. Tot i la seva senzillesa tècnica, va establir les bases del mitjà televisiu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Veig com encauen de la pell trossets

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les figues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Disfrutar de un verano mejor, vamos grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
6: Febrer de 1896. El soldat barceloní Ramon Calix i Revoltós arriba a Cuba. Forma part dels grans contingents de lleva cridats amb l'objectiu d'esclafar la nova revolta contra la dominació colonial espanyola. Comença una intensa correspondència que descriu el seu dia a dia en guerra i en la que no estalvia ni un detall de cruesa a la seva família. Però les primeres lletres encara reflecteixen l'optimisme del jove que viu una aventura.
7: Acabem d'escoltar la veu figurada de Ramon Calix, un personatge que avui coneixerem amb més profunditat. Per fer-ho, ens torna a acompanyar el Miquel Pérez Latre, cap de l'àrea de fons històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Cada mes el Miquel rescata una història del fons de l'arxiu i la comparteix amb nosaltres per apropar-nos al nostre passat. Miquel, avui descobrim un nou personatge del qual l'arxiu en custòdia una part de la memòria, no?
8: Correcte, sí. El mes passat recordareu que vam parlar de Joan Blázquez, un destacat membre de la resistència francesa durant els anys 40, i avui recularem una mica més en el temps per conèixer un jove que també va patir l'absurditat i la cruesa de la guerra, però en aquest cas, a més, a 8.000 quilòmetres de casa.
9: Ja porto un mes que vaig d'operacions amb la columna del general Godoy. Fa uns dies vam matar 200 insurrectes i nosaltres només vam tenir 3 morts i un ferit. Van disparar més que mai. Diuen que eren més de 3.000. Però molts no portaven armes, només matxets. I els que portaven armes no tenien munició. O en tenien molt poca, perquè l'illa està vigilada perquè no els en desembarquin. Per ara estan completament perduts. I el general vol acabar la guerra aviat.
7: Quina descripció, Miquel. Parla'ns d'aquest perfil de Ramon Calix, abans de convertir-se a la força, en aquest soldat, no?, que ara ens estava parlant.
8: Correcte. És una persona corrent, un home d'ofici, serraller de Barcelona, que es veu abocat a viure aquesta experiència de màxima tensió i que l'explica en forma de cartes a la seva família. Les trobem escrites en materials precaris de qualsevol manera i en qualsevol indret, de vegades censurades, sense poder indicar el lloc, per no assenyalar la posició o perquè ni el mateix Ramon ben bé ho sap.
7: Ens podries fer 5 cèntims de quin era el context històric i bèl·lic en el que ens trobem en aquesta història?
8: Sí, aquestes cartes el que ens permeten és viure el conflicte realment des de dins. Estem en el quart aixecament contra l'autoritat espanyola en menys de 50 anys i aquí les aspiracions independentistes han cristal·litzat de nou a principis de 1895 quan el líder del Partit Revolucionari Cubà, José Martí, coordina una insurrecció a 35 localitats de la meitat oriental de l'illa de Cuba. Els cubans s'alcen per fer-se amb les regnes del seu país, que és una terra pròspera on el nostre protagonista, de fet, no descarta quedar-s'hi i mirar de fer negocis.
7: De fet, no seria gens estrany, perquè si s'hagués quedat és el que feien milers de joves catalans, no?, que ja ho van fer. Teniu fons que ho documentin a l'arxiu, això?
8: Sí, i tant. Tenim, per exemple, conservem el fons del Josep Conangle i Fontanilles, que és un soldat a la guerra, a la darrera de les guerres, de 1895-98, i que va retornar per quedar-se per sempre a Cuba. Va adoptar la nacionalitat, es va convertir en un dels principals activistes de l'independentisme a Amèrica, va fundar el grup nacionalista radical i va acollir fins i tot el president Macià en el seu viatge d'exili, en el que es va impulsar una Constitució Provisional de la República Catalana el 1928. Hi ha altres catalans, però, que també en tenim testimoni, que les coses no els hi van resultar tan fàcils. I això ho tenim documentat en un altre fons, que és el de la Societat de Beneficència de Naturales de Catalunya, que és la gran entitat que es va crear a mitjans del segle XIX i que d'alguna manera feia d'assistència amb socors ordinaris, proporcionava recursos sanitaris, allotjament, facilitava passatges de vaixell, o fins i tot també per fer front a les despeses de funerals, a la colònia catalana que residia a Cuba.
9: Des que vaig sortir del quartel de Pamplona, no m'he tret la roba ni per dormir. No en tenim altra. Està carregada de brutícia. En un sol dia vam creuar el riu 25 vegades amb aigua fins als genolls. I hem de dormir sobre les herbes mullades. I com que la roba s'asseca mentre la portem a sobre, per això hi ha tant de vòmit a la tropa. Per menjar ens donen una porqueria d'arròs amb tocino. De vegades només dues galetes. Jo, de salut, ja no en tinc tanta com en tenia.
7: Déu-n'hi-do, tota la misèria que es desprèn d'aquestes cartes de Calix. Roba bruta, poc menjar...
8: Sí, realment el menjar és un dels temes recurrents a les cartes del Ramon i no és estrany perquè l'alimentació o la manca d'alimentació i la manca d'higiene i les condicions sanitàries de la tropa són realment més que precàries. Com hem vist, per la diferència de to entre els dos testimonis, l'optimisme inicial es va convertint en una queixa amarga quan el jove soldat va descobrint les penúries que pateixen el dia a dia, especialment dures en una terra amb un clima extrem i amb temporades de pluges torrencials.
7: I com va evolucionar la guerra al territori cubà?
8: Sí, hi ha un factor que de mica en mica, ja ho hem començat a veure en el fragment anterior, va esdevenint decisiu per al desenvolupament del conflicte, que és aquest, que és l'entorn. Com diuen a Cuba, la manigua. Els cubans coneixen pam a pam aquests boscos de vegetació atapeïda i de corriols impossibles, on la tropa colonial es troba absolutament perduda. De manera que la superioritat espanyola, en principi en homes i en armament, va quedant neutralitzada pel domini de l'espai que tenen els insurrectes.
9: Estimats pares i germans, sóc a la província de Pinar del Río. Aquí els insurrectes tenen molts campaments, estan molt ben atrinxerats. Als últims focs hem tingut 7 ferits i un mort. I a un ferit de la meva companyia li han hagut de tallar el braç. Ens fan grans emboscades a dins de la manigua. Una pluja de bales. I l'espessor del bosc ens fa disparar totes les càrregues que podem en totes direccions perquè no els veiem. A camp obert no surten mai. Això dura tant la guerra. Si no, ja fa temps que hauríem guanyat.
7: És veritat el que deies, que a mesura que la cosa avança, encara va pitjor, no?
8: Correcte, l'empenta dels revoltats contrasta amb la inoperància d'unes tropes que estan mal equipades i dirigides, i el Ramon realment en veu de tots colors, però sorprèn una mica que les cartes no contenen mai cap expressió d'odi o de ràbia cap a l'enemic. D'alguna manera és com si acceptés en resignació la feina de soldat que li han encomanat i no se la qüestiona.
7: De fet, passen els anys i la guerra avança molt a poc a poc. Com es desenvolupa?
8: Sí, després de gairebé 3 anys de conflicte, de desgast, arriba un moment decisiu, que és l'explosió del cuirassat Maine al port de l'Havana, que dona l'excusa perfecta als Estats Units per entrar en el conflicte. Han esperat estratègicament que els dos bàndols vagin afeblint i ara, finalment, després d'aquesta explosió, doncs, acusen els espanyols d'haver enfonsat el seu vaixell, els declaren la guerra i en pocs dies aniquilen completament la flota espanyola a l'illa de Cuba. A partir d'aquí, el suport nord-americà als cubans revoltats té un efecte devastador per la situació espanyola.
9: Darrerament tenim més enfrontaments amb els yanquis que amb els insurrectes. Uns volen una Cuba lliure i els altres volen fer-se seva l'illa.
10: Ara els insurrectes han vist, desenganyats, com els Estats Units els donava municions per fer-se els amos de l'illa. I els insurrectes diuen, nosaltres treballem per una Cuba lliure. I veuen que els Estats Units volen l'illa per a ells. I diuen que volen ser més d'Espanya, que és qui els va descobrir, que dels Estats Units, que no tenen res a veure amb l'illa de Cuba.
8: Aquesta és la darrera carta que Joaquim Calix rep del seu fill Ramon. Va ser enviada el 12 de maig de 1898 des d'Artemisa. Artemisa era un dels punts on l'exèrcit espanyol havia forçat la població a concentrar-se per evitar que ajudessin o s'assumessin a la revolta. En aquests punts de concentració, la gana i les epidèmies no van trigar a aparèixer i van causar molts estralls, també entre les tropes espanyoles. No se sap del cert si Ramon Calix va deixar la vida allà o si, ja embarcat, va morir al vaixell quan el retornaven a casa.
7: Estem arribant pràcticament al final. Recorda'ns com va acabar tot plegat.
8: Doncs un mes, només un mes després de la mort de Ramon Calix, el desembre de 1898, el Tractat de París va posar fi al conflicte. Espanya va renunciar a la sobirania sobre l'illa, que va quedar d'alguna manera sota tutela dels Estats Units fins a la independència formal que es va produir el maig de 1902. Es calcula que una quarta part dels 200.000 soldats que es van enviar des de la península van morir en aquells 4 anys de guerra i que més del 90% no van caure en combat, sinó que van ser víctimes de malalties, principalment tropicals. Alhora, les polítiques de desplaçament de població que es van practicar per intentar tallar l'oxigen a la revolta van provocar també, es calcula, uns 150.000 morts entre la població civil cubana. Fins al darrer home i fins a la darrera pesseta. Aquesta havia estat la divisa del principal responsable del desastre, que va ser el president del govern espanyol, Antonio Cánovas del Castillo.
7: Mira, ens sona, no? Ho dic perquè a moltes ciutats encara hi ha carrers amb aquest nom.
8: Exacte, sí.
7: Però alguns van poder escapar d'anar a la guerra perquè van poder pagar. No va ser el cas del nostre protagonista.
8: Sí, aquí tenim una anècdota que podem dir que gairebé macabre final, que és que en Ramon Calix, la seva família, perquè no podia o perquè va prendre aquesta decisió, no va pagar les 1.500 pessetes que l'haurien alliberat de l'obligació de llistar-se a Cuba, i en acceptar l'allistament, en Ramon va salvar el seu germà petit d'haver d'anar a Cuba, de manera que Benet Calix va ocupar el seu lloc, va portar el negoci familiar de serralleria durant molts anys, però què va passar? Doncs que s'havia salvat d'una guerra, havia evitat l'allistament per anar a la guerra de Cuba, però arribaria dècades més tard una altra guerra. I de manera que al març de 1938, una bomba llançada per l'aviació feixista italiana el va matar en ple carrer al Paral·lel de Barcelona. Per tant, dos germans que en dues guerres diferents van acabar morint, realment a l'absurd de la guerra.
7: Doncs una nova història la que ens ha portat Miquel Pérez Latre. Gràcies a tota aquesta informació que es recull a l'Arxiu Nacional de Catalunya i tota aquesta informació que es desprèn d'aquestes cartes, no?, que enviava el protagonista a la família. Dit això, és el moment d'explicar... Tornem a l'actualitat, eh?
8: Aixequem una mica els ànims.
7: Sí, però, escolta, és que veient aquests episodis, dius, això és història mundial, no? I entenem per què encara hi ha coses que continuen, com qui diu, pràcticament igual, o no hem avançat tant, que diria algú, no? I ara continuem precisament amb activitats que feu des de l'arxiu. Què és el que heu preparat per aquest pròxim mes?
8: Sí, ara, de fet, tenim molt a prop la Setmana Internacional dels Arxius, que se celebra entre el 9 i el 13 de juny, i tenim un programa molt complet d'activitats. Us destacarem quatre. D'entrada, una que es produeix la setmana següent, de fet, que és la inauguració de l'exposició en la que participem un any més en aquest Festival Lumínic de Fotografia de Sant Cugat, sí. Del que segur que ja heu parlat, que és realment un referent de la fotografia ja a nivell nacional. I hem participat tots els anys i aquest any ho farem també amb l'exposició Francesca de la Roca, La pell de Barcelona, que ens ofereix una visió evocadora de la capital catalana a través del darrer fotollibre que va publicar el qui és un dels grans autors de la fotografia catalana contemporània. Us convidem a la inauguració que farem a l'arxiu el 18 de juny a les 6 de la tarda amb la participació del comissari Manel Guerrero. Però, sens dubte, el plat fort de la setmana serà la celebració el dissabte 13 de juny al matí. Us convidem a tots amb la nostra jornada de portes obertes, que, bàsicament, entre altres activitats, farem principalment les visites que recorren l'arxiu durant tot el matí. Mm-hmm. Potser heu vist de lluny la seu, la nostra seu imponent, no? I no us heu atrevit a entrar,
7: sí,
8: doncs
7: sí,
8: entreu.
7: Fa molt respecte, no?
8: Aquell dia és tota oberta per vosaltres, mm-hmm, i realment us sorprendrà, Veureu coses que no us espereu. I farem també, a banda d'aquestes visites, dues activitats molt interessants. Una protagonitzada pel grup Mirasol Teatre, que fa una activitat que en diem fake a l'arxiu, un enigma a mida real, i en el que el públic va descobrint quins són els autors d'una falsificació d'un document fotogràfic que es conserva a l'arxiu. Tenim quatre sospitosos i cal trobar els culpables.
7: Ah, molt bé.
8: I, finalment, també dos tallers familiars molt suggeridors, fantàstics, de debò, que fan viure, d'una banda, com es fabricava la tinta en època medieval, i després també expliquen com s'assignaven els documents i ajuden, diguem-ne, els participants a crear la seva pròpia signatura medieval.
7: Totes aquestes activitats són el dia 13?
8: Totes aquestes activitats són el dia 13 al matí. Mm-hmm. Teniu tota la informació al nostre web i podeu preguntar i reservar plaça per participar enviant-nos un correu electrònic a l'adreça anc.cultura@gencat.cat. anc.cultura@gencat.cat.
7: Doncs a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que celebrarà la seva festa major amb aquesta setmana internacional que tindrà lloc el dissabte 13 de juny. Recordeu que podeu aprofitar per entrar si teniu curiositat i encara no ho heu fet. Les portes seran obertes i podeu gaudir i descobrir, sobretot, moltíssimes coses. Miquel, escolta, se'ns ha acabat ja el curs. Hem arribat al final. Ens ha agradat molt conèixer totes aquestes històries que hem volgut treure de l'arxiu per difondre-les a través d'aquest programa, gràcies a la teva tasca.
8: Gràcies a vosaltres per compartir-les.
7: Que vagi molt bé l'estiu.
8: Igualment.
7: Gràcies.

Bon dia, s'apropa el Sant Coblac, i això es nota amb temes com aquests que escoltem de la Tina Massawi, cap de cartell d'aquest festival, d'aquest 12è Festival de Música Negra de Sant Cugat. I és que el poble sencer s'omple de música negra. Com diem, s'apropa el Sant Coblac en aquesta setmana. Soc Rick Indersounds, des de Sota Sons, i això és la secció musical. Passem al segon tema.

I aquesta setmana, com sempre, fem el Sanko Black petit, o el pretour del Sanko Black, que comença un any més al Bocamoll, en aquesta Sanko Black Connection entre la Pua i Sotasons, en aquest cicle de petit format del Bocamoll. I tocaran els Yala Yala. Hem de dir això del Sanko Black Connection perquè és important, que és el 12è any consecutiu que es fa aquesta col·laboració entre el cicle petit format del Bocamoll i el Festival Sanko Black. De fet, abans que Sotasons entrés a organitzar aquest cicle, quan era Jazz en Viu, ja es feia aquesta col·laboració. Per tant, sempre és un concert que ens fa especial il·lusió des del Sanko Black i des de Sotasons. I en aquesta edició, com no podia ser d'una altra manera, com la temàtica del festival és aquesta anada i tornada, toca un grup amb arrels colombianes, com són aquests Yala Yala. A més, tindrem la roda de premsa amb la secció de cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat, també, allà a les 7:30 de la tarda, al casal de Torre Blanca, a la Terrasseta, que segur que s'hi està la mar de bé. I divendres 5, a l'Ateneu, tenim un trio vingut des de Buenos Aires. Veurem que aquest any tot el Sanko Black està basat també en Llatinoamèrica, no?, i aquestes músiques de fusió. I tenim aquest trio argentí des de Buenos Aires, que són el Soulful Trio, un trio de soul, funky, groove, instrumental, brutal, vull dir, espectacular. I quan els vaig veure per primer cop vaig caure de cul a la cadira, i és que val molt la pena veure aquest trio. A més, presentarem en exclusiva un single, que si ens dona temps la secció podrem escoltar avui aquí al programa, i és que presentem en exclusiva aquest disc fet expressament pel festival pel Sanko Black. Tot això és a la terrassa de l'Ateneu, a les 7 de la tarda també. I saltem al dia següent, i és que el dia 6, el dissabte, al Mercantic, seguint l'estela d'aquests vermuts que s'hi estan fent a la taverna del Mercantic de migdies, els dissabtes, de vermut, amb la col·laboració de Perol, tenim un servidor, Enric Indersounds, fent giradiscos per entrar en aquest ambient del Sanko Black. I la mateixa tarda, a la Tasca del Sol, anem cap a Vall d'Oreig, tenim a Los del Son, un clàssic grup cubà resident a la Floresta, que porten també molts anys omplint de ritme i de sabor al nostre municipi. Diumenge 7, aquest músic que estàvem escoltant, que escoltem de fons, des de Nigèria, la T-Soul, estarà al vermut del Belgrado, i a la tarda tenim la Marina Bieface fent el seu ja tradicional mostra de l'estudi de cant de Marina FIs al Café Belgrado, també, a partir de 6 de la tarda. Així que tenim un vermut amb Ati Soul des de Nigèria i una tarda amb la Marina FIs i els seus alumnes per tancar la setmana. I passem a la setmana següent,

0: és perillós, despertar-se és verinós, un cercle viciós infinit com el cosmos.
1: Comença ara sí la setmana gran del Sant Cublà, que escoltàvem un d'aquests caps de cartells a l'Extraño Ways Orchestra. I començarà dimecres, dia 10, al Cal Temerari, amb el visionat del documental Negrés sobre l'esclavisme català, i una posterior taula rodona amb diferents col·lectius migrants per parlar sobre el racisme, i amb el pregoner del festival d'aquest any convidat, Daura Mangara, que estarà fent un concert el dia següent, dijous 11, a la plaça 1 d'Octubre, després d'aquest pregó esmentat. Divendres començarà totes les activitats allà mateix a la plaça 1 d'Octubre, on tenim el CUP, aquest gegant del Sant Cublac, amb una batucada de carabassà per portar-nos fins a aquest Freedom Town, fins al parc de Can Bernet, on hi tenim, i començaran i obriran l'espai Guatatiboa, un duo elèctric espectacular. Després ens seguirà el concert d'aquesta Tina Massaui que escoltàvem al principi, per tancar la nit amb el concert, amb aquest gran concert de Extraño Ways Orchestra. Dissabte començarem les activitats, és un dia molt més llatí, amb aquests Nius Sabrosura. Després tenim a Joao del Monte, un altre cubà amb un gran, grandíssim projecte. Nius Sabrosura també des de Colòmbia i Venezuela, que no ho hem dit. I tancarà la nit aquest projecte exclusiu i únic del Sant Cublà, que en exclusiva, que és aquest Latin Goes Ska. Anem a escoltar un moment un trosset de Joao del Monte i així ens fem una mica la idea de la música que podrem escoltar aquest dissabte de Sant Cublà.

Ja anem una mica apurats de temps, així que anirem per feina. Estàvem aquest dissabte de Sant Cublac, dissabte dia 13, i saltem el dia 14, el tancament d'aquest gran festival de música negra, 12a edició, al Parc de Can Bernet, on tindrem curs de percussió africana a les 6 de la tarda, de seguit d'un concert de Cantema, també des de Senegal, i tancaran els Paracundé amb la seva música brasilenya, amb una roda de samba participativa a peu de terra, vull dir, sense escenari, a peu de terra, serà una roda inclusiva per tothom. Anem a posar aquests discos en exclusiva, que dèiem, aquest Latin Goes Ska, una producció en col·laboració entre Gazzara Records, Sota Sons, que, com diem, només es podrà veure en directe en aquest Sant Cublac durant el llarg de tot aquest any. És una producció que hem fet, que repassa temes clàssics de la música llatina, de la salsa, del son, etc., transformats en música jamaicana, fent aquesta connexió entre aquestes dues illes que tanta riquesa musical han donat al món en general i a la cultura moderna. I aquest disc que hem planxat en col·laboració amb els Jegues, la Memi Sila i el Lenin Wiriloco. L'escoltem.

Hem escoltat aquesta cara A, escoltàvem aquesta Memisila, Lenin Guiriloco, amb The Jeggers, en aquest concert que podreu veure en exclusiva el dia 13 de juny al Parc de Can Bernet, al Sant Coblac. També podreu adquirir el disc, el vinil, si voleu, allà, en, també exclusiva, l'estarem venent en aquest festival. I us deixarem amb la cara B, aquesta instrumental de The Jeggers, produïda per Gazzara, Sota Sons, i us ha parlat Rickinder Sounds. Ens veiem el mes que ve. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Continguts en xarxa.

0: Com dic, la sèrie és del 1978 i la pel·lícula del 1996. De manera que si aquesta dependència nostra ja preocupava i obria molts interrogants 30 o 40 anys enrere, podem imaginar com ens ha de preocupar ara que som infinitament més dependents que aleshores. Però bé, parlant de sèries, l'Estat espanyol en va fer una el 2022 en aquesta línia. No era d'educació científica, sinó de ficció, i tenia 5 episodis titulats Negació, Emergència, Confrontació, Supervivència i Equilibri. Aquí ens trobem amb una tempesta solar que impacta a la Terra i causa una apagada global, cosa que obliga la gent a haver d'adaptar-se a un món sense coses que fins aleshores eren d'ús bàsic, com la llum, les telecomunicacions o el transport. La sèrie es deia Apagón, apagada.
1: ¿Has visto las noticias?
2: Sí.
1: Pues va en serio, muy en serio. Escúchame. Para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida no perecedera que quepa en el maletero. Y velas, y pilas.
3: El peor escenario es apagón total y efecto en cascada, es correcto.
4: Me dices que pare comercio, colegios, hospitales, industria.
3: Esto es así, podemos perderlo casi todo y tardar años en recuperarlos.
5: ¿Es urgente?
6: Hombre, pues tú dirás, estamos desbordados.
7: No se atenderá a mayores de 70 años.
5: Un momento, ¿solo hay esto?
8: Yo puedo trabajar sin luz, sin personal, pero no sin medicamentos. Sé que esta situación no está siendo fácil para ninguno.
5: ¡No!
8: Os pido que aguantemos un poquito más.
9: Necesito ver a mi familia, a mi hija, a mi mujer.
0: Un fragment de la sèrie espanyola Apagón, que recull 5 històries protagonitzades per personatges que es veuen obligats a viure com ho feien els nostres avantpassats, és a dir, sense el suport tecnològic de què gaudim avui. És una sèrie francament bona que ens empeny a reflexionar sobre el nostre sistema de vida. La grandiosa apagada de 12 hores que vam viure el 28 d'abril passat podríem donar-la per bona si serveix per fer-nos pensar. Si serveix perquè ens preguntem com seria la nostra vida sense llum. Com seria quan premem l'interruptor i no passés res. Pensem també que la llum és fonamental al cinema. Sense llum el cinema no existiria. No hi hauria setè art, perquè per projectar les imatges en una pantalla cal tenir llum. Una estona de foscor, bé, ja ho sabem, pot ser divertida. És molt romàntic sopar la llum de la lluna o a la llum d'unes espelmes. Però la vida és moltes més coses. Avui, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a les grans apagades, recorrerem a una pel·lícula que ens deixi un bon gust de boca, després de tantes tensions i confrontacions. Es tracta d'una comèdia del 1968 titulada Què feies quan se'n va anar llum? Protagonitzada per Doris Day, Robert Morse i Terry Thomas. És una pel·lícula que se centra en la gran apagada que va tenir lloc als Estats Units el 9 de novembre de 1965, quan el sistema interconnectat d'electricitat que uneix la costa est d'aquell país amb el Canadà va patir una avaria que va durar 14 hores. Això va fer que més de 30 milions de persones quedessin a les fosques. Arran d'això, arran d'aquella nit del 9 de novembre del 1965, van passar un munt de coses. Talls d'aigua, talls de gas, bloqueig de les benzineres, 600.000 persones atrapades dins dels trens i també, ves per on, una cosa molt menys dramàtica, com va ser el fenomen del baby boom. Perquè bé, la gent, davant la impossibilitat de fer res, va optar per fer l'amor. I els efectes d'aquella nit es van registrar a les estadístiques 9 mesos després. La pel·lícula, com a comèdia que és, basada en una obra teatral del dramaturg francès Claude Magnier, se centra en els embolics sentimentals i la cançó dels embolics sentimentals de la pel·lícula i la cançó de la banda sonora, composta per Dave Grusin i cantada pel trio vocal de Letterman, té el mateix títol que la pel·lícula. Què feies quan se'n va anar a llum? Fins la setmana vinent, amics.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Sabies que...
2: Les estrelles no són perfectament rodones. De fet, algunes estan tan deformades per la seva pròpia rotació que tenen una forma clarament aixafada. Un dels exemples més espectaculars és Arkenar, una estrella situada a uns 140 anys llum de la Terra. Gira sobre si mateixa a més de 250 km per segon a l'Equador. Aquesta velocitat és tan extraordinària que la força centrífuga fa que l'estrella s'eixampli pel centre i s'aplani pels pols. El seu diàmetre equatorial és aproximadament un 50% més que el polar. Si poguéssim observar-la de prop, no veuríem una esfera, sinó una forma semblant a una carbassa lleugerament aixafada. Aquesta deformació també afecta la temperatura de la seva superfície. Els pols, on la gravetat és més intensa, són molt més calents i brillants que l'Equador. Aquest fenomen es coneix com enfosquiment gravitatori, tot i que, paradoxalment, són els pols els que brillen més. Estudiar aquestes estrelles ajuda els astrònoms a entendre millor com influeixen la rotació extrema, la gravetat i la pressió en l'evolució estel·lar.
0: La ràdio amb samarreta.
3: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
4: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures que m'han fet començar aquest 2026 amb molt bon peu, perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, esperant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. I fins aquí les meves recomanacions del mes de gener. Si en voleu més, em podeu seguir a les xarxes socials com a @misha_ql o també em podeu trobar al web parauladenisha.com. Fins a la propera. Adeu!
3: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un...
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest divendres arriba oficialment el Black Friday, però la realitat és que la campanya fa setmanes que està en marxa. Les marques han avançat descomptes i promocions, transformant aquest divendres negre en una temporada sencera de rebaixes que molts ja aprofiten per avançar compres de Nadal. Segons l'enquesta de l'OCU, el 78% dels espanyols planteja aprofitar el Black Friday i la despesa prevista mitjana és de 219 euros. Per abordar aquesta qüestió, avui ens acompanya l'Anna Isabel Jiménez Zarco. Ella és professora dels Estudis d'Economia i d'Empresa de la UOC i investigadora del grup Digibits. Anna Isabel, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres per trucar-nos.
0: El Black Friday i el Dia del Solter, el Cyber Monday, han transformat la manera com fem les compres de Nadal. Quines tendències han detectat en la planificació de les compres i el consum per part de les famílies catalanes?
1: Bé, el que s'està fent és que, bàsicament, molta gent el que està fent és anticipar, diguem-ne, les despeses de Nadal, sobretot el tema dels regals, etc., i l'estat traslladarà aquestes dates. Bàsicament perquè trobar un millor preu i fins i tot també més diguem-ne, més sabats. O sigui, no, aquesta sensació de que em puc quedar sense el producte que estic buscant.
0: I creu que realment s'avancen les compres dels regals de Nadal o simplement és que també comprem més?
1: A veure, comprem més aprofitant que hi ha un millor preu, però bàsicament el que estem fent és avançar les compres, bàsicament perquè ens estem trobant un preu més diguem-ne, més atractiu, i per tant, evidentment, és una manera d'estalviar.
0: El Black Friday, de fet, va arribar a Espanya l'any 2012, quan el govern del Partit Popular, presidit aleshores per Rajoy, va liberalitzar les campanyes de rebaixes. En tot cas, en un inici, els descomptes s'assenyien a un sol dia, però cada cop veiem que es prolonguen més en el temps. De fet, durant tot el novembre veiem cartells i en surten anuncis a les xarxes i a internet de descomptes pel Black Friday. Què ha portat a les marques a avançar tant els descomptes?
1: Bàsicament, un increment de les vendes. I hem de tenir també tot el volum de vendes, de com que entra bé un dia o dos, doncs així és que estan escalonant aquestes vendes i és millorar la gestió, millorar també tot el tema del transport i la logística i també per part dels clients doncs, més comoditat a l'hora de tenir el producte quan el necessita.
0: I aquesta ampliació del Black Friday, gairebé podríem dir d'un mes negre, ha fet també que des del 2012 que s'han liberalitzat les rebaixes i pertany a aquest tipus d'iniciativa, hagi augmentat el consum per aquestes dates?
1: Sí, evidentment. Ha augmentat el consum, però també a costa de traslladar part d'aquest consum que es feia al Nadal cap a aquestes dates. El que estem fent és avançar una mica les compres previstes al Nadal.
0: Per tant, durant el mes de desembre entenem que possiblement, si ho comparéssim amb anys anteriors, la despesa mitjana hauria baixat.
1: Evidentment, però la despesa total, diguem-ne, i per persona destinada a regals de Nadal seria més o menys la mateixa, o fins i tot més, aprofitant aquesta sensació d'un preu més econòmic i més atractiu.
0: Els estudis assenyalen que el Black Friday genera aquesta sensació que ara vostè comentava d'urgència per part del consumidor, missatges d'oferta irrepetible, durant un temps limitat. Hi ha una mica de FOMO, d'allò de tenir la sensació que ens perdrem aquestes ofertes si no ho comprem immediatament?
1: Sí, de fet, el concepte de rebaixa es basa una mica en aquesta sensació de si compres ara, tindràs l'oportunitat de tenir aquest producte a un millor preu. D'altra manera, si te la perdes, doncs, igual o no trobes el producte o no trobes l'oferta. I després, clar, si a més es tens en compte que estàs treballant en una data concreta o estàs avançant els regals de Nadal, que ja saps que moltes vegades es queda sense
0: estoc.
1: Sense estoc, aleshores, clar, estàs aprofitant aquesta sensació per augmentar la venda.
0: Clar, aquesta cultura que podríem dir gairebé de descompte permanent, no? Ara comencem el Black Friday, que ja hem comentat que s'allarga més d'un dia. El dilluns següent tindrem el Cyber Monday, enganxarem gairebé després de Nadal amb les rebaixes de gener. No sé si també pot generar cert esgotament en el consumidor.
1: Ja no, bueno, a veure, absolutament sí, el que passa és que no estan esgotament per les rebaixes, sinó aquesta sensació de que sempre estem de rebaixes i, per tant, quan no hi ha rebaixes és estrany que no hi ha rebaixes. O sigui, sempre tenim alguna mena de dia o celebració en el que hi ha un estalvi en el preu. I si no són les rebaixes de Cyber Monday o les del gener, doncs són les temitats de temporada. Sempre hi ha algunes. També tenim en compte que a vegades, encara que no siguin tradicionals aquí a l'estat, sí que clar, tenir tota la venda online, podem perfectament estar comprant en botigues o en marques que no són d'acà. Llavors, clar, estem diguem-ne fent servir les campanyes d'altres jocs i les estem traient al nostre mercat.
0: Clar, com ha afectat l'increment de l'e-commerce, no? De la compra online? Ara vostè apuntava també fora de botigues de l'Estat, que per tant tenen altres dates de descomptes, en el consum al nostre estat.
1: Bàsicament el que fa és que estan a un clic de distància de qualsevol marca. És a dir, podem comprar un producte als Estats Units o a Xina i a la setmana tenir-lo a casa. Que realment en tema de temps tampoc és tan dilatat com si la compra és aquí. O sigui que, d'alguna manera, estem comprant productes de tot arreu i el que estem fent és globalitzar la demanda i l'oferta, entrar en un mercat global.
0: Després parlarem també de l'impacte que això té en el comerç de proximitat. Ho dèiem al principi de l'entrevista. Segons l'enquesta que ha fet enguany l'OCU, el 78% dels espanyols planteja aprofitar el Black Friday, això vol dir doncs gairebé 8 de cada 10, i són 2 punts percentuals més que l'any passat. La despesa prevista per aquest any, segons aquesta mateixa enquesta, és de 219 euros. Jo no sé si aquest bombardeig d'ofertes també ens pot generar compres impulsives.
1: Home, algunes sempre que hi ha. Sempre hi ha una compra impulsiva. El que passa és que cada vegada més el consumidor és una mica més racional. Sobretot també tenint en compte l'increment de preus i la crisi, diguem-ne, econòmica. És a dir, que al final, quan el preu s'incrementa i els salaris no pugen tant, no s'hagin, diguem-ne, planificar més les seves compres. No és aquesta sensació tant de comprar en alegria, per dir d'alguna manera, que tenien quan les coses van bé. Quan les coses estan mal pujat de preu, la gent s'ho mira més.
0: I quins hàbits recomanaria al consumidor per fer un ús, per dir-ho d'alguna manera, intel·ligent o raonable del Black Friday? Quines premisses hauríem de tenir en compte per allò de no estirar més el braç que la màniga?
1: Doncs bàsicament tenir clar, tenir molt planificat el que volem comprar i evidentment comparar preus a diferents llocs. És a dir, a vegades l'oferta és millor un establiment que un altre. Aleshores seria això, planificar molt bé la compra i en aquest sentit doncs comprar allò que tenim clar o que volem comprar, no anar una mica sense planificar i comprar allò de sense pensar.
0: Allò per aprofitar l'oferta, no?
1: Correcte.
0: Revisar els preus, com ha apuntat, durant quant temps ho hauríem de fer per assegurar-nos que allò realment és una oferta?
1: A veure, tenint en compte que ja s'estan avançant, normalment l'oferta no canvia. Aleshores és fer una comparativa entre diferents establiments i trobar o agafar que tingui un millor preu, però també millor potser un servei per venda, perquè igual si el preu s'està pagant un millor preu, però després el producte té un problema o no admet la devolució, doncs aleshores, clar, o sigui, si el tema està que si estem d'alguna manera, per exemple, avançant, compres de Nadal, clar, i després tenim el problema de que un cop està en un regal de Nadal, molta gent els torna. Doncs fins i tot hi ha establiments que directament el que fan és que permeten aquesta devolució encara que s'hagi comprat ara. O sigui, millor que sigui aquest mes habitual que parlen de devolució, 2 mesos i mig. Per exemple, doncs, potser encara que pagués una mica més, doncs a quedar-nos en aquest establiment que permeti aquest retorn. O que si hi ha alguna mena de problema, doncs tornin els diners i no hi haurà un valer descompte o una targeta regal per altra vegada. Llavors és allò de agafar allò que més t'interessa, considerant quin és l'objectiu, la finalitat d'aquest regal o d'aquesta compra. Si és per tu, doncs fantàstic. Però si no és per tu, doncs igual valorar més, encara que paguis una mica més, que tinguis aquestes alternatives de devolució, o bé directament, doncs, que puguin canviar ràpidament. És a dir, moltes vegades són més serveis postvenda que ofereixin els establiments que no pas el preu.
0: Perquè ens han de garantir els mateixos drets que quan comprem un producte fora d'aquest període d'oferta.
1: Totalment. O sigui, les garanties són les mateixes.
0: I també si comprem online, ho hem de tenir en compte alguna altra premissa?
1: Quan compren online hem de tenir molt en compte, evidentment, el tema del transport, el tema de la logística, o sigui, que garanteixen l'arribada a temps i en condicions. Això, clar, però moltes vegades la logística directa o inversa no acaba de funcionar.
0: Seria intel·ligent també, per exemple, fer-nos un pressupost previ per a fer aquestes compres aprofitant els descomptes?
1: Sí, seria una bona idea. O sigui, allò de planificar també vol dir tenir un pressupost una mica clar de què volem comprar i sobre quan estem disposats a gastar.
0: Segons aquell estudi de l'OCU, només un 30% dels productes van baixar realment de preu durant el Black Friday de l'any passat. Quina responsabilitat hi tenen les marques i els comerciants en la transparència en aquests descomptes?
1: Home, clar, el descompte la decideix la marca. No tots els productes han d'estar en rebaixes i tampoc totes les marques volen fer... O sigui, el despegue, diguem, és voluntari, no hi ha una obligació. Uh-huh. Altra cosa és que sigui una oportunitat comercial. Per tant, sí que és normal que no tots els productes estiguin en rebaixa o que hi ha botigues que aprofitin, diguem, el Black Friday per treure de sobre, no sé, restes o coses que tenien magatzem de potser la temporada passada. Uh-huh. Està clar. Però dins d'aquesta situació, tu com a client doncs, has de tenir clar el que estàs comprant. Seria una mica de comprar en cabeza.
0: En tot cas, si ens indiquen que hi ha un descompte, sí que estan obligats que aquest descompte sigui real sobre el preu inicial del producte.
1: Correcte. És així també. O sigui, s'ha de demostrar que aquest descompte sigui un descompte real.
0: I els consumidors podem comprovar d'alguna manera que l'oferta és real o ja seria des de...
1: És complicat. És complicat perquè si no, salvo que hagin estat una mica vigilant aquest producte, o sigui, que la tinguessin ja en el nostre focus fa temps i que hagin seguit una mica aquest el preu i després, quan estigui l'oferta a comprar, doncs és complicat. Perquè bàsicament no tenim clar quin era el preu anterior. Tenim potser una referència del preu d'altres llocs o qual era el preu potser fa un parell de setmanes en un altre lloc. Però sapiguer el preu correcte en aquesta botiga o estem ja esperant el Black Friday de comprar aquest producte, sigui una compra molt, molt planificada, uh-huh. O evidentment és complicat.
0: Potser seria una bona opció, no?, si tenim molt clar què volem comprar.
1: Evidentment. Volem comprar una, no sé, una jaqueta, per exemple, i el tenir clar quina botiga és i el preu que té, i estar vigilant que quan sigui el Black Friday la posen realment en rebaixes. Uh-huh. Però tampoc ha d'estar... Por... O sigui, no
0: tenen l'obligació. No...
1: Correcte.
0: D'acord. De fet, l'Agència Catalana de Consum ja no és el primer any que vigila les marques. De fet, enguany més de 10.000 productes estan vigilant i monitoritzant 10.000 productes davant de les possibles pràctiques enganyoses com alguna pujada de preu prèvia que s'havia detectat anteriorment en algunes marques. És habitual que hi hagi fraus? El consumidor està ben protegit davant d'aquesta pràctica deslleial?
1: És habitual? Bueno, és possible. No ho sé si és habitual. En principi hem de pensar que les marques són honestes i que els comerciants són honestos també, però és possible. I que els clients o que els consumidors estan ben protegits. Bueno, per això també una mica tenir clar que volem comprar, tenir clar els preus, per això també una mica considerar valorar els preus en diferents espais, les condicions, etcètera. I sempre ens queda doncs, allò de l'Agència Catalana o la OCU, uh-huh. Que estan una mica també vigilant. O sigui, tenim diferents eines per estar protegits, però evidentment la primera som nosaltres mateixos.
0: Uh-huh. Ser un mateix responsable. Sí. Hem parlat de l'auge del comerç digital, que fa que desestacioni tot aquest període de descomptes, que fins i tot podem aprofitar els que fan en altres països. Quin impacte té en aquestes iniciatives de descomptes, com el Black Friday, en el comerç de proximitat? No sé si es pot competir amb descomptes tan agressius com poden fer grans marques o les compres en línia.
1: A veure, tot depèn una mica quin sigui la teva preferència en comprar. Hi ha gent que encara li agrada molt el comerç de proximitat. I a veure, també el Black Friday no sempre està afectant a lo que és moda i serveis, que, o sigui, moda i complements, que és el més comú. Tenim Black Friday des dels cotxes fins a alimentació. Aleshores, clar, aquest tipus de comerç, evidentment, sí que es beneficia del Black Friday. I ja la que és la botiga petitona o la botiga de proximitat d'aquí del carrer, bueno, si tens una bona oferta i no tens ganes d'estar esperant a que el producte t'arribi a casa en 10 o 15 dies, doncs perfectament. O sigui, quan estem dient que el que no ha de ser conscient dels preus, vigilar, etcètera, doncs ha de tenir en compte tant l'online com l'offline. Uh-huh. Això és segur. El que passa és que l'online té d'anar a la comunitat que ho fas des de casa i fas la compra en qualsevol moment. O per què no? Mirar a la botiga física i que ara sigui comprar online, perquè hi ha moltes botigues de tot similar que també fan venda online. Sí. Hi ha moltes que tenen plana web.
0: possiblement també no obligades per aquest auge de la compra en línia de molts consumidors.
1: Correcte.
0: En tot cas, és més difícil per aquest comerç de proximitat, que moltes vegades són botigues més petites, de competir en preu amb grans plataformes?
1: Evidentment, és molt més complicat, bàsicament, perquè no tenen ni l'alcance d'aquestes plataformes, ni tampoc potser la força que aquestes plataformes tenen davant, per exemple, d'empresa de distribució. O sigui, una empresa gran o una marca gran, evidentment, pot pressionar a una empresa de distribució perquè la distribució del seu producte sigui més ràpida. Però una petita botiga ha de treballar potser al mercat de producció, amb distribuïdors locals o... O sigui, és diferent, bàsicament per volum, per volum de venda i per coneixement de la marca.
0: Hi ha algunes eines que podrien aprofitar les botigues de proximitat per també sortir beneficiades d'aquest tipus de campanyes?
1: A veure, hi ha empreses o petites botigues que fan, per exemple, temes de cooperatives, però no em consta que de cara, per exemple, amb la Fai ho facin. O sigui, jo recordo més que quan el Covid, per exemple, doncs sí que hi havia petites botigues que al final eren organitzades com una mena de cooperativa i la distribució la feien conjuntament. Però, clar, en aquest moment és complicat. Molta gent treballa mirant negocis en serveis com correus o petites empreses aquí a nivell local. Perquè molta vegada la venda és o molt local o potser com màxim a nivell, diguem-ne, estatal.
0: Abans d'acomiadar-nos, senyora Jiménez Zarco, quins consells els hi donaria als consumidors per fer una compra responsable i allò, no equivocar-nos massa en el Black Friday?
1: Doncs lo acabes de dir, ser responsable. És a dir, que tiene clar que volen comprar, fer aquesta llista de productes, intentar fer un primer seguiment dels productes, el preu que tenen, per no trobar-se amb estafes, no estafes, però sí amb pujades de preus indegudes i després baixades, que realment no és una oferta real, i evidentment comprovar que tots els serveis i la responsabilitat del comerciant de cara al client doncs estan complint, encara sigui una oferta.
0: Doncs a tall de conclusió amb aquest consell per això, per no enganxar-nos els dits al Black Friday, ens acomiadem de l'Anna Isabel Jiménez Zarco, és professora d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, investigadora del grup de Digibits. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia, adéu.

0: Aquest estiu, un grup de dansa del Vallès ha travessat fronteres, no només geogràfiques, sinó també socials i físiques, per portar el seu art fins a l'altra punta del món. Es tracta de la companyia de dansa inclusiva Lian La Troca, de Granollers, que ha participat en un prestigiós festival internacional a Seul, a Corea del Sud. La seva presència en aquest escenari global no només ha estat una mostra del seu talent i creativitat, sinó també una declaració poderosa sobre la capacitat de l'art per trencar barreres, transformar mirades i reivindicar la diversitat com a riquesa. Avui conversem amb alguns dels seus membres per conèixer com ha viscut aquesta experiència única i quines emocions, reptes i aprenentatges s'emporten d'aquest viatge. Saludem primer els que tenim a fora via telefònica. Jaume Girbau, president de l'entitat, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Ens parles des de Granollers?
1: Jo des de Caldes de Montbui.
0: Caldes de Montbui, perfecte. Sí. Estem ubicats. Jordi Cortés, director de la companyia, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Des d'on ens parles, Jordi?
2: Des de Barcelona.
0: Des de Barcelona. Doncs aquí a l'estudi ens acompanya una de les santcugatenques que forma part d'aquesta companyia, la Mercè Altarriba, que és ballarina amb diversitat funcional. Mercè, què tal, com estàs?
3: Bé, estic bé.
0: Sí? I a més avui acompanyada.
3: Sí, bueno.
0: No és la primera vegada que passava el programa i avui està acompanyada amb el Jaume i el Jordi. Sí. Us sembla que comencem explicant què és Lian La Troca, perquè jo he descrit la vostra companyia com una companyia de dansa inclusiva, però vosaltres, que sou els que esteu allà vivint aquesta experiència, què ens podeu explicar?
3: Qui parla?
0: Tu mateixa,
3: vinga. Jo mateixa. Bueno, nosaltres ens tenim com a ballarins, i després de tants anys que portem, i sort que tenim el Jordi Cortés que ens porta de la mà, nosaltres el d'inclusiva i el de... Ja ho voldríem esborrar del mapa, no? Som ballarins i punto.
0: Mm. Què us sembla, Jordi?
2: Bueno, a mi sempre em fan la mateixa pregunta. Abans, quan vam començar fa ja pràcticament 17 anys, sí que hi havia una necessitat per posar dansa inclusiva, dansa integrada, dansa amb el qual tothom que tingui algun tipus de diversitat, ja sigui física, intel·lectual, psíquica, pot participar, no importa. Mentre siguis més gran de 18 anys, pots accedir, és un col·lectiu obert totalment. El que passa és que els últims anys ja també ens hem donat compte que si vols arribar al màxim de públics possibles, està bé dir senzillament que som un col·lectiu de dansa. Un col·lectiu de dansa, així sorprens a la gent i la gent no ve ja a veure a persones, ballarins que van amb cadira de rodes o van amb bastó perquè són cegues. No, venen a veure dansa i veuen, ostres, hi ha persones amb moltes tipologies, molts tipus de cossos, moltes edats diferents, i es sorprenen i els agafen per sorpresa. No vas ja a veure algo en el qual ja t'estem dient que és un espectacle on hi ha persones amb cadira de rodes o hi ha persones amb algun tipus de diversitat. Senzillament som un col·lectiu que disfrutem ballant, que fem creacions cada any, fem una creació, i a vegades ens anomenem a nosaltres mateixos com si fem dansa bastarda.
0: Què és això de la dansa bastarda? Riu la Mercè.
2: Bueno, perquè somos un poc... Porque picoteamos de muchos sitios, somos un poco mil leches, venimos de todas partes.
0: Llavors entenc pel que ens expliqueu tant la Mercè com a tu, Jordi, i li pregunto al Jaume que aquesta és una companyia de dansa oberta a tothom i hi ha ballarins que tenen sí, diversitat funcional i aquí no?
2: Sí, ara tu ja pots parlar amb el Jaume.
0: Sí, el Jaume, vinga.
1: Vale. Sí, efectivament, nosaltres som una companyia, associació de dansa, en general, en la qual hi ha molta diversitat, de tot. Pot haver diversitat de cossos, diversitat d'orientacions sexuals, diversitat en tots els camps, no cal que sigui una qüestió només física, no? Vull dir, la diversitat forma part de la vida, no?
0: Clar.
1: I nosaltres pues, tenim diversitat, com tothom, i ja està.
3: Nosaltres...
2: Home, diversitat d'edats.
0: Diversitat d'edats. També, diu.
2: No, de edats, també. Bueno, a Corea, jo crec que una de les persones més grans que estava sobre l'escenari era la Mercè Altarriba.
0: Ah, sí?
3: Sí.
2: En el festival.
3: Mira que hi havia molts països i de totes les edats, i jo crec que era la més gran de tots. Sí, sí.
0: Escolta una cosa, quantes persones formeu part d'aquesta companyia? No només el cos de ballarins, sinó tot el gruix.
3: Em sembla que són 24, si no m'equivoco.
1: 24 o 25?
2: No, sí,
3: 25. 25.
2: Si vinguessin tots,
3: això sí.
2: Crec que serien 25-26.
3: Okay, que no
2: a, Corea ve, a Corea vam viatjar 15.
0: Mm. Ara parlem però, del viatge. Però dic que sí, tota la gent que formeu part de la companyia, d'on proveniu? Perquè veniu de llocs molt, molt diferents, no? La Mercè de Sant Cugat, em sembla que teniu una altra persona, també de Sant Cugat, Mercè.
3: Sí, hi ha la Vicky Braille, que havia sigut ballarina nostra, però ara, bueno, ara ve i ens fa les fotografies, que és molt bona fotògrafa.
0: Ja, em refereixo que és una companyia que està oberta a tothom que vingui d'on vingui, no?
3: Sí,
0: si es vol incorporar. No té problemes. D'on són la majoria, però, Jordi?
2: Pues, als voltants de Granollers, ara hi ha molta gent. Va per èpoques. Al principi venia molta gent de Barcelona. Mm. Al principi molta gent agafava amb el tren i anava cap a Granollers. Ara la majoria de gent ve dels voltants de Granollers, també perquè gent de Barcelona s'ha anat a viure fora. Ja amb l'edat i ganes de sortir de la gran urbe, han marxat i estan doncs, visquent a prop de Granollers.
0: Teniu gent del Vallès, del Vallès Occidental? Teniu?
2: Sí.
3: Sí, la Mercedes, sí. Que està a Sant Feliu de Llobregat. Després
1: sí,
3: no, ja
1: de... I de Sabadell.
3: Ah, de Sabadell també, sí.
1: De Terrassa.
3: De la Roca.
1: De Rubí. De Rubí.
3: Ah, sí, sí, de Rubí també. N'hi en tenim una.
2: De Rubí, de Cardedeu...
0: Sí, sí. No, si lieu la troca ben bé. Ja ho veig, ja ho veig.
2: No, però volia dir que durant la pandèmia ens vam entretindre entre la Glòria, que també és directora artística de la Liant la Troca, i jo, ens vam entretindre durant la pandèmia a comptar la gent només que havia passat per la troca fins a aquell moment. Mm. I ens van sortir quasi 500 persones.
0: Mare meva.
2: Que havien passat per la troca.
0: Doncs...
2: Encara que havien vingut per almenys una vegada.
0: Clar, clar, m'imagino que ja porteu un temps funcionant. Vosaltres sou companyia resident a l'Espai Cultural Roca Umbert de Granollers, però com neix l'entitat i quan, Jaume?
1: Bueno, això t'ho pot explicar millor el Jordi, que està des dels orígens, però bueno, bàsicament fa uns 14 anys, si no m'equivoco, aproximadament arrel d'uns tallers que es van organitzar a Barcelona, amb un coreògraf
2: no,
1: anglès...
2: No, fa 17
1: anys. Ja, ostres, 17. És veritat, 17 anys, veus? I a partir d'aquí, doncs, bueno, va tenir bastant d'èxit aquest taller i amb la idea de fer alguna cosa regular a Granollers, estava la Patricia Carmona, que és una persona de Granollers, que és una de les primeres persones que va moure tot això de la troca i bueno, es va formar un grup estable, al principi sembla ser que va ser difícil, que hi havia poqueta gent, però que al final, poquet a poquet, es va anar engrescant la cosa i ara, doncs, pues, sí. Ja és una passada, no?
3: Fluctua molt, no? A vegades sí, som pocs, sí. A vegades som molts, però, bueno...
0: Tu quan fa que hi ets, Mercè?
3: Jo, sí, vaig començar que tenia 59 anys i ara ja puc dir l'edat, tinc 71 anys i ja hi sigo.
0: Déu-n'hi-do. Parlem del viatge d'aquest estiu. De fet, ha estat la primera sortida internacional a aquest festival Kiada que s'ha fet a Seul. Quin balanç feu de l'experiència en general?
1: Bueno,
2: meravellós.
3: Ha sigut molt bona, sí.
0: Vinga, Jordi, que cadascú pugui opinar.
3: Vale.
0: Jordi.
2: Bueno, dic meravelloso perquè jo sóc de les persones que no les tenia totes perquè era la primera vegada que sortíem fora a l'estranger, la logística era complicada. La part artística no tenia cap por, però jo tenia una mica de preocupació per tota la part logística i pràctica perquè érem 15 persones, 9 persones amb diversitat, cadires de rodes i tot això. I bueno, i era moure'ns per un país com Corea, amb la diferència de cultures, diferència horària, durant 10 dies estar allà tots plegats. I llavors, per això dic que va ser molt, molt, molt fantàstica. Vam disfrutar molt, vam aprendre molt, vam fer de tot. Teníem un calendari super atapeït de conferències, de simpòsiums, de projecció de la pel·lícula que vam fer a Way to Be, de participar en workshops, de donar workshops. No vam parar, la veritat.
0: Vinga, digues.
2: I la sensació va ser que ens vam nodrir molt i també vam regirar el cap als coreans bastant.
0: Ostres.
2: Érem l'alegria del festival, allà.
0: Sí? Sí.
1: Els vam patar el cap.
2: Sí, jo crec que ens buscaven, i tot.
3: Bueno, no sé si ens buscaven, però sí que és una gent molt, molt tancada, molt sèria, gairebé...
0: Molt hieràtica, no? Sense expressió, pràcticament.
3: Cap expressió, no? Mira, una vegada que estàvem fent un assaig i no teníem gent, i quan acabem cridem a la gent del públic que vinguin a ballar amb nosaltres, no? Fem una rave. Què va passar? No teníem gent i li vam dir a les noies d'allà que ens acompanyessin. Van venir com unes, de por, amb unes cares així, i després, de cop i volta, quan van veure el que fèiem, les vam veure. Jo sé que ens vam mirar el Jaume i jo i ens vam emocionar per veure dos noies que no havíem vist cap expressió, que estaven rient. I ens vam mirar i ens vam emocionar d'haver aconseguit que almenys dues persones expressessin una expressió, no, com aquesta
0: d'alegria. Tu com t'ho vas passar, Mercè?
3: Jo m'ho vaig passar molt bé, molt bé. Cansat, sí, perquè jo pateixo un cansanci crònic i llavors jo en principi no hi volia anar, però per l'assistència dels companys i del Jordi i tot, dic, bueno, va, m'hi arriesgo. I tenia molta por de no seguir el ritme. Però bueno, puc dir que allà no, ni m'haig en recordar que tenia cansanci, però que no, i vaig tirar bastant, bastant bé.
0: Jaume, tu també t'ho vas passar també?
1: Sí, a veure, hem de dir que hi ha un abans i un després. Vam estar nosaltres, clar, a nivell de junta, vam estar batallant molt en un principi perquè aconseguir certes coses, que algunes es van poder aconseguir, altres no. Les negociacions van ser bastant dures, van ser bastant difícils, però deixant de banda tot això, un cop ja arribem allà i tal, doncs la veritat és que l'experiència ha sigut molt positiva, ha sigut l'experiència, en el meu cas, puc dir que és l'experiència de la meva vida, perquè jo tenia moltes dificultats també a nivell de salut, per un tema pulmonar. No em recomanaven massa que agafés un avió amb tantes hores, però la il·lusió era més forta que la por, i bueno, al final pues, tot va anar molt bé, i quan torni a anar al metge ja li explicaré al meu nou homòleg que tot ha anat bé, que no tingui por ja, que puc viatjar 15 hores seguides, que no m'ha passat nada. No? Però no,
2: ara ja podem anar a Menorca.
0: Ah, a Menorca sí, us queda una miqueta més a prop, eh?
1: Sí.
0: Perquè com sorgeix la possibilitat d'anar a Seul i participar en aquest festival?
1: Bueno, en la història és que en el 2017 jo estava participant i altres companys també que teníem unes peces curtes que presentàvem a Sevilla en un festival que es deia Danza Mòbil, la companyia. I allà hi havia un festival en què hi havia gent de diferents països que anaven a observar, no? I entre ells venien sempre els jefes de Corea, no? I veien peces i tal. I des d'allà, des del 2017, anaven a darrere nostre perquè véssim i tal, però a nivell de companyies de duets i coses petites. Al principi, fa uns anys, van anar... Jordi havia anat amb unes companyes també, que havien estat a la troca, que segueixen estant, una d'elles també, i amb la Miriam i la Rita van anar a un festival allà a Corea, i d'això fa uns quants anys ja, no, Jordi? Que farà 5 o 6 anys?
2: Sí, va ser el segon any que va fer el festival.
1: El segon any,
2: aquest any celebraven els 10 anys del festival.
1: Els 10 anys, vale. I llavors la intenció era pues, de que poguéssim anar nosaltres i, a més, que la troca pogués anar també per fer el tancament dels 10 anys aquests del festival. Llavors, alguns vam tenir doblete, vam tenir que actuar dos dies, explotació en total, i la Miriam, per exemple, que estava en una companyia, també treballant en una companyia a Alemanya, va tenir que actuar a l'obertura del festival, i la meva companya i jo vam tenir que fer una peça el dissabte, i després el diumenge ja actuar amb tot el grup gran. ¿vale? Llavors vam anar pues, per... O sigui que el 50, més del 40% de la... d'això l'ocupàvem entre les peces nostres, pràcticament.
4: Sí, sí.
1: Després hi havia companys d'Israel, hi havia companys de Canadà, hi havia companys de Japó,
2: Japó, de la Índia, bueno,
1: de la Índia,
2: sí, de Gran Bretanya...
1: de molts països. Sí.
0: Vaja, que ho heu gaudit a tope. Estem a... Sí. Digues,
3: perdona,
0: Mercè.
3: Tenim que dir que nosaltres vam fer la cloenda del festival.
0: Sí, el Sin Contacto.
3: Sí.
0: No?
3: Sí.
0: Aquest era l'espectacle que sí, vosaltres presentàveu. Estem ja en els últims minuts. Això va molt ràpid. Més que l'avió, que us va portar fins allà, segurament.
3: Va ser molt pesat.
0: I sí que m'agradaria saber quins són els projectes més immediats que teniu.
3: Bueno, això t'ho pot dir el Jordi,
2: estem
3: no?
2: Estem Jordi. Acabant una altra pel·lícula documental que es diu Los Nadie. O sigui, nosaltres ja vam fer una que es diu A Way to Be, que s'ha presentat a diversos festivals i aquí a la Filmoteca i a Star Filming.

0: a Seul, en aquest festival. Us agraïm, Jaume
1: Gràcies.
0: Gerbau, Jordi Cortés, Mercè Altarriba, que hagueu vingut a parlar de Liant la Troca. Espero que la continueu liant molts anys més, eh?
2: Esperem que sí.
0: Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies i bona tarda.
1: Vale, gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau. Adéu.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: tranquil·lament que nosaltres ja ens agrada pensar que estem a dintre una cuina màgica, meravellosa, perquè en ella, doncs, la nostra cuinera, la Joana Molins, bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: I fa la seva màgia, la seva imaginació, doncs, uns plats que inclús el teu marit diu que ningú t'igualaria.
1: No, no, moltes vegades no.
0: Ah, perquè, escolta, ell, ho diu. Els homes és allò, eh? O ho que diu. Diuen la veritat, o... Sí. I, bueno, ho diu normalment.
1: Ho diuen,
0: vinga,
1: sí.
0: Joana, avui què ens aporta?
1: Bueno, doncs, seguint el que vam dir la setmana passada, que faríem una mica les jornades de l'arròs, us porto un arròs negre. Ah. No sé si t'agrada, tu.
0: Perquè jo n'he menjat una vegada, però no és el que m'ha...
1: Hi ha moltes persones que no els agrada l'arròs negre. A mi m'agrada molt, molt. Però tinc que dir la veritat. M'agrada menjar a la casa, perquè resulta que ara, no és per despreciar els restaurants, però l'arròs negre es fa amb la tinta de la sèpia. Doncs ara els restaurants, clar, per fer-ho més pràctic, tenen uns polvos, diguéssim, com una farina negra, allò... La posen amb el caldo i, és clar, entre l'arròs que és pastós, perquè l'arròs ja té, diguéssim, el seu midó, i això que hi posen, que, doncs, fatal, eh? Jo vaig anar a un restaurant una mica de categoria i els volia dir, escolta, aquest arròs ja us el podeu endur i fem-ne un de nou, eh? Perquè no es podia menjar. No.
0: I des de llavors, el gust és molt diferent.
1: Des de llavors, els restaurants d'arròs negre no en demano, perquè ho he demanat amb altres... Ho he fet en altres llocs i he arribat a la conclusió que això va així. Jo he arribat a la conclusió jo, eh? No m'ho diuen ells. Eh? Bueno, doncs aquest arròs negre necessitarem.
0: Fet tal com toca.
1: Tal com jo el faig.
0: Sí. Sí.
1: Per 4 persones, 400 grams d'arròs, o el bomba, o el carneroli. El carneroli és un arròs que també queda molt bo i no es passa. A mi l'arròs passant no m'agrada. Jo, si me'n sobra, me'l menjo. Eh? Perquè no, jo, ja us ho dic, jo de llençar no llenço mai res. A mi m'agrada la cuina d'aprofitament i si em sobra alguna cosa, sempre. Però l'arròs, diguéssim, quan el menjo el seu dia, que el acabes de fer, no m'agrada pastat. M'agrada el dente.
0: El punt. Sí,
1: sí. El punt. Doncs aquests dos arrossos, perquè dintre les marques de l'arròs, això és una varietat, no és una marca. És el carneroli o el bomba, que és el que sempre fem. Una sèpia gran. A la sèpia hem de dir que ens guardin la melsa i la tinta, perquè si no, normalment a la pescateria la tinta sempre la llencen, perquè hi ha molta gent que no la volen. Eh? Llavors, 300 grams... Aquest arròs hi ha molt pocs ingredients, però boníssim, eh? 300 grams de gambes, però fresques, si podem, d'aquesta mitjaneta, eh? No cal aquella gamba tan grossa, eh? Llavors, una ceba, per fer aquest sofregit, 4 cullerades de tomàquet natural, que sempre us dic jo que compreu aquesta del pot de vidre que surt, que sembla una crema, perquè val la pena gastar una mica més, perquè val la pena. Llavors, ara, quan vingui el temps de les tomaques d'aquí, ja hi posarem tomàquet natural, però és que ara la tomàquet no val res. La ratlles i queda allò...
0: I ni gust,
1: no, eh? I, a més, queda verd, i el sofregit no t'agafa, perquè la tomàquet la ratlles i queda... Tomàquet com si fos tomàquet de maní. No queda allò...
0: O aigua, eh?
1: O aigua, molta aigua. Un pèl de pebre vermell dolç, alls, julivert, oli, sal i pebre, i llavors 2 litres de fumet de peix o blanc, si el tenim, o vermell, el que tinguem, si el tenim al congelador, qualsevol d'aquests. I la tinta de la sèpia, que és el que has explicat.
0: La tinta, que hem de fer l'any d'obrir...
1: La tinta, ara sí, ara ho direm. Bueno, doncs agafarem primer de tot la sèpia i jo la tallo a quadrets, no la tallo molt grossa. I si voleu la pescateria també us la tallen, eh? Llavors, la tinta aquesta...

0: va dins una bossa. Agafem un bol una mica ample, aquí puguem posar després una mica de fumet d'aquest que hem dit, i amb les estidores l'obrim, només obrim-la. No cal que la toquem, perquè si no, bueno, ens queda allò. L'obrim una mica, i amb una forquilla separem una mica i ho reservem. Agafem la sèpia, agafem oli, i sofregim aquesta sèpia, sempre l'oli en fred, perquè què diem? Jo no sé si és ben veritat o no, però sempre diem que la sèpia ha de ser l'oli en fred, perquè si no queda dura.
1: Ah, va, bueno, jo no havia sentit, doncs, sí. Res, una cosa ni l'altra.
0: Doncs sí, sempre la sèpia queda dura. Doncs, però primer de tot, agafarem aquest oli, i aquestes gambes que hem dit, els hi passarem, els hi reservarem. Els reservarem. I llavors, en aquest mateix oli, el deixarem reposar un moment, perquè no sigui tan calent, que és el que us dic, per tirar-hi aquesta sèpia, perquè no quedi escaldada. Té un sentit, perquè l'oli molt calent queda escaldat.
1: Clar, clar.
0: I encara, si tu el deixes reposar una miqueta, encara que sigui tevi, doncs com hi tires la sèpia, ja no queda espantada, diguéssim. I tires la sèpia, i tires un parell de grans d'all, i allò ho va sofregint. Quan tinguis aquest sofregit ja fet, hi tirarem un bon raig de brandi, perquè el brandi ens farà que aquesta ceba quedi molt més rossa. Separarem aquests alls, els traurem, perquè ja hauran quedat durats, els reservarem. I després aquí posarem aquesta mica de pebre vermell i la tomaca. Ho anirem passant, que ens quedi com una marmelada.
1: A poc a poc.
0: A poc a poc. Mm-hmm. I anirem tirant una mica de fumet d'aquest perquè no se'ns enganxi. I mentrestant, el més laboriós d'això és pelar aquestes gambes que hem comprat. Separem la cua del cap. Jo per això els fregeixo una mica, perquè és més fàcil.
1: Sí, però puguem treure.
0: Si els teniu congelades, no descongeleu mai les gambes un dia per l'altre, ni els escamarlans, ni dues hores abans, ni tres. Jo ho he provat tot. I al moment que vosaltres prepareu tots aquests ingredients, agafeu aquestes gambes i els poseu en un plat. I llavors els fregiu que encara estiguin dures. Queden boníssims. Sembla que els acabis de pescar. En canvi, si tu els escamarlans i les gambes els deixes, queden toves. Quan els afregeixes, queden toves. Doncs jo igualment, ara quan faig escamarlans que els tinc congelats, no els atrec pas, els poso ja directament a la paella. Llavors què vol? Que per comptes de 5 minuts n'hi estan 7. Perquè està una mica més. I la sal...
1: Però no deixa anar molta aigua després.
0: No, gens. I la sal després, quan quasi ja estan. Com ja estan, i tires la mica de sal a sobre. Mai la sal abans, perquè, és clar, si estan congelades no agafaran el gust.
1: Clar, clar, clar.
0: En canvi, llavors, com quasi bé ja estan, tant la gamba com l'escamarlà, i tires una mica de sal, o una mica de sal maldon, la que tu tinguis costum, i si poses una mica d'all i julivert a sobre, ja ho tens.
1: Escolta,
0: no,
1: nena,
0: descongeleu mai les gambes amb temps.
1: Això és el que fem tothom.
0: Bueno, doncs no, tu dius, ara avui vaig a fer això. Mentre prepares tots els ingredients, els poses en un plat, perquè si els tens en un tàper queden una sobre l'altra, i en el plat se separen més. Llavors, aquestes gambes, que separarem la cua, i agafarem unes estidores, i a la cua li farem una mica de tall, i traurem diguéssim, la cua de la gamba neta. Si tenim el brou ja fet, i tirarem tot això allà dintre, en aquest brou que hem fet. Les peles de la gamba, del cap i tot. Ho xafarem ben xafat i ho colarem, ja ho tindrem a punt, encara que hagin fet un fumet, per tirar-ho dins aquest arròs.
1: Ah, molt bé.
0: Perquè s'aprofita tot.
1: Molt bé.
0: Si ja teniu el fumet fet, això jo vaig agafar, perquè ja tenia fumet, i ho vaig congelar per un altre dia.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Les cues i tot, perquè un altre dia que hagi d'anar a comprar gambes no cal, ja tinc aquestes pells de la gamba, i tinc tots aquests caps, que això, amb una mica de qualsevol peix de roca, ja faré un fumet.
1: Que va, fantàstic, eh?
0: Clar.
1: Cosa d'aprofitar i de saber,
0: sí,
1: exactament el que has de fer la cuina,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, l'aprofitament és molt important. Bueno, doncs llavors, no sé si m'he explicat bé, aquestes gambes els separarem, perquè aquestes gambes, com que ja els hem passat una mica, els posarem just com l'arròs estigui. Llavors, què farem? Sofregirem, com sempre, aquest arròs, perquè a mi m'agrada necral, com diuen, i a sofregil, o necral, o com vulguem dir. Ja tindrem aquesta aigua a punt, i aquests 2 litres no els hi tirarem tots, i tirarem això. I aquella tinta que hem reservat, hi haurem tirat una mica d'aquest fumet, però que no sigui tan calent. Si pot ser fred, una mica tevi, millor. El agafem amb un got i que se refredi.
1: Sí.
0: Perquè ens quedaria la tinta cuita.
1: Clar, bueno, és com tot això que has anat dient.
0: Ah, això.
1: Molt bé,
0: llavors,
1: bé.
0: Aquesta tinta que tenim allà, i tirem aquesta mica de fumet, ho remenem bé i ho colem. Ho colem amb un colador, perquè no volem que la tripa aquella que està dins de la tinta ens vagi a l'arròs. Ho colem, ho remenem bé i ens quedarà un arròs... Queda negre? Negre, eh?
1: Mm.
0: Negre. Llavors, el rectifiquem de sal i el deixem els 18 minuts o 20, depèn del fabricant, i el deixem reposar un parell de minuts. Agafem aquestes gambes, els hi posem totes a sobre, sobre la paella, quan la tanquis,
1: quan hagis tancat
0: el foc, perquè ja són. I llavors agafarem aquests alls que hem dit, una mica de julivert, una mica d'oli, i ho triturarem amb el turmix.
1: Ah, bueno.
0: I tirarem, com ja està el foc tancat, una mica d'aquest all julivert que hem triturat.
1: I ho remenem, per això?
0: No, ho remenem. Ho deixem així, bueno, tal qual. Ho servim, i al servir-ho ja ell sol ja ho vas remenant.
1: Caramba, no!
0: Però queda boníssim, aquesta arròs. I de feina, vull dir, quan el menges no has d'escurar res.
1: Uh-huh. Perquè ja tens tot preparat.
0: És arròs, arròs.
1: I de carn veig que res
0: no,
1: de res.
0: No,
1: res
0: tot res. Només amb aquesta sèpia i aquestes gambes.
1: I el fumet aquest.
0: I aquest fumet que fem dius. Sempre, vale, exacte.
1: Molt bé. Tornem a repetir per l'audiència aquests ingredients,
0: sí.
1: Joana.
0: Aquests 400 grams d'arròs, el bomba, el carneroli, el que tinguem nosaltres, una sèpia gran d'uns 400 grams, la tallarem també a quadrets, els 300 grams de gamba, una ceba, 4 cullerades de tomàquet, pebre vermell i dolç, all, julivert, oli, sal i pebre per salar tot això i empebrar-ho, i els 2 litres de fumet de peix, si el volem fer blanc o si el tenim ja fet de... diguéssim, vermell.
1: Jo trobo molt interessant el que són els fumets, tant seguint d'una cosa com de l'altra, que si fas una mica més, sempre s'ho feren més al compte.
0: Sí, jo sempre en faig
1: més. I després resulta que
0: els... Ho tinc a la nevera.
1: Sí, se posa a congelar i bueno.
0: I la tinta d'aquesta sèpia. Després, la salsa aquesta que hem comprat, que com no li posarem, però no la llancem, la guardem en un tàper petit. Si no tenim un tàper tan petit, l'emboliquem en 3 o 4 voltes de paper film i el congelador. Perquè llavors el dia que comprem un calamar i no tenim sèpia, hi podem posar aquesta melsa d'això per fer aquest plat.
1: Molt bé.
0: Per fer aquest plat. O sigui que s'ha d'aprofitar tot, eh? A la cuina no es llença res.
1: Molt bé. I la Joana, doncs, anem ampliant i explicant més trucs, inclús, que els abarregem aquí. I que bé, doncs, de moment tenim aquests plats, doncs, boníssims.
0: Sí.
1: D'arròs.
0: D'arròs.
1: De moment, la Joana també faràs arròs.
0: Què et sembla? Sí, portem un altre d'arròs i acabarem aquí el cicle.
1: Vinga.
0: Doncs, au, la setmana que ve també.
1: Vinga. Gràcies, Joana. Bona setmana.
0: La setmana vinent.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat molt interessant és que el teu esquelet es renova gairebé completament al llarg de la vida. Encara que els ossos semblen estructures rígides i permanents, en realitat són teixits vius que canvien constantment. Dins dels ossos hi treballen dos tipus principals de cèl·lules: els osteoclasts, que descomponen els ossos vells, i els osteoblasts, que construeixen os nou. Aquest procés s'anomena remodelació òssia i serveix per reparar petits danys, adaptar els ossos a les càrregues que suporten i mantenir l'equilibri de minerals com el calci i el fòsfor. Gràcies a aquest sistema, gran part del teu esquelet es reemplaça gradualment. En adults, molts ossos poden renovar-se gairebé del tot en un període d'uns 10 anys, tot i que algunes parts ho fan més ràpidament que altres. Això vol dir que l'os que tens avui no és el mateix que tenies fa una dècada. És com si el teu cos estigués reconstruint silenciosament la teva pròpia arquitectura interna.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
2: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
3: Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles. Un dia, el pare drac va emmalaltir. La seva veu, un dia poderosa, es va convertir en un lament greu i les seves urpes, que abans podien agafar un arbre i fer-ne un escuradents d'una sola urpada, li penjaven flàccides a banda i banda del cos. Notant que li quedava poc temps, un matí el vell drac va reunir les seves filles. «Filles meves, estimades filles meves», va sospirar el drac. «Haig de morir aviat. No estigueu tristes. La meva vida ha estat llarga i agraïda, però com que he estat pare solter, he tingut poc temps per trobar el que fa tota la vida que busco. Vull escoltar la millor rondalla del món. Només així podré morir en pau». Immediatament, les tres filles del drac van partir cap a tres direccions diferents. La gran va dirigir-se als confins del món, a les illes de l'Extrem Orient. La mitjana, als càlids deserts de l'est. I la més petita, a les terres grises i gelades del nord. La filla gran, tot i que havia fet el viatge més llarg, va tornar la primera, perquè sempre era la primera en tot. Del Japó va portar el llibre Kueidan, Històries japoneses de fantasmes, de l'Afcadio Hearn. «Mireu, pare, us porto l'Orient més llunyà, una terra preciosa i antiga, plena de llum i de foscor, com una pedra preciosa amagada en un cofre. En aquestes rondalles hi trobareu tota mena de monstres i fantasmes fabulosos, els vostres preferits, a vos que us encanta espantar els humans». El vell drac va riure baixet i va demanar a la seva filla drac, que ja estava convençuda que seria ella qui portaria la millor rondalla del món, que li llegís aquells contes misteriosos. I tots dos van riure i espantar-se, i durant una bona estona van oblidar que el vell drac es moria. L'endemà va arribar la filla mitjana, que tornava encara amb sorra sota les urpes i olor d'encens, i un volum vermell, Els narradors de la nit, de Rafik Shami, agafat amb les dents. «Pare, segur que les meves germanes us han portat les millors rondalles del món, però per ventura escolteu també les meves». Els narradors de la nit, un home pateix un encanteri i set dels seus amics li han d'explicar un conte per guarir-lo. «Oi que s'assembla a nosaltres?» El vell drac va tornar a riure baixet. «I tot i així, sempre volíeu que us el llegís». Però el vell drac va tornar a riure i els va agrair totes les rondalles. I els va dir que mentre continuessin llegint, ell no es moriria. I segurament encara estan llegint en la seva cova de roses. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.
2: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Ahir, un temporal de pluja i fenòmens meteorològics violents va marcar la jornada a Catalunya. Nombroses comarques van rebre avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per tempestes intenses, calamar-se, ratxes fortes de vent, esclafits i mànegues. Un avís que es manté en les properes hores al Bages, al Bages, al Berguedà, al Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Tot això, de moment, els organismes oficials asseguren que no s'han produït incidències greus relacionades amb aquests episodis. Precisament, moment de repassar el temps per avui amb Marc Jauregui-Fer. Molt bon dia!
2: Molt bon dia. Comencem aquest segon cap de setmana del mes d'agost aquí a Catalunya amb un dissabte al matí que es presenta molt assolellat. Sí que és cert que tindrem l'arribada de bandes de núvols als prims per les comarques de Tarragona i uns núvols que seran més compactes a les Terres de l'Ebre. De cara a la tarda sí que tindrem un augment de la inestabilitat, ruixats que sobretot afectaran a la franja de Ponent i també el Pirineu. Haurem d'estar molt pendents perquè molts d'ells aniran acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat també amb temps sever, és a dir, amb fortes ratxes de vent i també calamars o pedra. A la resta del territori català, com les comarques de Barcelona o també de Girona, la jornada es presenta molt tranquil·la, ambient xafogós una altra vegada a tota la costa i en general al migdia les temperatures seran una miqueta més elevades. Ho anirem seguint, que tingueu un molt bon dia.
1: Això sí, puntualment els bombers van haver de confirmar diverses actuacions per gestionar clavegueram per aquestes inundacions que us explicàvem sense conseqüències o per la retirada de granissades i arbres de la via pública. I ahir també es va veure afectada la mobilitat amb talls temporals de vies com el que va succeir a la C-37 al túnel de Bracons, ja que les condicions meteorològiques feien impossible la circulació segura dels vehicles. La xarxa ferroviària també va acumular retards i incidències, és la més destacable la que hi havia a la R3, que ja està novament funcional entre Ribes de Freser i Puigcerdà. I parlem d'Europa, i és que la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta del grup d'economistes autors de l'informe Fènix que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. I nou capítol, també la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegurava que no cedirà a les pressions espanyoles i mantindrà com a mínim una setmana més els seus controls fronterers. Ara és l'executiu espanyol qui ha confirmat que farà també controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provenents d'Itàlia a partir d'aquest dissabte. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
5: Flandes, 1573. La revolta no s'atura i s'enverina cada vegada més. La política de repressió i acarnissament ha tingut l'efecte contrari al desitjat. El descontrol és absolut. La situació, insostenible. El rei decideix recórrer al seu millor home i bon amic d'infantesa, que entre la guerra i la diplomàcia afronta un repte majúscul. Pacificar el territori abans no sigui massa tard.
6: Bé, doncs així comença el cinquè episodi del podcast Sentir l'Arxiu, dedicat a Estefania de Requesens, un gran personatge que avui descobrirem amb més detall. I per fer-ho ens acompanya una setmana més el Miquel Pérez Latre, el cap de l'àrea del Fons Històric de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Cada mes el Miquel rescata una història del fons de l'arxiu i la comparteix amb nosaltres per apropar-nos a la nostra pròpia història. Miquel, benvingut.
7: Moltes gràcies, un plaer.
6: Avui un personatge, l'Estefania de Requesens, que també molt interessant, no?
7: I tant, i tant, i tant. La setmana, el mes passat vam conèixer el Cristòfol Joandó, un inventor que vam veure amb una imaginació que el va portar a dissenyar un aparell volador ben enginyós. I avui reculem una mica més en el temps per descobrir una figura que des de molt jove va haver de gestionar un gran patrimoni i assumir altres responsabilitats que marcarien el futur de tot el seu llinatge.
8: No está la valentía de los hombres en ser bravos en sus conversaciones, sino de ser amigos de hacer lo que deben en todo y no rehusar las jornadas que se ofrecen de guerra honrada.
6: Bé, doncs avui hem de descobrir, de mica en mica, qui va ser Estefania de Requesens?
7: Realment va ser una dona que no va passar mai desapercebuda. No sabem exactament la seva data de naixement. Segurament és el 1504. I pertanyia a una de les famílies més rellevants del país, gràcies al seu patrimoni i, sobretot, a la devoció que la família tenia per la dinastia Trastàmara, per la dinastia reial, que havia fet que durant la Guerra Civil de 1462 a 1472 el seu pare fos, de fet, un dels grans puntals del rei Joan II a Catalunya. De manera que quan va morir, la petita es va convertir en la hereva única de la casa Requesens i des de molt jove va haver d'assumir la responsabilitat de mantenir la força del llinatge.
6: O sigui, que es troba en una situació que realment l'obliga a assumir una gran responsabilitat, oi?
7: Sí, ha d'ocupar-se de tot i de tothom, vetllar pels interessos familiars, supervisar assumptes de tota mena, i sempre amb l'ajuda de la seva mare, d'una dama valenciana, Hipòlita Ruiz de Liori. Uh-huh. El 1519 el rei Carles I s'instal·la durant uns dies al Palau Requesens, al Palau de la família Molins de Rei, de fet per escapar de l'epidèmia de pesta que en aquells moments està assotant Barcelona, i durant aquesta estada, quan ella té només 15 anys, coneix el que aleshores és el camarlenc del rei, Juan de Zúñiga, Avellaneda i de Velasco, amb qui es casarà 7 anys més tard, el 1526.
6: Mm-hmm. Però aquest personatge d'avui se'l relaciona o se'l vincula molt a la història dels jesuïtes. Per què?
7: Correcte. Ella, bé, com correspon al seu temps, desenvolupa unes sòlides creences religioses i que la lliguen als primers passos que Sant Ignasi de Loyola fa a Catalunya. De fet, Estefania de Requesens pertany al cercle de dames que li faciliten almoines a Sant Ignasi i que aquest després reparteix entre els més necessitats. I aquesta vinculació d'Estefania de Requesens amb Sant Ignasi farà que després tot el llinatge històricament se senti molt vinculat als jesuïtes. I, de fet, quan el llinatge queda sense descendència, tot aquest fons documental passa a mans dels jesuïtes, que el tenen durant molt temps al centre Borja, aquí al municipi de Sant Cugat. Uh-huh. És a dir, que es va conservar durant molts anys en el municipi abans d'arribar a l'Arxiu Nacional.
6: I després del casament, un any... Un any després de contraure matrimoni, comencen a arribar els fills.
7: Exacte. Primer neix una filla que desgraciadament mor al cap de pocs mesos, i un any més tard el que serà l'hereu, Lluís de Requesens, que tot i així és un nen molt malaltís, que per qui la seva mare fa diverses peregrinacions de Martorell a Montserrat perquè la Mare de Déu el protegeixi. Estefania tindrà 11 fills, i d'aquests 11 fills només 4 sobreviuran els primers anys de vida. De manera que la resignació, l'enteresa amb què afronta aquestes pèrdues és un dels elements que reflecteix clarament a les cartes que escriu a la seva mare.
8: Nostre Senyor, és estat servit de col·locar el meu fillet en la sua santa glòria. Beneït i lloat sia ell de tot, que puig ell ho ha fet és de creure que és per lo millor. Jo, com sóc mare, hauré sentit el que vostra mercè pot pensar.
6: I el 1534 es produeix un gir inesperat. Què passa?
7: Sí, el pare, bé, el marit d'Estefania de Requesens, el pare de Lluís de Requesens, és nomenat preceptor del príncep Felip, un de l'hereu de la monarquia hispànica. És un càrrec, evidentment, de moltíssima responsabilitat i que obliga la família a abandonar Catalunya i a instal·lar-se a la cort. De manera que l'Estefania ha d'integrar-se, diguem-ne, en aquest nou món, però tot i així no oblida mai, a través de la seva correspondència, d'exercir el govern de la casa, del patrimoni, va seguint també els esdeveniments de la vida política a Europa, per exemple, tota la polèmica al voltant del divorci d'Enric VIII d'Anglaterra, que condueix finalment al trencament amb Roma i a la creació de l'Església Anglicana, doncs molts d'aquests elements, fins i tot d'alta política, apareixen en aquesta correspondència.
6: O sigui, moltes obligacions fora de casa, però a casa les principals obligacions són els seus fills.
7: Sí, els seus fills, i en particular aquest Lluís, que ell en diu Lluïset, que en aquests moments té 7 anys, i que realment en ella ja desperta la il·lusió de que pugui gaudir d'una posició favorable a la cort i pugui fer una carrera realment rellevant. De manera que també aquesta relació entre els nens, entre el seu fill i el príncep, Felip, farà que ella també es dediqui a vetllar per la salut i el benestar. I aquí tenim un petit testimoni que ens il·lustra gairebé com de la introducció de la cuina catalana a la cort dels Àustria.
8: Lo príncep, avui 11 dies que està febre contínua. Està molt flac i desmenjat. Li portaren una presa de caldo feta de dos gallines i tan negra que parlo caldo de llentilles, i tenia tal sabor que no em pogué veure glob. Vinguim-me'n a mon aposiento i, de mitja polla tendra, fiu una presa de caldo a la nostra manera. Paregué'ls als metges tan bé com l'als mostrí que determinaren dar-la-hi i que les fes jo d'ací avant.
6: Sí, sí, és una recepta medicinal, pràcticament, podríem dir. Però hi ha una cosa, i és aquesta relació que s'estableix entre els joves Lluís i el príncep Felip. Com és aquesta relació?
7: Sí, realment mantindran tota la vida una amistat molt profunda i seran gairebé inseparables. En els anys de joventut, durant aquest temps de formació i de joia, i en una etapa d'adolescència, però que acaba sobtadament el 1545, quan la dona del jove príncep, Manola de Portugal, va morir en el part de l'infant Carlos. Completament desolat, Felip es va retirar al monestir franciscà de l'Abrojo, a Castella, i justament es fa acompanyar pel seu preceptor, Juan de Zúñiga, i pel seu company i amic, Lluís de Requesens.
6: Però les morts continuaran marcant el devenir de la família. No?
7: Sí, el 1546 desapareixen tant el Juan de Zúñiga, l'espòs d'Estefania, com la seva mare, Hipòlita. I, per tant, ja sense la mare, vídua, i amb el seu fill Lluís, que ja està fent carrera al servei del príncep, Estefania decideix que ha arribat el moment de tornar novament a casa, a Catalunya, i convençuda d'haver complert el deure de servir a la monarquia i havent-se guanyat el respecte a l'admiració de la cort, amb 42 anys decideix retornar a Barcelona, on continua la seva relació intensa amb els jesuïtes i fins i tot en uns moments en què es contempla la possibilitat de fundar una branca femenina de l'Orde dels Jesuïtes.
6: Mm. Què més sabem sobre les seves últimes accions i què és el que li preocupa abans de morir? Perquè ja també estem al final una mica de la vida, no?
7: Sí, els darrers documents que conservem de l'Estefania de Requesens tenen una empremta personal molt forta, molt profunda. Per exemple, poc abans de morir, el seu marit fa una cosa molt tendre, que és per ajudar-lo a dictar les seves darreres voluntats, doncs fa un testament conjunt amb ell. O sigui, fan un testament bipersonal, en aquest cas. I després de la mort del marit, ja esgotada i afligida, i ja pensant en el llegat que deixarà, va centrar totes les energies en el futur del seu fill i li va redactar unes instruccions morals per guiar-lo en el camí de la vida.
8: Lo que ahora me queda por hacer es rogaros y encargaros que, pues Dios ha sido servido de dejaros en tan tierna edad sin padres y que vos los hayáis de ser de vuestros hermanos, que hagáis en esto como viejo y no como mozo, acordándoos que habéis de imitar a un padre, que nadie lo tuvo mejor que vos, y que es menester mirar mucho por vuestra casa y hacienda, para que no os falte cuando más la hayáis menester.
6: Consells de mare cap a un fill, eh? Però si revisem el llegat que deixa Estefania de Requesens, què hi trobem?
7: Sí, ella mor finalment a l'abril de 1549, és a dir, poc després d'aquest, al final, 3 anys després de la mort del seu espòs, i deixa un llegat que afortunadament podem estudiar gràcies a la documentació conservada a l'Arxiu Nacional. L'arxiu ha conservat més d'un centenar i mig de fons patrimonials i familiars que el que permeten és estudiar els llinatges amb tota la seva complexitat, des dels vincles familiars fins a l'impacte evidentment social, econòmic i polític que van tenir al llarg dels segles. I dins d'aquest tipus de fons, el de l'arxiu del Palau Requesens és potser un dels més rellevants, o fins i tot m'atreviria a dir el més rellevant que conservem. Ens ha deixat 3.600 pergamins, que on suporten el que està redactada la documentació més antiga del fons, però en total són uns 90 metres de documentació. I en particular, l'epistolari d'Estefania de Requesens està constituït per més d'un centenar de cartes que reflecteixen tots aquests elements i molts més que hem vist. Tenen un interès extraordinari perquè són testimoni de l'ús viu de la llengua catalana, de com és la mentalitat femenina i nobiliària als inicis de l'edat moderna, de la religiositat, dels valors polítics que contribueixen a la construcció de l'acord de la monarquia hispànica. En fi, amaguen, com tantes vegades dient, moltes històries que podem descobrir als arxius del país.
6: Mm-hmm. Doncs avui hem descobert una història personal més, però segur que n'hi haurà moltes més per destacar, que anirem allò desgranant, no?, en pròxims episodis.
7: I tant. Ja sabeu que podeu accedir al podcast sencer, si voleu conèixer més secrets de la història de l'Estefania de Requesens, a través de les principals plataformes de podcast, i també si entreu a la nostra web també podeu escoltar-les des d'allà.
6: Bé, doncs abans d'acabar, com fem sempre, repassem quines són les activitats que teniu previstes per als pròxims dies, perquè no només de història i del passat viu l'arxiu, no? Que també és molt present i també pensa en el futur.
7: Correcte. Avui, justament, avui i demà participem en aquesta cinquena edició de les Experiències Úniques, aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Sant Cugat que obre espais singulars de la ciutat de tota la ciutadania. Per tant, les persones que s'han anat inscrivint poden gaudir de visita sensació de matí i tarda tarda, tant avui dijous com demà divendres.
9: No? Molt bé.
7: I justament ahir vam viure un moment molt important per l'arxiu, que amb la inauguració d'una nova exposició que hem preparat al nostre vestíbul i que naturalment convidem a tots els nostres oients a que visitin si passen a prop o si volen anar expressament també a la nostra infraestructura. Porta per títol l'arxiver Duran, ideòleg de l'arxivística catalana, i és la contribució de l'Arxiu Nacional a l'any Duran i Sempere, que es commemora oficialment en memòria del mig segle de la mort d'aquest gran personatge de la història del patrimoni al nostre país. Des de l'Arxiu Nacional volem contribuir a rellançar la figura de Duran, perquè, per una banda, pel que fa a la pràctica de la nostra professió d'arxivers, doncs va saber combinar molt bé el que és la tradició del país amb la modernitat que arribava d'Europa en l'aplicació de tècniques per l'arxivística, però alhora també perquè va ser una persona que va concebre, es va avançar pràcticament un segle a concebre el que avui és el Sistema Nacional d'Arxius, i també va pensar en un arxiu general o nacional que fos clau en aquest sistema. D'alguna manera és el nostre precursor, com a centre. I també l'exposició segur que us agradarà, perquè més enllà d'aquesta part més pròpia, diguem-ne, més interna o de més interès pel món de les persones vinculades més directament als arxius, també explica una aventura apassionant, que és la del salvament dels arxius en perill durant la guerra de 1936-39. La Generalitat Republicana dissenya i encarrega Agustí Duran i Sempere tot un equip de gent que treballi anant a buscar els arxius, posant-los, diguem-ne,
9: a resguard.
7: I bàsicament té dos perills. Al principi, quan esclata la guerra, dels excessos revolucionaris, que busquen allò cremar símbols del poder, com són els arxius de l'Església o els arxius notarials, per exemple, o els arxius de la noblesa. I després, en una segona fase de la guerra, del perill dels bombardejos de l'aviació feixista que ataca Barcelona i, per tant, pot provocar la destrucció d'aquests arxius. Per tant, ara que també estem parlant, no, de l'acció que es va fer en relació al patrimoni, per exemple, el famós cas de Sixena, no?
9: Sí.
7: Doncs també pel patrimoni bibliogràfic, per les grans biblioteques i també pels grans arxius, la Generalitat Republicana va fer una tasca d'intentar protegir al màxim aquests béns de les conseqüències de la guerra.
9: Les guerres, que s'ho emporten tot, i fins i tot el patrimoni,
7: sí,
9: com el que avui estem recordant. Doncs fins quan es podrà veure?
7: Exacte, podrem visitar aquesta exposició justament fins a mitjans de juny, quan celebrem la Setmana Internacional dels Arxius. És a dir, que tindrem aquests mesos de març, abril, maig, juny per poder visitar l'exposició.
9: Molt bé, doncs com sempre agraïm al Miquel Pérez Latre, cap de l'àrea dels fons històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya, que ens hagi visitat i ens hagi posat llum a aquestes històries. Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres, Carme.
9: Bon dia.

0: L'artista santcugatenca Carolina Camanyes ha estat recentment reconeguda en el marc del projecte Artistes Femení Plural en un acte celebrat al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Amb una sòlida trajectòria com a historiadora, doctora en Belles Arts i restauradora, combina la creació artística amb la divulgació. Membre de la Junta de FIRART, viu i treballa a Sant Cugat. El seu reconeixement també ve avalat per la seva obra present al Museu de Maricel de Sitges. Carolina, benvinguda.
1: Benvinguda, gràcies.
0: Com estàs?
1: Gràcies. Bé, molt bé, encantada de la vida, contentíssima. Encara no he baixat del núvol.
0: Del núvol d'aquest reconeixement que et van fer.
1: Del reconeixement, del dia del MNAC. Va ser una cosa absolutament extraordinària, impensada. Vull dir, les dones no ens han fet cas mai. I ara se n'han adonat, molts museus del món, d'Europa sobretot, se n'han adonat, doncs, que és un tresor i una riquesa tremenda. Aquestes dones que han treballat tant, que han fet tantes coses i que, d'una manera a la piu-piu, doncs, hem anat creant tota una xarxa de coses extraordinàries. Europa s'ha fet, també, m'equivoco, és a dir, a Washington hi ha el Museu de Dones, només de dones, un museu d'art femení, que no hi ha cap artista home. En aquell cas és l'únic cas que jo conec, més petits potser sí, però un museu internacional com aquell, doncs aquest va ser Washington, la vaig anar a veure, naturalment. Doncs, i en canvi aquí han estat, diguéssim, retirades, obscurides, sempre sobre aquesta idea misògina de que les dones som de segona. I llavors, ara, a Catalunya, davant de tota la força que des d'Europa estan fent reconeixements de dones artistes que han demostrat llarguíssimament que són extraordinàries i que ja tenen...
0: Tu ets un exemple, no? Tota la teva trajectòria.
1: Sí.
0: Benvingut sigui aquest reconeixement, encara que sigui aquestes alçades de la vida, no?
1: I tant! Vull dir, qualsevol moment és ideal. Sobretot, penso que és ideal en un moment en què hi ha una perspectiva, que ja has demostrat el que vals, no? Als 20 anys ets un projecte, als 30 també. Vull dir, però els meus ja són bastant més. Havíem de tenir una edat mínima. És a dir, que han volgut buscar una colla de dones que estiguessin, que han sigut artistes, nascudes entre 1920 i 1950. És a dir, que més joves n'impossible. Ha de ser aquesta franja. Abans d'aquesta franja, encara que no t'ho creguis, no hi ha res, no hi ha ni un paper, ni un document, ni res que puguin seguir les trajectòries de...
0: Però segur que hi havia obres.
1: Sí, oh, clar, eh? Clar.
0: Perquè veiem el tractament que se li ha fet a la dona artista, no? Al llarg de la història. Doncs, com dèiem, benvingut sigui, encara que sigui ara.
1: Sí, però tard no. No, no és tard.
0: No és tard.
1: És quan havia de ser. Jo crec que és quan havia de ser. Sí, perquè un ja té les coses clares en segons quins moments. Vull dir, se suposa que un ha d'anar a fer les trajectòries de prova, error, buscar recerques. Tot això és una vida sencera. Quan vas donar un homenatge? Doncs quan estàs ja molt avançada. Vull dir, jo tinc per davant molta feina que fer, però no pots donar reconeixement a algú que està buscant. Què és la meravella de la història? Buscar. En el propi trajecte hi ha la joia, no? Llavors, és un reconeixement ara que encara, diguéssim, jo no soc de les més grans, perquè des de l'any 20, com comprendràs, no n'hi ha cap de l'any 20, perquè estem al 26, el 2026, però la més velleta que estava en aquell moment en el grup en té 99. És l'Assumpció Reventós, una dona tapissera coneguda internacionalment del ringo-rango, doncs, del nostre tapisser de Sant Cugat. Per tant, aquesta Assumpció, que jo l'he coneguda, l'he estimada molt i m'has posat juntes de vegades durant un tros de la nostra trajectòria, doncs allà estava amb una cadira de rodes, elegantíssima, vestida de negre, preciosa, però ja quasi bé sense enterar-se de la meitat de les coses. Doncs per ella era ell un tresor allà posat, no? Té una vida esplèndida.
0: Carolina, tu vas néixer a Barcelona, però tens una vinculació estretíssima molt forta amb Mirassol i Sant Cugat, perquè tu has estiuejat, m'explicaves, sempre a Mirassol i des del 2000...
1: Els avis tenien una casa, vaja, vivint a Barcelona, però tenien la casa, aquelles cases de l'estiu, que són un tresoret també, que s'han anat enderrocant totes, però allà els avis tenien una casa. I jo, des que tinc memòria, que tinc memòria des que era molt petita, doncs sempre he estat a Mirassol i venia amb la mama a comprar aquí, a Sant Cugat.
0: Venies a Sant Cugat a comprar.
1: Clar.
0: I com has vist el canvi de Mirassol, de Sant Cugat en tots aquests anys?
1: Aviam, per una banda esgarrifada, però per bé, no? Vull dir, aquesta eufòria i aquestes coses que s'han fet meravelloses, tenir un hospital a prop, tenir tants mercats, i tot això em sembla meravellós. I d'alguna manera, tot i que s'ha queixat molta gent, per mi ha sigut un tresor, Mirassol Clar, no el té alcaldia, no ha tingut mercat fins fa 4 dies, com aquell que diu el mercat que hi ha al costat de l'estació. Aquella estació tan moderníssima que en el seu moment, i ara un tresor, l'han conservat, encara bo, i allà tot són cases petites, cases d'una família, cases unifamiliars. El meu barri, que es diu a Passeig de l'Orquídia, cantonada Passeig de la Rosella, tots són flors, i tot allò són terrenys de cases unifamiliars. Això és una cosa que l'estic...
0: S'ha mateixa... conservat.
1: Tenim edificis alts, però ja va bé, ja va bé. No ens costa res venir a Sant Cugat a comprar, o bé en el mercat que ens han posat al costat de l'estació. Vull dir que jo penso, mira, sol que és un petit paradís dintre de la ciutat, almenys en mida, perquè penso que Sant Cugat té mancances culturals, mancances d'aquest món, que és el que jo moc tant, doncs perquè s'ha fet gran com a ciutat, per ciutat de número, d'habitants, de número.
0: Què li falta, segons tu, Carolina?
1: Home, pues que la cultura la portin gent de cultura. La cultura des de l'Ajuntament s'ha de portar per tècnics en cultura, per licenciats, per doctors en belles arts, per gent que estigui ficat en el món de la cultura. Jo he batallat, però i tot això que ho dic aquí, ho sap tothom, que jo sempre em defendo, vull dir, ploro per un grup cultural de potència, però amb gent... Oi que tu no voldràs que tu t'operi el manyà? Voldràs un bon metge? Doncs com es poden tractar la cultura persones que no han sigut mai del món de la cultura? Que a molts els tinguin un gran efecte, cuidado, com a persones. No estic criticant les persones, però és que el món de la cultura s'ha de portar per professionals de la cultura. Llavors, sempre això no posarem Sant Cugat al mapa mai. No hi ha... Les sales de que havien a Sant Cugat, quan jo vaig arribar, quasi bé no en queden. S'ha tancat el centre Maristany. S'han tancat coses de primeríssima necessitat. Què ho alimenta més? El cistell de la compra, òbviament sí, però si no tenim llibres, no som res. No som res més que bestioles.
0: Carolina, tu vas establir-te definitivament a Mirassol al 2000.
1: Sí, sí, el 2000, sí.
0: I, clar, la teva vida ha passat entre Barcelona, els estius a Mirassol, sí, després ja instal·lada en aquest barri de la ciutat. Però també has viatjat molt.
1: Molt, sí, gràcies a Déu. He pogut viatjar molt.
0: Què t'han aportat tots aquests viatges a nivell artístic?
1: Una riquesa infinita. Una riquesa infinita. Vull dir, vaig començar a viatjar quan els meus fills eren més grans, quan em vaig casar per segona vegada. Vaig a una ratlla, no?, d'abans i després d'una sèrie de coses. Vaig a la meva carrera i el doctorat ja, diguéssim, encara amb el primer temps. Però després vaig tenir una sort infinita, trobar un company meravellós, i llavors vam viatjar per Europa. Hem conegut totes les catedrals de França.
0: Però viatjaves per gust o viatjaves també...
1: Les dues coses.
0: Sí?
1: Les dues coses, pel gust de viatjar. Però el gust de viatjar quan tu et crees el viatge, quan saps el que t'agrada i et busques el que tu vols, te'l fas tu el viatge. Llavors aquell viatge té... Mira, jo he donat conferències tota la vida. Des que vaig parlar de Pedralbes la primera vegada, que és la meva tesi doctoral, des que vaig poder parlar d'aquell monestir, que ara estic morta perquè han marxat les monges, s'ha mort el projecte, la reina Elisenda s'ha quedat sola... Bueno, és un moment terrible, no?, en aquest aspecte, però des que vaig començar a parlar del monestir, del meu monestir, que he estat vivint 12 anys a dintre per fer pràctiques de restauració...
0: Pedralbes, no, Pedralbes, que la gent Pedralbes. No es confongui.
1: No, Pedralbes, el monestir de Santa Maria de Pedralbes, a Barcelona, on hi ha enterrada la reina Elisenda de Montcada, la segona dona del Jaume II, el Just. Per tant, aquest va ser casa meva. Vaig enamorar-me de les pedres a poc a poc, perquè són coses que entren a poc, les pedres parlen. Que passa és que parlen baixet.
0: Necessiten temps, també.
1: Clar, i com que parlen baixet, has d'estar-hi molt de temps allà. I llavors, doncs clar, allà, des que vaig començar a parlar del monestir, doncs, arran de... És la primera tesi doctoral que es va fer sobre aquell monestir. Després se'n va fer una altra. I ara sé que una altra d'arquitectura també se n'han fet tres. Però la meva va ser la primera. I llavors em van començar a demanar a tot arreu que parlés del monestir. La passió que hi vaig posar i les coses que podia parlar de restauració o d'art o tal, van fer que hi ha llocs que encara, des de llavors, porto 35 anys parlant de coses d'art, clar. Doncs llavors tot això, tots els viatges, nodrien totes aquestes conferències, classes, seminaris, coses d'aquest tipus, que això ha permès que jo no hagi de pintar per viure. Que és la riquesa més gran del món. Poder pintar el que tu vols, quan ho vols, i col·locar-ho i vendre-ho tal, quan et sembli. Entens? I d'aquesta manera fas una selecció. Hi ha paraules dures, però vendre's per menjar em sembla terrible, no? Haver de pintar, que poses l'ànima, si poses l'ànima. També hi ha que són professionals de la pintura, molt respectables, no tinc res en contra. Però si tu vols crear, vols que les teves obres siguin realment un reflexe del teu esperit, dels teus somnis, de les teves coses, això no et poden encarregar, com em vaig trobar, que em van dir que fes 16 quadres per d'aquí 2 mesos. Ho vaig deixar. Vaig dir, aquesta no és la manera. Vull dir, no és... Lamentable.
0: La Carolina es va formar en una escola religiosa, després vas anar a la Facultat de Belles Arts, sí. I aquest doctorat que comentaves, cum laude.
1: Sí, que és la màxima nota que poden donar, perquè va ser cum laude per unanimitat, perquè pot ser per majoria o per... però no, per tot el tribunal es va posar d'acord, suposo que els vaig convèncer tant.
0: Com recordes aquella època formativa? Fabulosa.
1: Fantàstica. Tingues en compte que quan jo vaig estudiar al col·legi del Col·legi de les Monges, al xalet, allà a Barcelona, en un lloc molt xulo, doncs tot això tenia un món una mica tancat. Però hi havia monges que dibuixaven molt bé i a mi em van quasi afillar i donaven classes fora de les hores. Naturalment, els meus pares ho pagaven, no? Però, bueno, jo tenia classes sempre. Quan vaig sortir, que ja era prou grandeta per anar de classe a un lloc que havia l'Humà, el professor l'Humà, que després n'hi va haver un altre, el fill, que va ser famós quan les Olimpiades, però el pare l'Humà, el Jordi l'Humà, doncs em va ensenyar també a dibuixar. I arran, quan vaig acabar el col·legi, jo no podia fer cap carrera universitària perquè és que no havia cap d'art en aquell moment. Jo vaig ser el 46, per tant, 15 anys després no era carrera de Belles Arts, no era carrera universitària. Me'n vaig anar a la Massana. La Massana ha sigut una cantera de tots els professors que després van haver a la universitat. Tots els professors eren de la Massana, perquè és que era el nucli. Allò va ser una experiència genial. Allà vaig fer joieria, vaig fer esmals, vaig fer... Bueno, no vull dir-ho tot seguit, perquè si no semblarà que no pot ser. Doncs, i llavors no vaig poder anar a la facultat perquè no era carrera universitària. Quan va ser carrera universitària, jo m'havia casat, mira tu quines idees, i vaig tenir 2 fills. Per tant, però quan va ser carrera universitària, vaig dir, me n'hi vaig. És a dir, no sabia que no es podia fer. Les dones ho fem, això. No sabem que allò és impossible i ho fem. Com que no ho sabem que és impossible, mai ho fem. Per tant, jo vaig fer la meva carrera, que jo tenia 30 anys, i els meus companys en tenien 18 i 20. Clar, tothom venia, volia treballar amb mi. Entens? Perquè, clar, el que jo vaig aprendre de la facultat, el que jo vaig xerrupar de la facultat, el que vaig esprimar en els professors, clar, va ser molt més ric que el que van fer els meus companys. Pobres, que el que volien era a la primavera sortir al jardí a jugar, vull dir, era una altra manera. Si us recordo, com una font de creativitat extraordinària.
0: Tu ja, de ben petita, pel que explicaves, no?, de la teva experiència al col·legi de monges, sí. Dibuixar, pintar, crear, tot això ja et sortia d'una manera com molt espontània,
1: Carme,
0: molt natural.
1: És que no té mèrit, m'entens? Jo a vegades ho penso, no té mèrit, és que no puc fer altra cosa.
0: Però tu quan te n'adones que t'hi vols dedicar
1: any,
0: a això?
1: Quan tenia un any diràs, com? No caminava... I a la trona, sentada, dibuixava, demanava... No demanava, és que me'ls van donar, jo no sabia el que era un llapis, clar. Però un que volava per allà va aparèixer i em va fillar. I ja està, no té mèrit, t'ho juro. Que jo després... Però és que no ho puc evitar. Vull dir, que t'estic mirant i estic veient el color que portes al jersei i el fondo que hi ha a la paret. Estic dibuixant sempre.
0: M'estàs dibuixant?
1: Sí.
0: Mentalment.
1: Clar. Veig les coses, tinc memòria visual. Tinc memòria visual, per això en aquest moment, que aquí a Sant Cugat, m'he dedicat a fer una cosa que m'agrada molt, que és el poema visual, que és una cosa molt nova i que hi ha gent que ja està treballant, però molt poc, perquè es coneix poc i és difícil. Els poemes visuals trobo una festa, perquè l'art, la pintura, diguéssim, el dibuix, la pintura, té uns límits. No es pot dibuixar millor que Miquel Àngel, no es pot dibuixar més raro, més fantàstic que Egon Schiele, no es pot dibuixar més apassionat que la Kat Kolbitz, l'alemana. Vull dir, tot això ja està. La pintura, tenim un camp infinit, cadascú té el seu, no? Però el poema visual és representar una cosa, com t'he ensenyat en aquella revista, amb objectes. I té una font inacabable. Llavors, pensar, si penses en imatges, quan llegeixes el poema d'algú, allò t'està donant imatges, però no han de ser imatges pintadetes, han de ser objectes que barrejats uns amb els altres, una mica surrealista, és una mica surrealista, però és riquíssim. Per tant, aquesta és una cantera per aprofitar. Una de les coses amb les que jo tinc discussions de vegades amb l'Ajuntament, de dir, fem alguna cosa com aquesta. Ja m'han deixat el claustró, m'han deixat llocs estupendos per fer coses, però ha quedat clar que quedaven molt bé. Vaig muntar una taula que estava de cantó a cantó del claustró, una taula amb estovalles, amb fer plats d'artista, uns dels quals estan retratats en aquesta revista. Vull dir, aquests plats d'artista, Sant Cugat va passar mig Sant Cugat per allà, una nit de l'art. Es va muntar aquesta història. I després me la van deixar repetir dintre de la Casa de Cultura. És a dir, per tot, perquè va tenir un èxit extraordinari. Per què no em donen més gas? Per què no faig més coses? Tot el que faig ha de ser gratis i perquè vull. Home, és molt fàcil així tenir gent que treballa per la cultura. Em sembla... No, i em sembla bé, jo ja en disfruto molt, però sempre és un sostre, això. Home, per favor.
0: Carolina, si haguessis de definir el teu propi art, com el definiries per a qui no ho conegui?
1: Aviam, jo diria que el meu art es pot explicar, es pot entendre. És a dir, un quadre meu no és abstracció absoluta, vull dir, tampoc és hiperrealisme. Val? Vull dir que sempre jugo amb un camp intermig, un camp, diguéssim, de realitat poètica, mai colors pastel, no, vull dir, soc una mica radical, no? Ja se'm sent, però almenys, vaja, un quadre meu en una exposició el van vendre el primer dia, no dic llocs ni noms, però al cap d'un temps, l'endemà va passar una altra persona i va dir que aquell quadre que el volia, i l'home de la botiga doncs va dir que estava venut. Sense ocórrer-se-li dir, torna-la a pintar, que una cosa és la creativitat i l'altra cosa són els negocis. Bueno, doncs, com que no va haver-hi molta gent que va demanar aquell quadre, i no va haver-hi, no, l'altre va dir que estava venut, sense més. I l'últim dia, quan ja estaven a punt de tancar, un diumenge al migdia, doncs quan ja la gent estava distreta, va entrar un, i el va arrencar de la paret i se'l va endur.
0: Se'l va endur?
1: Se'l va endur, el va robar. És algú que el volia, no li van voler vendre i el van robar. O sigui que la meva obra agrada, perquè sí, no és la primera vegada.
0: I escolta, al principi hem comentat el reconeixement al MNAC. I sí. Una de les condicions és que les artistes havien de tenir obra exposada.
1: Sí, no? Perquè fins a dir que entre els anys 20 i els anys 50, bueno, el segle XX, sí. Artistes del segle XX volien, n'hi ha 4.000. O 5.000 o 6.000. Imagina la Massana, Arts i Oficis, Llotja, la Facultat de Belles Arts, les escoles privades, les que vinten per lliure.
0: Però clar, jo volia anar exactament al...

0: des de segons quin moment ha hagut d'anar-se repartint a magatzems d'altres llocs. Va anar a parar el de Maricel. Ell i altres de dones que havíem guanyat el Premi Donart. 1990 i dos anys anteriors, o sigui, durant 10 anys, el Premi Donart era un premi superprestigiós. Fixa't tu que donaven mig milió de llavors, de pessetes, mig milió de pessetes de premi, del Premi Donart. L'any que jo hi vaig participar, perquè els altres dos no me n'havia enterat, estava jo fent un cursos de doctorat a la facultat, amb la qual un dels cursos era del retrat i autorretrat. Com que el tema d'aquest premi era retrat i autorretrat, vaig dir, mira, Rodó, me'l faig així, em donarà bona nota pels cursos de doctorat. El que menys pensava és que aquell quadre que el va ser pintat en una sola nit i amb un estat d'ànim tremendo, perquè em va passar una cosa que em va alegrar moltíssim, va ser una sort enorme en la meva vida, doncs vaig pintar aquell quadre perquè era jo. Que no se m'assembla de res, perquè és una cosa, evidentment, és una cara, però no. Doncs aquell quadre pintat en un vespre, i vaig pensar, així el tindré el rebador, i quan entri diré, ole, jo mateixa em vaig a com empoderar pintant el quadre.
1: Un autorretrat era?
0: Sí. I llavors va guanyar. I jo el susto que vaig tenir, perquè jo el volia per mi, aquell quadre. Vaig pintar per mi.
1: Hauries d'haver fet una còpia.
0: Tu creus? Però em van donar mig milió. Com podia dir que no, si tenia els meus dos fills, quan tenia problemes, etc. Bueno, doncs vaig dir que sí. Però aquests quadres, els 10 quadres que van guanyar aquest primer premi d'Onar durant 10 anys, doncs, esclar, va morir una... Bueno, en fi, no, se n'han quedat 8. Aquests 8 van anar a parar, finalment, quan l'empresa o alguna cosa, l'Associació Internacional de Dones de Catalunya, una associació també molt prestigiosa, amb molta càrrega política i amb molta força, doncs, quan ells van plegar, els quadres, que era el seu tresor, els van, naturalment, els van portar al MNAC, i el MNAC els va decidir a portar Sitges. Però estan en un armari.
2: No, és que era pena.
0: Ah, amiga! Però si l'arribo a anar-lo a buscar, que no me l'haguessin donat, però si l'arribo a anar a buscar i el trec, ara no estaria com a dona triada ni m'haguessin fet l'homenatge del MNAC. Perquè com que hi ha tantes dones artistes, van dir, quines triem? Com podem triar 50 dones entre 5 o 6.000? Com les triem? Què fem? Doncs pues mira, les primeres que tinguin una obra en un museu. I el fet que el meu quadre sigués al museu va ser que jo i les altres, menys les que s'han mort, però les quatre que quedem d'aquest grup de Donart, doncs ens van triar per ser les 50 dones triades.
2: Carolina, podríem estar parlant, però no una estona més. No, podríem estar parlant hores i hores, i em sembla que no acabarem tota l'entrevista. Però sí que m'agradaria recordar que... Tu has parlat de conferències. Sí. Aquí a Sant Cugat has fet a l'aula d'extensió universitària...
0: Sí, des del 2001, que van començar...
2: De Sant Cugat. També formes part de la Junta de FIRAR,
0: sí.
2: Des de 2005.
0: Sí,
2: una mica, què t'aporta cadascuna d'aquestes facetes?
0: Fixa't que jo sempre agafo cosetes, piulant per aquí i per allà, que totes m'aporten coses. No puc quedar només donant conferències perquè em moriria com una candela. Entens? No puc estar sempre en batalla, perquè que ja ho estic, eh? Quasi bé tot, perquè a Pedraves n'estic per allò de la reina. Aquí, perquè es facin més coses culturals. No cultura popular, eh? No, que la cultura popular és tradicions i altres coses
2: és diferent.
0: Xules que m'agraden molt, però no té res a veure amb el que jo parlo. I a FIRAR, què passa? Doncs que hi ha persones aficionades, uns són artistes i altres només són aficionats, però que no tampoc m'aporta, però en canvi em fan tenir el motor en marxa, m'entens? I llavors són tan gentils que els de la Junta em deixen que jo només em dediqui a una cosa, que és les vitrines que fem dos cops a l'any, amb poemes visuals, amb poetes, naturalment, doncs, de primera, i nosaltres llegim la seva obra i llavors fem una colla de poemes visuals. I es munten en les quatre vitrines que tenim en aquest moment a la Gabriel Ferreter. Això és una feinada. Però jo només faig això. És a dir, que totes les altres que facin altres coses, altres muntatges i tal, normalment, a vegades sí que també hi he col·laborat, però vaja, jo només puc fer això perquè és que no tinc temps de fer més coses, perquè també restauro quadros, que és fascinant el món de la restauració, cuidado. És fascinant. Doncs també procuro, com que treballo sempre sola, No, ningú treballa com jo vull que es treballi la restauració, perquè si no, si s'ha de treballar pim-pam, feina, entrar, no, això no és restaurant ni res, això és igual que ho faci jo que ho faci el fuster, no, de cap manera, entens? Llavors, tot el que he estat aprenent en un museu com a Pedralbes, doncs ho faig jo.

0: amb cuidado. Doncs, el que deia, amb Firard, ja et dic, són encantadors i tinc molt bona relació amb ells i me'ls estimo molt, doncs, però jo només faig això. És a dir, monto tot aquesta història. En aquest moment tenim una poetessa catalana i una poetessa, bueno, és de Mallorca, però viu aquí a Sant Cugat, una dona estupenda, la Maria Antònia Massanet, i que quan va veure l'exposició que li havien muntat, pobreta, mires que em va fer, li vaig fer un retrat d'ella, però aquest acadèmic, un retrat molt dolç de la seva careta, allà posat, i diu, ai, pell de gallina, pell de gallina, anava dient pell de gallina, pobra meva, escolta, un tresor de dona.
1: Tinc un parell de qüestions més, però les vull...
0: Stop.
1: Sí, ràpides, perquè jo sé que tu m'has comentat que, bueno, que coses que et preocupin, per exemple, la pau al món... La salut del planeta i les injustícies. Tot això també queda reflectit d'alguna manera en la teva obra?
0: Bueno, amb la meva obra verbal, sí. I amb la meva obra escrita, perquè també he escrit coses, he fet col·laboracions amb llocs de guapos. Llavors, naturalment, vull dir, com es pot parlar d'art, Déu meu, si no hi ha un món de guerra? És que...
1: Bueno, i a la guerra és... també qui pateix és el patrimoni cultural.
0: Aquí. No? Dir, però número un, òbviament, el patrimoni humà, però arriba un moment que quasi es pensa que les persones som... Res, doncs mira, n'hi ha aquestes, se'n posen unes altres, vull dir que... I és veritat, vull dir, la Sixtina allà està. I nosaltres, des de la mort de Miquel Àngel, hem passat moltes generacions i l'obra queda, i la persona passa. Entraríem en tot una discussió de si després tornem una altra vegada en el món i tornem a fer feina o no, i això, però això seria una altra història. Que es deixen la meva obra, doncs esclar, perquè tot el que faig, tot el que dic, tota la meva postura, totes les coses que es va veient, el que penso, perquè és que si no seria impossible. La nostra obra som nosaltres mateixos.
1: I per acabar, què li diries a una jove que avui somia dedicar-se al món de l'art, com ho feies tu, pràcticament de petita? O sigui, què li diries?
0: Doncs que endavant. Que endavant. Si li agrada, si sap que és la seva vida... Si ha de ser, ah, faré això, com podria fer això? No. La qüestió és vocacional. Un, si no té vocació, que no s'hi posi. Amb res. Però amb res. Tu has de tenir una verdadera il·lusió, allò que et motivi a aixecar-te. Que el dilluns aixequis amb una alegria. Oh, tot el que tens que fer. Bueno, dic el dilluns per dir-ho, perquè jo el dissabte treballo.
1: Sí, perquè el dilluns costa molt, eh?
0: No, però jo treballo totes les hores del dia, tots els dies de la setmana. Vull dir que... T'ho prometo. Vull dir, jo estic un diumenge encantada de la vida, el meu estudi, a Mirasol, el segon pis, tot aquell... Per fi tinc un lloc per treballar, veig un sol allà darrere, i allà estic treballant un diumenge. Em sembla la millor de les festes. Vull dir, fujo, i ara que el meu marit s'ha jubilat, que és el director, és el president de l'Aula d'Extensió Universitària, en aquest moment de Sant Cugat, i fa una feina estupenda. Vull dir, estem ocupadíssims tots dos, vull dir que és extraordinari. Per això...
1: Feliços i contents.
0: Aquesta noia o aquest noi que vol ser artista, endavant! A veure, potser no està bé dit a la ràdio, però piti collons, tia, endavant! Tot tenia tot en contra, moltes vegades. El col·legi, les monges, la societat, la gent, però què faràs pintant? No et guanyaràs la vida, mira tu. M'entens? Clar, tot en contra. Però tu dius, no, però és que és la teva vocació, és la teva vida, no pots fer una altra cosa, és que no pots fer una altra cosa. Llavors, doncs, aquesta il·lusió per fer tot això, que estàs bé, tot et nodreix, doncs, escolta, és que com podria fer una altra cosa? Com podria fer una altra cosa? La faria malament. Et parla que l'art, precisament, té un ventall d'actuacions meravellós, enorme. No és dibuixar, no és pintar, no és esculpir, no és fer poemes visuals, no és fer fotografia, no és fer cine. És tot! Tot! Pots ficar-te allà on vulguis. Si t'agrada molt, no hi ha barrera. Una dona empoderada, una dona amb voluntat i amb ganes, per favor... Per favor, és que, vull dir, tu l'has fet amb la teva vida, la teva filla, les teves coses. Tothom, les dones, com empenyen, per l'amor de Déu.
1: Carolina, un plaer haver compartit aquesta estona amb tu, que hagués pogut ser, vaja, interminable, perquè hi ha moltes coses que ens hem deixat a...
0: Bueno, és que és una vida, tinc molts anys per explicar. I no he parat mai. Una vegada algú em va donar un consell meravellós. La vida no pot ser més llarga, però pots més ample.
1: Ah, ostres. Reflexionem-hi.
0: Un pla A?
1: Sí,
0: no pots més llarga, no pots més llarga, que té una... Tiki m'ho va dir, va morir fa poc i tinc un disgust horrorós. Però aquesta persona em va dir... M'ha resolt? Clar, estic dibuixant, estic pintant, estic restaurant, estic preparant una classe, estic tal, estic...
1: I a sobre
0: faig classes de... Rebo classes de gravat amb gent que en sap més que jo. Vull dir...
1: El que et deia, Carolina, un plaer.
0: Gràcies, Reina.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va de l'espelma creativa. M'agrada tant parlar del que és la creativitat que quan estic amb gent em solen preguntar: Roser, i tu què fas quan et bloqueges? Doncs jo tinc diferents maneres de sortir de l'estancament. I una d'elles és amb una espelma. M'encanten les espelmes, els colors, les formes, els olors... I per aquests moments que tens un tema que no pares de donar-li voltes i que no hi ha manera d'avançar, el que et recomano seria parar. Parar sempre és un bon inici. I després ja fas el ritual de l'espelma, l'encens, i et quedes uns moments observant la flama, com es mou, i només amb aquest gest ja li estàs donant l'ordre al teu cervell o al teu bròquil, com a mi m'agrada dir-li: ara toca canviar el xip. Mira, encendre una espelma activa diversos mecanismes útils per la creativitat. Per una banda, és un ritual, i els rituals tenen el poder de marcar una transició mental. Passes del caos a l'ordre i de la pressió al joc. També fa que focalitzis atenció. Mirar la flama et porta al present, redueix el soroll mental i crea una pausa. I també activa l'espai simbòlic. Una espelma no és una bombeta, és llum, però també calma i ajuda a la connexió. T'obre a un altre tipus de pensament, més intuïtiu, perquè quan la ment està saturada, necessitem canviar d'estat, no afegir-hi més pressió. I una espelma, per mi, és això. És una porta d'entrada a un estat mental més relaxat i més creatiu. És curiós com un gest tan petit pot fer tanta diferència, oi? Potser perquè, en el fons, la creativitat no surt quan la busques amb necessitat, sinó quan li prepares l'espai per venir. I per això encenc una espelma quan em bloquejo. No per fer bonic, sinó perquè em funciona. I tu, en moments de bloqueig, què fas? Encens una espelma?

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Sabies que...
2: Alguns llacs poden conservar un registre del clima de fa centenes de milers d'anys. No perquè algú hi escrivi res, sinó perquè el seu fons funciona com un arxiu natural. Cada any, al fons d'alguns llacs tranquils, s'hi diposita una capa molt fina de fang, restes de plantes, pol·len, cendres volcàniques i altres partícules. Amb el pas dels segles, aquestes capes s'acumulen una damunt de l'altra sense barrejar-se gaire, de manera semblant a les pàgines d'un llibre. Els geòlegs es treuen cilindres de sediment, anomenats testimonis, i poden llegir aquest registre capa per capa. Analitzant el tipus de pol·len, saben quines plantes creixen a la zona. Estudiant els minerals, poden deduir si hi havia sequeres o inundacions, i les cendres volcàniques permeten datar alguns esdeveniments amb molta precisió. En alguns llacs molt antics, com el llac Shigetsu, aquest arxiu és tan complet que s'ha utilitzat per calibrar mètodes de datació i reconstruir canvis climàtics de desenes de milers d'anys.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deia la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobre so.
1: Descobrim com se'n surt el gat que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen secs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l van portar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Oh, hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el Hamefan?
1: Som-hi!
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tu un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
1: Ai, qui ets?
5: Sóc la gateta Calista. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calista no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calista i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto,
3: Fina,
2: Kio,
3: Calixta, i som
6: gats.
7: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
8: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
7: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
8: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent. Encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per a aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i poc a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.

0: I amb el cant ben fort de tots els ocells que han ajudat al nostre petit colibrí, arriba el moment de tancar el llibre dels contes d'avui i acomiadar-nos volant molt, molt alt amb la nostra millor aliada. Quina és? La música.
1: I de quina manera? Avui marxem seguint la melodia de la natura, de la mà de la gran dama Erigia Levert i la seva cançó Els ocells han arribat. És una cançó preciosa, comple l'aire de refilets, alegria i molta frescor per aquests dies de calor.
0: Així que ja ho sabeu, tothom a obrir les ales i a cantar ben fort, com les cuques de llum a Tailàndia, els animals de la granja d'en Pep i els ocells de la història d'en Blai. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona de vacances amb tots vosaltres.
1: Nosaltres marxem volant cap al niu, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Gaudiu molt de la setmana, canteu ben fort i recordeu que mentre no ens tornem a trobar,
1: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola,
0: res,
1: què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida.

0: mans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobre, això.
1: Descobrim com se'n surt el gat que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen secs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra, i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep, i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors,

0: Ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys en ous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
0: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
0: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
3: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el fang?
3: Som-hi.
0: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
3: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
3: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
0: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
3: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
5: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tu un bou?
0: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
0: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
6: Miau! Miau!
5: Ai, qui ets?
6: Sóc la gateta Calista. com et dius?
3: Jo em dic Pep, el gat.
0: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
3: Ens diem Cinto,
0: Fina,
4: Kio,
0: Calixta, i som
7: gats.
8: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
9: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
8: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
9: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent, encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per a aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
3: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
10: Continuem el repàs que fem al món editorial local. Avui ens fixem en Símbol Editors, una editorial nascuda a Sant Cugat que fa gairebé 3 dècades que publica llibres en català. En parlem amb el seu director, Jaume Siurana, per conèixer la trajectòria del segell, des dels inicis fins als reptes de futur. Jaume, benvingut.
11: Moltes gràcies i molt bon dia.
10: Símbol Editors va néixer el desembre de 1998.
11: Exactament.
10: A Sant Cugat. Sí. Però amb quina idea arrenca aquest projecte?
11: Bé, la veritat és que arrenca amb la idea d'intentar oferir al públic lector en català doncs, un catàleg, diguem-ne, que estigués dominat per dos eixos principals. Un és l'ambició, diguem-ne, intentar oferir llibres en català equiparables o homologables a qualsevol altra llengua del món. I després, lògicament, llibres de qualitat. És a dir, no volíem que això es convertís, tots els respectes, i diguem-ne, hi ha molta gent i molta gent que ho fa bé, amb una editorial, per exemple, d'autoedició o d'abast únicament local, sinó que la nostra ambició era això, oferir llibres de qualitat per tot el públic lector en català.
10: Uh-huh. En el vostre web expliqueu que l'editorial va començar amb més il·lusió que recursos, no?
11: Exacte,
10: això,
11: sí.
10: Normalment acostuma...
11: De fet, no només va començar, sinó encara que encara estem així, eh?
10: Com recordes els principis? Quins reptes teníeu els primers anys?
11: Bé, el començament va ser, diguem-ne, en principi ja va ser una mica atzarós, no? Per què? Perquè això neix, diguem-ne, la primera idea, diguem-ne, la prehistòria editorial neix arran de que jo, diguem-ne, un servidor fa un viatge llarg amb avió i allò a l'aeroport diu, escolta'm, compraré un llibre, no? I em vaig comprar un llibre en anglès per llegir-me'l durant el trajecte. I la veritat és que va ser... m'ho vaig passar molt bé. Era un llibre que en anglès es deia Couplehood, que precisament, diguem-ne, en aquell moment TV3 estava fent una sèrie que potser algú recordarà que es deia Boig per tu, una sèrie de dos joves que se'n van a viure... una parella que se'n van a viure junts, no? I era tot el que els hi passa amb l'adaptació a la parella, a viure sols, etc. Ostres, si m'ho vaig passar molt bé llegint aquest llibre. Quan vaig tornar li vaig dir a la Núria, la meva dona, dir, ostres, aquest llibre l'hauríem de traduir al català. I va començar així. I aleshores aquest llibre ens va anar prou bé, vam vendre molts exemplars per ser el primer llibre que publicàvem. I després, a partir d'aquí, doncs, hem anat creixent el catàleg fins als 200 i escaig títols que tenim ara.
10: Déu-n'hi-do. En aquell moment hi havia un procés de concentració de grans grups editorials. Què és el que volíeu aportar des de Símbol Editors en aquest context?
11: Això de la concentració dels grans grups editorials va i torna. Ara tornem a estar en un altre moment d'aquests de concentració en grans grups editorials, no? Què volíem aportar? Volíem aportar una visió fresca, àgil, en certa manera, com us he dit abans, també de qualitat, no? I intentar donar sortida a llibres que, si aquests grans grups editorials no publicaven aquí, es perdien, no? Ja sigui traduccions o ja sigui de creació pròpia, no? I em sembla que ho hem aconseguit, i de fet, no només ho hem aconseguit, sinó veiem, també amb satisfacció, que durant aquests gairebé 30 anys, no?, que fa que hi som, doncs també han anat apareixent moltes editorials noves que també amb aquest mateix propòsit, no? En tenim 4 o 5 aquí a Sant Cugat, que en són un exemple, també.
10: I sobreviure en aquest context que ara comentàvem, es torna a produir aquest fenomen de reagrupació, no? Sobreviure per editorials com la vostra és un miracle? És un esforç diari?
11: Sí, és un esforç diari molt important. És un esforç, diguem-ne, també de... Això es mesura també amb l'ambició de cadascú, no? És a dir, és un esforç diari, és un esforç econòmic considerable, I és moltes hores, és a dir, moltes hores. Nosaltres no podem competir ni amb grans tirades que abarateixen el preu del llibre, cosa que sí que poden fer els grans grups. No podem competir amb grans campanyes de promoció, no? Perquè, lògicament, nosaltres estem a l'ordre de publicar entre 12 i 15 llibres l'any i els grans grups en poden publicar 200 o 250 llibres l'any, no? I, per tant, és evident que... ja amb una economia d'escala nosaltres no hi podem competir, no? Però amb què podem competir? Podem competir amb agilitat, podem competir amb mimar els nostres lectors, podem competir amb mimar els nostres autors, podem competir amb fer moltes presentacions, podem competir amb ser en molts llocs, no? I aquest és el nostre esforç quotidià.
10: Des de la publicació de Sobreviure en parella, que és el primer llibre al qual feia referència, Com ha evolucionat el vostre segell? Ara teniu 8 col·leccions?
11: Sí, això, el tipus de llibres que fem, lògicament, també les col·leccions per extensió són una mica allò assaig-error, no? Si comences una col·lecció, per molta il·lusió que hi posis, però veus que el públic no respon, doncs fas uns quants títols i després la deixes estar, no? Nosaltres vam començar molt forts també amb àlbums infantils il·lustrats. Durant molt temps era el principal eix del nostre catàleg, això ho continuem mantenint, però com tu dius, hem anat obrint noves col·leccions. Hem fet una col·lecció, per exemple, de thrillers o novel·la negra internacional traduïda, hem fet una col·lecció de no ficció que n'hi diem Colors, on expliquem temes d'interès contemporani, hem fet una col·lecció d'assaig vinculada al món de la natura, etc. No? Ara fa un temps hem començat una col·lecció de novel·la gràfica que ens està donant moltes satisfaccions. Bé, nosaltres anem... O sigui, una de les coses que intentem és que qualsevol llibre que nosaltres fem estigui emmarcat en una col·lecció, perquè si no, després s'acaben dispersant, es perden a les llibreries, ja no es demanen, els llibreters no el demanen, el públic no sap exactament on és, no? I intentem això, vestir unes col·leccions que siguin coherents i que funcionin.
10: I d'aquests llibres o d'aquestes col·leccions, quins diries tu que són els que han marcat la trajectòria de la vostra editorial?
11: A nivell de vendes o de ressò tenim alguns. Potser el que hem venut més exemplars vam tenir la sort de poder publicar els dietaris del president Quim Torra durant el Covid. Mm. Aquest va ser un llibre que es diu Diari de canonges, no? En el cas dels canonges, que es diu les hores incertes i les hores greus. Aquesta han tingut molt bona venda. Després ens ha funcionat molt bé un llibre il·lustrat que es diu Mare, que és sobre el tema de la maternitat, amb unes il·lustracions i uns textos preciosos. Mm. Ens ha funcionat molt bé l'àlbum infantil del Puffer, el drac màgic, que recull la lletra de la cançó amb unes il·lustracions també magnífiques. I el que també ens ha funcionat molt i estem molt contents, i ara el dia 12 surt la desena edició, és el llibre Tres nits de torb i un cap d'any, que explica precisament la tragèdia del Balandrau, que aquests dies podem gaudir de l'èxit cinematogràfic també que s'ha fet la pel·lícula. Aquesta és una història que nosaltres vam publicar l'any 2018 per primera vegada. El seu autor, allò que dèiem abans, és Sant Jordi Cruz, no el cuiner, sinó un meteoròleg, que no havia escrit mai res, però que ens vam posar d'acord i va fer un original que ha funcionat molt bé, i el boca a orella va fer que aquest llibre tingués un ressò i un impacte magnífic. I ja et dic, ara el dia 12 surt la desena edició, per tant és un long seller d'aquells que es fan, que en certa manera són els que, com dèiem, ens marquen la trajectòria de l'editorial, no? Perquè si un llibre no funciona, per molta il·lusió que hagis posat, et pot marcar la trajectòria editorial, però en negatiu, no? I per tant...
10: Ara que parlaves de Balandrau, em comentaves fa un moment que us heu engrescat més enllà de l'àmbit editorial, no? I que té a veure amb la cinematografia.
11: Sí, la veritat és que ja vam fer-ho en el seu moment, quan el Sense Ficció de TV3 va fer el documental, que també va ser un documental que va tenir un molt impacte sobre aquests fets, i en aquell moment, com que estava basat en un llibre que havíem publicat nosaltres, ja vam fer de productors associats del documental, i ara amb la pel·lícula ho hem tornat a fer, no? Jo la recomano a tothom que la vagi a veure. És una pel·lícula amb uns referents propis, diguem-ne, de la societat catalana, que probablement molts tenim aquells fets amb la retina, i és una pel·lícula molt ben feta, no? No perquè nosaltres hi haguem participat, però em sembla que les crítiques que estan rebent són molt unànimes en aquest sentit, no?
10: Quin és el criteri que seguiu a l'hora d'escollir els títols per la vostra editorial?
11: El criteri. Nosaltres tenim dues maneres, bàsicament, diguem-ne, de fornir... o tres, per dir-ho així, de fornir-nos d'originals, no? La primera són originals que moltes vegades els mateixos autors envien, no? És a dir, Catalunya és un país que la gent escriu molt, i molt i molt bé. I nosaltres, moltes vegades, diem, ostres, ens agradaria publicar-ho, però simplement no tenim capacitat. Que nosaltres, com t'he dit, fem 12-15 llibres l'any i, per tant, hem d'escollir molt bé els llibres que fem. Per tant, una font, diguem-ne, d'accés a uns originals són els que els mateixos autors o ens envien, o a vegades quan anem a fires passen pel nostre estant i diuen, mira, soc il·lustrador, soc il·lustradora, he fet aquest llibre, etc. No? Una altra via d'accés als originals és quan anem a fires, no? A vegades anem a fires internacionals, sobretot anem a la Fira del Llibre a Frankfurt, que hi anem cada any, o a la Fira del Llibre de Bolònia, que és de literatura infantil i juvenil, i allà tenim contactes amb editorials d'arreu del món, no? I aleshores, si veiem llibres que ens agraden o llibres que poden quadrar amb la nostra manera de fer, doncs ens hi, diguem-ne, intentem fer tractes i comprar els drets i després traduir-los, no? I l'altra via d'accés és quan se'ns acut alguna idea a nosaltres anem a buscar l'autor, no? Per exemple, ara hem començat fa poc una col·lecció, que en diem Fontalba, que són col·leccions en què demanem a diversos autors que tenen una vinculació important amb alguna muntanya de Catalunya que ens expliquin com aquella muntanya o aquell massís ha acabat configurant la seva identitat, la seva memòria, la llengua que en parlen, etc, etc. No? Fins ara hem publicat 4 títols. L'últim que hem publicat és el Montseny, que ha fet el Jordi Cabré. El Jordi Cabré, reconegut escriptor que viu o que té casa a Viladrau, per tant, als peus del Montseny. Vam publicar també fa unes setmanes Collsa Cabra, que el va fer l'escriptora Blanca Busquets, que té la família, diguem-ne, una part de la seva família és natural de Cantoni Gros, i allà hi viu 3 o 4 dies, i per tant està al bell mig del Collsa Cabra. Hem publicat El Cadí, de l'escriptor Albert Villaró, també un escriptor de ficció, en aquest cas reconegut, que els hi hem demanat, diguem-ne, això, que ens escriguin com, en aquest cas, El Cadí, no? L'Albert Villaró, que és nascut a la Seu i que viu un poblet que es diu Estamariu, que és just davant del Cadí, li hem demanat que, no?, ens expliqui com El Cadí ha acabat configurant també la memòria, la identitat, la geografia, el paisatge, la toponímia, la llengua que parla, o més a prop d'aquí, Sant Cugat, o, diguem-ne, on els vallesans estem molt més vinculats. Li vam demanar a Vicenç Villatoro, nascut a Terrassa però que viu a Matadepera, que ens fes un llibre magnífic, d'altra banda, sobre Sant Llorenç del Munt, no? Per tant, aquesta, per exemple, és una col·lecció en què nosaltres diem, Vicenç, o Albert, o Blanca, o Jordi, ens agradaria que ens fessi un llibre sobre aquesta muntanya, no?
10: Són encàrrecs.
11: Són encàrrecs, sí. Encàrrecs que us he de dir que, almenys aquests 4 autors, l'han acceptat amb una vitalitat i amb unes ganes i amb una il·lusió fantàstica, no?
10: Parlem de... altres factors que us identifiquen, com per exemple el compromís amb la sostenibilitat en la producció dels llibres. Com es tradueix això en la pràctica editorial?
11: Sí, això es tradueix... El món editorial és una mica complexa, perquè, per exemple, quan fas coedicions internacionals, no sempre tu pots escollir el lloc on imprimeixes, no? O sigui, nosaltres sempre intentem imprimir a Catalunya, però una qüestió primer, diguem-ne, perquè... hi ha un major control sobre el procés productiu, no? Però una altra qüestió també, perquè així t'estalvies costos ambientals pel que fa al transport, etc, etc, no? Amb què ens trobem? Això, que a vegades Hi ha llibres, les coedicions internacionals com funcionen? O sigui, clar, a vegades són llibres que amb 1.000 exemplars, que és el que acostem a fer aquí a Catalunya, és impossible pels preus que, no? Si la impressió és a color, si etcètera, etcètera, seria impossible. Però aleshores, per exemple, si comprem els drets d'una editorial anglesa, aquesta editorial anglesa diu, escolta, nosaltres, jo què sé, d'aquí 6 mesos fem una coedició internacional. Què vol dir una coedició internacional? Vol dir que sumen l'edició francesa, l'edició espanyola, l'edició alemanya, l'edició anglesa, etc., i els imprimeixen el color tots alhora. No? I aleshores cada idioma envia l'arxiu amb el text en negre amb la seva llengua. De tal manera que no és el mateix imprimir 100.000 exemplars de color que imprimir-ne 1.000 que si el féssim tots els nosaltres. No? Doncs bé, per exemple, en aquests casos nosaltres no podem triar on s'imprimeix, sinó que ho decideix l'editorial anglesa. No? I en aquests casos sí que hem, amb alguns llibres hem hagut d'editar-los fora de Catalunya i fins i tot fora de la Unió Europea. No? Però vaja, el compromís és aquest. No? I després, lògicament, altres temes, doncs la contractació de proveïdors energètics, etc etc. No?
10: Mm-hmm. Parlem de noves formes de lectura, com la digitalització, que està canviant, bueno, de fet ja ha canviat el sector. Com s'adapta a una editorial com la vostra?
11: Bé, una cosa és el llibre digital i l'altra és la digitalització de l'empresa, per entendre'ns, no? Que és diferent. En el cas de la digitalització de l'empresa, jo recordo els primers llibres que vam fer, anàvem amb fotolits, no? És a dir, es feia un fotolit, i el fotolit, el dissenyador et feia un fotolit, el maquetador et feia un fotolit, el fotolit el portaves físicament a la impremta i l'impremta imprimia. Clar, ara tot això ha desaparegut, no? Tot això ha desaparegut i, per tant, hi ha un procés, jo diria que el 100% de l'empresa està digitalitzada en aquest sentit, no? És a dir, que per fer un original no necessites en cap cas, diguem-ne, cap element més enllà del poder enviar l'arxiu a la impremta, no? Hi ha algunes coses que almenys jo personalment continuo fent sobre el paper, no? És a dir, les correccions, no? És a dir, moltes vegades, diguem-ne, de la mateixa manera que amb aquest guió d'aquí, no? Tu necessites tenir el paper per poder assenyalar, per poder subratllar...
10: Som generacions més analògiques.
11: Sí, però és que fins i tot a vegades la digitalització té sentit si és pràctic, si t'ajuda. Ja, almenys jo personalment per corregir o per editar un llibre, almenys una de les versions la necessito tenir impresa per poder això, fer gargots, fer fletxes, canviar l'ordre, fer una marca, etc. No? I pel que fa al tema del llibre digital, nosaltres hi vam entrar en el seu moment. En un moment determinat ens vam trobar que alguns llibres nostres havien estat piratejats i, per tant, vam frenar-ho, no? Però és evident que aquest és un repte que haurem d'afrontar de nou, no? Una vegada hi hagi, que diguem-ne, ara hi ha moltes més garanties que fa uns anys, però més garanties que en cap cas, diguem-ne, algun llibre nostre és piratejat, no? Jo recordo durant la Covid, recordo una amiga meva que durant la Covid un dia m'envia, diu, et passo aquest enllaç que et donarà accés a més de 300 llibres i novel·les per si vols llegir. I jo vaig dir, home, escolta'm tu, tot això és pirata. És a dir, no m'ho envies a mi, envieu amb altres amics, però no ho envies amb els editors, no? Però bé, perquè això al final, tot darrere de cada llibre que surt hi ha un esforç, hi ha unes hores, hi ha uns recursos, hi ha una inversió. I per tant, bueno...
10: Qui millor que tu per saber-ho, no?
11: Exacte.
10: una última qüestió. Parlem de projectes o línies de treball que us il·lusionen especialment per als pròxims anys, ja pensant en el futur.
11: Sí, nosaltres, com he dit, sempre l'ambició que tenim és poder oferir llibres de qualitat en català per a tothom. Quan dic per a tothom vol dir des dels més petits a la gent més gran, no? Les col·leccions que hem anat obrint van en aquest sentit, no? Per exemple, nosaltres estem especialment orgullosos de la col·lecció de novel·la gràfica i còmic, no? Perquè aquest era un àmbit que l'oferta en català era molt limitada i per tant estem contents, no és que sigui un Hollywood això de les vendes, perquè hem de pensar que en català cada dia surten 7 novetats, no? Aleshores, vosaltres ho heu d'imaginar, les taules de les editorials de les llibreries, per exemple, d'aquí Sant Cugat, no? la Salvatge, Paidea, el Celler, totes, no, la Bacus fins i tot, és a dir, no vull el Pati de Llibres, no me'n vull deixar cap, eh? I aleshores dius, bueno, tinc una taula, no?, amb les novetats, i cada dia només en català n'arriben 7, no? Imagineu-vos les que poden arribar en castellà, de mitjana. Clar, no hi ha lloc, no? Aleshores, els grans grups què fan? Els grans grups fan com si es tractés dels grans supermercats d'alimentació, no? Allò. El seu objectiu, moltes vegades, és ocupar el màxim d'espai possible, perquè si un llibre teu ocupa una taula d'una llibreria, no l'ocuparà una altra. I, per tant, nosaltres aquí sí que intentem també cuidar molt els llibreters perquè tinguin present precisament les editorials petites i independents, no?
10: Molt bé, doncs, Jaume, avui hem conegut una mica més a fons Símbol Editors, que sembla que va ser ahir, però ja porteu gairebé... Són 28 anys els que porteu de trajectòria.
11: Sí, sí, gairebé, sí, sí.
10: O sigui que hi ha molta feina d'aquí al darrere.
11: Moltes gràcies, sí, sí.
10: Que vagi molt bé, Jaume.
11: Gràcies.
10: Bon dia.
11: Vinga.

0: Avui al Faves Contades posem el focus en una de les entitats culturals més longeves de Sant Cugat, la Coral La Lira. Amb més d'un segle d'història a les espatlles, la Lira ha estat un espai de trobada, de transmissió de tradicions i de vida comunitària per generacions de cantaires santcugatencs. Per repassar la seva història, per parlar dels seus reptes actuals i per fer una crida a nous cantaires per a les caramelles, avui ens acompanyen el Josep Garrell, president de la Lira. Molt bon dia, benvingut, Josep.
1: Molt bon dia.
0: I el Jurek Podleski, vicepresident de la Lira. Molt benvingut, Jurek.
2: Bon dia, gràcies.
0: Comencem fent una mica de memòria, perquè potser tenim oients que no coneixen la Lira, no coneixen la seva història, més de 140 anys d'història d'aquesta entitat que forma part de la història de Sant Cugat des de fa més de 140 anys.
1: És l'entitat viva més antiga de Sant Cugat, 144.
0: Perquè 1882, són els orígens de la Lira.
1: En el qual va començar. Es va fer ja, diguéssim, els estatuts i el reglament es va fer l'any 84. També signat a l'última fulla per un senyor músic, Josep Rodoreda, compositor del Virolai. O sigui, ja comencem per antecedents històrics molt importants. També tenim que el 1883 i 84 ens va dirigir un jove una mica inexpert encara amb els temes musicals i corals, que era el Lluís Millet.
0: 17 anys tenia,
1: sí.
0: Aquell 83,
1: sí,
0: quan es va començar a posar el capdavant de la Lira.
1: Va venir i tenim amb ell moltes anècdotes en les quals ell venia de Barcelona amb carro. Algunes vegades, depèn de lo durs que eren els coristes a l'hora dels assajos, acabaven tard o no tan tard, doncs dormia a casa d'un soci, un cantaire, i després a l'indemà el portaven amb carro fins a Barcelona, que la carretera de la Rabassada, pues, és d'aquella època, és de l'any 85, que la van acabar d'acabar. O sigui que anem començant a tenir tota una sèrie de punts, diguéssim, d'història molt important en la nostra societat, en el qual hem tingut, i també podem dir que tenim ara la Sagrada Família, que l'estan intentant acabar, i es va començar a posar la primera pedra el mateix any, 1882, que va néixer la Societat Coral La Lira.
0: Sou coetanis, o sigui, amb la Sagrada Família.
1: Exacte, o sigui, nosaltres pretenem no acabar mai, perquè sempre tenen que haver-hi generacions de persones que els agradi la cultura de Sant Cugat, la tradició, i poder anar continuant tot aquest munió de cançó, de coral, de germanor, d'amistat amb les altres associacions, com nosaltres fem normalment, i poder continuar amb tot això. Llavors, pues, el 1900 va néixer la Societat Coral La Unió, arrel d'una
0: separació
1: de la Lira. El 1911 es va inaugurar el Mercat Vell de la plaça Pere Sant, o Sant Pere, com es diu ara, en el qual, pues, tots els corals estàvem allà. El 1928 es va tornar a renéixer, perquè va haver-hi alguns temps que suposo que era temes de les dictadures que hi havia en aquell moment, no, les coses no es permetien poder fer. I el 1932 es va fer les Noces d'Hort, en les quals vam poder participar en la inauguració del col·legi d'ara Joan Maragall, que li deien els col·legis nous, en el qual, naturalment, la Lira hi ha estat. O sigui, la Lira ha estat a totes les festes, celebracions de Sant Cugat, acompanyant el poble de Sant Cugat, del qual es nodreix normalment de cantaires.
0: Ara posaves sobre la taula un seguit de dates importants per la Coral La Lira i també pel poble, no? Perquè en aquells moments Sant Cugat era un poble. Quin paper creieu que ha jugat en la vida cultural i també social la Lira al llarg d'aquests 144 anys d'història?
1: Bé, en aquests 144 anys d'història i després ja la que conec jo poder una mica més,
0: que és la més recent,
1: Sí, jo vaig néixer el 46, però tot i així sabem que des del 44 fins avui, cada any hem cantat caramelles. Abans no tenim la documentació. Suposem que sí, hi ha alguns anys que creiem que no, però tenim...
0: La Guerra Civil possiblement, bueno, va ser una interrupció.
1: Sí, però tenim rebuts del mestre Cases i Reguant, del 35 i del 36 que la Lira ensejava. O sigui que hi ha coses que lliguen i coses que no lliguen. Uh-huh. Llavors dius, ostres, què passa aquí? Llavors, del 44 cap aquí, sí. I llavors què passa en aquella època? Allà hi havia tota una colla de jovent que tenien que entretenir-se, tenien que això, i van fer molts dels quals van entrar, van continuar amb els grans de la Lira, que eren tota la penya Reglèsia, uh-huh. en la qual tots els grups aquests sempre han estat lligats amb la Lira, i també amb el futbol, també amb els bastoners, tot això ha anat sortint d'això, i nosaltres ens sentim molt orgullosos d'haver moltes persones participat a tal. Jo sóc dels veteranos, jo sóc de la Reglèsia, jo sóc de la Lira.
0: Hi ha un vincle entre les persones que formen totes les entitats.
1: Familiar i d'amistat molt, molt ferma. I a continuació també hem d'explicar, dintre de les coses importants de Sant Cugat, que el 1950 l'organització de la Cavalcada de Reis, tan famosa que tenim ara, del qual hi ha nets i poder fills de tota aquella gent que fills que ja som molt grans, per dir-ho d'alguna manera amb l'edat, que han anat seguint les tradicions de Sant Cugat, cantant o no cantant, perquè precisament l'any 53 tenim documentació a la qual la Societat Coral de la Lira va anar a esperar Ses Majestats els Reis i van fer una cançó de Anem a rebre els Reis Mags amb una arreglo harmonització del mestre Esqueta de l'Arlesiana, i el Miquel Garrell va fer una lletra en la qual elogiava els reis que venien a Sant Cugat i tot això. O sigui que hem anat fent tota una sèrie de passes grans a la cultura de Sant Cugat, que és el que sempre ens ha interessat, en l'amistat amb les altres associacions, amb el contacte que inclús ara amb els dels entremesos, amb tots els esbars, amb tot això, com heu vist que en el 140 aniversari vam fer, uh-huh. i en el tema del... Abans, l'any 17, vam fer el centenari del tren, en la qual amb molt de gust i amb molta alegria vam poder... ens van acompanyar l'Esbart i Mediterrània fent una entrada del tren aquí, a la plaça de l'OM, una entrada del tren a l'estació, i els van ballar i va ser preciós. I després, ara també, en el 140 aniversari, vam fer un concert en el Teatre Auditori, en el qual van participar sardanistes, els de Pagli Joan, que van fer un Pagli Joan preciós, el Mediterrània, l'Esbart, l'Escola de Música Tradicional...
0: O sigui, un gran vincle amb totes les entitats de cultura i cultura popular de la ciutat. I actualment, quin moment viu la coral, tant a nivell artístic com a nivell humà? Quin és l'estat de salut, diguéssim, a dia d'avui, la radiografia?
1: Artístic molt bé, perquè tenim un mestre que ens controla molt, per dir la paraula no es controla, però que ens fa aprendre molt bé les cançons, i fins que no surten amb la seva manera de veure... doncs les tenim a punt per poder fer. Podem i som capaços de fer moltes cançons a capella sense necessitat d'acompanyaments, que també és bo, però també és una despesa. Uh-huh. I l'única cosa que no ens està afavorint és de que moltes de les persones les quals vosaltres heu donat també notícia, doncs ens han deixat. Uh-huh. I clar, el tema ara, el tema personal de les dels nois o els xicots, les feines són molt complicades de fer. Els moviments de no cal anomenar el dia d'avui, de transport, de poder arribar a les hores en els assajos, o no, tot això complica bastant la situació.
0: Uh-huh. Quants cantaires sou a dia d'avui a la Lira?
1: A veure, els assajos som quasi, normalment, quasi 30, tot i que la llista som uns 40 i... Uh-huh. 40 i havíem estat 50, però ara estem uns 40, però clar, hi ha molta gent que no està massa fina, i llavors pues, tenim aquestes dificultats.
0: Mira, ara que parles d'aquestes dificultats, no?, d'aquest relleu generacional... Uh-huh. multifactorial que es troben també sí. moltes entitats del poble. Justament per això hem engegat una campanya per trobar nous cantaires. En aquest cas serà per les caramelles de Pasqua. Si us sembla bé, comencem pel principi, perquè qui no sàpiga què són les caramelles, que sàpiga què és. Iurek.
2: Doncs les caramelles són les típiques cançons que es canta per la Pasqua de la Resurrecció, per donar alegria i benvinguda a la primavera que arriba justament en aquest moment. Llavors, és una cosa tan tradicional i tan cultural de Catalunya que val la pena preservar-les. Jo, com que sóc català nascut a Polònia, però em sento tan profundament amb això relacionat, i per tant sempre demano a tothom que anem a continuar amb aquesta tradició, perquè és molt maca i molt catalana. I evidentment aquestes coses són que no només són aquests que canten, sinó també els que escolten, perquè també cantem alguna que diu que visquin aquests que canten i visquin aquests que escolten, perquè és molt important. I també ens agradaria una participació, com mínim, al final de cada recorregut, cada any, cantar la cançó Som Catalans, perquè ho som, efectivament, ho som. I jo ho dic pensant en mi mateix, que ho soc també. I els Caramelles són cançons que són relativament fàcils i, per tant, val la pena que vingui la gent i que s'incorpori fins i tot només per cantar aquestes cançons. Només això.
0: Perquè qui s'hi pot apuntar, Iurek? Perquè, clar, algú potser pot pensar, jo no canto bé, o no ho he fet mai, o és molt difícil. A qui va adreçada aquesta crida? Qui pot venir?
2: Pot venir qualsevol, veu masculina, evidentment. L'edat no importa. El que sí que importa és ganes de fer les coses. I llavors, com que tenim el mestre, que ens ajuda moltíssim, i altre factor molt important, que és que nosaltres mateixos creiem en el que diu el mestre. Vol dir, ningú diu, no, potser no hauríem de fer així, o potser no hauríem de fer això. No.
0: Hi ha una confiança en l'expertesa del mestre.
2: Sí, perquè el mestre diu, i això segur que està bé. I, per tant, fem el que diu ell. I, efectivament, perquè molta gent de fora que ve diu, heu millorat. I si anem fora, fins i tot, que diuen, a vegades diuen, ui, sou de la Lira, oi, de Sant Cugat. Quina por.
0: Aquí ja hi ha prestigi.
1: En molts casos, hi ha compte que venen els de Sant Cugat.
2: Sí. Llavors, que venen aquesta gent, que s'ho passin bé. I una de les coses que sempre pensem, que és un lema de la Lira, que a la Lira no molesta ningú.
0: Tothom és benvingut.
2: Tothom és benvingut, però dic, a mi n'hi ha ningú. Vol dir que cadascú entra i és com és i li acceptem com tal. I per tant, és fàcil.
0: I com han de fer les persones que estiguin interessades en venir a provar les Caramelles i qui sap si després comences i t'agrada i t'ho passes també, que tens ganes de quedar-te a la Lira? Com ho fan per posar-se en contacte amb vosaltres?
2: En principi, com que nosaltres assagem dues vegades a la setmana, però per aquesta gent, per no agobiar a ningú, estàvem pensant, i de fet ja ho estem fent, cada dilluns a les 7 de la tarda a la Sala Vilab, al costat del celler
0: cooperatiu.
2: Es pot entrar i simplement dir, aquí soc, què faig? Llavors nosaltres proporcionarem les partitures, presentem la gent, demanem a veure com se sent millor per aquí i per allà, vol dir amb quina corda, i bé, simplement, sempre són benvinguts tothom i de seguida tindran alguna persona que els ajudi a col·locar-se, no? Diguem així col·loquialment.
1: L'única cosa és el compromís de venir a cantar les Caramelles el diumenge i dilluns de Pasqua.
0: Que són els dos dies que es fan a la ciutat.
1: El rac principal és el dilluns, bueno, principal no, és un dels moments més bonics, que és l'acompanyament de molta gent de Sant Cugat i de fora, que venen a sentir les Caramelles, des de la plaça Lluís Millet fins a la plaça del Monestir, que anem desgranant a cada cantonada un parell o tres de cançons fins que arribem a la plaça d'Octavià, i quan acabem, tal com molt bé ha dit el Iurek, doncs anem al monument i, per acabar, a part de cantar segurament l'Empordà, doncs cantem el Som Catalans com a colofó, com a acabament de tot d'això.
0: Vau començar a fer aquesta crida ara fa una setmana, que us vau reunir també amb la companya Mireia Puente, i que els diversos mitjans de la ciutat hem publicat aquesta notícia fent aquesta crida. Em dèieu que ja heu tingut les primeres respostes.
1: Sí.
0: Esperem que siguin les primeres de moltes. Què els diríeu a la gent? Potser les Caramelles és una de les dates d'aquestes marcades en vermell, no? El calendari de la Lira. També tenim Festa Major i altres festivitats, però sí que és veritat que les Caramelles són aquelles dates que tu saps que veuràs la lira aquest diumenge i aquest dilluns de Pasqua. Com és viure des de dins, breument, les caramelles?
1: Des de dintre les caramelles és tu estar a dintre d'un cor, una coral, en la qual tu expresses cantant el goig d'arribar a la primavera, que molts dies ens ha plogut.
0: Mm-hmm. És el risc de la Setmana Santa, tens, la primavera.
1: I que les persones, tant de Sant Cugat com foranes, que ens venen

0: 0, dècimes d'una nota. Fa així, volguem dir, aquí està passant alguna cosa perquè ho nota, però el conjunt, el bloc en el qual nosaltres estem, pues, se sent perfectament, no hi ha cap problema.
1: Ens agrada també que vinguin les famílies senceres amb els nens i es posen entre nosaltres i estan, perquè també tenim nets i fills, no? Nets sobretot.
0: No,
1: I llavors es posen i allà i miren també el mestre i senten tot això i diuen, bueno, això és el que hi ha, és la cultura profundament catalana. És que jo subratllo això perquè per mi és molt important. Tradició i cultura catalana, que s'ha de preservar. És potser tan important al mateix nivell que la llengua, perquè la llengua ja sabem que sense llengua no som ningú, i per tant, darrere de la llengua ve la cultura, i si pot ser musical, tant millor per nosaltres.
2: Tot suma.
0: I molta canalla, que no és dels nostres famílies, també els hi agrada posar-se davant d'allò i veuen tota aquesta cosa i pensem que, bueno, que quan siguin més gran, a lo millor.
2: Seran de les noves generacions, no?
0: També hi ha una altra cosa, que és que els dies de Pasqua moltes famílies tenen moltes festes a casa seva, i això també és un inconvenient que tenim.
2: La festa de la mona, el dilluns de Pasqua, moltes famílies fan la mona, però també potser és una excusa perquè la gent sigui a casa, sigui a Sant Cugat i no
0: exacte.
2: A vegades de vacances, no? Per aprofitar, sortir, fer poble i gaudir de les caramelles, que al final fan poble, fan cultura i fan tradició. Josep Llorec, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Tot un convidat a sumar-se a la Coral Alira per les caramelles els dilluns a les 7 de la tarda al Vilap, allà a tocar del celler cooperatiu. Que vagi molt rebé, us sentim per el diumenge i el dilluns de Pasqua.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
4: Avui Cultura Viva marxa cap a Vandellós a conèixer la colla de Diables de Vandellós amb el seu cap de colla, com és l'Albert Borràs.
5: Ens hem posat en contacte amb tu per conèixer una mica més la colla de Diables de Vandellós. Fes-nos 5 cèntims de com és la vostra història, com vau començar?
6: Mira, pues la colla de Diables de Vandellós va començar el 1989, un grup de joves de tant de Vandellós com del poble d'aquí al costat, Masboquera, se van animar i van començar amb una festa major a tirar petardos i a partir d'allí ja van crear els estatuts i es van formar com a colla. Dintre de lo que era, de lo que és el Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellós, que era l'entitat que organitzava festes i d'això, i al cap d'uns anys vam sortir del centre i hem sigut una entitat del poble, sense fora del centre, com si diguéssim, que era el que en aquell moment aglutinava tota la festa del poble.
5: En principi, éreu 4 anys joves, que tireu petards, teníeu tabalers, no teníeu tabalers, com va anar això?
6: No, van començar tirant petards. Algú hi havia que potser els petards no li agradaven molt i es va ficar a tocar el bombo. A partir de la primera actuació, com si diguéssim, ja van anar parlant amb altres colles i això, i van començar el que és a regir, a fer estatuts i tot el que aglutina una colla de diables.
5: Molt bé. Quan va aparèixer la bèstia? Perquè teniu una bèstia?
6: Sí, tenim una bèstia de foc, que es diu l'Oboc de Vandellós. Aquesta bèstia pues va sorgir a

0: per allà entre el 2003 i el 2004, de la junta que hi havia, parlant entre ells en una reunió, va sorgir aquesta idea. Se va presentar en una assemblea de la Colla de Diables i la gent va votar que sí, que la volia fer. Es va contactar amb Francesc Javaloy, que és l'artista que l'ha fet, sí. I el 2005, per Festa Major, es va presentar. Lo Boc és, com si diguéssim, lo mascle cabró. Té la figura del cap de, d'una cabra,
1: sí.
0: I el cos d'una persona.
1: Molt bé. I com va sorgir la idea, aquesta fusió d'aquesta cabra amb, amb cos de persona, aquesta idea tan, tan abstracta, podríem dir, o tan peculiar, que, bueno, que caracteritza lo Boc?
0: Bueno, a veure, Vandellós és terra de cabres, uh-huh. I d'això. I com que hi havia moltes, molts ramats de cabres per les muntanyes i això, es va sortir com a figura representativa, com a mascle cabró de mitològic d'això, pues, lo Boc. I va ser una transformació així una miqueta rara.
1: Quan va ser la primera actuació de lo Boc?
0: La primera actuació va ser a la mateixa Festa Major, sí. El 2015 a la presentació. Ai, el 2005 a la presentació.
1: Molt bé. Albert, clar, vau estar, des que es va formar la, la colla fins al 2003, vau estar una, uns quants anys que no teniu bèstia, però sortiu igualment, no?, als espectacles.
0: Sí, no, amb la Colla de Diables ens hem mogut bastant. Sí, hem tingut moltes actuacions per arreu de Catalunya i fora de Catalunya, també. Hem estat a Loja, a Granada, hem anat també a Cervera, per la Telarre, i, bueno, ja et dic, no hem parat. No hem parat. Hi ha hagut anys que han sortit més, hi ha hagut anys que per qüestions econòmiques dels ajuntaments i altres colles, pues, no hem sortit tant.
1: Llavors, després, en aquests anys es va incorporar la Bèstia, ai, la Bèstia, en aquest cas lo Boc de Vandellós, continuen les actuacions. Quines són les actuacions més destacades que teniu?
0: Amb lo Boc?
1: Sí.
0: Pues mira, amb lo Boc, com a actuació així molt destacada, vam fer una performance a la Fira del Foc de Banyoles. Ens van demanar que féssim tipo a l'Aquelat. Féssim una espècie de com a representació de l'Aquelarre. I després, ja t'ho dic, hem anat, amb lo Boc també hem anat per tot arreu. Per tot arreu.
1: Què és el que diu la gent quan veuen lo Boc?
0: Bo, primer pregunten per què té el membre tan gran.
1: Clar, perquè és un dels elements doncs, més destacats, no? Quan veus lo Boc és el que et crida, sí, l'atenció.
0: És el que es veu més, sí.
1: Clar, el que et crida l'atenció.
0: Es veu més. La idea original era que pogués treure algo de líquid per allí, però per qüestions d'això no es va poder fer.
1: Bueno, el que feu és, llavors, li fiqueu foc a les banyes, no?, per fer-nos una miqueta idea.
0: Sí, teníem, al començament hi havia molts més punts de foc, però al pas dels anys també pesava molt, lo Boc, vam haver de retallar i treure pes, i vam haver de modificar alguns punts de foc perquè dintre del portador no veia molt bé, per allà entrepitjava amb el foc encès.
1: Clar, perquè la bèstia, en aquest cas, lo Boc, ho porta algú, no van rodes, no?
0: No, ho porta una persona sol.
1: Quant pesa, més o menys?
0: Són 78 quilos que van cargats sobre l'esquena d'una persona sol.
1: Uf, Déu-n'hi-do, eh?
0: És el que el fa ball.
1: Déu-n'hi-do, eh? Són uns quants quilos, eh?
0: Sí, sí.
1: A veure,
0: abans ni pesava més. Abans pesava sobre els 85-86 quilos.
1: Uau. Has tingut l'oportunitat d'estar dins de lo Boc?
0: Dins, sí. Per aixecar-lo, no tinc la força suficient com per fer el ballar i aixecar-lo.
1: Què sents quan, o què vas sentir quan estaves allà dins i vas veure doncs, per dins tot el que pot veure els portadors i sobretot les cares dels més petits o dels més grans quan veuen la bèstia?
0: Clar, quan estàs dins no veus molta cosa. La mirilla que tens és petita. I si jo ja hi fica que era de dia, però ja m'imagino el portador de nit i amb el foc engegat, no crec que pugui veure molta cosa. Per això normalment sempre davant portem a dues persones amb les bengales per encendre el foc, que és el que fan que el guiar una miqueta.
1: Vale, clar, perquè si no, no té visibilitat, llavors teniu com un punt de referència, que és aquesta llum, davant de la bèstia perquè pugui anar seguint, no?
0: Sí, perquè pues, li vas indicant si hi ha alguna cosa al mig del carrer, si deixes, i el que primer que fas és intentar, si hi ha alguna colla davant que hagi tirat petardos i allò que els llances al terra, intentar retirar-ho perquè no puguin sopegar i caure.
1: Bueno, clar, és que és complicat, eh? Ojo, eh? Més si no veus res i de nit,
0: sí,
1: com comentes.
0: És tot un món.
1: Sí, és tot un món. Quants membres sou actualment?
0: Actualment devem ser sobre els 300, apuntats com a socis.
1: Mai.
0: Entre colla de diables, la bèstia de foc i els infantils.
1: Ah, perquè sou més, clar. Engloveu clar. Tots.
0: Sí, tenim com si hi haguessin tres seccions.
1: Explica'ns aquestes accions. L'esloboc, com comentes, l'altre...
0: Una és la bèstia de foc,
1: sí?
0: Que al final, realment, entre els 200-300 persones, o sigui, anem tots al mateix.
1: Uh-huh.
0: O sigui, tant pot ser diable adult, com un diable infantil, com la bèstia de foc. Vale. Però tenim les tres seccions, aquestes, com si haguéssim per tirar foc, que són la colla de diables adults, que és a partir dels 18 anys, la colla de diables infantils, que és des de, si no recordo malament, des dels 6 que poden començar a tirar foc fins als 18, i després la bèstia de foc. Tot això englobat a part amb els tabalers, amb els bombos i tota la gent que necessites per poder realitzar un correfoc.
1: I entre tots formem uns 300 socis, no?
0: Sí.
1: Molt bé. Està molt bé, eh? Està molt bé, Albert, està molt bé.
0: Sí, per ser un poblet com és Vandellòs, que... Som 800 habitants, som bastants.
1: Està molt bé. Aneu de la colla en si, quan porteu, quan sortiu, doncs aneu d'algun color, característica, aneu vestits sí. D'alguna manera?
0: Sí, bueno, per anar pel carrer d'això, tots tenim la nostra samarreta dels Diables, que la venem, i a l'hora de l'actuació cadascú té el seu vestit, que són els colors, porta els colors dels Diables del Baix Camp.
1: Vale, què són?
0: Lo roig, lo verd i amb un fondo blanc.
1: Vale. Aquests són, com comenten, els colors del Baix Camp.
0: Sí.
1: Albert, ha canviat molt des que vas començar fins ara? Ha canviat molt aquesta, el món dels Diables?
0: Bueno, ha canviat en tema, diríem, normativa de poder disfrutar del correfoc. Abans potser no estava tan regulat. Però, bueno, tot i així, no és que hagi canviat molt el que és el sistema.
1: Vale, és més que res la normativa de tirar més o tirar
0: sí.
1: Menys, o les característiques, en aquest cas...
0: No, més aviat del tema de seguretat de cara cap al públic.
1: Vale. Bueno, arrel de diferents complicacions, m'imagino, doncs al final han marcat aquestes normatives per tothom, no?
0: Sí, al final són unes lleis que... Sí. Van treure des de la Generalitat de Catalunya i que són les que ens han de regir tots els diables, bèsties i d'això. Però, bueno, tampoc és que hagi canviat molt. Com a normativa així important, el canvi va ser en què ens havíem de treure un carnet. El primer carnet que mos havíem de treure era el de responsables de grups consumidors reconeguts com a experts.
1: Sí.
0: Que això és lo RGCRE, que aquest te'l dona la Federació de Diables o de Bèsties. I després, tu, tinguent aquest carnet, a cada membre de la colla li has de fer passar un curset que només serveix per aquella colla. Que això serien los CRE, que és lo... consumidor reconegut com a expert.
1: Oh, molt bé. Mira, això no
0: qui, no tingui, o el carnet que passes a la federació o l'altre, no pots tirar ni un petardo.
1: Pues em sembla molt bé, no? Això està, és una millora, no?
0: Sí, és una millora. Sí, sí.
1: Què t'aporta?
0: Després ja,
1: sí, digue'm.
0: Ja t'ho dic, ara, per exemple, la colla infantil poden tirar un tro, però el tro ha de ser... especial per ells. O sigui, i després ja cada colla ja com si diguéssim, ja decidir si vol tirar, que els seus infantils tiren amb tro o no.
1: Vale. Hi ha unes característiques per cada edat, m'imagino, i cada...
0: Sí.
1: Molt bé. Albert, què és el que t'aporta a tu formar part d'aquesta colla?
0: Felicitat.
1: Sí?
0: És una manera de socialitzar, també. Vulguis o no, a part de lo que podrien ser los companys que trobes a la colla en si, és socialitzar amb altres colles, conèixer gent de diferents llocs, que et mou los mateixos, està sobre els mateixos interessos que tu, foc, cultura... És bastant bonic quan estàs dins.
1: Què li diries a la gent que s'està escoltant ara mateix que desconeix aquest món?
0: Que ho provi. És igual la colla que sigui, que ho provi. Si quan ho prova realment li agrada, s'hi quedarà.
1: Enganxa.
0: Sí. Una vegada estàs ficat dins i t'ha picat una miqueta la curiositat i d'això, acaba enganxant. I bastant.
1: On podrem gaudir a veure la pròxima actuació?
0: La pròxima actuació serà per la festa de la Germandat a Vandellòs.
1: Què són els dies?
0: Serà de bèsties i infantil. Els dies... Hòstia, ara sí que em mateix
1: pel
0: el maig.
1: Sí, pel mas.
0: Si no recordo malament, a mitjans de maig. Sobre el cap de setmana, el 15-16, el que quedi més a prop d'aquests dies.
1: El mes de maig, posem. Gràcies, Albert, per deixar-nos conèixer doncs, a la colla Diables de Vandellòs, a la bèstia, en aquest cas, l'Oboc, i també doncs, a la colla infantil, per deixar-nos això conèixer i compartir aquests moments amb tu. Gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les figues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El grup Sant Cugatenc Indubio acaba de publicar On el món s'atura, un nou treball que convida a fer una pausa enmig del ritme accelerat del dia a dia. Després d'haver passat en altres ocasions pels micròfons de Cugat Media, avui ens visiten el Faves Comptades per presentar-nos aquest disc i explicar quins projectes tenen entre mans. Per fer-ho ens acompanyen Carles Freixedes, als teclats, i Luan Bofi, guitarra.
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bones, gràcies per venir. Com deia, acabeu de publicar el 17 de març, concretament, On el món s'atura. Quina ha estat la primera resposta del públic i de la gent que ja us seguia?
3: Bueno, ara que ha passat gairebé ja un mes, la veritat és que estem molt contents de tota la rebuda. La veritat és que l'impacte que ha tingut en el que nosaltres som, no?, com a grup així més local, més emergent, ha estat molt bona. Tot, tant, més enllà d'amics, familiars, ha transcendit una miqueta més i la veritat és que estem molt contents.
0: Que bé. De fet, des del setembre ja havíeu començat a avançar alguns senzills. Llavors, com heu viscut aquest degoteig de cançons abans de la sortida del disc sencer? Us ha ajudat a mesurar expectatives, Luan?
1: Moltíssim. Bàsicament, el tema és que, malauradament, el concepte àlbum i s'està perdent una mica.
0: Sí,
1: i també entre el públic jove, doncs encara una mica més, perquè no hi ha la melancolia dels CDs.
0: Exacte, vosaltres ja ni que... deveu tenir aquell referent.
1: Bueno, nosaltres concretament ens agrada molt, precisament, el fet àlbum, i de fet algunes coses... Hem intentat que quan es publica el disc sencer buscar mecanismes perquè no s'entengui com un recopilatori de senzills, sinó que s'entengui com un àlbum, però al final aquesta estratègia d'anar gotejant, no?, els avançaments ens ha anat molt bé, perquè quan no ets un grup que ja està en el top 1, t'has d'anar donant a conèixer a poc, i et dona molt marge a nivell mediàtic de premsa, a nivell xarxes, a nivell del boca a boca, si tens sempre una cosa a ensenyar durant mesos, que no sé, penges de cop 10 cançons allà un dia i la setmana que ve ja no estan en lloc.
0: Ja n'ha parlat tothom i ja no hi ha res més a dir. Sí. El vostre primer EP va ser A Ciegas. Si mireu enrere, com descriuríeu el camí recorregut fins a arribar a aquest nou disc? En què noteu més evolució?
3: Bueno, han sigut dos projectes molt diferents, abarcats de formes molt diferents. Quan parlem de Ciegas, és un projecte que ens ajuntem de forma, bueno, molt ràpida, gairebé imminent. Quatre col·legues de l'Insti, toquem instruments i diem, buah, un comença a fer cançons, el Bruno, que avui tampoc hi pot ser, però res, comença a fer cançons i diu, hi posem una mica música, ens ajuntem els quatre, anem construint una cosa molt ràpida, i en qüestió de dos mesos ja ens trobem gravant l'EP, no? Gairebé com aprenent a produir a la vegada. Que si tutorials, anar mirant una miqueta això.
1: Clar, tot gravat a casa.
3: Sí, de forma autoproduïda. Sí,
0: una cosa molt... amb els exàmens, amb les
3: classes... molt interna. Al final, de la cosa dels quatre, sense delegar absolutament res a ningú més. I ja sí que el projecte actual d'On el món s'atura és una cosa que deixem respirar molt més. Primer gastem un parell d'anys dedicant-nos sobretot a escenaris i anar tenint algun petit senzill, però després, en el moment d'On el món s'atura, parem d'escenaris i ens centrem... Bueno, és una cosa molt més pausada, molt més tranquil·la, deixem madurar molt les cançons, comencem a treballar molta més gent externa, hem comptat amb gent amb mitjans, gent en el tema de les portades, és a dir, hi ha molt, molt treball, em deixaria persones, però és una cosa que ja s'ha fet amb molta més calma. Una mica la crítica també, no?, d'aquest disc d'aturar una miqueta, fer les coses paulatinament, no?, que no cremi tot ràpid.
0: Ja, i estàveu els quatre d'acord? Perquè, clar, per fer-ho primer tan ràpid també s'ha de ser d'una forma molt particular, que no sé si permet després fer-ho tan tranquil·lament. Sou una mica ja de tot, el grup, o com us considereu en aquest aspecte?
1: Hi ha de tot, però crec que a tots quatre ens ha anat bé les dues coses, perquè era més a què ens demanava el nostre context en aquell moment i què necessitàvem o què volíem, també, que no pas com som. I ens ha anat, jo crec que ens ha anat molt bé fer-ho
3: així. Sí, també han estat formes de treballar, és a dir, vam aprendre també de tot fer-ho correcuita, de que el cos ens digués, bueno, anem a fer-ho tot amb més calma, no?, de que després al cap de dos mesos de publicar Ciegas diguis, oh, aquesta cançó m'hauria agradat tal. Bueno, també d'aprendre d'això, de dir, deixar reposar, de que la gran majoria de cançons potser s'havien acabat molt abans del que era la sortida del disc, no?, perquè es reposés, tinguéssim temps de descansar les cançons i dir, què li donaríem una volta? O sigui, tot això que hem après també del projecte anterior.
0: Ja. Yeah. Tot i que sou molt joves, des del 2022 ja funcioneu com una banda. Què us ha costat més en aquest procés de creixement?
3: Bueno, jo crec que si és una miqueta això, és anar-nos... O sigui, un dels principals hàndicaps que ens hem trobat, sobretot, ha estat tenir l'edat tan jove, tan ser tan petits, no?, perquè és el primer projecte, la primera... Sí, bueno, projecte el que depenem de nosaltres mateixos, no? Vam començar amb 15 o 16 anys i no teníem com... cap referent que ens digués això està bé, això està tal, no? Llavors tot t'ho trobes, tot t'ho aprens tu, i sí, no crec que hi hagi com algú determinant que diguis això ens ha complicat o això ens ha afavorit molt. Sí que és una miqueta anar-nos fent el camí a nosaltres mateixos, també és com una mica el que ens ha portat també fins aquí.
1: Jo crec que també el més complicat, sent una banda emergent de...
0: Som gegants? La sentiu?
1: Sí.
0: Sí, perdona, eh? No et volia tallar.
1: No, que això, que sent una banda emergent, crec que el que més costa és mantenir la confiança en un mateix i en el grup en què tot anirà bé. Perquè hi ha moltes pegues a l'entorn que motiven a no seguir, però bueno, al final també si tens uns bons companys a banda amb els que anar-te motivant i anar creixent i anar confiant, les coses surten.
0: Us aneu intercanviant una mica el rol d'ara és aquest el que anima i tira del barco o sempre hi ha un que és més positiu?
3: Bueno, a veure, al final els quatre són persones que passem per diferents etapes,
0: sí, no?
3: I hi ha un moment
0: a
3: tots. Hi ha moments que un està molt motivat perquè té certs contextos a la resta de la vida, hi ha moments que l'altre tal... Però, bueno, per lo general, o sigui, motivació no ens ha faltat mai.
0: Que bé. I en els inicis, les lletres diran en castellà, però en aquest disc canteu en català. Aquest canvi s'ha produït de manera natural o ha estat una decisió de dir què fem?
1: Això, el Bruno, que és el que escriu les lletres principalment, explica que, al final, no és tant una decisió conscient, sinó que les lletres són històries, emocions o sentiments que es viuen en un moment determinat i en un context. I les històries o emocions, sentiments que s'expliquen a ciegues es van viure la majoria en castellà, i alguns trossos que no, i s'expliquen en català. I aquest disc s'ha viscut, tot el que s'explica, s'ha viscut en un entorn en català. Aleshores, ha sortit així com una mica de forma natural i orgànica, però a més sí que nosaltres com a banda d'aquí a Catalunya que fa música també apostem conscientment, encara que no vulguem forçar la composició, no? O quins resultats tenim, sí que som conscients de que volem apostar per la llengua i fer cultura en la nostra llengua.
0: D'acord. Ja m'heu comentat abans que el títol, On el món s'atura, també té molt a veure amb com s'ha gestat el mateix disc i del moment vital que heu passat vosaltres. Va ser fàcil, per això, trobar un títol que condensés tot el missatge de l'àlbum?
3: Bueno, això sempre és un repte. És a dir, a l'hora de fer cançons, no? Qualsevol cosa, sempre donar-li un nom que intenti englobar-ho tot és molt complicat. Però, bueno, de fet, el nom el tenim potser des de fa gairebé un any abans, no? O sigui, va ser una cosa que vam tenir bastant... Va costar, però en el moment el que va ser com... Ens va agradar a tots.
0: És aquest.
3: Perquè va ser una cosa que definia molt bé tant el disc com el context general en què ens trobem. Perquè és una cosa que dèiem, no només a nivell de la indústria musical, sinó a nivell de tot, no? Tot es consumeix ràpid, tot es crema tal. I clar, poder parar un any i mig per fer tot això, tot aquest disc... No, la sensació aquesta de dir... Tot va tan ràpid que se'ns en va les mans, no? De que en un mes sembla que tot s'acaba. Que si no treus 40 cançons seguides, tal, no? Tot això. I això a nivell musical, però en qualsevol aspecte de la nostra vida sembla que tot va tan ràpid que no ho acabem de gaudir res. I una miqueta era això, de dir, aquest és com el nostre espai on podem parar una estona, la nostra forma d'expressar-ho, que en aquest cas és la música, i res, això resumia tot molt bé.
0: Llavors, una mica creieu que amb aquest treball convideu a la gent a parar i aturar-se i a repensar una mica el seu dia a dia? S'ha aconseguit?
1: Pot ser que sí, pot ser que no. Per nosaltres sí que és una convidació a fer això. És un espai on nosaltres oferim un ventall de reflexions, vivències o pensaments, i almenys per nosaltres mateixos el nostre lloc on el món s'atura ha estat aquest àlbum, o en la música en general. I creiem que si per nosaltres ho ha estat, ho pot ser per algú altre també.
0: L'ha fet l'Alba Triador, ara veig una que és la periodista que ha preparat aquesta entrevista, comenta que és un disc que sona a festa. I esteu d'acord?
3: Bueno, sempre nosaltres com a grup sempre hi ha aquella cosa de aquest és un grup d'estudi, aquest és un grup de directes, no? Això que és així com més popular. Nosaltres sempre ens ha agradat dir que érem una miqueta més aquell grup de directe. Que a més enllà també poder estar tot tranquil al teu sofà, escoltar la nostra música, no? Que sempre ens agrada donar-li com un plus més als directes, d'un cop pugem a l'escenari oferir un espectacle diferent. No oferir un recital de cançons així ordenades, no? Sinó que buscar alguna cosa més. És on realment nosaltres podem viure experiències com les de sentir que potser el públic et canta les teves cançons, que això és una connexió que això no t'ho dona estar amb el teu mòbil a casa. no? Mm. I el fet de també valorar això tant nosaltres, de mirar-nos amb la gent, de connectar entre nosaltres a l'escenari, també ens fa potenciar molt aquesta part del directe. Llavors també, inconscientment, a l'hora de preparar les cançons, dius això en directe, pot ser tal. I potser de forma completament inconscient acabes preparant segons quines coses perquè el directe sonin així més festives.
0: Ja, yeah, perquè la vostra idea en el directe és seguir la mateixa estructura del disc, que pel que veig és molt curiós, té un pròleg, 8 cançons i un epíleg. S'ha d'escoltar sempre en aquest ordre i així és com us imagineu els concerts?
1: El disc, a nosaltres, com et deia abans, ens agrada aquesta idea de disc, ens agrada, no entendreu com, bueno, ja he penjat unes quantes cançons, es recopilo en aquest pack, sinó entendreu com un disc, la idea de fer un pròleg i un epíleg que inicia i tanca tot un concepte, ens ha ajudat molt també a nosaltres a donar-li un sentit extra a cada cançó dins el context del disc, que no és el mateix escoltar-la dins el disc que com a single, i per això també hem volgut reforçar-ho. Nosaltres l'ordre el tenim molt pensat i paït i repensat perquè cobrin aquest sentit les cançons dins el seu context. Aleshores, cadascú que l'escolti com vulgui, però la nostra recomanació és que sí, que s'escoltin en aquest ordre. Però, com deia el Carles, en directe la cosa és completament diferent i hi ha més cançons, a part de les del disc, és una hora i pico de música. Aleshores, busquem no tant seguir l'ordre estricte de plataformes, sinó donar-li molt aquest sentit d'espectacle i que sigui un el directe tingui el seu propi discurs propi.
3: Mm-hmm. Bueno, al final sempre busques, o sigui, que la situació requereix d'un fil emocional diferent. Al final, quan busquem que la gent se l'escolti a casa, busquem una cosa i quan estàs en directe busques una altra, no? Potser vols això més festiu, m'agradaria connectar aquí perquè creiem que aquest punt és més emotiu, no? No és el mateix, per exemple, un final de disc o un final de directe, són coses molt diferents. Mm-hmm. Vull dir que entenem com el fil emocional de forma diferent, que això també és el guai.
0: Parlem ara del procés creatiu que heu seguit. Com treballeu a l'hora de compondre? Tot i que el Bruno porti més el pes de les lletres, quin paper té cadascú de vosaltres en la creació de les cançons?
1: Pues, cada cançó ha estat una mica diferent, mm-hmm. però sí que pot ser que hi ha un patró que a vegades es segueix, que és que el Bruno generalment, gairebé per no dir totes les cançons, ens presenta primer una primera versió en guitarra i veu, així amb uns acords, una melodia i la primera versió de lletra. Aleshores, aquesta cançó tots l'anem escoltant, l'anem pensant com s'hauria de fer-la. Hi ha en algunes cançons que faig una maqueta prèvia a casa, així com per, o diverses maquetes de la mateixa cançó, i els dic, aviam, això, què us mola més cap aquí, cap allà, aquest estil, aquest altre. Aleshores, quan ja em donen un ok a aquesta maqueta, quedem tots junts, que en aquest disc va ser un de les jornades intensives, va ser Setmana Santa de 2025, uh-huh. que vam quedar tots, vam seguir treballant aquelles maquetes, ja cadascú posant-li el seu, no? Que al final, pues, les bateries que puc fer jo amb el teclat no són les que farà l'Eric a la bateria. Uh-huh. I cançons que no existien maqueta prèvia, també les vam començar una de zero des d'allà. I després, totes aquestes maquetes treballades conjuntament s'han treballat presencialment i a distància amb un productor, amb l'Arnau Moreno, que ha sigut una mica el que ha portat la batuta d'aquest disc, amb qui hem treballat molt còmodament i ens ha ajudat a arribar al resultat una mica que volíem, sonor. I anàvem treballant aquestes maquetes, perquè a distància dic perquè ell viu a Madrid actualment. I després quan ens veiem en persona a Lleida, que principalment aprofitàvem per anar a l'estudi a gravar veus, també fèiem bastanta sessió de producció i doncs canviàvem coses allà i anàvem enllestint les cançons fins que ja les tancàvem del tot.
0: Mm. Hi ha alguna cançó especialment, Carles, en la que hagueu notat que aquesta feina de producció us feia brillar més?
3: Bueno, sí que és veritat que hi ha cançons de... Bueno, va haver-hi una que pràcticament va estar a punt d'estar fora del disc, que és una que ens va presentar Bruno d'aquestes moltes que a vegades ens presenta i que l'intentem donar voltes i que dius, ostres, és que no sé com afrontar-la, aquesta no li veig, no? Va ser una que pràcticament, per dir-ho així, la tirem, no? I així, d'últim moment, la vam enviar pel grup amb l'Arnau i diu, tios, això, vull dir, com no m'heu presentat això abans, no? Va agafar, la va fer ell del tirón i va ser com, buah, això és un... En plan, m'ha sortit molt bé, que és la de posar els ulls. Mm-hmm. I després, ja sí que a l'estudi entre tots ja li vam donar una miqueta més de forma, però vull dir, és una cosa que això, que amb la posició externa també d'aquesta visualització, no? Del productor, d'anar d'això, del brillo que li pot donar, doncs destacava molt en aquest cas.
0: Clar, això també deu haver suposat un blanc i negre, no?, del primer disc, de fer-ho tot entre vosaltres i per lo bo i per lo dolent, amb els
3: sí.
0: quatre caparrons.
3: Bueno, t'obliga també a obrir molt el cap. Obrir de dir, sí. bueno, això, el que fèiem nosaltres, això era això, no? Però ara hem de veure com també què pensa la gent, com es veu des de... Són diferents perspectives que també et fan créixer.
0: Sí.
1: I també una cosa positiva, més enllà de la part musical, que és com hem delegat moltes feines, hem comptat amb ajuda, també és aprendre a cedir en algunes coses. I no ha de, perquè tenir una connotació negativa, això molts cops cedir una mica amb les opinions de la resta de persones que estan formant part d'aquest projecte que no ets tu, és molt positiu perquè tindran visions segurament més acurades que les teves en el seu camp, no? Com també ha estat amb les portades o amb xarxes o amb... Yeah. etcètera.
0: Valorar la seva experiència, no? També. Teniu només 20 anys i una trajectòria de gairebé 4 com a grup. Ja teniu una identitat força definida que podríem etiquetar de pop-rock. Sentiu
3: sí.
0: còmodes? Amb quins grups o artistes us emmiralleu o us inspireu?
3: Quan ens pregunten, sobretot en el cas d'aquest disc, a nivell sonor sempre parlem de dos contrastos, no? Una miqueta del que serien les guitarres de Smoking Souls amb el pop més... més fàcil del Morat, no? Però també a nivell més referents generals, podem dir que bevem de tot tipus de tot tipus de referents, més que res perquè els quatre tenim venim de quatre punts molt diferents però que convergem també en alguns. Podem parlar, per exemple, de en el seu moment hem escoltat tots Extremoduro, La Raïz, tot el que podríem dir de la cultura dels últims 10-15 anys de la música catalana, o que és La Fúmiga, Manel.
1: I això, a l'hora de fer música, et trobes en un punt molt, molt positiu, és que sempre trobaràs un espai on coincidirem els quatre. Mm-hmm. I quan trobes aquell espai per aquella cançó, aquell projecte, o el que sigui, on tots quatre coincidim perquè escoltem música semblant, després et trobes que cadascú té unes idees molt diferents de la mateixa visió de la cançó que la resta, perquè tots els altres escoltem música molt diferent també entre nosaltres. I això és molt guai, perquè també sí que és veritat que a vegades et porta a debats, a si agafem aquesta idea o l'altra, però el bo és que influència diversa no ens falta mai. I això és molt xulo, també.
0: I el concepte de tenir veu pròpia, venint també els quatre, això com dius ara, tantes idees i referències diferents, us ha preocupat en algun moment o heu vist que s'anava consolidant tot sol, la vostra veu com a grup?
3: Bueno, sí.
0: El vostre estil.
3: Sí, a veure, també és una cosa que no ens hem volgut tancar mai, no? D'això de... Si quan ens asseiem tampoc ens diem això ha de ser bo, però... O sigui,
0: no us etiqueteu.
3: No, però perquè fins i tot l'any passat vam estar així, que mig de conya, però que ens quedava abans també vam estar preparant una cançó així tecno, vull dir que al final tampoc ens... Vull dir, no és això, no? Però vull dir que no ens agrada tampoc com encasellar-nos en una cosa, però sí que és veritat que també ens hem de trobar el nostre camí, sobretot perquè... Sembla que des del que comences, del primer minut del projecte, no? Parlem del 2022, ja la gent és que ets una miqueta, no? I yeah. al final és com que amb el temps ho vas fent i després és com, acabes sent tu mateix. No ets, tens influències, però acabes sent tu mateix. Una mica també és el que ens estem acostant més.
0: Sí. El proper concert és el 6 de juny a la Roca del Vallès. On més us podrem veure presentant aquest nou treball?
3: Aquest estiu estarem per alguns llocs, bueno, presentant el que seria el nou disc, tot i que tot, en aquest moment no podem anunciar. Va. Alguns concerts, però sí que estarem per aquí prop i ja us avisarem.
0: De fet, veu tocar per Festa Major de Sant Cugat. Us agradaria tornar-hi a actuar? Va ser una bona experiència.
3: Sí, ara fa 3 anys, home, ens encantaria estar aquí, i tant.
0: Veig uns somriures de... No es pot parlar d'això i potser hi ha alguna cosa que s'està comentant. No ho podem dir, no ho sabem. Per acabar, quin seria el vostre somni com a banda? Hi ha algun escenari o festival on us faria especial il·lusió tocar?
3: Bueno, moltes vegades comentem de típic escenari gran de la Mercè, no? Grans coses així, o omplir sales, bueno, festivals, realment.
1: Clar, pel que és somiar lo grande, doncs,
0: clar,
1: tots els festivals on hi va tothom i que nosaltres hem anat any
3: rere
1: any com a públic.
0: Quins doncs... són els vostres preferits?
1: Jo en els últims anys m'he gaudit molt els Cabró Rock, per exemple.
3: Sí, els Cabró, Canet, tot aquest estil.
0: Molt bé, doncs aviam si us hi veiem aviat. Clar que sí. Doncs moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Luan, Carles, seguiu així i ens veiem aviat. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
1: Adéu.

0: més. La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: L'espai amb el cor a la mà d'avui ens porta una història de superació lligada a l'esport, la del cubà Lester Fernández, que no s'ha conformat amb assolir els seus propis reptes, sinó que també ha optat per ajudar altres persones. Avui el descobrim de la mà de Lisdaimi Abreu. Lisdaimi, què tal? Benvinguda.
2: Molt bé, jo, com sempre, molt, molt feliç de ser aquí. Saps que em considero una persona molt afortunada, perquè he tingut la possibilitat de conèixer molta gent, moltes històries interessants, i la que porto avui, o el meu convidat, és una història espectacular. I jo a l'Ester no el vaig conèixer abans. Sí que una vegada vaig sentir el consorci, a la gent, als meus companys, parlar d'un noi cubà que era, o participava al voluntariat al programa de voluntariat per la llengua, que es fa al consorci, i que aquesta persona ajudava altres aprenents a parlar, a practicar el català. I això per mi ja des d'aquell moment el feia molt interessant. Però ja, clar, després vas conèixer millor la part de la seva trajectòria i vas dir... aquest noi ha d'anar a nosaltres al programa i explicar-nos aquesta història de la seva vida amb el cor a la mà.
1: O sigui que avui el coneixeràs. De fet, no tenia referències del Lester.
2: És cubà. Jo em sento, quan parlo amb ell, com que sóc a casa. Perquè és cubà i...
1: Dos cubans parlant en català,
2: Quan ens trobem amb persones en el mateix origen, sense una seguretat increïble, sí.
1: Fem una cosa, molt ràpidament expliquem quina és la vinculació o què és allò que t'ha lligat a Sant Cugat. Tu ara mateix, on vius?
3: Hola, bon dia, jo sóc el Lester, sí. Jo ara mateix estic vivint a l'urbanització de Can Vallhonrat, a Rubí, però a Sant Cugat és un poble que sempre m'ha cridat atenció des de que vaig arribar a Barcelona. Jo estava a la zona d'Anglí, després a Poblenou, i un amic em va comentar que, bueno, que era una zona molt tranquil·la, que s'assemblava molt al meu poble i a Cuba, i perquè jo buscava tranquil·litat. Jo, la ciutat, ja no m'agrada. No estan fetes per mi aquestes alçades de la vida. I em va dir, vés allà, coneix-lo, i com tenia una parella que vivia molt a prop d'aquí, pues, al final es van interessar molt per viure aquí i va començar la nostra trajectòria a Sant Cugat.
1: Quants anys has estat a Sant Cugat?
3: Si compto totes les vegades que he vingut i he tornat, pues, podria dir uns 17 anys, menys o menys.
1: 17 anys?
3: Quasi, quasi.
1: I què coneixes de Sant Cugat?
3: Gairebé tots.
1: Sí?
3: Sí.
1: Tu quan marxes de Cuba? Anem, sí, al principi de la teva història.
3: Exacte.
1: Quan marxes?
3: Jo marxo de Cuba amb 23 anys. Sí.
1: I amb destí
3: a? A Anglaterra. Destinació a Anglaterra, treballar allà. I quan arribo a Anglaterra, doncs, al cap d'uns 2 anys, m'expliquen que necessitava una persona hispanoparlant per vindre aquí a Espanya. No em van dir exactament Barcelona, però sí que venia a Espanya per portar una quantitat de materials que es dedicava a fer la empresa. Jo treballava per Sega Company, l'empresa de videojocs, i bueno, em van dir, has de marxar cap allà. Nosaltres necessitem persones que parlen castellà perquè és important que tinguin la llengua. I em van enviar, doncs, cap a Madrid, vaig estar a Oviedo, vaig estar a molts llocs d'Espanya, però no trobava el lloc on viure. Fins que vas arribar a Barcelona i vas dir, aquí em quedo. Jo em sento a casa.
1: I de Barcelona a Sant Cugat. Exacte. I de Sant Cugat ja després. Però vaja, que aquest ha estat el recorregut, el periple,
3: sí,
1: no?
3: Exacte.
1: Que has hagut de fer.
2: Hi ha un moment, Lester, de la teva vida que tot canvia. Es pot explicar que quines coses passen que la teva vida dà un canvi de 180 graus?
3: He tingut molts canvis. Els primers canvis van ser el 2011 i 12, que vas començar amb ictus, i això em va portar per un camí bastant complicat a la meva vida, perquè jo malalties i temes que no t'ho esperes. Dos anys més tard, el 2014, em van trobar una necrosi sòcia a la cama esquerra, tant la tíbia com el peroné, van operar, però no van trobar la solució d'arreglar-lo tot. I a partir d'aquí, pues, una mica molèstia, carvari, en recuperar-me de l'ictus que m'havien passat, recuperar-me de la cama, i pues, afortunadament el 2017 vas començar a sortir endavant, a sentir-me bastant bé. Això sí, vol dir una cosa molt especial que a mi em lliga molt a Barcelona. Jo des del principi que vaig arribar aquí a Barcelona, la llengua catalana era una llengua que l'escoltava del meu avi a casa, a Morón, a Cuba. El meu avi va néixer aquí a Barcelona, però va marxar a Mallorca, i de Mallorca cap a Cuba.
1: I sempre llavors la manera...
3: Exacte, quan estava una mica enfadat, quan estava molt, molt, molt, molt content, cantava, explicava històries, i clar, nosaltres, que érem tres o quatre nets, miraven i es miraven entre nosaltres i em deien que el iaio està tromba.
2: Insultava en català.
3: Sí, els insultos eren en català sempre, i quan explicava històries, sí, a la seva manera i tranquil, que estava allà ell treballant la fusta o fent qualsevol cosa, o amb el tema dels animals, doncs ells anava parlant la llengua de la seva natalitat, no? I nosaltres miràvem, deia, el iaio no està bé, ja li queda poc, saps? I clar, sempre explicava coses, nosaltres escoltaven, i no sé per què aquesta llengua se'm va enganxar al cap i va estar el meu cervell conscient durant molts anys, perquè va ser arribar a Barcelona i al cap de 3 mesos ja jo estava parlant català.
2: Sí, sí. És que ho parla com molta
1: perquè
2: naturalitat.
1: Perquè ho va absorbir. Sí. Vas absorbir, sí, com una esponja.
3: Però no ho sabia. Va ser a l'edifici on jo vivia que vaig escoltar una, no sé si era una conversa o una discussió, perquè en aquell moment no sabia com orientar el que estàvem parlant i tampoc captava totes les idees que s'explicaven. Sí que sentia algunes paraules que em sonen i més o menys podria portar-la a la meva llengua natal, que és el castellà, i fer una modificació i saber què és, no? I baixo i li pregunto al conseller, una consulta. Aquí es parla algun idioma estrany? Perquè, clar, portava un dia només a l'edifici. I em diu, sí, aquí a Barcelona parlem català. I jo, hòstia, que sí, que ja havia sentit el tema del català. I va ser començar a indagar una mica, buscant un parell de llibre, i va ser, i ja, al cap de 3 mesos, els meus amics, que ja em coneixien de la feina, deien, és impossible, tio, tu estàs a l'acadèmia. I jo, no he anat mai a una acadèmia.
1: No has anat mai?
3: Sí, després sí. Al cap de no sé, 10 anys, sí, em vaig presentar i vaig dir, vull fer una prova per veure com estic. I, bueno, em van donar ja el nivell B2 de català, i a partir d'aquí vas començar a fer el que és l'ajuda a la normalització lingüística per ajudar altres persones a aprendre l'aprenentatge del català, perquè m'encanta.
1: O no ho fas?
3: Fa ja 2 anys que no ho faig, perquè estic més o menys ja vinculat molt al tema de l'esport, però aquí a la Casa de la Cultura.
1: Aquí a la Casa de Cultura?
3: Sí, aquí darrere.
1: Uh-huh.
3: Sí, jo venia aquí i tenia 2 grups, dijous i dimarts.
1: Que bé.
2: I jo vaig escoltar, Lester, una entrevista que te van fer a Ràdio Igualada, potser?
3: Exacte, sí.
2: I en aquesta entrevista tu parlaves d'un projecte que tens tu i un altre noi.
3: Exacte.
2: És un projecte vinculat a l'esport, a la bici, a la pràctica de la bici.
3: Bé, deuries ben tens, però puc explicar-la tota. Sí,
2: a veure,
3: el projecte es diu Happy Wheels. Aquest projecte és un projecte que des de molts anys jo el porto al cap, perquè jo sempre he estat ajudant a nens, en principi nens autistes, he fet moltíssimes coses amb ells, però a arrel de la meva situació de discapacitats, jo necessitava no demostrar ni buscar ningun tipus de lo que és, que la gent pensi que vull buscar més enllà de lo que és, sinó intentar ajudar les persones que en aquest moment estan com jo he estat anys endarrere, al sofà, mal, sense possibilitat de moure, amb poques ganes de viure, amb la real necessitat de que algú l'escolti i que vagi endavant, no? I vas pensar, un projecte, algo per fer de que les persones que estan passant una situació molt complicada, tant amb una discapacitat com no, perquè no tothom és discapacitat, sinó que hi ha altres persones que tenen altres problemes a la vida i que no saben com sortir d'aquest tema. Sí. Pues, ajudar-los sí, a fer front.
2: No només discapacitat física, sinó
3: tothom.
2: Mental.
3: Sí. Sí. Sí, sí,
1: i escolta'm
3: sí.
1: Una cosa, tu com vas sortir d'una situació com aquesta tan dura? Com se surt?
3: És difícil, perquè jo pensava que ja no quedava molt, que la meva vida s'acabava, perquè em sentia molt malament, no trobava el què i el per què de continuar. Sí que les meves filles van començar, papa, no et trobem bé, papa, no estàs bé, necessitem que estigues amb nosaltres, però hi ha un moment que escoltes molt poc. Però després la parella, els amics, van començar a fer molta, molta, molta pressió. I aquí, amb tanta pressió i amb tot, van tindre la voluntat de començar a dir-me que tenia que parar, que això no podia continuar.
1: Aquí vas reaccionar, tu?
3: Aquí va ser la reacció, però la reacció va ser obligada, em van obligar a reaccionar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, molts d'ells me'n van dir... Jo he sigut ciclista gairebé quasi tota la meva vida, i he sigut ciclista de Cuba, des dels 8 o 9 anys, practico l'esport, he estat a la selecció també allí, i clar, i per mi el ciclisme és molt, és molt, perquè m'ha donat molt i em dona molt. I clar, què va passar amb això? Que jo he perdut la possibilitat, perquè el 2020 em va atropellar una noia amb un cotxe. I he perdut la possibilitat de caminar com m'agradaria, com camina tothom, o la gran majoria.
1: Sí.
3: He perdut la possibilitat d'escalar, perquè m'encantava escalar, i de córrer. I amb la bici, jo totes aquestes funcions les faig amb el meu cap. Quan vaig ràpid en la bici, jo tinc la sensació que corro. Quan vaig a poc, que camino. I quan faig un port, que tothom em diu que el port és duríssim, per mi estic escalant una muntanya. I és la meva alegria de fer les coses que a mi m'agraden d'una altra manera. Però al meu cap les estic fent.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
1: I per si això fos poc, el Lester va i s'apunta, no una vegada, sinó unes quantes, a fer una Titan Desert, no?
3: Exacte. Sí.
1: Al desert. Vinga! Amb totes les limitacions que per ell no suposaven res, no?
3: Al principi sí suposava molt, però després s'han convertit com que és una limitació que està, però que hem de conviure amb ella i d'estar el millor possible per poder ajudar els altres. Clar, si jo soc una font d'inspiració, de quina manera inspiro les persones si no faig el que jo vull que ells facin?
2: I tant.
1: Això és el que a tu, aquesta energia, és el que et dona l'energia per tirar endavant, no?
3: Em dona l'energia de tornar a la bici, em dona l'energia de poder veure les meves filles felices, de que el seu pare està fent coses. Clar.
2: És que també tens molta gent al teu voltant
3: i gent que m'estima.
2: Que t'estima molt.
3: Sí.
2: I aquesta idea de la crossa per la competició, com va sorgir aquesta idea?
3: Sí, la idea és una mica, no es pot dir macabra, però molt especial per mi, perquè a les Titan Desert hi ha una zona, hi ha diverses etapes que s'han d'atravessar dunes. Les dunes no són ciclables. Molt difícil de ciclar. Les persones que travessen una duna pesen molt poc, són molt primetes, i jo no sóc prim ni peso poc. Jo peso bastant.
1: Ah.
3: I clar, no sabia com atravessar les dunes. Vaig anar amb el gran Melchor Mauri, em va ajudar a ensenyar com passar per les zones de la sorra, però faltava part, perquè sí que vas aprendre com ciclar per les zones més toves, però que no de molta sorra, però a les zones que estaven més complicades, aquí no. La bici frenava i parava i, bueno, vas caure gaire vegada, però sort, vas caure sobre la sorra. I vaig pensar, jo he de fer alguna cosa per atravessar l'espai difícil de la duna. Perquè si no, no estic fent res. Aquí s'acaba la competició.
1: I la solució? Que... va ser?
3: La solució va fer primer un bastó, després un pal, fins que vas començar a donar voltes i voltes, com jo. Jo mateix, en la meva font d'inspiració i les meves idees que tinc al cap, perquè jo, per això, m'he fabricat una pròtesi per poder anar en bici, si no, no podria anar
1: tu mateix?
3: En bici. Jo mateix, sí. Mai he tingut l'ajuda, he demanat moltíssimes vegades ajuda i sempre m'han dit que no, o pagues o no t'ajudem, i jo no tinc solvència per poder pagar tantes coses ni coses de la vida normal. I al final doncs, vaig pensar, he de fer algo que m'ajudi, que no s'enfonsi en la sorra i que jo pugui travessar-la. I al final doncs, vaig fer un petit disseny, vaig trobar una persona amb molt d'acord de Xina, ho puc dir així exactament, i em va fabricar unes crosses amb les condicions que jo podia passar per la sorra.
1: Però
3: la
1: com sorra. És aquesta crossa?
3: És una crossa
1: perquè no t'enfonsi.
3: És una crossa de fibra de carboni amb una... petita inclinació, que no es nota molt, però per al meu procés sí, i la part de sota, la part és una zona molt, molt ampla, és com una bota, no és bota, però és una... Bueno, de fet, està aquí.
1: Sí, sí, després, a veure...
3: I la part de baix
1: amb una base,
3: és bastant ampla i no s'enforça tant en la sorra, i per això ho puc passar amb ella. I també la quantitat de fibra de carbon que porta la crossa és resistent per la flexibilitat i que no es trenqui, perquè s'ha de fer molta força per passar per la sorra.
2: És que ho diu molt, molt fàcil, però
3: és
2: jo
3: difícil.
2: Vaig veure unes imatges...
1: Jo també he vist algunes imatges.
2: Sí. I no sé...

0: I estàs a casa, tranquil, què fas, què t'agrada fer?
1: Bueno, llegir una mica, pensar en coses que he de fer. Si no tinc 100 projectes al cap, són pocs. I normalment sempre hi ha alguna cosa que fer. O netejar algo, o canviar alguna cosa de puesto, o revisar si a la bici li falta algo per poder sortir el dia següent. I així vaig pensant en rutes, en tema de les nenes, i a vegades, pues, si hem d'anar a algun lloc, pues, si puc accedir, si hi ha ascensor, si les voreres estan adaptades. És un tren que cap, això, eh?
0: Sí.
1: És molt difícil.
0: Les nenes són petites o
1: No,
0: ja
1: ja són
0: són
1: grans,
0: grans?
1: sí, ja són grans, però no són tan grans tampoc, 14 i 16, però per mi són petites,
0: Sí,
1: per a l'altra
0: carai.
1: gent són grans, però sí que estan molt amb mi i me tenen una estima impressionant. De fet, elles, jo corro a la Titan amb un número, que normalment lo demano, i en moltes carreres m'ho donen també, que és el 81, i és perquè la meva filla gran diu que jo sóc un pare infinit, i la petita que sóc el número 1.
0: Està ben trobat. Molt ben trobat. Lester, i quan penses en el Lester de
1: Abans?
0: fa 26 o 27 anys, quan no havies tingut totes aquestes coses per les que has passat, què penses? Creus que el Lester d'ara o d'avui dia havia aconseguit tantes coses
1: Si no hagués passat
0: si no
1: això.
0: hagués passat tot el que has passat.
1: A veure, sí que explicar-te alguna cosa, jo crec que això tu, més que la nostra companya que tenim aquí davant, ho sap. Venim de Cuba. A Cuba hem viscut moltes coses, i segurament tu també vas estar en els anys 90 a Cuba, una dècada molt complicada. Van tindre que viure situacions extremes, passar ganes, 3, 4, 5 dies sense electricitat, i tot això, pues, complica la vida de les persones. I comences a tindre un aprenentatge molt important per resoldre problemes que no te l'esperes, que no saps com ho has de fer i de quina manera ho acabes assolint, això. I clar, amb totes aquestes penúries, i puc dir també, sort de viure aquesta pobresa, no? Jo vaig poder viure en poc, ser feliç en poc, i quan no tens cap sortida, sempre trobo la solució de solventar les coses. Per això és gràcies
0: Sí,
1: a viure malament.
0: sí. Però t'ho preguntava perquè molta gent li passa això, que de cop i volta la vida li canvia
1: Li fa un tomb,
0: no
1: sí.
0: troba i no l'esperes i no trobes la manera de
1: Sí.
0: sortir
1: Bueno,
0: endavant.
1: jo també he tingut la sort de que quan les condicions de vida van anar a pitjor cada moment, sempre arribava una persona que em posava una paraula molt important per dir-me: aixeca't, no et quedis aquí, perquè nosaltres t'estimem i sabem que tu ahir no estàs bé i que necessitem a l'Èster. I clar, quan diuen això, has de pensar: per què em necessiten? Per què tornen a mi si quan jo no vull saber de les persones, no? I és perquè, bueno, d'alguna manera m'he fet estimar. I...
2: Ja ho deien, eh? Menys és més,
1: Sí.
2: no?
1: Sí.
2: I això és veritat,
1: Exacte.
2: perquè al final t'has de buscar els recursos, la manera de tirar endavant, de
1: Sí.
2: sortir d'aquestes dificultats, i quan ho tens tot fàcil, quan ho tens tot a l'abast i no has ni de pensar, doncs segurament no t'estan fent un favor.
1: No, al contrari.
2: Lester, doncs moltíssimes gràcies
1: A vosaltres.
2: per la visita. A la nostra companya, l'Alice Daimi, gràcies també per haver trobat aquest titan del desert, que l'havíem tingut per aquí a Sant Cugat i no havíem tingut notícia
1: Jo sempre
2: d'ell.
1: havia pensat, perquè de fet quan jo vaig començar la
2: Tens
1: Tita
2: alguna
1: vivia
2: vinculació
1: aquí.
2: encara amb Sant Cugat o no?
1: Bueno, alguna cosa, que vinc per aquí, tinc molts amics aquí, però I me'n va estranyar, jo dic, hòstia, vivies en Cuba...

0: començar la Titan i Sant Cugat no se'n va enterar de que jo feia els Titan. Però bueno, no
1: és culpa nostra.
0: No és culpa teva, és culpa de tots.
1: Lester, que et vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres. I ja sapigueu, si algun moment necessiteu, aquí estic.
1: Gràcies. A tu també, Liz Daimi.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons, amb Jaume Escala.
2: Jacint Verdaguer va néixer a Folgueroles el 1845. Un poeta habitual del programa, del que ja hem escoltat alguns poemes musicats per diferents autors. És el fundador de la literatura catalana moderna i una figura exponencial de la Renaixença. Va ser sacerdot i poeta romàntic, elevant el català a una llengua literària amb obres tan èpiques com l'Atlàntida o el Canigó. La seva obra combina misticisme, nacionalisme i la natura catalana. Va guanyar gran reconeixement als Jocs Florals. Amb el llibre ja abans esmentat, l'Atlàntida, en el que ens conta i ens narra la destrucció d'un continent mític. A la seva etapa final, va viure un període de crisi personal i religiosa, marcat per tensions amb la jerarquia eclesiàstica, que va reflectir en els seus poemes de Flors del Calvari. Morí a Villajoana, a Vallvidrera, i va ser acomiadat multitudinàriament com el poeta de Catalunya. Escoltarem aquest poema d'en Verdaguer recitat i després interpretat per el cantautor Joan Josep Mayans. La fada de roses. Que bonica n'és la mar. Que bonica en nit serena. De tant mirar l'ocel blau, els ulls li blavegen. I davallen cada nit amb la lluna a les estrelles i en son pit cavat d'amor gronxades s'abresen. Tot escoltant l'infinit sa dolça música apresa, no a part lo mirall del cel, l'ocel de la terra. Ahir vespre la vegí, com dormia en la maresma, com dormia capdallant en escuma i arena. Los coralers de Begur coralen dins llur barqueta. Coralers, si m'hi voleu, fareu bona pesca. Si voleu saber qui sou una fada empordanesa. Les fades del Pirineu me diuen sirena. Quan elles s'atiren al fons, jo em sortia amb les mans plenes, els trauen rams de coral, jo aquest ram de perles.

Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del patir, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, de veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé.
0: Sí? Sí. Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No estàs estufant-ho, té?
6: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
6: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...?
6: Crec que no va ser igual.
0: Has seguit les seves carreres després o...
6: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i a la Kiara controladíssims, oi?
6: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
7: Sí.
0: I la Bella Hadid.
7: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un actor
7: exacte.
0: I una model.
7: Sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
7: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé.
7: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
7: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. I per últim anem al Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
8: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
8: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
8: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano... Ara baixo una miqueta les revolucions i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant. Una veu. Només una veu. I que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa... Tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls. Què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
2: Sí.
0: Sí?
7: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
2: Va, començo jo. Jo penso que potser que sí, potser que no. Perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló, i penso, bueno, m'agrada, però d'altres, és que depèn, si acabo de menjar, pues no. Mm-hmm. Perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic, sí, des del moment que acabes de menjar.
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca, t'agrades?
7: Jo depèn del dia. O sigui...
0: depèn del dia.
7: Per exemple, si vaig de compres i això, ja em poso en el món, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant-te mil coses i no hi ha res.
7: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè ja, aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
8: Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí i em poso això no. Depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, És un dubte, un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
6: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Mm-hmm. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal... jo, per exemple, a mi no m'agrada... Jo soc que em poso pantalons a l'hora de banyar-me perquè no m'agrada com em queda en biquini. Mm-hmm. I perquè tampoc és sent còmoda. Llavors, també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teníeu quan éreu més petits? És a dir... quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
7: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
7: em donava igual, o sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran? No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a institut veus molts tipus de cossos, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volies jugar i passar-ho bé.
0: Mm-hmm. Jordi, tu també penses igual, no?
8: No.
0: No?
8: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
8: Llavors, pues sempre ha sigut...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho,
8: Bueno, depèn del...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
8: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum-pam, i estem, però es tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos... És una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa. Vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
9: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
10: Sí. Jo la veritat és que soc molt feliç amb el meu cos.
11: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
12: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
9: Des que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris, m'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
10: Jo estic prim, llavors no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
13: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que amb molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
9: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar. Però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no... Això mai ho he fet.
10: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
13: Sí que he fet dieta per estètica, he fet una dieta bastant estricta.
10: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
9: És impossible que tots siguem iguals, cada cosa és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i... tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
10: Sí, sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home, és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo. Però és molt raro,
14: perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
13: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
15: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
8: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé. Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta que seria...
8: Alt, fort... Uh-huh.
0: El típic cos que veiem, potser...
8: Els anuncis de colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sí que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
8: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
2: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
2: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... Sí, el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i...
2: No, o sea, tampoc va ser molt temps, perquè... O sea, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però és... No sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí? Bianca, Júlia... Bianca, digues.
7: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal. I jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria, perquè a mi m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig... No sé, vaig veure que tothom estava superpreocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
0: Un canvi també de primària i secundària, no?, en aquest sentit.
7: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
2: Sí, a veure, jo també he sigut aquest company.
0: Tu has sigut aquest company.
2: És com que penso... Millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Mm-hmm. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que també és molt difícil, i has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensar molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
2: No,
0: Jordi?
8: No.
0: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime? Bianca?
7: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
7: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
7: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
8: No, o sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, arriba, m'ho vaig fer l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, ui, ui, i me'n recordo que m'ho veien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I ara, en canvi, és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
8: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
8: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, i era com...
0: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o t'era una mica igual?
8: Home, m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fes-t'ho, fins que va haver un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris
0: van fer molt. I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
8: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
8: I que també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins a tot unes vides, no? Però centrant-nos en els cossos, això ens afecta? Com una mica la nostra autoestima o no?
6: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
0: I ara no els veus?
6: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que
0: sí,
6: es mostren tal com
0: són. Diversitat.
6: Sí.
0: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
8: Sí. Crec que cada cop es... és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
0: Jo veig una mica perillós, a vegades, a les xarxes socials, quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i us vols, si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
7: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
0: Clar, exacte, això
7: quin
0: és...
7: Quin porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
16: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
17: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
18: Allò te va influenciant inconscientment, allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos. Sí.
19: Tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
17: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
18: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
20: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, i en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
21: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i sempre el pringat, el que tot li va malament...
22: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
11: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el Pati, així que tornem al nostre Pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
7: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, i... clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar, no només del cos, no?
7: Exacte, exacte. I... Però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Llavors, bueno...
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
7: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: La cintureta així de petita, no?
7: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Mm-hmm. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
0: Mm-hmm. Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
8: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
8: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa, veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de que cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs...
0: Mm-hmm. Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, eh? Noelia.
2: A veure, depèn molt, perquè, clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no, mm-hmm. no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
2: claro,
0: no?
2: Claro. Llavors,
0: jo
2: tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i... No l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? El físic, eh?
2: Jo penso que, en tant el físic, una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... Que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies... És com que la pressió de... si sóc així, potser li agrada tal noi... si em fico això a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic.
0: Mm-hmm. Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
2: Sí.
0: Us agrada?
2: Sí.
0: Sí? Sí. Ja us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
2: Les dues.
0: O...
2: Per ninguna.
8: Les dues.
0: Per cap, eh?
7: Per cap, sí.
0: O sigui,
7: perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta, eh?
2: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res.
8: Les dues.
0: Sí?
8: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
8: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I que t'afectava, eh?
8: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, som una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal, que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
8: Has dit un altre punt o...
0: Gaudeixes de l'esport, ara?
8: No, perquè no m'agrada.
0: Ah. Va. Però practiques, m'has
8: Practico
0: dit,
8: Practico per salut. Per...
0: Vale.
8: Faig trail i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat?
2: Sí,
0: sí, Júlia.
2: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
0: I les talles són realistes o no?
2: Ja, això és el que m'agobia a mi, que si me'n vaig a compres i em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita, i si em provo la talla S... És més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en comprar, s'acaba convertint en una tortura, no? Als altres també us passa una cosa així, no?
7: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que, com sempre diem aquí, és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trio a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí, en aquest entrepà. també n'ha embolicat.
2: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser, pot ser de fuet, pot ser de formatge...
2: Ostres.
0: Opa, no és d'embotit, eh?
2: Ho llegeixo?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
2: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
1: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
1: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
1: Sí, i si i de normal si està fent això... jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
1: o sea,
0: ostres.
1: No, ni dir-li... no facis això, sinó
0: clar, no
1: una
0: abraçada. No fer-la sentir malament, no fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li un suport.
1: Ja.
0: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
8: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, uh-huh. ella en aquest cas, però també crec que, per una part, crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
0: Per tant, tu et plantaries com a amic i
8: sí.
0: diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
8: I t'ajudo, exacte.
0: I si I no donaré una...
8: Aquí ja...
0: Perquè tu li volies una abraçada com a ella, Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu, és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
8: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, estaria una mica més constant amb ella, parlant, ajudant-li.
0: Eh?
8: Fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia uh-huh. i tal, que els costa menjar, pues, fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més uh-huh. un moment que no sigui tan dur.
0: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el
8: Exacte.
0: Moment de menjar. Bianca, tu què faries?
7: Jo primer li preguntaria,
0: uh-huh.
7: i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol... doncs em quedaria present a l'hora del pati amb, uh-huh. amb la Xènia en aquest cas.
0: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
7: Exacte, uh-huh. però no parlar...
0: Que no li llenci la paperera.
7: Exacte, no parlar de menjars ni del seu problema, sinó
0: vale.
7: de la vida. I si no la vol, uh-huh. doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a o a la seva.
0: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport... Ui, la duda que diu que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia.
2: A veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més amè, com ha dit abans,
0: mm-hmm.
2: i que... entengui d'una certa forma no recordar-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
0: Com el que comentava la Bianca,
2: sí.
0: no? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
2: Sí.
0: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes borrades sense pati. D'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions... El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram amb el Roger. Mm. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela, la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger, És normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel, faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Sobren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
1: Jo crec que l'últim, com es deia?
0: L'últim és el Biel, el que
1: el
0: diu
1: Biel,
0: de les flexions.
1: Jo crec que ha caigut una
0: en una trampa.
1: Sí, ha caigut en una trampa de que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors, clar, aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
0: Ai, ostres, que bonic això, molt bé. Molt bé, o sigui, que més que recomanar-lo sense pati, el recomanaries una estoneta potser
1: sí,
0: llegint alguna cosa o algun assessor, no?
1: I que... ja, sense pati, un dels dos.
0: Molt bé, però tu l'abraçaries, no, també, al Biel,
1: sí,
0: segurament? Jordi, tu què? Amb qui deixes sense pati?
8: Jo...
0: la Daniela, el Roger o el Biel?
8: Ho tinc molt clar, la Daniela.
0: La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe,
8: sí,
0: m'ha mirat malament.
8: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
0: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
8: No sé què li diria, però...
0: Perquè, evidentment, es queda sense pati, això ja està clar, això ja està decidit, no?
8: Clar, no sé, està clar. És que no sé què li diria. Li diria pues, que està malament, que fregir paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
0: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid, perquè el temps passa. Bianca.
7: Jo deixaria fora la Daniela.
0: Ai.
7: I li diria que... Bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona perquè no sap si la... Si
0: perquè
7: la...
0: el món gira, no? No deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
7: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant doncs, per alguna malaltia o alguna cosa.
0: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
7: És més coses que gorda.
0: Molt bé. Júlia,
1: li...
0: arribem al final del tic-tac, eh? A veure.
2: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
0: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense pati. I és la
7: Daniela.
0: Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar. I a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre... No? Com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, Bianca, amb això que has dit, no? De, ostres, com canvia el món, com... No sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diríem al Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans? No sé, li diríem alguna cosa? Perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
8: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca a la Daniela, que... a les guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Que el món gira.
0: Clar, jo vull fer-vos una pregunta perquè ja estem a punt d'arribar al final i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn i que, per tant, li hagi afectat? Com ho heu afrontat, això, vosaltres com a amics? Com ho heu fet?
8: Bueno, jo no ho he patit de prop. Sé de gent que ha estat al meu cost... Bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present, llavors... No sé què li diria... Estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot. Que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
0: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
7: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
0: sí, hem d'acceptar-ho ja.
7: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
0: I et serveixen aquestes xerrades?
7: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple.
0: Ara, o sigui, ara mateix. Abans, i com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
2: Bé, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlant com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica amb nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com...
0: Com acompanyar,
2: sí,
0: també.
2: Sí, exacte.
0: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no passes a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia?
1: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
0: deia també la
1: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent. Llavors, com que això de que facin xarles de com passar-ho o com ajudar, no què és. Perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
0: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser hauríem de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
7: Sí.
0: Sí?
7: Jo ho vaig deixar de fer. Va haver-hi un moment que vaig dir, mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. I...
0: Que bo, això, no?
7: Sí.
1: Jo també.
7: Sí,
0: va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull que el meu algoritme sigui en positiu, no?
7: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava, o sigui, com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
0: I tant.
7: I no sé.
0: Que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques, sí, no?
7: Exacte.
0: Vull, al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer. I a casa, els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies, Jordi, com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
8: Les famílies, apoyant-te, entenent-te, i estan atent una mica al teu dia a dia, estan atent què consumeixes. Crec que, sobretot, la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica ha d'estar, si és amics de veritat.
0: I tant.
8: Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses... En plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament perquè toca menjar i has de menjar perquè has de menjar.
0: Clar.
8: Crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
0: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
7: Sí.
0: Potser, no dic que ho facin malament, pobre, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una
1: la brometa.
0: O la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, sí. Que t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
7: Sí, penso que cal també educar els pares, perquè veure, per exemple...
0: Cal un podcast per a les famílies, eh?
7: Exacte, que... Ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials.
0: Yeah.
7: Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser,
0: clar,
7: saps?
0: Pot ser. Sí. La resta, què en penseu d'això?
1: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat. Potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no som conscients del que poden dir.
0: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució. No? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes del que hem comentat?
1: Jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
0: Molt bé. Jordi.
8: Jo crec que amb el que em quedo és que tu no pots controlar el que els altres fan, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.

compartir amb aquests quatre tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de patir. I als que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'hora del patir s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda. Menja't la vida tan superben acompanyada amb aquesta conciliació que estem fent. Macarrons, mira, m'entren gana. Saludem-los.
2: Hola.
1: Que vens molt ben acompanyada.
2: Sí, s'ha de conciliar, s'ha de conciliar, Pili.
1: Amb el...
2: En qui vinc? Com et dius tu?
3: Com es deies, Martínez.
1: Amb el Luca i amb el...
4: David.
1: I quants anys teniu? Que ho sabem de l'altre podcast, però per si alguna persona no se'n recorde.
4: Jo 8.
1: I tu, Luca?
5: Jo 3.
1: 3. Tu has acabat P3? Sí?
2: Sí.
1: L'any que ve què faràs?
5: 4.
1: De 4? I tu, David, què has acabat?
6: Tercer i faré quart.
1: D'acord. I ara ja esteu de vacances, eh?
6: Sí.
1: D'acord. Molt bé, i avui volem parlar també amb vosaltres d'alimentació i amb la vostra mare, la Naila Martínez, eh?
5: Sí.
1: Que en sap molt, teniu molta sort.
5: Sí.
1: No, és una mare que en sapigui tant.
5: Sí.
1: D'alimentació. Com mengeu a casa? Expliqueu-nos-ho.
5: Pues...
7: amb una forquilla.
2: Exacte.
1: Evidentment.
2: Exacte.
1: Evidentment. A vegades amb les mans.
5: Mengem de tot. Mengem de tot i les coses dolces d'aquest... dolces, o sigui, no dic les fruites, sinó les altres coses de pastisseria. Pues les mengem de tant en quant.
1: Molt bé.
5: Però sí.
2: A mi m'agradaria, David, un segonet, a mi m'agradaria, i no ho tenim preparat, he de dir, ja ho veieu, l'espontanietat, m'agradaria una mica, a vegades, quan parlo amb el barret de nutricionista, no?
1: Sí.
2: Es veu tot com a molt fàcil, però al final a casa meva jo em trec el barret de nutricionista i em poso el barret de mare. I per tant, doncs, m'agradaria una mica que ells puguin explicar com és la nostra alimentació a casa, com és l'alimentació a casa d'una nutricionista, no?, que ha de lidiar també bé, doncs, amb la vida reial, no? I com molt bé ha dit el David, doncs a casa mengem de tot, no? També incloiem coses dolces, eh? I també doncs m'agradaria parlar de, sobretot el que sempre explico, no? La pressió amb l'alimentació, si hi ha pressió o no hi ha pressió a casa, i ara potser me l'estic jugant molt, perquè igual jo penso que no, però ell sí, però bueno, que ens expliquin. El Luca ha començat dient el seu menjar preferit,
1: sí,
2: no?
1: Sí, perquè t'hem sentit dient que... Quin és el teu menjar preferit, Luca?
7: Els macarrons.
1: Els macarrons. Com? Perquè hi ha moltes maneres de fer-los, els macarrons.
2: Com?
1: Què porten els macarrons que t'agraden molt?
7: Tomata? Tomata.
1: I què? Ah, molt bé.
2: Què més, Luca?
6: Potser carn.
2: Després te preguntem a tu, vale, David?
7: Carn.
2: I què més hi poses? Que tu fas macarrons. Què talles per fer els macarrons? Te'n recordes? No?
7: Pebrot?
2: Pebrot, potser.
1: Ah, oh, que bo.
2: I ceba. Sí? Sí? I el David, quin és el seu menjar preferit?
5: No sé, és molt difícil.
2: És molt difícil.
1: Per què? En tens molts?
5: Sí, tinc... però diré tres.
1: Vinga, va, quins tres?
5: El ancià.

0: Les hamburgueses de salmó i els macarrons.
1: Molt bé. Els macarrons també igual amb...
0: No, a mi...
1: Sí.
0: Bueno, els raviolis.
1: Els raviolis.
2: Ah, que bons.
1: I l'hamburguesa de salmó, que ja ens vau explicar en un capítol anterior com es feia, eh?
0: Sí.
1: La feu vosaltres, l'hamburguesa de salmó.
0: Sí.
1: D'acord. I, clar, és que si tu fas tu també està més bo.
2: I no? És més divertit, no? És divertit cuinar, nois?
0: Sí, cuineu perquè... molt vosaltres. Ai. Per exemple, quan tens alguna cosa avorrida, per lliurar-te, pots anar a cuinar.
2: Això ho acabo d'enterar.
1: O sigui, això és magnífic. Sí, quan sí. Esteu avorrits, us poseu a cuinar.
0: Sí.
1: I què cuines, Luca? Quan... Ai, perdona, David, quan estàs avorrit. Què et ve de gust cuinar?
0: A vegades... Per exemple, si estic per esmorzar amb alguna magdalena...
2: Explica aquesta magdalena que cuines. Perquè he de dir que jo tinc la gran sort, a casa nostra tenim la gran sort, que a vegades ens despertem i ens trobem l'esmorzar fet. Perquè l'ha fet el David.
1: Com no
2: per...
1: em diguis.
2: Sí, i pues, a vegades fa aquestes magdalenes. La vols explicar? Te'n recordes de la recepta?
0: Sí.
2: Vinga, explica-la, que així...
0: Bueno, no ho sé molt bé, però crec avena, també ou... Depèn de les persones que mengin, els ous és un per cada persona. I les cullerades d'avena crec que eren 5
2: molt bé.
0: Per cada persona.
2: Molt bé. I què més hi posem? Ou, avena...
0: Amb llevat,
2: sí.
0: Plàtan, que és el mateix, cada més persones més plàtans.
2: O sigui, un plàtan per persona.
0: Sí.
2: Sí. I llavors què fem amb això?
0: I les cullerades de llevat crec que també, no?
2: Perquè... Una cullerada petita per persona.
0: Sí.
2: Sí. Molt bé.
0: I també...
2: I posem una espècie que al Luca li agrada molt.
0: Sí, la canella. A vegades potser li posen xocolata o algunes altres coses. És que tenim moltes maneres de fer la magdalena.
2: Sí.
0: També el que m'agrada, sobretot per esmorzar quan m'avorreixo...
2: Però espera un moment, David, no m'ha acabat d'explicar. Llavors, un cop tenim aquests ingredients, què fem amb aquests ingredients?
0: Els triturem.
2: Els triturem amb com?
0: Sí, amb una batidora.
2: Molt bé.
0: I després ho posem al microondes.
1: Quant rato? Un minutet.
0: Sí, un minut.
2: Un minut?
1: Més?
0: Sí, no, un minut, sí, perquè ho tenim que partir, sí.
2: Dos minuts i mig.
0: No, un minut.
2: Un minut? Ah, vale, doncs un minut. Jo crec que ho posem dos minuts i mig perquè se faci bé la magdalena.
0: Sí? Jo no, jo poso un minut i
2: es fa?
0: Fa bé.
2: Ah, bueno, pues mira. Ja deia jo que estava molt bona. Doncs a vegades ens alcem al matí i ens trobem aquesta magdalena feta pel David, que a més, si no... Si teniu fills i filles a casa que no utilitzen la batedora, no? Perquè la batedora sempre la utilitzes en presència del papa o la mama, no?
0: No, a vegades no.
2: A vegades no, ja, val. Doncs també podem utilitzar flocs de civada que siguin d'aquests que són més trituradets, més fins, i ho podem fer amb la forquilla, no?
0: Sí.
2: Xafar el plàtan, batre l'ou i fer-ho amb la forquilla, llavors... Ah, això
0: però costa més.
2: Costa més, clar. És més complicat. Sí, sí. Doncs tenim aquesta sort que al David li agrada molt cuinar, li agrada molt menjar, i provar coses noves, però també li agrada molt cuinar, i el Luca també. Luca també ajuda a cuinar. Aviat també començarà a fer...
1: Home, a veure, escolta, que té 3 anys, eh? Ja sí. Ho farà, diguéssim, de fer-te l'esmorzar.
2: Sí.
1: Que algun dia li prepares l'esmorzar a la mama, Luca? Ajudes al David? O tu se t'enganxen els llençols pel matí?
2: Què prepares l'esmorzar, tu? O no?
0: No.
2: Sí.
0: El sopar a vegades,
2: sí,
0: a
2: Luca...
0: mi... Me'l prepara les pizzes.
2: Sí, és veritat, prepara les pizzes.
1: Espera, perquè Luca ha dit abans... Ai, no, perdó, el David ha dit abans que si no és... magdalenes són tortites.
0: Sí.
1: I ara ens hem quedat amb ganes de saber com fas les tortites. Vinga, que jo m'apunto la recepta. Aquesta de la magdalena, que també ja la coneixia, de la teva mare, ja l'he feta. I és boníssima. Però ara m'apunto les tortites. Com les fas?
0: Pues li poso llet. La llet pot ser de vaca o d'avena. També li poso farina i és que fa molt que no les faig.
2: I ou.
0: I ou.
2: Molt bé. I una miqueta, un pessiguet de sal,
0: sí.
2: I llevat.
0: Sí.
2: I això ho triturem, no?
0: Sí, i després posem a la paella, ho estenem una miqueta. És com la truita, però en comptes de doblegar-ho, no ho dobleguem i s'esparceix.
2: Molt bé.
1: Fantàstic.
2: Molt bé.
1: Molt bé. I de sopars, què feu de sopars? Aquí sí que tens ajuda, no?
0: Sí, pizza, també... M'agrada les hamburgueses de salmó.
2: Ja ho hem dit, no? Les hamburgueses de salmó.
1: Bé, que és un top, eh? Un top de la delícia.
2: De veritat, us dic que sigui de salmó o de qualsevol altre peix, aquestes hamburgueses estan molt bones. De fet, he de dir que a casa nostra van arribar quan el David començava amb l'alimentació complementària, que era una forma d'incloure el peix. I ens van agradar tant als adults
1: que,
2: es va quedar a casa i ara doncs, és una menjada que sovint fem.
0: També les fajitas.
3: Mami.
2: Ah, sí.
0: Les fajitas.
2: Sí.
0: La pizza, i ara es va dir... Els explicaré la recepta.
1: De què? De les fajitas?
0: Primer començarem des de la pizza.
1: Ah, d'acord.
0: Amb la pizza hi posem... podem fer la massa o la podem comprar. Però si la vols fer més ràpidament, comprar la massa... està més bé per acabar ràpid, més ràpid.
2: Sí. Clar, la comprem la massa feta i després a sobre hi posem els ingredients. I això sí que és algo que el Luca també fa.
0: Sí, que li posem tomata, olives, formatge, orégano...
2: I després hi posem o tonyina,
0: sí,
2: o pernil...
0: Pernil, també de pernil els dos, però a mi m'agrada molt el pernil salat.
2: Pernil dolç o pernil salat.
1: Escolta, vosaltres sabeu llegir etiquetes perquè jo sé que el formatge, i això ho sé per la teua mare, la Naila, que el formatge, també de les pizzes, ha de posar formatge. No...
2: No ratllat.
1: No ratllat.
2: No ratllat. Això és els... saps què?
0: Sí, i posem... Posem a vegades... no sé com se diu. La mozzarella, crec.
2: Mozzarella.
1: Ai, mozzarella.
2: A la base, no?
0: Sí.
2: Sí, però el que deia la Pili és que nosaltres no comprem bosses de formatge.
0: El ratllem nosaltres.
1: El ratllem ja directament. Exacte. Hombre, pues això ja és més feina, eh?
0: Sí. Les hamburgueses, ja hem dit la recepta.
2: Sí.
0: I les fajitas...
2: I les fajitas...
0: Comprem també la base.
2: Comprem les truites.
1: Però per què no ens ho dieu un altre dia, això. Venga. De les fajites? I ens quedem així, eh?
2: Sí?
1: Amb ganes de saber com feu les fajites a casa de la Naila. Eh? Sí?
2: Jo crec que el proper dia ja, Pili, jo no vinc.
1: Ja no cal. Fins després.
2: Adéu, adéu, adéu.
1: Bon estiu.
2: Adéu. Bon estiu.
1: Adéu.
4: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus, els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració. Perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. I quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto quatre coses molt meves. Una llibreta, uns rotuladors i un llapis, que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots, o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra. I em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma. Que fins i tot les idees més aspres, si les treballes, poden acabar polides. I potser el més simbòlic que porto són tres cordons. Un de daurat, un de vermell i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm amb una idea, hi faig un nus. No és només un cordó, és un recordatori. I quan aconsegueixo l'objectiu, desfaig el nus. Com si fos un petit ritual de compromís amb mi mateixa. Aquest estoig m'acompanya tot arreu. A vegades no el faig servir. Però només saber que el porto a sobre ja em recorda que la creativitat és com una amiga i que pot aparèixer en qualsevol moment. Així que avui et proposo fer el teu kit de supervivència creatiu. Quins tresors hi guardaries per encendre la llum creativa?
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i l'espiga i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
3: Què tal, estimada audiència? Com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop i benvinguts al programa de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, on com sempre fem aquest busseig per les zones de ràdio d'avui i també de les de fa molts anys. Ho fem com sempre en la companyia de Jordi Casellas. Què tal, Jordi? Com estàs?
4: Hola, Esteve. Què tal? Doncs encantat, com sempre, aquí a la Maroteca de la Ràdio, en aquesta gran aventura radiofònica que ens porta a cada edició. Records increïbles de ràdio, dels seus programes, dels seus locutors. Ja saps, jo encantat, eh? És una autèntica meravella i un autèntic tresor descobrir aquests tresors.
3: Sí, sí, són tresors amagats alguns, perquè, com ja sabeu, hi ha moltes gravacions que es van fer, sobretot abans de l'any 2000, que ja no existeixen enlloc més que al cap de molta gent, i, per tant, si algú de vosaltres té alguna d'aquestes gravacions amb cinta, per molt innocent i per molt ridícul que sembli haver de compartir una cinta de fa molts anys, no deixeu de fer-ho, perquè hi ha moltes gravacions que, si no fos d'aquesta manera, es perdrien. Bé, avui tenim el plaer de comptar amb una jove oient de ràdio. Fins avui nosaltres ens hem centrat en parlar amb persones de la nostra generació o més veteranes, però encara no havíem tingut l'oportunitat de conversar amb aquella dita que es diu amb els que pugen. Per això avui ens fa molta il·lusió tenir amb nosaltres a Marta Castany. Hola, Marta, què tal? Com estàs? Benvinguda a la Maroteca.
4: Hola, Marta.
5: Hola, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
3: Bé, nosaltres encantats de tenir gent jove, que nosaltres, en aquest sentit, en aquest aspecte, Jordi, no sé si estaràs una mica d'acord amb mi, jo sóc una mica pessimista perquè crec que el consum de ràdio en general ha baixat.
4: Sí, és cert, ho hem comentat moltes vegades aquí a la Maroteca. Han sortit noves tecnologies, tot i que les ràdios s'esforcen en mostrar els seus índexs d'audiència i hi ha emissores que cada vegada en tenen més. És cert, també, paral·lelament en això, doncs que les noves tecnologies, i en aquest cas el podcast, que en parlarem, doncs ha fet minvar aquesta, creiem, no?, aquesta audiència en directe de la ràdio. No sé fins i tot si té quelcom a veure el pur estil de vida, no? Anem atrafegats amunt i avall, ja sabem que tu pots escoltar ràdio de manera portàtil i autònoma en qualsevol racó, però no sé si això també és un condicionant. No sé si abans hi havia més gent que estava a casa i tenia més hores per sentir la ràdio. No ho sé, podríem analitzar-ho, eh? Perquè ara tothom parla de sí, escolto la ràdio en el trajecte del cotxe, durant el cotxe, no?, de casa a la feina i això, però potser hi ha molts moments en què abans s'escoltava ràdio i ara no, doncs precisament per això, no?, pel propi ritme de vida.
3: Bé, no ho sé, però en qualsevol cas anem a parlar amb la Marta perquè ens doni aquest altre punt de vista. Expliquem, però, com és que avui l'hem convidat amb ella i no una altra persona, i és que hi ha una persona comú entre nosaltres dos, que és l'Antoni Pierarnau, que és un professor molt estimat per mi de l'Escola Tecnos de Terrassa, i que va posar-se en contacte amb mi perquè tenia un alumne que tenia moltes ganes de fer ràdio i que, bé, doncs potser era interessant que parléssim, doncs, per tenir una mica més d'informació sobre aquest mitjà, que jo crec que, en realitat, ella també ens en pot donar molts de tips a nosaltres, perquè ja sabem que això de les noves tecnologies i de les noves generacions, diguem que hi ha una relació bidireccional, no?, i que al final el que és interessant és unir els coneixements i els punts de vista, i segur que a partir d'aquí podem créixer moltíssim tots plegats, no? I aleshores, doncs, ens ha semblat molt interessant convidar-la, doncs no solament per conèixer què escolta a la ràdio una jove d'avui, sinó també per saber com fan podcast els joves d'avui. Perquè, Marta, tu fas un podcast.
5: Sí, doncs jo vaig començar l'any passat a gravar podcast i ho faig a través de la Vibra Intercultural, que és un departament de la Casa Bauman de Terrassa i està focalitzat en activitats per joves. Vaig decidir d'anar-hi perquè des de fa uns pocs anys m'interessa tot aquest món dels mitjans de comunicació, com la premsa i la televisió, però sobretot la ràdio. I vaig pensar que seria una bona manera de saber si m'agradava parlar a través d'aquest mitjà i fer podcast. Efectivament, les meves expectatives s'han complert amb escreix.
3: I com ho veus, això? Com et sents davant del micròfon? Perquè jo recordo els primers moments, evidentment, penso que no és exactament el mateix, perquè jo estava en directe a la ràdio, a tu t'escolten en diferit, però al final ve a ser el mateix, no? Estàs davant del micròfon, t'has de desenvolupar, has de dir coses que el teu cap està pensant, però les has de transformar en paraules, dir-les correctament, no trepitjar-te amb els companys, també, diguem, estar atenta a què passa en cada moment per actualitzar el teu discurs, no?, que tenies al cap, i això no és una cosa fàcil. Tu tens 16 anys, jo recordo els primers moments al micròfon amb 18, ja una mica més gran i amb una mica més d'experiència a nivell acadèmic. Com ho veus tot això des del principi?
5: Doncs jo al principi una mica als programes sí que estava com nerviosa, perquè clar, era com un món supernou, que no tenia com ni idea, per dir-ho així, però mica en mica t'hi vas acostumant i vas fent, no, vas seguint el teu ritme i com ho veus.
3: Doncs fem una cosa, si us sembla, anem a escoltar una mica de Ràdio Vibria Lab i d'aquesta manera veiem la teva manera de fer davant del micròfon i així ho comentem després.
6: Ràdio Vibria Lab, un cop al mes, parlen de l'actualitat.
7: Hola, bona tarda i benvinguts a Ràdio Vibria Lab, el programa que pot canviar de nom en qualsevol moment. Avui parlarem de cuina, alimentació, el joc de cartes i de com aprendre a cuinar amb xarxes socials. Avui ens trobem aquí la Marta.
8: Hola.
7: El Pere.
9: Hola.
7: La Carla.
10: Hola, què tal?
7: I una nova incorporació, la Natàlia.
11: Hola, què tal?
7: Bueno, què us sembla si comencem?
10: Vinga, dale.
7: Recentment, el programa Joc de Cartes ha rebut el premi de millor programa de, em sembla, de televisió, o el millor reality show, o alguna cosa així. I el presentador és terrassenc, és el Marc Ribas, i fa poc també ens hem enterat que el premi al millor xocolater del món també l'ha rebut un català, el Lluc, com es deia, Lluc Crucelles i també un altre català, Josep Roca, del celler de Can Roca, ha rebut el premi al millor sommelier del món, suposo.
10: Vaja, vaja, amb els catalans, eh?
7: Bueno.
10: Ens agrada menjar. Sí.
8: Ha fet coses.
7: Totalment.
9: Són veterans.
7: Tornant al Marc Ribas, Marc Ribas, a part de ser el presentador del joc de cartes i nou premi Ondas, és com, diguem, un dels cuiners residents del programa Cuines de TV3, i em sembla que la Carla té alguna cosa a dir sobre aquest programa.
10: Sí, doncs Cuines és un programa que s'emet des del 2004. Al principi va començar amb diferents cuiners, però des del 2016 Marc Ribas es va posar com a únic presentador.
7: S'ha apropiat del programa.
10: Es va apropiar del programa. Bueno, al final és una persona que té, no sé, té com una mica de rotllo, no?
11: Sap per fer-ho bé.
10: Exacte, sap portar un programa. I a finals de 2017 es va incorporar una noia, la Josemí Caramés, que fa temes de postres, és pastissera. Sí. Llavors he buscat una mica informació d'aquesta dona, perquè jo no la coneixia gaire.
7: Vale.
10: És d'Ametlla de Mar, és pastissera, barista i escriptora. És cuinera, però ha guanyat diverses competicions, tant locals com regionals, de baristes, com el Campionat de Baristes de Tarragona.
7: Barista és de cafè, no?
10: Baristes són els que fan cafès.
7: Vale.
10: Sí, aquests que et fan com dibuixos a l'escuma del cafè i tal.
7: Vale.
10: Això són baristes.
7: Sí. Els que et dibuixen l'escut del Barça allà a la cafeteria del Barça, bàsicament.
10: Sí,
7: no? Vale,
10: sí.
7: Vale, vale.
10: No ho sembla, però hi ha gent que,
7: sí, que
10: es forma
7: sí.
10: per fer això.
7: Vale, vale.
11: Sí, sí, doncs jo he estat fent així una mica recerca doncs de què podem trobar per Catalunya i, per exemple, primer de tot vull com explicar-vos una mica a Barcelona, perquè és com la capital i com el primer lloc on podem anar. I doncs el primer museu és el Museu Gastronòmic de Barcelona, que es diu així, i bàsicament es basa en la gastronomia catalana. Està a prop de la Sagrada Família i també és com una manera que així els turistes hi vagin i una manera com perquè la gent de fora pugui conèixer-ho. I, però clar, no vol dir que això nosaltres no hi puguem anar, vull dir, és que ni molt menys, vull dir, a estar a prop doncs, també ens serveix per conèixer-ho i tal. Mm-hmm. I a dins del museu hi ha degustacions, experiències i botigues i a més podem comprar aliments o salses, també begudes. I a més és molt important que l'entrada és gratuïta, vull dir que no cal pagar res, a no ser que vulguis comprar.
7: Es pot menjar gratis, vols dir?
11: Exacte, les degustacions són gratis.
10: Ui, això m'encanta.
8: Gratis?
11: I allà un no sé, ja que...
10: És molt català, no?
7: Sí.
10: Un gratis.
7: TikTok typical catalan. Fins. Anar a menjar gratis als museus gastronòmics de Barcelona.
9: Gratis, pues gratis, eh? Gratis millor encara.
11: No, però tipo, jo que sé, un dia vas a la sala de família, acabes, vas i aprofites i mires al museu també.
9: Està bé.
10: Que guai.
2: La Maroteca de la ràdio.
3: Doncs aquí teníem a Ràdio Víbria Lab aquest podcast en la seva edició del 14 de novembre del 2022. A mi em va agradar molt escoltar aquest podcast per veure, doncs, això, què fan els joves d'avui, de quina manera ho fan, quins temes parlen, i al final les coses no han canviat tant, sí que ha canviat l'escenari, òbviament, ha canviat la societat, però Jordi, jo no sé com ho veus tu, penso que al final és reunir-se per parlar d'alguna cosa. I que sigui interessant, òbviament.
4: Ah, òbviament. Sí, és la pura essència, no?, de la ràdio i d'aquí del podcast. Jo crec que és una de les millors fórmules que es poden fer, no?, el fet de reunir-te i parlar de la vida, perquè això et serveix per posar de manifest allò que diuen què s'està coent, què està passant avui en dia i què està passant des del punt de vista doncs, de la joventut. No? Nosaltres aquí a l'Hemeroteca també fem mirades al passat per veure què es cuinava, no?, en l'època anterior a la nostra, o quan nosaltres érem joves, i ells el que estan fent ara, també al fi i al cap, és generar en el futur una hemeroteca, no? Que els seus podcasts quedarà plasmat durant els anys, què passava, en aquest cas doncs, l'any 2022, aquí, no? en el món, o en aquest cas a Terrassa, en el seu entorn. Per tant, en això, Marta, penseu que esteu fent, doncs això, esteu fent història, encara que sembli mentida, i soni una paraula molt gran, esteu fent història, perquè això quedarà en els anys, i quan tu tinguis 20 anys més, o 30, ho escoltaràs i diràs, uau, allò és el que fèiem, no?, 30 anys enrere, no? O sigui que, molt bon treball, de veritat, felicitats.
3: Bé, nosaltres, la veritat és que diguem que el nostre programa, si ho veiem des del dia d'avui, no tindria molt sentit, perquè els podcasts queden al núvol, i per tant això, a no ser que caigui tot, estarà per sempre més allà, per tant ja no caldrà fer aquella feina de recerca d'arxiu i de restauració d'àudios i de digitalització, perquè ja estarà feta, no? Però bé, com a mínim hi haurà, diguem, un repositori de tot allò que has fet, i per tant ho podràs escoltar en qualsevol moment i recuperar, i quan tu desapareguis encara hi serà, no?
4: Encara hi serà. Bueno, ho podrem recuperar i parlar, parlar-ne, això sí, no caldrà fer la recerca.
3: Sí, exacte. Molt bé, doncs escolta'm, anem una mica a parlar de l'actualitat d'avui, del punt de vista dels joves de la ràdio. Quin tipus de ràdio escoltes? Hi ha algun programa que escoltis en directe, Marta, o recorres habitualment el podcast per escoltar la ràdio en diferit?
5: Doncs jo acostumo a escoltar Ràdio Flashback, Correc 105, quan sobretot vaig amb cotxe, quan faig els viatges, però si no, m'escolto podcast a l'Spotify o altres plataformes com iVoox, ja que un avantatge que jo veig és que, tot i tenir poc temps, ho pots escoltar quan tens qualsevol moment, o si no, ho pots reprendre més tard un altre dia.
3: Clar, recordem a la gent jove que ens escolta en aquests moments, si és que hi ha algú, que esperem que sí, que abans tu havies d'esperar, com a la tele, no, també, havies d'esperar aquella hora que sabies que es feia el programa. I com a molt hi havia alguns que repetirem diferit després, però no era el més habitual. El més habitual era que o estaves allà a l'hora per escoltar el programa, o aquell programa es perdia per sempre. I llavors te l'havien d'explicar, o algú te l'havia de passar gravat amb cinta, que és l'altra possibilitat, no? I això és el que hi havia. I per tant, el podcast és un gran avantatge ja des del principi, igual que després s'ha fet amb la grella televisiva, no?, que també està al núvol disponible, i llavors hi ha, evidentment, els serveis de televisió digital que ja neixen també en aquest format, no? Però és interessant de recordar per això, perquè no fa tants anys que està passant això, no? I, per cert, ja que parlaves de Flashback i Rec 105, puc dir que els meus fills, que són una mica més joves que tu, ja estan escoltant en aquests moments com a emissores preferides aquestes dues. I més en concret diria jo Rec 105, perquè també crec que han buscat un punt intermig, Jordi, suposo que estaràs d'acord amb mi, de clàssics moderns. És a dir, et pots trobar una cançó de música de dents de l'any 2000 i pocs, aproximadament, i te la posen com si fos el clàssic, no? Per nosaltres no és un clàssic, perquè un clàssic de fa 20, 20 i pocs anys encara l'escoltem avui, no? Però és aquest punt intermig que crec que està bé, que és força interessant, eh?
4: Sí, jo afegeixo que Marta, Rec 105 va ser l'emissora que, quan jo tenia la teva edat, escoltava cada dia. O sigui, va ser una emissora de referència per mi. Va ser, diria, una escola on vaig aprendre molta música, i amb l'Esteban hem parlat moltes vegades al llarg dels programes de la Maroteca, no? Parlant d'aquesta emissora, doncs, com una emissora elegant, una emissora que tenia una selecció musical molt bona, uns locutors molt bons, i la paraula, repeteixo, elegant, de la manera que estava, diguem, no sé si dir construïda, però de la manera que sonava, les seves falques, els seus separadors, tenia això, no? Doncs això, aquesta elegància, i evidentment, doncs, una escola per aprendre música de tots els anys. Jo no sé ara actualment, perquè certament ara Rec 105 ja no l'escolto, no l'escolto tant, perquè escolto molt RAC1 quan vaig en el cotxe. No sé si continua, i això l'Esteve m'ho dirà, que ell sí que la té més sovint, si tira molt enrere, també, no? Si podem estar escoltant igualment el que ja sentíem quan nosaltres teníem 16 anys.
3: No, negatiu. Jo puc dir que, pel que he anat escoltant darrerament, i la Marta ens ho pot confirmar també, el que escoltem és música dels anys 2000 cap aquí, aproximadament.
4: 2000 cap aquí, val.
3: És així, no, Marta?
5: Sí.
3: O sigui, tens totes les novetats del moment, però després, doncs, anem a escoltar la cançó, doncs, no ho sé, Lady, per exemple, de Motjo, que és de l'any 2000, aproximadament, no?
4: Sí.
3: I és una cançó que sona molt bé i per nosaltres segueix sent absolutament vigent. Potser per vosaltres, Marta, ja és un tema que, clar, va sortir abans que tu nasquessis, per tant, ja és un clàssic, no?
5: Sí. No, però sí, és això, que més o menys dels 2000 cap amunt. Mm.
4: Dels 2000 cap amunt, clar, clar. Simply Red, per exemple, ja no sonarà, o ja no deu sonar a RAC 105, no? Segurament, per posar un exemple...
3: Més difícil, posar... més difícil.
4: Clar, clar, clar.
3: Bé, permeteu-me fer una aturada en el camí, anem a la publicitat. Evidentment, publicitat històrica i que no genera cap mena d'ingrés, però com que estem a un programa d'hemeroteca, que es diu l'hemeroteca de la ràdio, anem a fer una mirada al passat i anem precisament a una emissora musical de fa molts anys que ja era absolutament trencadora als anys 70 i que als anys 90, que és on viatgem ara, també ho era.
12: ¡Qué marcha! La Expo de Sevilla lleva una marcha loca. Atentos el jueves con los 40 principales, el Directum Tremens de Inhumanos. Y medio de la noche, Plaza Sony. ¡Qué descontrol! Inhumanos con los 40 en vivo. No me lo pierdo.
13: Tus conciertos favoritos en las noches Larios.
3: Doncs aquí ho tenim, una falca de promoció d'aquest concert de los 40 de Los Inhumanos a la Expo de Sevilla, 1992. Aquest estil tan vigorós, i amb aquesta marxa de los 40.
4: De los 40, sí, sí. ¿Qué tal los 40 principales? Que siempre he pensado, ¿no? Hablan un poco así, ¿no? Amb aquest estil. Bé, escolta, es tracta de despertar l'audiència, si és que s'han de despertar, però vaja... innat en l'emissora. Però compte, que aquí també n'hem tingut, recordem la marxa de Flash en els seus inicis, i que dura.
3: I tant, i tant. Vinga, seguim amb una falca més convencional, en aquest cas, també del 1992, de Càrniques González.
14: Càrniques González.
15: Cada día tengo más claro qué hay que comprar en Cárnicas González.
16: Claro, porque puedes ahorrar un montón con sus ofertas y además consigues productos de primera calidad.
17: Es que hay muy pocos sitios donde puedas comprar el Fuet Extra Casa de Mon a solo 109 pesetas 100 gramos o el queso curado Fornasa a 119 pesetas 100 gramos o el jamón imperial Monells a 99 pesetas los 100 gramos.
18: Y por si fuera poco, venden las pechugas de pollo a 690 pesetas kilo y las alas de pollo a solo 180 pesetas kilo. Por eso sale tan a cuenta comprar en Cárnicas González.
19: Càrniques González.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
3: Tampoc canvien tant, les falques d'alimentació. Més o menys vindria a ser el mateix que tenim avui dia,
4: Clar, feia gràcia la peseta. Tu, Marta, no l'has viscuda, però... Però saps què era, evidentment, no? La moneda abans que hi havia de l'euro, no? Clar, ara estava sentint quan deia 180 pessetes al quilo, estem parlant d'un euro i poc.
3: Baratíssim, quilo. Però clar, baratíssim, han passat 30 anys. O sigui que...
4: Sí, Déu-n'hi-do.
3: Ara, si us sembla, parlem dels podcasts exclusius, és a dir, aquells continguts que no s'emeten a la ràdio. Marta, es podria recomanar algun d'aquests podcasts?
5: Sí, clar, doncs un programa que jo acostumo a escoltar és un que es diu Loft, que fa més o menys 2 mesos que es va estrenar i tracta temes des de tiktokers, cantants catalans, influencers i també de vegades fins a Marilyn Monroe, podríem dir. I a més, doncs, no només això, sinó que tracta temes que ens poden interessar a tots, vull dir, no només a joves. I un altre podcast que també recomanaria és el d'Adolescents XL, que tracta temes similars com l'altre que us he comentat i acostumen a fer bastantes entrevistes a gent jove, com per exemple uns cantants nous d'ara que es diuen The Tietz, no sé si us sonaran, però que últimament estan tenint molt èxit. I doncs bé, aquests dos programes són de Catalunya Ràdio i també els podem visualitzar per YouTube. Però jo, a part d'aquests dos programes, també busco de tant en tant com el que m'interessa en aquell moment, i si m'interessa, doncs dic, va, doncs ara em poso aquest o ara l'altre, i vaig fent una mica també sobre la marxa.
3: L'haig de reconèixer que amb els anys, jo sóc molt curiós, sempre ho he sigut i sempre m'agrada explorar coses, però amb els anys potser em costa una mica més, és a dir, tendeixo més a, una vegada he localitzat una cosa que m'agrada, la vaig seguint i la vaig escoltant tot el que es publica, però buscar alguna cosa, allò remenar, allò que es diu remenar, com si anessis al mercat, em costa una mica. Tu, Jordi, com ho portes, això, dels podcasts nous?
4: A mi m'agrada remenar en general i m'agraden molt aquestes plataformes que et van sorprenent amb coses noves, perquè és una manera de descobrir, no? Avui en dia, doncs, els timelines que et poden sortir, doncs, et fan mostrar coses que segurament si les busques... o no s'ha tocat mai buscar-les o potser no les trobaries, no? I t'ajuden això. I en el cas del podcast, sí que el que he anat descobrint sobretot és perquè m'ho he anat trobant. No, és cert que no faig una cerca activa, però no m'han deixat mai de sorprendre anuncis a podcast que vas i sentit sobretot a RAC més 1 en aquest cas, no? I els seus continguts, no?
3: Els patrocinis, en aquest cas, no?
4: No, bueno, l'anunci del propi podcast em refereixo.
3: Ah, d'acord.
4: Sí, l'anunci del propi podcast. I segurament, si m'hi posés, en trobaria molts interessants, perquè segurament trobaria temes que igual em penso que això no interessa o no es parla, i segur que sí, no? I tal com deia la Marta, està molt bé podcasts adreçats, en aquest cas, doncs, a la seva edat, no? Que això és interessant per ells, que tenen, doncs, aquesta edat, i per nosaltres, que som pares, en algun cas, de nens o nois, adolescents d'aquesta edat, que també és com un manual d'instruccions per entendre els nostres fills, que això va molt bé. I quan tu, Marta, siguis gran i tinguis fills, m'entendràs.
3: Bé, ja que estaves parlant, Jordi, d'algunes característiques dels podcasts, anem a veure si veiem entre tots algun avantatge dels continguts dels podcasts que no provenen de la ràdio, perquè hem parlat d'alguns podcasts que, diguem, són els mateixos que s'emeten al programa de ràdio convencional, però n'hi ha altres que només són un podcast, no surten a cap emissora de ràdio. Recordem que hi ha algunes característiques diferencials importants entre aquestes dues peces, el podcast i el programa convencional de ràdio, com per exemple la durada flexible dels capítols del podcast, al contrari de la ràdio, que sempre ha de durar el mateix, normalment una hora, la freqüència de les publicacions, la possibilitat de programar les publicacions en diferents horaris, atenent a les analítiques d'escoltes i descàrregues, i la independència dels creadors de continguts que no treballen per a un tercer. Què em refereixo a això? Doncs que no estàs depenent de cap empresa, com és una emissora, sinó que depens de tu mateix. Tu, de fet, et pots convertir en un microempresari autònom, per començar, per exemple, o ja una productora, si et vas fer més gran, i pots fer els teus propis continguts sense dependre de ningú. Això és un avantatge molt, molt important. Com ho veus tot el plegat, Marta?
5: Doncs jo el que penso és que quan graves un podcast tens més llibertat quan això, no? Doncs quan parlem de la durada, perquè com a locutor no has d'estar tan pendent de l'estona que parles i potser et pots expressar més com lliurement, perquè no tens com aquesta pressió. I a més, no és necessari com que els programes sempre estiguin penjats a la mateixa hora ni dia, i no depens tant d'aquest factor. Tot i així, la ràdio també té avantatges que els podcasts no tenen, perquè jo el que considero més rellevant de la ràdio és el directe, perquè un petit error no el pots arreglar i has de continuar endavant com sigui improvisant, perquè clar, s'està transmetent per antena. I en canvi, amb un podcast el pots retocar, tallar, afegir-hi talls, i potser fa com que no sigui com això, no? Doncs tan directe. I bueno, doncs que la ràdio fa connectar més l'oient amb el locutor, o això és el que opino jo.
3: Jo també, reflexionant sobre el que estaves dient, m'ha vingut una cosa al cap que és interessant, que és que la ràdio d'avui, la que es fa en directe, també té molts continguts que s'han preparat prèviament. I això abans era molt més complicat. Per exemple, enregistraves una entrevista perquè el convidat doncs, no podia estar a l'hora del directe en antena, no? Però ara hi ha microfragments de programes, per exemple, me'n vaig al matí de Catalunya Ràdio o al Món a RAC1, més igual. Hi ha una sèrie de seccions que estan ja enregistrades. Hi ha molts col·laboradors que fan ràdio des de casa, des del telèfon mòbil amb un WhatsApp mateix, amb una nota de veu, i fan doncs, una petita secció. Aquestes seccions moltes vegades requereixen d'una sèrie de preproducció i de mescla que es prepara prèviament i que no té per què ser d'aquell mateix dia, pot ser que s'hagi preparat fa uns dies. I, per tant, hi ha aquesta mescla interessant entre el que és el directe pur i dur i la mescla preparada de talls muntades doncs, amb efectes, amb música, etc. i que, per tant, fa que sigui una ràdio molt dinàmica, també. Per tant, jo crec que és molt, molt interessant aquesta coexistència d'aquest mitjà enregistrat i el mitjà en directe, o fins i tot també poder parlar, que això ens fa molta gràcia al Basté, per exemple, quan ho fa amb la noia del Corte Inglés, no? Que sí. Està parlant amb una gravació. A mi això sempre m'havia fet molta gràcia, perquè jo sí. També ho havia fet en el seu moment. Mm. És molt divertit, això.
4: Sí, i sobretot la ràdio de la immediatesa, no? Quan deia la Marta el tema del directe. Clar, el directe és què està passant ara. t'estic explicant el que està passant ara, no? Sobretot si ja si és una ràdio periodística, no? En aquest sentit, i està, doncs, això, no? Narrant el que s'està passant en aquest moment. I el que diu l'Esteve està molt bé, no? Un programa que aparentment és directe, ho és, però que part dels seus continguts no ho són. I això està molt bé.
3: Molt bé, doncs, si us sembla, anem a fer altres coses ara i et convidem, Marta, que et quedis amb nosaltres el que queda de programa i, evidentment, participis quan tu vulguis. Ara anem a fer una mica de mirada com a un programa que vam estrenar fa mesos a Matadepera Ràdio, el Jordi, la Mireia Pujol i jo mateix, que es diu Cau de Lletres, i és un programa que també és interessant perquè l'hem fet en diferents moments del temps. És un puzzle i, precisament, si no fos per les noves tecnologies, jo crec que aquest programa difícilment hauria pogut tenir lloc fa anys o hauria sigut molt, molt complicat portar-lo a terme. Això no treu que haguem invertit un munt d'hores per fer-lo, perquè hi ha molta feina de gravació, de veus, de buscar la presa perfecta o la que t'agrada més, i després fer un muntatge que porta temps. És a dir, és molt més fàcil, o seria molt més fàcil intentar fer d'una forma més senzilla, en directe, aquesta tasca, que no pas voler-ho fer, entre cometes, perfecte, i llavors t'emboliques molt més i, per tant, trigues molt, no? Però jo ho veig molt interessant, a nivell tècnic m'ho estic passant molt bé, i a nivell de resultat, doncs, espero que la nostra audiència ens vagi dient en el temps que els hi ha encantat el programa, no? El que anem a fer ara és escoltar una entrevista que em va fer el director de Matadepera Ràdio quan va començar la temporada 2022-2023, parlant d'aquest programa, del Cau de Lletres.

0: I continueu aquí a Mata de Pere Ràdio, com sempre els dijous a les 8 del vespre i en repetició els divendres a la mateixa hora. I com és tradició, des de fa una pila d'anys en aquesta casa, a Mata de Pere Ràdio, els primers programes de la temporada, diguem-ne d'hivern, la que ha arrencat aquesta setmana, feu una mica un repàs de tots aquells programes, de totes aquelles noves incorporacions a la graella. I aquesta setmana, doncs, hem de començar fent aquest repàs, doncs, amb un programa que es va estrenar aquest dimarts, que té un caire literari cultural, que porta per nom Cau de Lletres i al capdavant del qual hi ha la seva Llop, que és un col·laborador molt veterà d'aquesta casa, que després d'una absència de molts anys va tornar l'any passat per fer un programa de música, que es deia Track Dance, i que aquesta setmana, aquesta temporada, ens proposa Cau de Lletres. El saludem. Esteve, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Albert. Què tal?
0: Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquí a Mata de Pere Ràdio.
1: Doncs gràcies a tu per la invitació, i la veritat és que és tot un luxe tornar als orígens. Ja ho vam fer fa uns mesos amb una visita fugaç a l'emissora, i ara doncs estem encantats de tornar amb aquesta nova proposta que es diu Cau de Lletres, i que va ser una història que va néixer durant el confinament del 2020.
0: Uh-huh. Ara comentarem,
1: si recordes, quan vam estar tancats a casa, doncs teníem més hores per fer coses, o almenys havíem de buscar també alguna excusa per poder omplir aquestes hores, i se'm va acudir mentre estàvem enregistrant altres programes de ràdio amb el company de programa Jordi Caselles, d'anar enregistrant algunes cosetes que potser en algun moment es podrien utilitzar. I al llarg del temps, doncs, mica en mica, s'ha fet com un trencaclosques amb aquestes gravacions, i gràcies a això hem pogut fer aquest programa.
0: Uh-huh. Ja entrarem d'aquí una estona a parlar, doncs, això, del que representa el Cau de Lletres a la nova temporada de Mata de Pere Ràdio. Recordeu una mica els teus orígens, perquè l'any passat, tal com ens comentaves, vas fer aquesta mena de revival que va ser el Track Dance en els últims mesos de la temporada 2021-2022, però la teva estada aquí a Mata de Pere Ràdio es remunta a molts més anys enrere. Recorda'ns una mica el teu primer pas per aquesta casa.
1: Bé, doncs jo vaig començar a aparèixer per aquí el setembre del 94. Tot va ser perquè a l'escola vaig fer un taller en unes jornades culturals que es feien cada any de ràdio, i l'havia fet, el portava aquest taller, la que havia sigut directora de Mata de Pere Ràdio anys abans. Aleshores ens va entusiasmar tant a mi i als meus companys, l'Albert Parera i el Toni Abad, que vam decidir preguntar-li com ho podíem fer per seguir explorant aquests nous terrenys radiofònics, perquè ens feia gràcia, doncs, poder tocar alguna cosa d'aquest mitjà. I ens va dirigir directament a Xavi Portillo, llavors director de Mata de Pere Ràdio, que parléssim amb ell. Aleshores vam estar aquella primavera del 94 parlant amb ell, i ens va dir que havíem anat registrant una maqueta, doncs, per veure com utilitzàvem el micròfon i què érem capaços de fer. Ens vam centrar en la radiofórmula inicialment, és a dir, presentar cançons, que eren novetat en aquells moments, i vam estar gravant una maqueta a casa del tiet de l'Albert Parera, que tenia un petit estudi a casa amb una taula de so molt senzilleta, un CD, un plat de discos, etc. I vam fer aquesta gravació, que de fet la tenim, és a dir, que en algun moment la podem compartir també amb els nostres oients. I bé, doncs va ser la nostra targeta d'entrada. El Xavi ens va dir que ens acceptava el consell de la ràdio per començar a fer radiofórmula un dia a la setmana, un parell d'hores cadascun, i així vam començar. I va ser molt, molt apassionant, doncs, aquella temporada 94-95 estar presentant temes per primera vegada en directe a l'estudi de Mata de Pere Ràdio. Jo feia habitualment els dimarts de 7 a 9 del vespre, i l'any següent, doncs, vaig seguir amb el magazín de nit, que era, doncs, un magazín que em vaig inventar junt amb el company Joan Vilalta i després també amb l'Albert Parera, i va ser, vaja, un retrobament fantàstic amb belles idees que tenia al cap de com podia fer jo un programa pel meu compte. Va ser la primera vegada que vaig aconseguir parir un programa, diguem-ne, i ens ho vam passar molt bé, va ser fantàstic.
0: I al cap de tants anys, com s'ha tocat la idea, com ressuscita la idea de tornar a fer ràdio i tornar a aquesta casa?
1: Bé, de fet, jo la ràdio l'he deixat durant molt pocs anys. Jo, després de Mata de Pere, vaig seguir a Ràdio Rubí i a Ràdio Sant Cugat gairebé en paral·lel, és a dir, que em dedicava tot el dia a estar col·laborant en emissores locals. També vaig fer un estatge a Ràdio Barcelona l'estiu del 98 com a tècnic de so del Pasta Follada, que és un programa que va néixer a Ràdio Sant Cugat, el qual jo n'era també tècnic, i l'estiu del 98 va saltar a Ràdio Barcelona per a suplir la suplència, l'absència estival del Terrat d'Andreu Buenafuente, és a dir, que Unidor va ser vaja, el moment que professionalment a la ràdio vaig arribar més alt. I arrel d'això, doncs, al final vaig fer moltes proves en diferents emissores. Vaig estar fent una prova a RAC1, per exemple, però recordem que era una època en la que el so analògic anava desapareixent i s'anava imposant el so digital, les taules de so digitals i els ordinadors, i jo no els havia tocat massa. Aleshores, les proves que vaig fer en aquella època, a part dels nervis, les vaig fallar per això, perquè jo desconeixia absolutament aquest mitjà nou, el mitjà digital. I aleshores em vaig quedar arraconat, entre cometes, en emissores locals, i va arribar un punt que vaig pensar, si jo no puc fer el salt a emissores professionals, deixaré el mitjà. I això és el que vaig fer, vaig canviar de sector, però ja la següent temporada ja vaig tornar a ser col·laborador de Ràdio Sant Cugat en aquells moments, la temporada 2004-2005, i de fet pràcticament no ho he deixat, excepte en algun moment que he tingut pauses perquè la feina i els nens després no m'han permès poder destinar hores en aquesta qüestió. Va arribar un punt que em vaig adonar que podia fer una hora a la setmana sense cap problema, i a més que ho podia fer des de casa, perquè les emissores en les que jo col·laborava estaven totes al Vallès, jo ja vivia a Barcelona i per tant no tenia temps per desplaçar-me o era bastant complex poder-ho fer. I aleshores vaig pensar, home, si podem fer la gravació a més a distància, doncs ho fem així, ens muntem un estudi a casa molt senzillet, i vaig començar així l'any 2009, i des d'aquells moments pràcticament mai he deixat de fer ràdio. I en concret aquí a Matadepera, doncs em feia molta il·lusió tornar, perquè des de l'any 97 que no hi era, i vaig pensar que era una bona idea tornar als orígens, tornar aquests micròfons, encara que no fos físicament, sinó, ja dic, des de l'estudi particular, però almenys contribuir a fer aquesta tasca que trobo que és molt noble, que és fer alguna cosa sense cobrar un duro, fer-ho perquè et dona la gana, i a més, doncs, oferir continguts que jo crec que des del punt de vista del que els fem són interessants. Per tant, des del punt de vista de l'oient, alguna cosa ha de tenir d'interessant escoltar aquests espais, i per tant, qualsevol excusa és bona per fer un programa.
0: No, i que ho dic molt, perquè en el fons la ràdio també es fa per disfrutar, perquè aquest segurament que és de més és aquell objectiu més o menys inconfessable o confessable, doncs, que tenim tots aquells que ens dediquem a la ràdio, no? Aquell element d'addicció que sempre es comenta i que podria ser un tòpic, però que en el nostre cas, en moltíssimes persones, és ben cert. En el programa que presentes a partir d'aquest dimarts, que és aquest cau de lletres, que es va emetre ja aquest dimarts a les 8 de vespre i de la qual es pot recuperar ja a la pàgina web de matadeperaradio.cat, és un programa que es defineix com a cultural, com a literari, però també hi ha diversos elements. I en la declaració d'intencions, al principi de tot, apuntes que una de les fonts per entendre'ns del programa el contingut serà els diaris personals que vas dur a terme als anys 90.
1: Correcte. Mira, la història és la següent. Mentre estàvem confinats, jo estava, com et deia a l'inici, buscant excuses per enregistrar coses, per fer alguna cosa que no fos presentar música només, que és el que he fet sempre. Aleshores, em va venir al cap que tenia un diari que havia escrit durant molts anys, aproximadament des del 92 fins al 2002, més o menys, aquests 10 anys, i que hi havia material que jo creia que podia aprofitar-se per fer alguna cosa. Aleshores, el primer moment que es van deixar sortir al carrer, el que vaig fer va ser anar al pàrquing, engegar el cotxe, perquè portava no sé quantes setmanes parat, perquè no es quedés sense bateria, i com que tinc al costat un traster on hi ha moltes coses, vaig pensar que segurament estava allà tota aquesta documentació, i efectivament ho vaig trobar, m'ho vaig emportar a casa i ho vaig començar a analitzar, i vaig veure que hi havia coses molt interessants, i a més que també em servirien a mi per conèixer-me una mica més a mi mateix, perquè, clar, estava recuperant documents de coses que jo havia escrit a l'adolescència, entre els 16 i els 25 anys aproximadament. I vaig començar a veure que sí, efectivament hi havia moltes coses que es podien aprofitar. Les podíem anonimitzar també, és a dir, prescindir de dir noms per, diguem, no oferir cap sensibilitat de coses que havien passat en certs moments, sobretot parlant de parelles i d'amics. I vaig començar a enregistrar petits fragments d'aquest diari que posteriorment vaig anar complementant amb cartes que també vaig trobar que m'havia escrit amb amics i gent que fins i tot no coneixia. Recordem que era una època que encara no hi havia mòbils, quan vaig començar a escriure tot això, i que per tant les comunicacions eren o bé al telèfon fixe o bé mitjançant cartes. Per tant, aquest era un mitjà de comunicació molt utilitzat, i en el meu cas, que a mi sempre m'ha agradat molt escriure, doncs era una forma de comunicació molt especial, perquè a més el telèfon ja sabem que és immediat, és en directe, però la carta no, la carta és molt reflexiva, et permet escriure amb calma exactament el que tu vols dir, de quina manera, com ho vols expressar, i després fins i tot ho pots rectificar, si veus que hi ha alguna cosa que no t'ha agradat com l'has dit,
0: clar,
1: o que la vols canviar, doncs directament ho fas i llestos, no? I sí que és veritat que el feedback és molt lent, perquè entre carta i carta poden passar de vegades setmanes, però em va semblar una manera per comunicar-me en aquells moments amb les amistats molt sòlida, i que em va permetre conèixer gent, també.
0: Caram.
1: Perquè era un moment en el que, per exemple, recordo, que això ho veurem en el programa, ho podrem escoltar, hi havia un suplement del diari Avui que es deia Rock and Classic, que parlava bàsicament de música i de cultura, però que també hi havia una secció d'intercanvi. I aleshores, mitjançant aquest diari, jo vaig trobar diverses adreces de persones amb les que em vaig començar a escriure i vam fer amistat. És a dir que tot aquest conjunt de material és el que va ser el cor d'aquest programa. Posteriorment, doncs, es va complementar amb altres coses perquè, diguem, es faltava material per poder fer una hora a la setmana durant una temporada, que és la intenció inicial d'aquest programa, i vaig pensar en agafar alguns llibres de casa, molt estimats per mi, i recuperar algunes línies d'aquests llibres llegint-les, senzillament per practicar també davant del micròfon, perquè és una cosa que feia anys que no feia, no? I a partir d'aquí, doncs, comentar una mica la vida i l'obra d'alguns d'aquests autors que van escriure aquests llibres. I ja per acabar, vaig, a banda del que he comentat abans, de fer aquestes tertúlies amb el Jordi Casellas, amb aquest amic que fa molts anys que ens coneixem, vam enfocar aquestes tertúlies en dos sentits. Primer, parlant d'algunes notícies que mentre estàvem enregistrant aquestes pastilles fa entre un i dos anys, em van semblar interessants de comentar. Algunes eren una mica temporals, altres no tant, però vaig pensar, gravem-ho i després d'aquí un temps ja veurem com, per exemple, parlàvem del Covid, de la pandèmia. I això és molt interessant, perquè estàvem parlant en aquells moments del que ens passava,
0: clar,
1: i del que li passava a la societat, i ara sembla una anècdota en aquests moments, però la perspectiva del temps fa, home, que escoltar aquestes converses sigui molt interessant. I per últim, doncs també vaig decidir parlar amb ell d'aquests moments de vida del meu diari particular, i t'adones, doncs, de coses que et passaven quan eres més jove, també t'adones de com ha canviat la societat, per tant és molt, molt interessant veure el que jo explicava jo mateix en aquells moments i com ara, doncs, potser he canviat, lògicament, algunes de les meves opinions i dels meus enfocaments. I també ja per últim va contactar via Twitter amb mi Mireia Pujol, una noia que jo no coneixia de res, i em va dir que ella tenia intenció de fer una secció d'entrevistes en algun programa de ràdio, que ella ja havia tingut experiències prèvies però volia començar en un programa nou. I em va semblar

0: Deu tan interessant com és on i en quan i en quines circumstàncies ho coneixer a les vostres parelles, cosa que m'ha semblat com un debat, diguem-ne, com molt enriquidor. En tot això, recordem els dimarts, a partir doncs, d'aquest dimarts, aquest abans d'ahir, a partir de les 8 del vespre, aquí en aquesta casa Amada per a Ràdio, al Cau de Lletres, i està portat doncs, per l'Esteve Llop, que és un col·laborador feliçment recuperat en aquesta casa Amada per a Ràdio, i que en aquesta ocasió s'ha acompanyat, doncs, això que dèiem, de la Mireia Pujol i d'en Jordi Caselles. Esteve, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Mata de Pere Ràdio, que vagi tot plegat molt bé i, evidentment, molt ben tornat.
1: Doncs moltes gràcies, Albert, una abraçada a tota l'audiència i fins aviat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Doncs aquí teníem el Mata de Pere Notícies, dirigit per l'Albert Beorlei, amb aquesta entrevista que em va fer a mi mateix el dia 6 d'octubre del 2022 amb motiu d'aquesta estrena del nostre programa Cau de Lletres a Mata de Pere Ràdio. I aprofitem ja la vinentesa, ja que tenim aquí la Marta, una persona de les noves generacions. Marta, tu has escrit alguna vegada una carta i te n'han escrit a tu o no?
3: No. Però jo el que sí que recordo, quan era més petita, que quan estava de vacances enviava postals als meus avis, com, bueno, no el típic que fas, però carta allò com a tal, de dir, va, li escric i li envio, no, no, mai.
2: Jo és que és una cosa que trobo moltíssim a faltar, de debò que és... Clar que has de tenir temps, també, és cert, perquè és molt de temps agafar un paper, començar a escriure, pensar, doncs, això, que el feedback serà de, com a mínim, diversos dies, com a mínim. Alguna vegada sí que he vist, aquestes cartes que he tornat a recuperar, que hi havia casos increïbles, que tu escrivies una carta un dilluns, l'enviaves aquell dia, i el dijous ja n'estaves rebent una amb una resposta. Però això era molt estrany. Normalment Correus anava fatal, i el feedback era de més d'una setmana, però en el millor dels casos. Perquè, clar, també el teu receptor havia de ser molt ràpid en contestar. Per tant, si no era així, de vegades passaven setmanes, mesos, i clar, això ja és una altra història, no? Però era un punt de vista molt, molt reflexiu i molt interessant. I llegint aquestes cartes, la veritat és que surten coses que difícilment no sortirien ni en el teu propi diari, perquè estàs fent unes reflexions com una sèrie de, diguem, de preguntes obertes. En certs moments explicaves petites històries, però també hi havia preguntes obertes perquè el teu destinatari tingués oportunitat de contestar o de donar la seva visió sobre el que li estaves qüestionant, no? O sigui que molt, molt interessant aquest tipus de conversa. Tu, Jordi, no sé si havies sigut usuari d'aquest tipus de comunicació.
4: Doncs no. Jo, Marta, em solidaritzo amb tu i jo no recordo haver escrit cap carta, que igual sí, però jo estic quasi 99,9% segur de que no. De que no. I imagina't, i l'Esteve i jo tenim la mateixa edat. No, no, no. Jo era de paraula, de xerrar. Això escriure no m'ha agradat a mi gaire, no. Ara amb el WhatsApp sí, bueno, ara ja fa temps, hem tornat a l'escriptura, fins que es van descobrir les notes de veu.
2: Bé, ja que parles de parlar, fixa que a mi se'm va acudir, doncs, als anys, principis dels 90 ja ho havia fet, agafar una cinta de caset, enregistrar-me a mi i enviar-ho en un sobre. I això ho havíem fet, però moltíssimes vegades. I aleshores, en aquestes cartes que estem recuperant al Cau de Lletres, t'adones que hi ha molta gent a la que moltes noies, sobretot, i alguns nois també, no els coneixia de res, i decidia en un cert moment dir, va, doncs ara et vaig a fer el mateix que diria per escrit, però parlant. Llavors t'ho gravo i t'envio la cinta.
4: Però això és l'inici de la nota de veu. Tu vas ser aquí
2: el precursor.
4: O sigui, envio una cinta en un sobre
2: sí.
4: T'ho escoltes.
2: I espera't, llavors hi ha la part ja digital, que això ja és la pera, Això va ser idea d'un amic meu, que el que feia era agafar un disquet de 3,5, que ja és més primet, i per tant, i pesa poc, és a dir, que era fàcil, i gravàvem en format WAP una nota de veu que devia durar uns 4 minuts, si no recordo malament, amb un so allò molt robotitzat perquè era molt comprimit, però recordem que no existia l'MP3 encara en aquells moments, i ho enviàvem per correu postal. I això era la pera, perquè agafaves el disquet, la posaves a l'ordinador i escoltaves el teu amic, no? I clar, això era la pera.
4: Doncs ho trobo fantàstic, És totalment la nota de veu, però de fa 30 anys enrere.
2: Sí, tal qual.

0: Bé, escolteu, ara anem a fer una altra cosa, recuperant un programa de no fa gaires setmanes, on parlàvem del senyor Pujol, del president Pujol, en un tall mític de Santa Coloma de Gramenet, on l'increpaven els veïns de Santa Coloma. Te'n recordes que en van parlar?
1: Sí, sí que me'n recordo. És que és Jordi Pujol en estat pur. Endavant.
0: Doncs vinga, som-hi. Anem a principis dels 80 a Santa Coloma de Gramenet. Un tall que no té pèrdua.
2: Bueno, vamos a ver. Un momento. Un momento, un momento. Te voy a hablar en castellano.
3: Sí, señor. Felipe González también lo ha
2: hablado. ¿Voy a poder hablar o no? Aquí todo el mundo puede hablar y el presidente no puede hablar.
4: Sí, señor.
2: ¿Qué se han creído ustedes?
4: Sí, señor.
2: Coño, oiga, ese señor ha tirado una piedra contra mi coche. Otros señores, con voluntad de hacer daño. Otros señores han tirado piedras contra otros coches de la escolta y han roto vidrios. Lo que correspondería, y si alguien no está de acuerdo, especialmente dos personajes políticos aquí presentes, que lo diga, es detenerles a ustedes. A ese señor el primero. No lo vamos a hacer.
4: ¿Por qué?
2: No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, pero quiero decirles simplemente que este no es forma de conducirse.
4: Es que no lo has querido.
5: Es que me ha atropellado.
2: Oiga, perdone. Usted se ha puesto delante del coche con voluntad de provocar.
4: No, yo quería que me escuchara usted.
2: Cállese usted. Luego le daré la palabra. No le corresponde ahora. ¿Entienden ustedes? Aquí tenemos que aprender a convivir, a hablar entre la gente, no hacer el acto que han hecho ustedes. Este es un tema, además, que no corresponde a la Generalitat, pero no les digo nada de esto. No corresponde, y lo saben. Ustedes lo saben. Pero han venido aquí a armar este lío. Muy bien, lo han hecho. Ya lo han hecho ustedes. No vamos a hablar. Porque con gente que tira piedras, lo máximo que podemos hacer es no detenerles. Hacerles este favor y explicarles que hay que comportarse de otra forma. ¿Entendidos? Este es un país en el cual vamos a hablar en catalán o en castellano, pero vamos a ser civilizados. Y ustedes no lo han sido.
6: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
0: Déu-n'hi-do, eh? Quina violència, quina contundència, però situem una mica l'audiència. Si no recordem malament, el cotxe oficial de la Generalitat, amb el seu president Jordi Pujol al capdavant, va ser increpat per veïns de Santa Coloma de Gramenet que van agafar pedres i van començar a trencar vidres del cotxe oficial, compte amb això, i per tant era ben fàcil que intervingués la policia i que aquesta gent es detingués i se n'anés al calabós, tal qual. I en lloc d'això, el president Pujol va sortir del cotxe i va dir: jo m'arbo de valor, vaig a fer quatre crits, vaig a posar ordre jo, però ho farem civilitzadament. Amb crits, però civilitzadament. I va aconseguir que la cosa canviés. Jo avui dia crec que ningú seria capaç de cap dels polítics actuals fer una cosa així.
1: No, jo crec que no. Aquí el servei d'escorta i de protecció actuaria i segurament amb certa contundència, bueno, amb resposta amb la contundència, entenc que s'intentés atacar, eh? Però no m'imagino, anava a dir, ni el president dels Estats Units baixant del cotxe i començar a cridar a la gent. No m'ho imagino. Però eren uns altres temps i en Pujol era així. I a més, doncs, allò va fer una esbroncada considerable a la gent.
0: Bé, ja que parlem de talls de fa temps, anem a un tall que abans fora el micròfon estan comentant també, a veure si trobàvem alguna falca de regust una mica estrany. Anem als anys 60 i 70 per escoltar falques de la ràdio espanyola que segur que us sorprendran tant com a nosaltres.

0: Ángel Face.
1: Nuevo Ángel Face, el maquillaje hidratante que protege su cutis. Cubre bien y es tan natural, fluido o compacto, pruebe la nueva fórmula hidratante de Ángel Face.
0: Y ella conquista con él, con el nuevo Ángel Face.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
4: El que comentàvem, falques d'altres èpoques, eh? Una falca que, com hem pogut escoltar, de la cocina Corcho, on hi havia aquesta dona que estava encantada de poder satisfer el seu marit. Increïble, eh?
5: Sí, sí, sí. Era una publicitat, doncs, amb un caràcter masclista molt elevat, on doncs, anava dirigida a cap a la dona, en el sentit que ella és la que cuina, la que neteja, i el marit és el que ha de ser servit amb tot això, no? I hem escoltat exemples en altres edicions, doncs, de falques molt dirigides a, per exemple, cap al marit dient-li, escolta, dona més comoditat a la teva dona i compra-li una rentadora. O bé, que són coses que avui en dia, si les posessin en antena, bueno, això seria un escàndol, no? Però, per desgràcia, jo dic així, venim d'aquí. Venim d'aquí i hi ha coses que no canvien a vegades.
4: Bé, està a les nostres mans canviar-ho, això, eh?
5: Està a les nostres mans canviar-ho.
4: Molt bé, doncs, amics i amigues, acabem el nostre programa d'avui. Hem tingut a Marta Castany amb nosaltres. Gràcies, Marta, per col·laborar en aquest programa.
6: No, encantada, gràcies a vosaltres.
4: Gràcies, Marta. I, Jordi, ens veiem en el proper programa i ens acomiadem amb una mica més de publicitat. Anem a la zona del Ripollès. Miquel Esteve ens proporciona aquesta gravació feta per ell mateix el 19 de gener del 2001 i escoltarem falques de publicitat emeses en diverses emissores del Ripollès. Gràcies per escoltar-nos. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
5: Adéu-siau. Que vagi bé. Adéu.
7: Atenció, atenció.
8: Cràters.
7: Els caps de setmana més bojos de la comarca a Disco Cràters. Aquest divendres a partir de les 12 de la nit, si la gente está loca, ven a la fiesta Manga Roca. I recorda, amb entrada gratuïta i regals per tothom. Dissabte, al Cràters t'esperen 3 ambients. Animació, show laser i per celebrar el dia dels pizzeros, Pizzeria Torino et convida a cava. Atenció, atenció, notícia d'última hora. Aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda, Hard Sessions a Cràters amb DJ Soto Destroy, directe des de Poneri, Escòrpia i els 40 principals. Les tardes ja tenen un nom, Cràters. I properament, Ricardo F. de Chassis.
9: Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
10: Existen 7 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
9: 3.000 pesetas es el precio necesario para curar a un leproso.
10: Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Folero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid. Teléfono 531-5300.
9: Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
11: Horitzontal, una vegada més demostrant que treballa per al seu descans. Horitzontal posa en marxa el pla Renove pel seu matalàs vell. Pari atenció. A Horitzontal li donem de 5.000 a 12.000 pessetes pel seu matalàs vell en la compra del seu nou matalàs, a més dels possibles descomptes o finançament que tingui. No s'adormi. Aquesta campanya és possiblement irrepetible. Horitzontal, com sempre, treballant per al seu descans. No confiï la seva esquena a qualsevol. És un consell d'Horitzontal. Carrer Jacint Verdaguer 30, Vic.
12: Bon dia, són les 7 del matí.
13: Bon dia, són les 8.
14: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
15: No toquis el dial, que et toco els dits.
16: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
17: Swing Flash.
2: La Maroteca de la Ràdio.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
2: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. I és que s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
2: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
0: I també hem de parlar del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses per aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
2: Repassem, doncs, la previsió per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. A aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
2: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
0: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool.
2: El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
1: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
0: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat domina la tranquil·litat.
1: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que inclouen la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
2: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si de cas. I, bueno, encara que volem a Europa, portem tot.
3: No, no, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, ningún tipo de control, o sea que muy bien, solo ha sido allí, un poco para control, a las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
4: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport. Si no, a Itàlia amb DNI haguéssim anat. I ja està.
0: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
1: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem a Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
5: Fa dos anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets. O sigui, gent que no concilia, gent que és el que dir. Nosaltres també volem fer de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
1: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
0: I tot plegat, la situació entre Espanya i Itàlia ho va desencadenar la crisi migratòria de Ceuta. Precisament a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
1: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
0: I hem de seguir parlant d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
1: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles. Al Ripollès, el servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via a causa de les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
0: I paral·lelament en el transport per carretera, continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
1: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
0: I hem de repassar les carreteres catalanes, i és que sobretot ara mateix a l'AP7, entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp, en direcció a Amposta, hi ha un carril tallat que provoca 7 quilòmetres de circulació amb congestió. Aquestes són les principals afectacions, però també podríem destacar la Nacional 2, entre Maçanet de la Selva i Tordera, en direcció Vidreres, on també hi ha vehicles al voral. I doncs, tanquem aquest bloc de trànsit i hem d'acabar parlant del temps, ja que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
1: És per això que es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure, i també es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
0: I avui, com us dèiem en els titulars, es compleixen 2 anys a l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
1: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita a la Norma Lebrero.
6: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
7: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
6: Mentre això passava, dins del Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è, president de la Generalitat.
8: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
6: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
0: I obrim plana de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
1: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I seguim repassant, i és que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai, acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
1: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
0: I a casa nostra també en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure a la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
1: I els fets es van produir al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven des de l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada a prop.
0: I hem de parlar de dades, és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes, el conegut CIE, ha atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons dades publicades avui mateix per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
1: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent 9.996 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total de persones ateses l'any passat.
0: I obrim bloc local i anem a Sant Cugat del Vallès, on una investigació amb participació d'una del mateix poble, una santcugatenca, estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
1: Ens ho explica des de Cugat Media Pau Vázquez.
9: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
10: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on al propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
9: El projecte prova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
0: I ens anem a Girona, on a un mes de l'inici de curs, l'escola Montessori Palau de la ciutat de la capital gironina ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
1: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge dins d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
11: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents, una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
12: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació de lo que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
11: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
0: I obrim bloc cultural i parlem de música, i és que Joan Dausà exaureix les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils al Baix Camp.
1: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic. Des de Ràdio Cambrils us explica Adrià Muñoz.
13: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
14: A veure, nosaltres, d'entrada, procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
13: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
0: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
1: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
15: El festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre, un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, clàssics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
16: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt, molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
15: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició, un total de 7 concerts.
0: I ens endinsem molt més en la cultura popular i anem fins a Tarragona, on un any més, com a acte destacat previ a les festes de Sant Magí, arriba la Imaginada.
1: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mart és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
17: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
18: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, obertes les portes a tothom que estigui creant.
17: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
0: I no podem deixar la cultura popular, i és que hem de parlar de castells, ja que la colla Jove Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens informen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
19: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
0: Les 2 i 20 minuts, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
1: I a tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a les 9 del vespre un triangular de pretemporada a la primera edició del torneig internacional Friuli-Venezia-Julia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club baugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea per la setmana vinent, en aquest cas pel diumenge, en el lloc del que els ha hagut de suspendre a Tànger del dia anterior.
0: I també l'Espanyol juga avui un amistós, l'últim de la pretemporada. Serà a Coventry, a Anglaterra, a partir de 6:45.
1: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi Cornellà al Prat durant el matí.
0: I hem de parlar del Badalona Women, que torna a guanyar per 4-2 un altre amistós de pretemporada a Salou.
1: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Marc Ballester, tècnic del Badalona Women, l'escoltem.
21: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta, doncs, treballar moltes coses, ens falta, doncs, acabar de polir certs detalls, també jugadores, doncs, noves que s'estan cada cop, doncs, més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
0: I també escoltem a Berta Pujadas, jugadora precisament del Badalona Women.
22: Crec que ha sigut molt de temps de treball per intentar, pues, tornar a sentir-me futbolista, tornar a disfrutar. I al final, bueno, crec que el gol és el de menys, sinó és poder estar jugant dins del camp, tornant a ajudar a l'equip i sobretot gaudint.
0: I hem de parlar que estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Empat a 2 entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la Segona Divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador, i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne 2 abans del descans, però li van anul·lar i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gennaro Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bennett, David López en els gironins va ser expulsat i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
3: L'equip ha millorat. A nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix. I l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, doncs estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
2: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
0: I hem de parlar del torneig històrics del futbol català, que avui es disputen les semifinals. A les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
1: Comencem escoltant precisament el davanter de l'Europa, Flavio Ribeiro.
4: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar, no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació i vinc a aprofitar l'oportunitat.
1: Davant tindran l'altre equip de la ciutat del Sant Andreu, entre els quals escoltem ara el davanter Jaume Tobar.
23: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco i, bueno, per preparar la temporada el millor possible. Sí, però bueno, ara lo important de la pretemporada pues, també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys i bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant pues, serà difícil.
1: La primera semifinal, com diem, la disputaran dos dels principals candidats a l'ascens de la tercera ref a la Segona Federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem primer Eric Iglesias, davanter del Badalona.
24: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
1: I per últim, escoltem un dels reforços de l'Hospitalet. Parlem de Boris Garros.
25: Crec que xulo, al final serveix pels equips per posar-se a punt i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer. I crec que si tots remem cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
1: En matèria de fitxatges, per cert, el Sant Andreu ha anunciat aquest matí la incorporació del migcampista terrassenc Òscar Carrasco, provinent de l'Eibar.
0: I a banda de l'Històrics, avui també juguen molts amistosos de pretemporada. A les 6, Peralada Terrassa i Girona B, Barça Atlètic. A les 7, Fundació Grama Manresa i Tona Espanyol B. A 7:45, Cornellà Cerdanyola. I a les 8, Fraga Mollerussa i Sant Cristòbal Muntanyesa. I a 9:15, Nàstic Girona. I fins aquí el Notícies en Xarxa edició migdia que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarret.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
2: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat, ja que també s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
2: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
0: I hem de parlar també del temps, perquè Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
2: Moment, doncs, per repassar la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. Aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
2: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
0: I en successos, una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra.
2: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
0: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta.
2: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
0: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona, el Prat domina la tranquil·litat.
2: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que s'inclouen, que inclouen, com diem, la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
4: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que, bueno, encara que volem a Europa... Portem tot.
5: No, no, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, ningún tipo de control. O sea, que muy bien. Solo ha sido allí, un poco para control. A las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
6: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport. Si no, a Itàlia amb DNI haguéssim anat. I ja està.
0: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
2: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
7: Fa dos anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets, o sigui, gent que no concilia, gent que és el que dir. Nosaltres també volem de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
2: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
0: I tot plegat, aquesta situació entre Espanya i Itàlia la va desencadenant la crisi migratòria de Ceuta. Precisament, a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
2: Avui, la ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó, i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
0: I tornem a parlar d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
2: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles, al Ripollès. El servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via per les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
0: I paral·lelament, en el transport per carretera continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
2: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
0: Precisament, moment també de revisar les carreteres catalanes, on destacar aquest carril tallat a l'AP7 que provoca 7 quilòmetres de congestió en direcció Amposta entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp. Aquesta és la principal afectació ara mateix a les carreteres catalanes. I doncs hem de tancar aquest bloc parlant del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
2: Per això es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. També es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de les lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
0: I avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
2: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita Norma Lebrero.
8: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
9: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
8: Mentre això passava, dins el Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è president de la Generalitat.
10: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
8: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus dos grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
0: I hem de parlar de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
2: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines, la majoria infants.
0: I també hem de parlar de que dos homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de dues persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
2: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de tres persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, dos van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
0: I a casa nostra, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost quatre homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure de la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
2: Els fets es van produir al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, quan els quatre individus van obrir dues arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, dos dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres dos actuaven a l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada molt a prop.
0: Hem de parlar de dades, i és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes han atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons aquestes dades publicades avui per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
2: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent gairebé 10.000 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total d'atesos l'any 2025.
0: I obrim plana local i anem a Sant Cugat, on una investigació amb participació d'una nativa del mateix municipi estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
2: Des de Cugat Mèdia ens ho explica Pau Vázquez.
11: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
12: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on el propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
11: El projecte aprova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
0: I avui, dia 8 d'agost, estem a un mes de l'inici de curs. I a Girona, l'escola Montessori Palau ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
2: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge des d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona. Natàlia Bonjoc.
13: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes

0: La graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
1: I obrim plana cultural parlant de música, en concret de Joan Dausà, que ha exhaurit les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp.

0: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic des de Ràdio Cambrils. Més detalls, Adrià Muñoz.
1: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
2: Nosaltres, d'entrada, procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
1: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exhaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
3: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
0: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El Festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre, un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
5: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
4: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició un total de 7 concerts.
3: I ens anem a Tarragona, on ja estan els actes previs de les festes de Sant Magí. Un d'ells, i és un dels actes destacats, és la Imaginada.
0: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mar és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
6: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
7: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, obert les portes a tothom que estigui creant.
6: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
3: I hem de parlar de castells i no sortim precisament d'aquesta zona tradicional. I és que la colla Joves Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
8: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar.

0: per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estar al set de vuit o repetir la clàssica de vuit que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
1: Les 2:49, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
3: A tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a partir de les 9 un triangular de pretemporada, la primera edició del torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club blaugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea diumenge vinent dia 16 en el lloc del que s'ha suspès a Tanger del dia anterior.
1: I us hem de donar una notícia d'última hora, i és que durant la disputa del Mundial ja els mitjans argentins es van fer ressò de la malaltia que patia Jorge Messi, pare de Leo Messi, que ha mort ahir divendres en un hospital de Rosario, a l'edat de 68 anys, segons han informat diversos mitjans argentins.
3: Jorge va guiar ja de ben petit els passos del seu fill al futbol i ell mateix va ser el responsable de lligar la vinculació de l'aleshores jove jugador amb el Barça l'any 2000, quan Leo tenia amb prou feines 13 anys. Convertit en agent de futbolistes des que va descobrir el potencial del seu fill, es va dedicar exclusivament a cuidar la seva carrera.
1: I recuperem amb el futbol a casa nostra i hem de parlar de l'Espanyol, que juga avui un amistós. L'últim de la pretemporada serà a Coventry, Anglaterra, a partir de 6:45.
3: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi de Cornellà al Prat durant aquest matí.
1: I en futbol femení, el Badalona Women va tornar a guanyar per 4-2 en un altre amistós de pretemporada a Salou.
3: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Escoltem el tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
4: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta treballar moltes coses, ens falta acabar de polir certs detalls, també jugadores noves que s'estan cada cop més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
1: I estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: Empat a 2 entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne 2 abans del descans, però li van anul·lar i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gennar Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bànat, David López en els gironins va ser expulsat i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
6: L'equip ha millorat. A nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per a mi ara mateix. I l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
5: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
1: I hem de parlar de bàsquet, i és que l'Ilerna Lleida ha anunciat el fitxatge per a 2 temporades del pivot francès de 21 anys, Zachary Perrin, provinent de l'Hamburg.
3: Escoltem Joaquim Prado, director esportiu del club lleidatà.
7: Muy, muy contentos con la incorporación de Zachary Perrin. Es un gran refuerzo para nuestro juego interior. Se trata de un jugador con un enorme potencial de futuro, muchísima proyección. Estamos hablando de un jugador muy, muy joven, de 21 años, tras su paso la temporada pasada por por Hamburgo, donde fue uno de los jugadores más destacados tanto en Bundesliga como en Eurocup, y la verdad es que creemos que completamos muy bien esas posiciones interiores con su incorporación.
1: I el torneig històric de futbol català. Avui es disputen les semifinals a les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
3: Comencem parlant precisament de la segona en aquest derbi de la capital. Escoltem d'una banda Flavio Ribeiro, davanter de l'Europa.
8: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació, i vinc a aprofitar l'oportunitat.
3: I per part del Sant Andreu escoltem Jaume Tobar.
9: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco, i bueno, a preparar la temporada el millor possible. Sí, però bueno, ara lo important de la pretemporada pues, també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys, i bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant, pues, serà difícil.
3: Abans del derbi, però, arribarà l'enfrontament entre dos dels equips més potents aquesta temporada, que just comença a la tercera federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem, per una banda, Eric Iglesias, davanter del Badalona.
10: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar. Y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
3: I acabem escoltant un dels darrers fitxatges de l'Hospitalet, que per cert és el defensor d'aquest torneig històric, ja que es van dur l'edició de l'any passat. Escoltem com diem Boris Garros.
11: Crec que aquest xulo al final serveix pels equips per posar-se a punt, i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé, i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer, i crec que si tot remen cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia.
12: La xarxa de comunicació local.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Bé, i què voleu fer aquests dies?
15: Anar a una piscina caribenya.
16: Dormir en un hotel del Far West.
17: Volar a llocs d'un drac.
14: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
18: Braseria La Bolera.
19: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
18: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
19: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
18: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
19: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
18: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
20: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
21: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Molt bones. Avui en l'Espai Solidari tenim una convidada molt involucrada en el no malbaratament d'aliments, però ens demostrarà com fer diverses accions socials en una. Ara potser no entenem molt bé de què estem parlant, però la Mary Expósito, tècnica del Picat Solidari, i la Imma Orrea, coordinadora del Banc d'Aliments i membre del Picat Solidari també, ens ho desvetllaran. Què tal? Com esteu, primer de tot?
3: Molt bé. Sí,
4: molt bé, bon dia.
2: Avui sou les encarregades de conduir aquest espai, així que no ho dilatem més, expliqueu-nos qui us acompanya avui.
3: Doncs avui entra l'Espai Solidari i Iratxe Mena. Ella és la coordinadora del Palet, un banc d'aliments amb molt de caràcter. Un projecte innovador, enfocat al respecte cap a les persones i a la pròpia dignitat humana. Benvinguda, Iratxe.
5: Moltes gràcies. És un plaer estar aquí avui.
2: Bueno, volem començar amb tu perquè la gent també et pugui conèixer i, bueno, explica'ns qui ets.
5: Doncs bé, a nivell professional, jo soc, vaig formar-me en integració social, en orientació laboral. Vaig acabar fent el grau d'educació social. Jo anava per un altre camí molt diferent a nivell de forestals, imagineu-vos.
3: Ui, déu-n'hi-do.
5: Sí, sí. I bé, doncs vaig acabar el grau, finalment doncs vaig acabar fent un màster en coaching, programació neurolingüística, i bueno, he anat complementant doncs la meva formació també doncs en base als diferents àmbits on he estat treballant.
2: Així, ja sabíem que el Banc d'Aliments tenia molt caràcter, ara sabem d'on ve, no?
5: Sí,
2: vinga, sí, el Banc d'Aliments de Lleida, el Palet, què és
4: i com arribes a treballar allí?
5: Doncs mira, jo sempre explico de la mateixa forma el Banc dels Aliments perquè em sembla molt gràfic i molt senzill d'entendre. El Palet és el mateix Banc dels Aliments, és la mateixa fundació del Banc dels Aliments de les comarques de Lleida, sí? Jo sempre dic que quan un va al metge, no? Va al metge de medicina general, però quan es fa un cop, on ha d'anar? Al traumatòleg, no? Doncs bé, doncs el Palet, diguéssim, és aquest metge especialitzat, no? En poder donar una resposta, doncs, no tant a nivell de la part d'alimentació, que sí, però també més a nivell concret amb les famílies directament, no? Jo sempre explico que el banc és com un tronc, el tronc d'un arbre, no? Que lluita, doncs, per aquests objectius que ja coneixeu, que és el tema de l'aprofitament alimentari, no? I de la lluita contra la pobresa. I el Palet és com una d'aquestes branques d'aquest arbre, una branca important, que té com a tres branquetes diferents, no? Que té la part de sostenibilitat, la part de salut, però també la part social, no? Que és molt important a nivell de ciutat i a nivell de barri, el que és en la ciutat de Lleida.
3: Ja has parlat del tema que volíem abordar, no?
2: Exacte.
3: Que és el de la integració social.
2: És que ens ho has deixat molt filat, eh?
3: Llavors, amb la Mary ahir pensàvem si voldries fer-nos una definició d'integració social.
5: Integració social, a veure, què es podria definir? Jo penso que és que la integració per si hauria de ser innata, no, en els éssers humans. Tots som tan diferents, amb tantes perspectives, amb tantes experiències diferents, que integrar és més que menys que algú arribi, no? I que pugui formar part amb els seus valors, amb la seva identitat de lo que hi ha, no? I que pugui aportar. Això passa molt al Palet, no? Sí que és evident, no? Que quan, per exemple, en aquest cas, no? En lo que és el Palet hi ha, doncs, unes normes essencials, bàsiques, que sí que no són modificables, però després hi ha certa flexibilitat, no? Que ajude, doncs, a que tothom, independentment de les seves capacitats, competències, orígens, llengua, doncs pugui participar activament, no? I aquesta participació, quan tu participes dins d'un grup, sigui gran, sigui una ciutat, sigui una entitat, doncs formes part d'aquell grup, no? I això seria la integració, formar part d'allò que t'envolta, no? I d'allò en el que tu també vols participar.
3: Que bonic.
2: Sí. Bé, no, és que al final parlàvem una mica d'això, no? Parlem d'integració social perquè és molt important, perquè hi ha gent que no sent que forma part de res, ni de la societat, a vegades ni de la seva pròpia família. Llavors, és un pilar molt important.
3: Molt, molt. I dintre del Palet, la integració social és un objectiu des del vostre inici, o vosaltres intenteu posar en marxa este projecte i és després que diu, ai, hem de fer així?
5: Doncs bé, us explicaré un secret.
3: Ah, vinga, ens encanten els secrets.
5: Doncs mireu, el Palet, doncs ara el mes de març complirà 3 anys de funcionament actiu, perquè hi va haver un any, doncs, de preparació, però la essència del Palet fa més de 10 anys que existia, no?
3: Déu-n'hi-do.
5: Sí, fa uns 10 o 12 anys, diguéssim, en unes pràctiques al Banc dels Aliments es va crear un projecte de fi de grau, de carrera, que es deia Agrupa't, i era la essència de lo que avui en dia coneixem com a Palet. Evidentment, s'ha reformulat, s'ha millorat moltíssim, no? També amb el servei de nutrició, que és una altra de les branques que tenim. Quina era la essència d'aquest projecte inicial? Doncs poder dignificar l'accés als aliments, no?, d'aquelles persones, doncs, que en tenien la necessitat, aquells títols de dret, no?, que comentaves. I la idea era poder-ho fer accessible, fer-ho agradable, fer-ho càlid, no? La calidesa és una paraula clau també al Palet.
3: Ah, mira, la integrarem. Sí. La integrarem perquè sí, ens agrada molt aquesta...
5: Doncs aquesta paraula era clau també perquè ve d'una companya que ha passat pel Palet i que ha format gran part de tot l'inici. I doncs es buscava això, no?, de poder fer accessible i fer integrador, no?, un servei que realment doncs ha d'estar a la base de tothom, no? I d'aquesta idea inicial de fa 11-12 anys enrere, com és que ara s'ha ficat en marxa? Bueno, pues, d'alguna forma, gràcies al Covid. El Covid us sona?
2: Mm-hmm.
5: Oi que sí?
2: Una mica.
5: Malauradament, doncs, el Covid va portar coses molt negatives, però també va portar un despertar, no?, en molts àmbits, no?, en preparar coses o en extreure coses, doncs, que potser s'haurien d'haver implantat fa anys enrere, no? Però que, bueno, a vegades no és el moment ni el temps a nivell de tots àmbits, políticament, administrativament, socialment. I d'alguna forma, doncs, bé, el Covid va portar, no?, que hi hagués un increment brutal de famílies, doncs ho recordareu, ERTEs, ERES, famílies amb Covid, tancades, era una mica caòtic al principi, no? Que no se sabia molt bé com portar-ho tot. I aquest increment doncs, va fer d'alguna forma, no? Que l'administració digués, ei, necessitem canviar el model, i com a banc doncs, va trucar a la porta, no? I dir, escolta, ja que col·laborem, com podríem fer-ho? I bueno, va ser allò que et passa en el mànec de la paella, dius, avui la truita la faig jo.
6: Okay,
5: no? I llavors, doncs, sí, gràcies a aquest impàs, doncs va ser com es va treure la pols d'aquell projecte inicial, es va millorar i es va adaptar doncs, a la realitat que avui en dia vivim.
6: Està bé que passi el temps, perquè així trobem coses bones de les situacions tan dolentes, no? Mm-hmm.
7: Sí, a mi ara em venia al cap, no?, que a vegades ens fa molta por, sobretot a les professionals o a les que hi treballem, no?, com que a vegades, sense voler-ho, ens situem per sobre, ja sigui per ajudar o perquè ens toque per responsabilitat, i fa por, no?, involucrar als titulars de dret i a les titulars de dret en aquest procés, no?, que vegin què passa a dintre, a vegades fa por, no?, o no?
5: Bueno, suposo que també depèn el recorregut de cadascú també a nivell professional, no?, i depèn també on tu t'has desenvolupat o què has fet. Sí que és veritat i és comprensible, no?, que quan estàs en un projecte o crees un projecte o vols fer una acció, a vegades pot ser que faci una mica de respecte més que por, no?, el implicar persones que potser són, diré així la paraula, m'agrada massa, però persones usuaris també d'aquell recurs, no?, d'aquell projecte, però... és com a tot, no? Et pots trobar persones doncs, o voluntaris, no?, que poden sorprendre gratament i et pots trobar persones que et poden sorprendre no gratament, no?
6: Ho subscribo.
5: I llavors, doncs, bueno, és que li has de donar l'oportunitat perquè el canviar el xip, no? Canviar el de dir, ostres, que les famílies que volen participar puguin fer-ho, doncs sí que costa una mica i fa una mica de reticència, no?, al principi, però bueno, jo us puc dir que és molt gratificant i molt enriquidor que puguin famílies que fan ús del servei, en aquest cas de l'alimentació, i no només de l'alimentació, perquè el pot fer moltes altres més coses, doncs pugui formar pas, és que l'enriqueix moltíssim, no?, de que algú que ho ha viscut en clau. És com aquella experiència, a vegades expliquem, no pots entendre que ser mare si no ho has sigut, no? Mm-hmm. Pots imaginar-t'ho, llavors, ostres.
6: Sí.
5: Doncs el mateix, si no has viscut, si no has tingut la necessitat, és complex entendre a l'altre.
7: Aquí és on començàvem, no? Aquest caràcter, aquesta dignificació de les persones és aquí, no? I penso que és un dels motius d'aquest espai solidari, convidar a persones i a projectes com el que teniu entre mans, perquè dona peu a dir, ostres, no m'havia atrevit fins ara perquè em fa por, perquè és que clar, veure el que és a dintre i com decidim les coses, o veu que vegin depèn de quines coses, això no fa aquest respecte, però acabes dignificant i acabes traient-hi molt profit de persones que realment saben, no? Estan a una altra banda. Llavors, jo us voldria felicitar també per aquesta part, heu estat molt valentes.
5: Bueno, és molt agradable veure doncs, com una persona entra, no?, amb aquest, una família entra en aquest procés de participació dins de l'equip, perquè no només és vindre a ajudar a reposar o atendre les famílies, sinó també en la part d'assemblea, no?, de participar de la normativa, de què hem de fer, com ens hem de regir tots, no?, i veure com aquesta persona evoluciona, com aquesta persona finalment acaba el seu procés de voluntariat, doncs és molt gratificant veure tot aquest procés.
6: En el primer episodi que van gravar nosaltres de l'Espai Solidari ens van aquí com despullar una mica per dir que ser voluntari també és un acte d'egoisme, no? Perquè té una aportació al creixement personal, a la imatge propioceptiva, a l'autoestima del voluntari, i que era raons que ens havien portat a nosaltres, no? I ens agradaria molt, perquè, clar, tu hauràs conegut un muntó de voluntaris i ens agradaria molt que ens posessin algun exemple, si has vist canvis en els voluntaris del palet, com han crescut, canviat, evolucionat, no sé, no? O millorat, o empitjorat, o el que tu consideres, si tens algun cas que vulguis explicar concret.
7: Vosaltres no ho veieu, però a l'Airache se li estan il·luminant els ulls. Una migueteta.
6: Quan pensa que... amb la gent que diu, sí, quan ha dit calidesa, també li ha passat.
5: Sí. Doncs mira, jo et donaré, no sé si us van despullar o no per aquestes paraules que deies, però jo te les ratifico que és així.
6: Gràcies.
5: Mira, justament aquest divendres van fer el sopar de voluntaris del palet, D'acord? Vam fer un obsequi molt especial. Sempre els obsequis que intentem fer als nostres voluntaris són especials. Intentem amagar-los, perquè sempre es xiva algú. I vam regalar una brúixola. Una brúixola amb doble significat. Llavors és el mateix que estàs dient tu ara. La brúixola tenia un doble significat en dient que cada voluntari ens ajuda a no perdre el nord de cap a on anem, però que també el palet pretenia ser una brúixola per a aquelles persones no que participen al voluntariat i que a vegades, independentment siguin d'un altre origen o no, o estiguin aquí, a vegades la gent necessiti un moment d'orientació, no? Algú que els acompanyi, llavors doncs, que nosaltres també preteníem ser això. Llavors et dono tota la raó dient que el voluntariat potser a vegades és una mica egoista, o no pot ser la paraula és egoista, sinó que també és un feedback, no? De lo que tu dones i lo que tu reps.
7: Aquests actes d'egoisme estan bé, no? Li diguem egoisme per riure una mica, però
5: sí.
7: Està bé ser egoista a vegades i què millor ser, això de la Sabina, què millor ser egoista quan estàs fent un voluntariat, no?
5: Bueno, a mi t'enriqueix moltíssim, vaja.
6: Sí, i tens com, no sé, jo diria que en el Banc d'Aliments del Picat he trobat amigues que mai no hauria trobat fora d'aquell àmbit, no? Persones superafines amb les que comparteixo un munt de coses i és aquesta oportunitat, no? De com aquesta xarxa social ens integra a tots d'alguna manera i a tots per igual. Amb la Mary havíem preparat arrel de tot això, perquè sempre pensem com fidelitzar el voluntariat, perquè bueno, nosaltres és molt inestable aquesta situació, és el que diu la Mary. Quan estàs bé, sí que pots donar tot teu, no? Però respecte al voluntariat, un petit problema de salut, un canvi professional, un fa que els voluntaris deixin de venir o que no estiguin, o a vegades copiant el vostre exemple de com integreu els titulars de dret a ser voluntaris, nosaltres també ho hem fet i sempre convidem els titulars de dret a que vinguin, i així mentre estan allistat venen, però després la seva vida torna a anar bé i per sort i per alegria nostra, continua i es perdem de voluntari. Sempre pensem en la fidelització del voluntariat, no? Com ho feu vosaltres? I claro, perquè ens acabes de deixar amb això que expliques ara, de que es feu regals i totes aquestes coses, ha sigut força interessant. Explica'ns.
5: Doncs bé, jo penso que fidelitzar és molt bonic. El fidelitzar es fidelitza perquè la persona sempre marxa, no? O almenys nosaltres intentem treballar perquè el voluntari, quan acaba el seu procés, perquè doncs, tothom té un procés, no? Un temps, doncs quedi fidelitzat, sempre se'n recordi, passi a veure'ns o ens expliqui com està. Això és algo que jo penso que hem aconseguit, perquè la gent passa i és molt gratificant veure-ho. I jo penso que el tema del voluntariat és que ha de ser algo temporal. Jo a vegades ens riem amb el company, amb el Manel, que és el responsable de logística, perquè diem, noi, semblem el papa i la mama. Perquè és com els fills, no? Els cuides, els ajudes, els acompanyes, són independents i després volen, no? I al final passa això també amb el voluntariat, no? Tothom té el seu procés, i hi ha gent que, doncs, bueno, per també les seves situacions personals, doncs té més temps, o té més disposició, o bueno, pot abastir el seu temps d'una altra forma, i hi ha gent que no, no? I realment sí, hi ha molt... Jo, per exemple, us puc dir que al palet, no?, tots són voluntaris, però sí, és cert que hi ha voluntaris doncs, que són més base, que li diem més base, perquè, doncs, perquè són persones potser que ja estan jubilades o tenen més disposició de temps i són com els més implicats, no perquè els altres no ho siguin, sinó perquè realment la seva situació és diferent, no?, a nivell personal. I hi ha d'altres, doncs, per exemple, tenim moltes famílies doncs, que estan en aquesta situació de regularitzar la seva situació administrativa. Llavors, evidentment, nosaltres som els primers impulsors en dir al moment que ja tot això estigui en marxa, evidentment, s'ha de volar. Sí? No vol dir que puntualment, quan tinguis el dia de festa, perquè passa, ara passa justament amb un company que fa poc ha començat a treballar i quan té festa dic, què fas aquí? Descansa, eh? No, pues jo vull estar aquí perquè ho sent, és aquesta fidelitat, no? És aquest, vull estar aquí perquè m'hi trobo com a casa, perquè us heu convertit com en una família, en una comunitat i m'hi sento bé. Llavors, bueno, aconseguir això és mica en mica.
6: Acollir d'aquesta manera, sí. Que bonic.
7: Abans amb això de que parlàvem de cuidar-nos, també pensem que és molt important preguntar-te i com ho portes tu, tota aquesta coordinació, coordinar amb aquesta calidesa.
5: Doncs la veritat és que molt bé. Suposo que també perquè m'agrada molt la meva feina, sí, i també perquè he de dir que tenim un meravellós equip de voluntaris. És molt gratificant treballar amb ells i, a part, egoístament, no? Vull dir, doncs, la riquesa que, de tot el que jo aprenc de cadascun d'amb ells, no? Perquè nosaltres, doncs bé, nosaltres quan s'interessa una persona en venir, no? Tenim un pla de voluntariat, són dues persones responsables de tot l'equip de voluntariats del banc, d'acord? I a la Conxi, que s'acompanya jo. Llavors tenim un pla de voluntariat, o sigui que hi ha una sèrie, no?, de pautes a seguir quan una persona s'interessa, no? Hi ha una sèrie d'entrevistes, hi ha un procés d'adaptació, etcètera, no? I és molt gratificant perquè després fem, doncs, un seguiment amb aquests voluntaris. A vegades el voldríem fer més acurat, però sempre s'acompanya els voluntaris, no?
8: Feu una entrevista per començar quan ve un voluntari?
5: Sí, sempre, sempre.
8: I la teniu protocolaritzada?
5: Sí, ara sí. Sí, perquè creiem que quan ve algú, independentment d'on vingui i d'on procedeixi, inclús de la llengua, que a vegades hem d'utilitzar mediadors lingüístics, doncs primer volem saber per què vol fer voluntariat. Per què necessite, o sigui, per què vol venir, quina és la seva inspiració, la seva motivació, què el mou a venir a donar del seu temps, perquè el temps és un tresor, i llavors, ostres, per què vols venir, què és, quin és el teu interès, què et mou a vindre, i a sobre aquí, no? I després expliquem tot el xaparrón de les normatives, de les assemblees, perquè, clar, jo us he dit que tota la normativa que tenim, tenim dos constitucions al Palais, i les dues constitucions són fetes pel voluntariat. Llavors, va molt bé, perquè les revisem en assemblea anual, en dues que fem. Llavors va molt bé perquè les normes són fetes per tots. Llavors entre tots s'autoregula l'equip. Això mateix.
8: Mm-hmm. Ah, que important això, no?
5: Sí, sí,
8: organitzar-se de manera assembleària.
5: Clar, clar.
9: Sí, és que jo sóc superfan de fer-ho tot d'aquesta manera perquè crec fermament que és molta feina prèvia però que t'estalvia molts problemes en un futur.
5: Molts. Molts, molts. I penseu que en un espai de voluntariat, que també us deu passar, no?, a nivell d'aquí, del Picat, entre molta gent de pràctiques, perquè també tenim gent de pràctiques de diferents entitats, a part del voluntariat, i és molt necessari que ells se puguin també autorregular entre ells mateixos, no? Perquè tu sempre no hi ets, sempre hi ha tasques, no? Tu, evidentment, cadascú de nosaltres a nivell professional, dintre de lo que és, en aquest cas, el Palet en específic, doncs cadascú té les seves obligacions i les seves responsabilitats, no? I has de respondre davant de què, però d'alguna forma comparteixes aquesta càrrega, no? I entre tots doncs ens anem regulant, no? I evidentment s'ha d'anar recordant, perquè quan entra gent nova, evidentment has de tornar a formar i no et pots desgastar en el tornar a formar, el tornar a explicar, ha de ser una constant.
9: Mm-hmm. Sí. Et voldria fer moltes més preguntes, però la Sabina ens farà tancar l'Espai Solidari dins de poc. Però no volem deixar-te marxar del nostre espai.
8: Passa sempre molt ràpid, això.
9: Del nostre espai solidari, un lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real, que ens expliquis què és per tu la solidaritat.
5: Pues mira, per mi la solidaritat és un conjunt de valors, perquè engloba moltes coses. És com una caixa d'eines, i dintre de les eines doncs has de tenir un martell, uns tornillos, unes alicates, no ho sé. Llavors, bueno, per mi la solidaritat és respecte, tolerància, empatia, assertivitat. No tothom pot ser solidari, s'ha d'aprendre també a ser-ho, se pot aprendre, no? Hi ha algunes persones que també pot ser innat, però hi ha coses que es poden treballar i se poden aconseguir. I la pràctica fa el mestre.
8: M'agrada aquesta,
9: sí, sí, a mi també.
8: Este símil, no? Ha sigut molt visual i ens ha agradat, hem imaginat aquesta caixa d'eines. T'agraïm molt que hagis vingut en persona també, especialment, i així ens trobem i això ens ha ajudat.
5: Bueno, moltes gràcies i gràcies per aquest espai.

0: Aquest dissabte, a les 12 del migdia, la plaça d'Octavià es convertirà en una passarel·la de moda, on persones amb diversitat funcional es convertiran en models per un dia per mostrar les millors gales de les botigues de Sant Cugat. Tot plegat en una iniciativa que recull el testimoni de la primera desfilada que l'Ajuntament i Sant Cugat Comerç van organitzar l'any passat durant la Nit en Blanc i que enguany servirà per donar el tret de sortida de les activitats que giren al voltant del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es commemora el 3 de desembre. Per parlar-ne ens acompanyen en Ferran Felius, comissionat per a les persones amb discapacitat, el Jaume Buscallà, president de l'Associació Sant Cugat Comerç, i a l'altra banda del fil telefònic el Bernat Picornell, tinent d'alcaldia de Comerç. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
0: Ara bon dia, Bernat. Ara ho comentàvem, aquesta serà la segona vegada que es fa una desfilada de moda inclusiva. Què us va dur a impulsar aquesta iniciativa i per què heu volgut repetir? Us demanaré que us poseu els auriculars, perquè així sentirem el Bernat Picornell, que el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Us preguntava, que és la segona vegada que recull ja el testimoni de la Nit en Blanc. Per què es repeteix? Què us ha dit a repetir iniciativa?
2: Doncs, a veure, des del punt de vista de l'Ajuntament i en concret des del comissionat, una de les línies que portem és la visibilitat del sector i la inclusió. I aquesta és una de les activitats que, evidentment, pues, demostra la inclusió dintre de la nostra ciutat i, evidentment, la visibilitat i compartir amb la ciutadania pues, una desfilada de moda que, a més, sempre és atractiva.
3: Sí, exacte. La veritat és que aquella idea va ser molt bona. Jo crec que el balanç que va fer tothom va ser molt, molt, molt positiu. Tant les botigues com l'Ajuntament, com crec que, i principalment, cada vegada se'ns oblidem, els participants. Uh-huh. És a dir, sempre pensem en qui ho veu, en qui hi percep, però si el protagonisme el posem en els participants, jo recordo molt bé que els hi va fer, i parlo molt de molta il·lusió. Realment estaven molt contents. També molt contentes les botigues, que hi van participar, que van col·laborar. El balanç va ser molt positiu, tot i que ho vam posar dintre, abans ho comentàvem, dintre de la programació de la Nit en Blanc. Uh-huh. I, per tant, les botigues tampoc podien estar molt pendents, aquesta és la veritat, perquè estaven pensant en tot el sarau d'aquell dia, no? Doncs, tot i això, la participació va ser molt activa i molt bona, la veritat és que sí.
0: Suposo que per això també heu decidit repetir a iniciativa, aquesta vegada fora de la Nit en Blanc, amb un dia propi, aquest dissabte a la plaça d'Octavià a les 12 del migdia. Què veurà la gent que estigui passejant per la plaça? És un dissabte, és l'hora de fer el vermut, o que s'acosti, que convidem justament a acostar-se a aquesta hora a la plaça d'Octavià. Què serà?
2: Simplement veurà moda. Vull dir, veurà una desfilada com qualsevol passarel·la que s'organitza arreu del país i, per tant, vindran a veure moda. Amb persones, aquestes persones faran aquesta desfilada, amb música, amb uns vestits que els comerciants han cedit a les persones, i també haig de dir que els hi tinc que agrair moltíssim a l'esforç que estan fent, perquè portem... Això no és una cosa que se'ns va córrer abans d'ahir, vull dir que portem més d'un mes i dos dient a veure com fem això i porto una feinada molt, molt gran. A més, els comerciants ja normalitzen una mica més també a l'hora de que les mateixes persones entren a provar-se roba, vull dir, ja no ho veuen com un fenomen més estrany com fins ara, no? Inclús saber com tractar aquestes persones que a més són estan supermotivades i van amb moltíssima il·lusió, però veurem moda, principalment veurem moda.
0: Ara deia, el Ferran apuntava aquesta feinada, no? Suposo que coordina la regidoria de comerç amb el Bernat Picornell al capdavant, el comissionat amb el Ferran Felip i Sant Cugat Comerç amb el Jaume Buscallà, és feina? Com es gestiona tot això, Bernat?
4: Mira, es gestiona amb moltes ganes i sabent que va ser un èxit la primera edició tot just fa uns mesos. De fet, jo crec que és la millor de les notícies, no? Que organitzem una segona edició pocs mesos després d'haver organitzat la primera, vol dir que va ser un èxit... Perdoneu. Espaterran des de tots els punts de vista i, per tant, les ganes de repetir, no?, sobrepassen doncs, aquesta gran feinada doncs, que hi ha darrere. No? La gent doncs, veurà doncs, una zona aquesta desfilada, però és veritat doncs, que portem doncs, setmanes treballant-hi. Jo també doncs, vull donar les gràcies, no?, a tots els comerços que, gràcies a Sant Cugat Comerç, doncs, es posen al capdavant d'aquesta iniciativa, no? I per tant, doncs, la coordinació és fàcil sabent que es tornarà a ser un èxit segur.
0: Jaume.
3: Sí, són concretament 12 establiments, i el que dèiem fa un moment, el que es veurà és moda. Moda home, dona, juvenil, sabateria també, fins i tot acompanyat també d'un maquillatge, d'una posada en escena, i sobretot també perquè hi ha alguns dels establiments que, a més de posar el producte, també hi sonen allà acompanyant a desfilar, que és difícil per tothom, una mica, almenys per mi ho seria molt. Aleshores, això també és important, eh? Aquests 12 comerços hi són activament, i a més que ho han fet d'una forma, no ha fet falta convèncer, és a dir, que hi han participat i ho fan d'una forma activa. A mi m'agradaria dir-los, puc, de forma ràpida,
0: eh? Sí.
3: Que són Aniran, Voxli, Vicos, Blue Moon, Benetton, Change, La Comet, Moi, Pura Barcelona, Sabateria Casa, Sílvia Manzana i Yves Rocher. Són més dels que van participar l'altra vegada.
0: Per tant, la iniciativa creix.
3: Sí, efectivament. I la veritat és que, més enllà de la visibilitat, saben que, en definitiva, i ho comentàvem aquí abans a la porta, amb el Ferran, no? És que aquestes col·laboracions sempre, sempre són positives a tots els nivells. Mai ningú, després d'una col·laboració, entitats, empresa, és igual, la que sigui, mitjans... Uh-huh. Ajuntaments, institucions, el balanç sempre és molt positiu. Sí, sí.
0: Clar, evidentment, l'excusa, per dir-ho d'alguna manera, no, és una desfilada de moda, que és el que podrà veure tothom que s'acosti a la plaça d'Octavià, però quin és el missatge que voleu transmetre tant des del comissionat com des de la regidoria de comerç, com des de l'entitat que agrupa els comerços, des de Sant Cugat Comerç, amb un acte així? Perquè és evidentment que, a part de ser un acte comercial, és un acte social, també, no?
2: És un acte social, però que volem normalitzar. Vull dir, la idea és normalitzar la situació. Vull dir, qualsevol persona que passi per la plaça Octavià i vegi una desfilada de moda, pararà, seurà a la cadira o passarà de llarg, però estarà mirant. Per tant, nosaltres donem el missatge de normalitat. O sigui, sí que és cert que està dintre de la programació que engeguem aquest dissabte a motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, però realment és el que deia...
0: Et dona el tret de sortida, eh?
2: Tret de sortida, sí, sí, exacte. Fins al dia 3 tindrem un seguit d'activitats, però és el que deia el president de Sant Cugat Comerç. Vull dir, nosaltres aquí, en aquest sentit, donarem tota la normalitat del món, és un win-win, sempre suma. Famílies que, quan es van emprovar els vestits i van desfilar, després van dir, escolta, després passo per la botiga i me'l quedo. També és interessant, i els nois igual, vull dir, la importància d'un maquillatge, no? Que quan et poses a davant i t'estan maquillant perquè després et vegi la gent, així ho veus per la tele moltes vegades, i mai et penses que et maquillaran, no? Però sí, normalitat, sobretot.
3: L'objectiu, sobretot...
4: Perdó,
3: Bernat.
0: Digues, Bernat.
4: No, anava a dir que m'enganxava aquesta màxima normalitat que explicava el Ferran per una qüestió que no és menor, que és, a Sant Cugat no tenim cap desfilada de moda dels comerços locals. No és que sigui una iniciativa amb la desfilada de moda ja amb molts anys de trajectòria i aprofitem per afegir-hi persones amb discapacitat. No, és que la normalitat és que hem començat una iniciativa que ajunta moltíssimes persones, moltíssims comerços, no? I comencem fent-ho per persones amb diferents capacitats. Per tant, és una excel·lent notícia, i aquesta normalitat ho és fins a les últimes conseqüències, no? I per tant, que cada cop hi hagi més comerços, doncs, que hi vulguin participar, etc., això ens augura un futur, doncs, brillant per aquesta iniciativa, i la veritat és que estem molt contents.
0: Jaume.
3: Pel comerç, l'objectiu, més enllà dels que comparteixo que estaven dient, és clar, és a dir, més enllà de la marca, d'exhibir el producte, de veure que de veritat aquest producte el pot veure la gent al carrer, sense gairebé desplaçar-se el trobarà, és un tema de que repetim i que hi som tots d'acord, que el comerç és ciutat i el comerç fa ciutat, i és qui de veritat dinamitza i és allà, al costat de casa. Ara justament, a més...
0: Presentar la campanya, eh?
3: Correcte. La campanya per part de l'Ajuntament, més activitat conjunta que farem per sensibilitzar encara més, ve el Nadal també. Resumidament, les plataformes online no fan aquesta desfilada. qui fa aquesta desfilada és les entitats de Sant Cugat, l'administració local de Sant Cugat i el comerç de Sant Cugat. És una mostra més de qui és qui en aquest dia a dia. I a qui troba la gent és aquell comerç que està al costat, no a algú que està a milers de quilòmetres i que, a més, no té cap interès que la nostra ciutat funcioni i vagi endavant.
0: Quin aprenentatge se'n treuen també des dels comerços amb iniciatives com aquestes que, com dèiem, van molt més enllà del que és la venda, no? Entenc que és molt positiva perquè es repeteix i segona edició ens explicaves, a més, Jaume, que han crescut el nombre de comerços que s'hi han adherit. Us dona eines també fer aquest treball conjunt amb persones amb discapacitat amb calma, que potser a vegades és el que ens falta a la vida, per donar eines també a les persones que estan atenent de cara al públic per normalitzar aquestes situacions, de parlar de tu a tu, aquesta gent, que jo reivindico molt en aquesta taula, que moltes vegades parlem de persones amb discapacitat i no els hi donem la veu, no? I és una cosa que volem canviar i, de fet, des de la casa, per això fem tertúlies i fem seccions i fem programes on ells són els protagonistes i no nosaltres els que parlem per ells. Us dona eines, també?
3: És que bé, al marge de que participen a la desfilada també són clients. És a dir, és probable que aquest client després entri en una botiga. És a dir, si ja s'ha fet una cosa tan essencial i tan difícil, deia jo abans, perquè per mi ho seria, de desfilar, en definitiva, el comerç, els seus treballadors, els seus responsables, treballaran amb ell, que és, possiblement és un client encara més fàcil. Facilitem encara més aquest contacte amb tot el mosaic que és una ciutat tan gran com la nostra. És a dir, que efectivament són eines, sí, sí.
0: És una primera iniciativa que ha comunicat, d'alguna manera, no? El comissionat amb la regidoria de Comerç i amb Sant Cugat Comerç. Això pot posar sobre la taula altres iniciatives, Bernat, de col·laboració amb el comissionat i comerç?
4: Sí, sí, de fet ja venim treballant de fa molt de temps, no?, amb diferents vessants que afecten el comissionat, no? Ara parlem de comerç, però hem parlat de molts altres àmbits, de serveis socials, d'ocupació, de també temes relacionats amb la seguretat, això pel que fa la meva tinença alcaldia, diguem, però crec que la feina del comissionat és una feina transversal i això és el que és interessant, el d'unir diferents sectors i segments de la població, en aquest cas amb el comerç. Jo crec que el comerç viu que tenim a Sant Cugat doncs, funciona, però és veritat que segurament necessitem connectar-lo, no?, amb les entitats de cultura, d'esportives, en aquest cas doncs, amb aquesta iniciativa doncs, d'aquesta desfilada amb persones amb discapacitat, etc. No? Per tant, aquesta transversalitat i aquest fer que el comerç s'ajunti amb altres segments de la població crec que és altament positiu.
0: Aquest tipus d'acte creieu que pot esdevenir motor de sensibilització comercial? Hi veieu beneficis i aprenentatges tant per a la ciutadania com per als comerços?
3: Sí, és el que comentava fa un moment. L'aprenentatge el que es fa saber a la gent, el client, el ciutadà, qui passeja, qui senzillament un dissabte passejar pel carrer i ni tenir-ho agendat i trobar-s'ho, és que justament la gent tingui el que comentàvem fa un moment. La gent se n'adoni que és el comerç que fa per la ciutat, que és qui està al costat i que, en definitiva, la sensibilització passa perquè se n'adoni. Jo crec que tothom ho sap, però quan més es constata millor, que qui fa ciutat és el comerç de la ciutat. Sí.
0: Potser el repte, i no dic ni del comissionat, ni de la regidoria, ni de les entitats, sinó que és comú, és de la ciutadania, és que aquestes iniciatives no siguin puntuals, sinó que siguin estructurals, no?, en el model de ciutat.
2: Nosaltres estem totalment oberts a qualsevol iniciativa que vingui de comerç. De fet, quan vam fer la primera desfilada, jo crec que a l'acabar, el primer que vam parlar amb el president és dir, escolta, això ho hem de tornar a fer, i per tant s'ha de dir que comencem una miqueta abans, el dia 15, perquè la campanya de Nadal, l'encesa de llums, tot s'acumula, el comerç és molt intens i, evidentment, havíem de buscar... la idea era fer-ho més apropat, però, però per qüestions de...
0: Els tempos.
2: Exactament, i un comerç necessita la seva atenció. I el que deies abans de la sensibilitat, ho hem pogut veure aquests dies. Hem anat als comerços a parlar amb els comerciants per coordinar aquesta manera d'aprovar-se la roba i tal, i la resposta ha sigut excepcional, vull dir, amb una sensibilitat, amb un carinyo i amb unes ganes de fer que ens han ajudat molt a dir, carai, que bé, no? O sigui, que des d'aquí felicitar tots els comerços que participen i convidar perquè a la tercera edició en comptes de 20, igual siguin 40 o siguin 30.
0: I molt breument, perquè ens queda un minut per acomiadar-nos, ho explicàvem, aquesta desfilada serveix per donar aquest tret de sortida a les activitats del 3 de desembre, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Dilluns, de fet, farà la roda de premsa de presentació a l'Ajuntament de tot el que comportarà la commemoració d'aquesta data. No sé si ens en pots fer 5 cèntims, Ferran, algun petit avançament de què veurem aquest
2: sí,
0: any.
2: Sí, com deia, sense especificar totes les activitats, com deia el Bernat, la transversalitat que comporta la taula de discapacitat i el comissionat dona, doncs, perquè tinguem cinema, que tinguem cultura, tinguem esport, tenim una fira d'entitats, tindrem una activitat esportiva, un campionat amb més de 10 equips participants, en fi, vull dir que un debat molt interessant el dia 2 que vosaltres portareu, que ens fa molta il·lusió, que és el tema de la inclusió o la no inclusió dintre de l'escola, el model educatiu que volem per les famílies, i per tant és un ventall ben ampli. Estarem tots convidats i esteu ben pendents del programa, perquè
0: doncs,
2: és força interessant.
0: Atents, que a partir de dilluns ja sabrem tots els detalls d'aquesta programació. Des d'aquesta casa, evidentment, també hi participarem, perquè formem part de la ciutat. Ferran Felius, Bernat Picornell i Jaume Buscallà, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Tothom convidat aquest dissabte a les 12 del migdia a la plaça d'Octavià, aquesta desfilada de moda amb els models i les millors gales del comerç de la ciutat.
3: Gràcies.
2: Bon dia.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: I marxem cap a Vinaròs a conèixer tots els gegants i nans de la mà del seu cap de colla, com és el Jordi Beltrán. Hola, Jordi, què tal?
4: Hola, bon dia. Doncs molt bé, aquí estem.
3: Explica'ns una miqueta, truquem per conèixer doncs, els vostres gegants de Vinaròs. Explica'ns el seu origen, qui són, com es diuen, com van, quan sortiu, una pues, miqueta.
4: Doncs bé, doncs mira, doncs a Vinaròs diem... Se coneix com nanos i gegants, com la majoria de la denominació tradicional de les colles, vull dir, sempre les poblacions més antigues, als capgrossos se li diu nanos i als gegants, això no hi ha cap dubte. A Vinaròs, tenim molta tradició de nanos i gegants, vull dir, se té constància des de ja el 1690 i pico, si estem parlant del segle XVII, ja se té constància de l'existència d'uns gegants i d'uns capgrossos, vull dir, està documentat. Després se perd en el temps i torna a aparèixer el 1903 una referència a una recuperació dels gegants, que segurament durant el segle XVIII i XIX se deuria perdre, però al principi del XX se recupera gràcies a un industrial de Capellades que munta una indústria del ferro que vine a Ros, i com el seu poble tenien gegants, doncs decidís, ell era molt de missa, molt religiós, uh-huh. I decidís regalar al poble una parella de gegants i quatre o sis nanos. I hasta abans de la guerra incivil que vam tindre aquí, els nanos i gegants surten només d'actes religiosos. Després de la Guerra Civil, l'any 44, l'Ajuntament decidís recuperar la tradició dels nanos i gegants, i el 1944, dos regidors de l'Ajuntament se'n van a Barcelona, van al Almacenes del Siglo, al carrer Pelai, i compren dos gegants i sis nanos que hi havia allí. Estos, pues, a partir d'allí, pues, els gegants continuen a Vinaròs. No, els gegants antics no tenen nom, és la típica fesonomia que trobem a moltes contrades de Isabel i Fernando, dels Reis Catòlics, encara que aquí a Vinaròs sempre se'ls han dit els gegants. I els nanos pues, són molt els típics de la construcció de la Casa Ingenio. La Casa Ingenio, el seu constructor escadaler, pues, venia els seus nanos a diferents llocs. Vinaròs van comprar a Bolsera, però són molts nanos que els trobem a molts llocs del nostre territori. A Amposta, a Tortosa, i els gegants igual, els gegants són molt pareguts als de Mora, als d'Amposta, són de la mateixa època. Uh-huh. Surten durant molts anys, els gegants van patint, els gegants, com són no són uns ulls que no es mouen molt, no se trenquen molt, però els capgrossos, que són uns gegants que estan més a ras de terra i se mouen més, doncs es van fent malbé. Llavors, a l'estiu surten molt, se fan malbé les boques, llavors hi ha un moment que l'Ajuntament, l'any 72, decideix comprar uns nanos nous, se desfà de la Racona, a la comparsa antiga dels nanos, i compra uns sis nanos nous, que justament és la família Ulisses. I esta sí que és veritat, que no és una... Així és com aquests nanos antics es van retirar, no els han vist, es veuen a moltes poblacions de tot l'estat espanyol. Uh-huh. En canvi, els nanos que es compren l'any 72 se compren a València.
3: Sí.
4: No he pogut averiguar mai a qui es va construir ni a on. No, m'he tornat boig intentant buscar si és com dels primers tenim tot

0: les castanyes, les postisses, en el grup de danses de Vinaròs, i ella venia peix pels carrers de Vinaròs en una panera al cap. I era molt, molt, doncs van decidir fer-ho, i l'any 1999-2000 s'estrenen els dos gegants. Entonces, Vinaròs, a partir de l'any 2000, pues, ja té 4 gegants i 12 capgrossos. Posteriorment, s'ha anat augmentant la família, han fet 2 gegantons més, una empresa de l'alquiler de furgonetes va voler regalar un nano, i tenim un nano, representació dels nanos aquells del 1903 que es va recuperar. Després va haver un mantenidor de les festes que va proposar a un fundador de la nostra colla, que per cert va faltar, fer un capgròs, i tenim un altre capgròs. Vam recuperar també, van dir, la família Ulisses, mos falta el gosset de Tresqui, vam fer Tresqui. Llavors, tenim un munt de nanos i capgrossos, vull dir. I ja t'he dit, tenim un capgròs específic pel dia dels nassos, van dir, la tradició oral de l'home dels nassos, que és una tradició només oral, s'està perdent.
1: Sí.
0: Fem un capgròs, així no se mantindrà. Després, per Tots Sants, per Halloween, vam decidir, està la festa aquesta, que és d'origen americà, o mos adaptem o mos vinjarà. Entonces, nosaltres aquí hem fet, com també se fa amb la Tortora, fem la festa de Castawin, Castanyada i Halloween. Sí. Llavors, cada any, ara ja portem 3, estrenem un capgròs de temàtica de Halloween. Pues tenim a la mòmia, tenim a Frankenstein, tenim a la castanyera zombie, i enguany estem en el projecte d'estrenar un altre capgròs. Però no ho sé, tenim un... I doncs som una colla, que som...
1: Sí.
0: Som una colla que som famílies de gent, som al voltant de 60 persones, al voltant som un centenar, entre col·laboradors i amics. El nostre color de colla és, generalment, quan sortim fora, és el color roig, el color vermell. Uh-huh. I la música que toquem és acompanyat sempre de la dolçaina i el tabal. La dolçaina és de l'Ebre cap a baix, més o menys. De l'Ebre cap a baix, pues, se toca la dolçaina, de l'Ebre cap amunt se toca la gralla. Pues, nosaltres vas acompanyat sempre del so de la dolçaina i del tabal. És com ballen els nanos de Vinaròs, que tenen una dansa pròpia, que mirant les fotos del 1903 veiem que estan ballant, o sigui que és una dansa que és prou antiga. Els nanos, característica especial dels nostres capgrossos, és que porten unes castanyes molt grans a les mans i les van fer sonant conforme va evolucionant el ball, no diré el so que diem el xoc, xorroc, xoc, xoc,
1: sí.
0: I mentre van tocant les castanyes van fent diferents figures al so d'una melodia molt típica de les comarques del Maestrat.
1: Déu-n'hi-do.
0: Cal comentar també que en els últims anys una capella es va restaurar una antiga capella a l'Auditori Municipal, l'annex a l'Auditori Municipal, la capella Santa Victòria, que està a prop del Mercat Municipal,
1: uh-huh.
0: I per un acord de ple se va decidir, pues, que seria la casa dels nanos i gegants. Llavors, les figures que abans estaven al magatzem guardades, que no les veia ningú, ara tenim una exposició permanent a la casa dels nanos i gegants de Vinaròs, penso que a tota la gent que vingui a Vinaròs que vulguin a veure la casa dels nanos, i està una exposició permanent de totes les figures, de tot el que has dit abans,
1: sí.
0: Ho tenim tot exposat allí i tot ben explicat en uns plafons, en uns QRs, i animo a tota la gent que vingui a Vinaròs i pugui conèixer les nostres figures de prop, que les podrà veure a la casa dels nanos i gegants.
1: Jordi, què t'aporta? Què t'aporta formar part d'aquesta cultura, aquesta colla de gegants i de nans?
0: A mi, pues mira, jo porto molts anys. Vull dir, ja, tinc 50 i pico d'anys. Des dels 14 anys ja vaig treure la primera vegada els nanos. I no sé, és una afició que, mira, m'agrada. Vull dir, cada un té les seves aficions. Vull dir, és mantindre també la cultura popular del teu poble, és transmetre el que t'han legat per un futur, transmetre-ho a generacions futures, perquè és veritat que el poc que tenim nostre sí que és veritat que pues, tenim moltes festes, i però coses autènticament nostres és això, vull dir, no sé com explicar-ho.
1: Sí, sí, sí.
0: Que una festa d'un portar un DJ o fer una festa de colors de que tenen polves de colors, o portar una... Això pots anar a Nova Zelanda i t'ho trobaràs, però trobar

0: una trobada de gegants o trobar uns capgrossos, no n'hi ha a moltes parts del món que pogués, que celebrem les festes d'aquesta manera. Com... I a mi m'aporta això, m'aporta pues, la satisfacció de pues, això. Pues, també ens dona molts de mal de caps, perquè vull dir, organitzar i moure tot això també són molts de mal de caps. I... Però bueno, ho fem perquè cada un té les seves aficions. A mi, a la meva família i a la gent que ens envolta, pues, estem molt contents. Anem a llocs que millor no aniria mai en la vida. Uh-huh. Hem anat 2 anys a la trobada internacional d'Adifolk, de cultura catalana. Vull dir, Adifolk treu la cultura catalana i la porta cada any a una capital europea. Vam tindre la sort. Nosaltres som del País Valencià, vull dir, estem... Sí. No entraríem dins de... Però, bueno, també estem molt a prop, vull dir, no separar-nos res. Del Principat. Entonces, pues vam presentar sol·licitud, nos van acceptar i hem anat a l'Alguer, hem anat a Prešov, a Eslovàquia, hem anat a Andorra, l'any que ve ens han proposat una colla del País Basc fer un intercanvi, que serà la primera que anava al País Basc, hem anat a Madrid diverses vegades, vull dir, de certa manera també coneixem
1: món.
0: Molt
1: sí,
0: movent,
1: sí.
0: I la nostra vida sí, sí. També és... Pues coneixem altres terres, altres pobles, gràcies als gegants. A millor gent de la colla, que pues no s'haurien mai a la vida al Postiguet, o mai a la vida haurien anat a l'Alguer i sentir com també encara parlen català a Itàlia. Uh-huh. Pues, són experiències de la vida que te van aportant també gràcies als nanos i gegants.
1: Doncs Jordi, moltíssimes gràcies, que continueu així amb aquesta mobilitat, amb aquestes ganes, amb aquesta il·lusió de mantenir doncs, aquests gegants i nans vius, que aquest és l'objectiu. Moltes gràcies, Jordi.
0: Gràcies a vosaltres per l'interès.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Sant Cugat.

0: En molts llibres copiats entre els segles XIII i XV apareixen escenes de caragols gegants lluitant contra cavallers armats. Durant molt de temps, els historiadors no entenien per què es repetia aquest motiu aparentment absurd. Avui es creu que el caragol simbolitzava la covardia o la lentitud, mentre que el cavaller representava l'orgull o el poder. El combat era una sàtira visual, una burla als nobles que presumien de valentia però evitaven el perill real. A més, aquests dibuixos servien com a entreteniment per als copistes, que passaven hores interminables escrivint textos religiosos o legals. Els marges eren un espai de llibertat creativa on podien expressar humor, crítica social i fins i tot comentaris polítics disfressats. Curiosament, molts lectors medievals entenien aquests missatges visuals sense necessitat de paraules. Això demostra que fins i tot en èpoques que imaginem serioses i rígides, l'humor absurd i la ironia formaven part de la cultura quotidiana i de la comunicació escrita. Aquests detalls ens recorden que la història també es pot llegir a través de petites imatges aparentment insignificants, però profundament reveladores, plenes de significat cultural.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: He vist fer autèntiques meravelles aquells qui al principi tothom prenia per perdedors.
1: Perquè el candidat resulti investit, ha d'obtenir els vots de la majoria absoluta. La votació és pública per crida, es vota per ordre alfabètic.
2: Sí. Sí.
3: Sí.
0: Et queda molt poc per arribar al govern.
2: No. Sí.
0: No necessites que els partits tradicionals et donin suport.
3: Sí. No.
0: Pensa que ara et veuen com una amenaça.
3: No.
0: Com un rival del seu mateix nivell.
3: Sí.
0: I per això volen desprestigiar-te.
2: Sí.
0: Ja hi haurà temps per canviar això.
3: No.
2: No.
0: Però ara cal trobar solucions per formar un executiu.
2: No. No.
3: Sí.
2: Sí.
0: Veus aquells que seuen a una cantonada de l'hemicicle?
2: Sí.
0: Un grapat de partits insignificants.
3: No.
0: Són ínfims. Tenen molt poca representació, però molta fam de poder.
3: Sí.
0: Mira'ls.
2: No.
0: Són com el teu partit abans de la victòria electoral.
1: Aquesta votació no ha assolit la majoria requerida i no ha atorgat la confiança d'aquesta cambra per la investidura. S'aixeca la sessió.

0: et necessiten, com tu a ells. Amb els seus vots podràs ser president, tot i que hauràs de fer algunes concessions. No estaràs sol en el nou govern del canvi. Ofereix-los un parell de ministeris i acorda complir alguna de les seves promeses electorals. Però no canviïs ni un sol punt, ni una sola coma al teu programa de govern. Recorda que el poder és a les teves mans i ells només són un mitjà per arribar-hi. Si els ajudes a prendre el poder també a ells, t'estàs abocant a la teva pròpia ruïna, perquè aquest poder l'has guanyat tu i el poden aprofitar en contra teva.
1: Bon dia a tots i a totes. Us convoquem a aquesta roda de premsa per avançar-vos que la nostra formació ha arribat a un acord amb el Partit pel Canvi i que aquest país tindrà finalment un nou govern.
2: El govern de coalició presenta el programa de govern que s'enfoca en resoldre problemes. El document porta per títol El canvi necessari. Inclou més el que heu anunciat que el canvi ja és inevitable i que la ciutadania començarà a notar que s'ha de fer. El govern posa el punt de mira a la corrupció i a l'estalvi econòmic de l'administració, segons el redactat acordat entre el Partit pel Canvi...
3: Primera legislatura.
0: Complir les promeses electorals és secundari. També cal ser influent i marcar el camí de la política. El poble et dona suport i els partits tradicionals han quedat en un segon pla. Ja no confien en ells. Els seus emblemes o missatges els han servit de res. Acabaran incorporant de mica en mica les teves frases, les teves idees i, finalment, la teva manera de pensar. Tot perquè és el relat guanyador. Intentaran fer-se el seu. Fins i tot l'expresident parlarà de corrupció si és del que parla la gent. Tothom voldrà criticar allò que tu critiques i buscaran com sigui una mica de protagonisme. Aquesta és la victòria de debò. Que el teu relat estigui en boca de tothom, sense cap mena d'esforç.
4: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 2. Altaveu.
0: No n'hi ha prou amb això. T'has d'assegurar que absolutament tothom vagi en la mateixa direcció. Em refereixo als funcionaris. Tots aquells que fa anys que accionen els engranatges de l'Estat i que costarà molt convèncer-los del canvi en un sistema que han fet seu i que plantaran cara si poses en risc la seva feina. Hi ha dues maneres d'afrontar-s'hi, amb la força o amb les lleis. Jo et suggereixo que barregis amb dues coses i, a més, aprofitis una de les teves promeses electorals.
2: Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries.
0: Les despeses innecessàries. Podries començar per la forma del teu govern. Elimina ministeris. Els ciutadans creuran que vols estalviar si el govern sacrifica unes quantes carteres per beneficiar l'economia. Tot i que a l'hora de la veritat, aquest estalvi mai arribi. Espero que això no et suposi cap fricció amb els teus socis de govern. Això només és el començament. La reforma ha de ser total. Cal estudiar cas per cas cada ministeri, des de la sanitat fins a la defensa. Comprova la feina de tothom per saber si és realment necessària. Que no hi hagi cap treballador sense auditar. Cap funcionari fidel sense recompensar. Que desapareguin ministeris sencers comportarà a la llarga que milers de funcionaris vegin perillar els seus llocs de treball i que tinguin la sensació que la seva feina també desapareixerà. És clar que no hi haurà acomiadaments massius. La qüestió és fer-los pensar que han de ser útils pel govern i que, sobretot, han de ser fidels al canvi. Has d'aconseguir que tothom, sempre i en qualsevol circumstància, et necessiti, també els empresaris. T'interessen aquells que tenen més poder, aquells que poden moure el canvi. Sedueix-los amb tot allò que està per fer. Obres públiques milionàries, ajudes, noves empreses estatals i privatitzacions exprés de serveis bàsics. Ofereix als estrangers recursos energètics, telecomunicacions, bancs, tot el que tinguis a l'abast. Afavoreix l'empresariat i ells t'afavoriran a tu. Qualsevol empresa et pot ser útil, Et poden concedir préstecs a interessos reduïts, contractes abaratits, una bona imatge als mitjans de comunicació, més influència a escala global. Aquest equilibri és complicat. Ells potser paguen la festa, però recorda que qui governa i escriu les normes ets tu. Ja tindràs molt fet si agrades als empresaris, líder. Però necessites que tothom parli bé de tu. Per tornar a vèncer, has de convèncer. Has d'acabar de conquerir la ciutadania per tenir més poder. Començant per tots els mitjans que consumeixen.
5: Que no ho veieu? El Partit pel Canvi és totalment reaccionari. Cal parar-li els peus immediatament, abans que sigui massa tard. Estan perseguint els funcionaris per motius ideològics. Això és intolerable. Al final, també ho faran amb els que critiquem el govern? Fins a on arribaran? La gent que ens està escoltant a casa ha d'obrir els ulls. Ja n'hi ha prou de discursos que posen en dubte tot el que s'ha aconseguit fins ara.
0: Has de posar fre a algunes d'aquestes crítiques. Algunes són tan injustes. No estàs pas en contra de la llibertat d'expressió. Al contrari, ets un líder escollit democràticament. La voluntat popular s'ha de veure reflectida també als mitjans. I és hora de començar a controlar-los d'una manera sofisticada. Crea un consell de mitjans. Ven-lo com un organisme que vetllarà perquè es compleixi la llei i garantirà la pluralitat, que sembli independent, però que a l'hora de la veritat tu mateix el puguis controlar. El consell de mitjans serà el vehicle per posar ordre a les empreses de comunicació. Comença tallant-los l'aixeta. Prohibeix el finançament estranger i redistribueix els anuncis que el govern col·loca als mitjans. Digues que és per garantir la seva independència, que vigilin el que diuen si volen els teus diners. I si el Consell considera que hi ha mitjans que menteixen, que la llei actuï. És igual si el que publiquen és veritat o no. Que siguin els mateixos mitjans els que se censurin. I alguns fins i tot hauran de tancar. I si tot això no funciona i fos necessari, retira acreditacions a les rodes de premsa i decideix qui pot accedir al teu govern. Tot per silenciar les veus que et critiquen i amplificar les que t'afavoreixen.

0: Recapitulem. El Partit pel Canvi aconsegueix el govern després de pactar amb forces minoritàries del Parlament. Un cop en el poder, les seves primeres passes són controlar els treballadors de l'Estat, és a dir, els funcionaris, i construir una xarxa d'empreses que li donin suport. L'objectiu ara és aconseguir fer arribar el discurs del partit als mitjans de comunicació i penalitzar aquells que no s'alineen amb el govern. Comencem parlant del discurs. Que puguis discutir sobre política amb el teu veí, la carnissera del mercat o el típic cunyat al dinar de Nadal, és normal. És més, és positiu per la democràcia compartir els nostres pensaments i la nostra ideologia, sempre que hi hagi tolerància. Però què passa quan s'apuja massa el to? Quan és impossible arribar a un punt d'acord? I quan passem a odiar l'altra persona pel que pensa?
1: Aquí hi ha dues polaritzacions. La polarització ideològica refereix al fet que nosaltres podem tenir opinions discrepants sobre un determinat tema o temes.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: No, per exemple, vosaltres podeu estar a favor de baixar els impostos i jo puc estar a favor de pujar els impostos. Això és una discrepància sobre un tema, que són els impostos. I podem estar tots dos als extrems oposats. Després hi ha la polarització efectiva, que és la polarització en base als sentiments, que no només podem estar en desacord amb els impostos, sinó que jo us puc odiar perquè defenseu una posició diferent i estimar molt els meus perquè defensen la meva posició. Aleshores, el tema de la relació entre la polarització i la democràcia, aquesta és una qüestió controvertida, perquè malgrat que sempre es diu que polarització ideològica o afectiva, sobretot l'afectiva, acaba creant una erosió en les democràcies, sabem poques coses i realment no necessàriament és així. És a dir, perquè una societat estigui molt polaritzada, no necessàriament això implica que la democràcia s'acabi erosionant o acabi caient.
0: Faci caure o no la democràcia, la polarització fa més difícil arribar a consensos. No és només que el teu rival polític tingui idees que no t'agraden, sinó que, a més, perquè ens entenguem, no el suportes. Un altre concepte que sovint escoltem, sovint amb connotacions negatives, és el populisme. Partits populistes, mesures populistes... Però què és el populisme?
3: El populisme, com altres conceptes que s'han tractat en aquest podcast, és difícil de definir. Agafarem l'explicació del politòleg neerlandès Cas Mude. Segons ell, el populisme és una ideologia que separa la societat en dos grups oposats, la gent contra l'elit corrupta. Per al populisme, la política hauria de ser una expressió de la voluntat general del poble i no pas el que dictin els de dalt. Però Mude afegeix que aquest corrent promet polítiques oportunistes amb l'objectiu de complaure ràpidament els votants i comptar amb el seu suport en comptes de buscar la millor opció per ells. El populisme és la ideologia, sovint, dels partits anti-establishment, els quals t'hem parlat a l'anterior episodi. Però els últims anys també es poden veure traces d'aquesta ideologia en els partits tradicionals. És el cas de la influència del discurs en contra de la immigració a la Unió Demòcrata Cristiana i el Partit Socialista a Alemanya en els últims anys. O l'enfrontament entre el poble i les elites que es veia a les campanyes laboristes al Regne Unit durant el mandat de Jeremy Corbyn fa una dècada.
0: Simplificar un discurs polític el fa més comprensible. I encara s'entén més, o és més fàcil compartir-lo, si l'explicació assenyala un culpable concret o una solució fàcil a un problema que realment pot arribar a ser complex. A l'anterior episodi ja vam dir que un partit anti-establishment no té per què posar en risc la democràcia. En aquest mateix sentit, un missatge senzill tampoc té per què posar en risc la democràcia. Ara bé, com s'evita que discursos antidemocràtics, que poden ser simples i populistes, calin en la població?
4: Hi ha una qüestió de llenguatge, emprar un llenguatge senzill.
2: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
4: Un llenguatge, a vegades el llenguatge polític és... no per ser políticament correcte, sinó per intentar ser un màxim de precís, acabem construint un llenguatge que només entenem polítics i periodistes. No? Per tant, un llenguatge molt més planer, directe, senzill. Per tant, avui, quan l'extrema dreta es presenta com l'alternativa a liberals i socialdemòcrates, a conservadors i verds, en els països occidentals, i apel·la al vot del canvi, bueno, si aconsegueix governar, aquests partits tornaran a tenir la majoria al cap de poc temps perquè apel·laran també al vot del canvi.
0: En cas que un partit democràtic, sigui populista o no, arribi al poder, cal que compleixi amb uns mínims perquè la població, almenys, subsisteixi. Pot tenir un gran missatge, pot haver arrasat a les eleccions i pot tenir un gran carisma. Independentment de tot això, hi haurà un moment que, si s'arriba al govern, el que haurà de fer és governar. Sigui quina sigui la ideologia que segueixi i per molts canvis que hagi de fer, hi ha un òrgan de l'Estat inamovible i molt influent: els funcionaris.
5: La democràcia necessita benestar, perquè hi ha una correlació entre benestar i democràcia.
2: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
5: I perquè hi hagi benestar, fa falta un cert equilibri entre el mercat i l'Estat, és a dir, el conjunt d'administracions públiques. I perquè les administracions públiques funcionin, fan falta empleats públics i bons treballadors públics. Per tant, hi ha una vinculació, encara que indirecta, però forta, entre professionals de l'administració pública, no diguem funcionaris, perquè hi ha diferents tipus de vincles a l'administració pública i no tots els que treballen són funcionaris, entre professionals públics, eficàcia de l'administració, benestar i això, diguem, vinculació i reforçament de la democràcia.
0: O dit d'una altra manera.
5: Sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les administracions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt en precisió de cirurgia. Evidentment, la metàfora de la motosierra és justament al revés que la cirurgia.
0: La necessitat dels funcionaris en una democràcia fa que la relació entre els polítics i els treballadors públics sigui a vegades complicada. Una disputa entre dos grans actors de la democràcia que, tot i que el més normal és que estigui igualada, molts cops es decanta cap a una banda.
5: I els empleats públics, els funcionaris, també intenten fer preveure les seves opinions i la seva visió conceptual dels temes sobre els polítics. Aquí es produeix una lluita de poder que, no dic que sigui sana, però que sí, és veritat, és que és inevitable i que s'ha de saber canalitzar. I en aquest sentit es donen casos on hi ha un lideratge polític que és fluix, que on, en aquests casos els funcionaris acaben imposant els seus criteris i tecnocratitzant l'administració pública.
3: Existeixen casos concrets en què el funcionariat s'ha resistit o fins i tot influït en la presa de decisions dels governs, com ara els treballadors públics del Brasil, que van aturar les intencions de l'executiu de Jair Bolsonaro de renovar totalment l'administració. També observem l'escenari contrari. A Indonèsia, els alts funcionaris són escollits pel govern i aquests els utilitza com a instrument per apoderar-se de recursos de l'Estat i guanyar campanyes electorals. Dues altres maneres d'intentar condicionar el funcionariat les estem observant més recentment a l'Argentina i als Estats Units. El primer amb l'eliminació de diversos ministeris i el segon amb la creació del Departament d'Eficiència Governamental, el DOGE. Totes dues maneres pretenen retallar despeses innecessàries.
0: Els funcionaris es deuen sempre a l'Estat, tot i que el sistema és un gran condicionant per la seva feina. Sembla evident, però l'autocràcia utilitza mètodes totalment diferents per seleccionar i organitzar els treballadors públics i això determina, com s'ha mencionat fa uns minuts, el benestar dels ciutadans. No queda clar, però, quins mètodes prefereixen les autocràcies per construir el seu funcionariat.
5: Els sistemes autoritaris solen ser clientelars, perquè busquen persones afins al seu projecte i llavors el clientelisme és una porta oberta a la desprofessionalització, a la mediocritat, al nepotisme i a la corrupció. Encara que hi ha hagut alguns règims autoritaris que han apostat molt per l'eficàcia i llavors han mantingut sistemes meritocràtics.
0: A destruir la democràcia hem preguntat als politòlegs per on començarien si fossin uns autòcrates que tinguin l'objectiu, precisament, de desmuntar el sistema. Alguns ho han tingut clar.
6: Si tu em dius què faria un dictador, diguem-ne, un govern que guanya democràticament unes eleccions però que vol perpetuar-se en el poder.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
6: 1. Controlar els diners. On està la caixa dels diners? Perquè tu amb els diners compres lealtats. Això ho està fent Trump, eh? Ha comprat la lealtat dels diputats del Partit Republicà a través de les donacions que ell rep personalment. I després tens la qüestió de controlar els mecanismes o les institucions de força, no? Tu has de controlar l'exèrcit, has de controlar la policia, has de controlar totes aquelles que apliquen la força.
0: Enfoquem-nos ara en el primer, controlar la caixa. En una democràcia, quan un partit polític és fort del govern, amuntega grans quantitats de diners públics, donacions i deutes bancaris que permeten, entre altres coses, subsistir com a força política. De fet, hi ha cops que és difícil seguir el rastre dels seus ingressos. Un escenari ben diferent, però, és que aquest mateix partit arribi a l'executiu. Aquí les normes són més estrictes i un possible cas de corrupció més greu. En qualsevol dels casos, existeixen organismes independents, que no depenen del govern, que vetllen perquè això no passi, perquè tots els partits respectin les regles del joc. Són organismes que persegueixen el frau i la corrupció i que tenen l'objectiu que ningú controli totalment la caixa.
7: És una entitat independent, però que està nomenada pel Parlament de Catalunya. O sigui, hi ha una comissió de control, ells han de donar compte a la comissió de control i al Parlament de Catalunya cada any del que fan i quina és la seva estratègia i política.
2: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
7: I la persona que dirigeix l'oficina antifrau està nomenada pel Parlament a partir d'unes propostes que fan els partits polítics. Nosaltres en aquests moments estem demanant que no siguin els partits polítics que facin la proposta, perquè hem tingut tres directors i tres directors que han sortit amb dificultats, i sigui també la societat civil qui pugui participar en el nomenament d'aquestes persones.
0: És molt llaminer intentar-se fer amb la caixa. Uns diners dels quals en depèn la ciutadania i l'estabilitat del mateix sistema. La grandària d'aquesta caixa la determina la riquesa d'un país, del treball que es transforma en activitat econòmica i que acaba tenint un impacte en el benestar de la població.
4: Però les empreses són un element fonamental de l'economia d'un país. Al final vivim en una economia de mercat i per tant les empreses són les que generen, i els treballadors de les empreses generen l'activitat econòmica. Alhora, l'Estat intervé en l'economia.
0: La lògica ens diu que com més empreses, millor. Més creació de treball, més impostos als negocis i més agilització de l'economia. El sistema que fonamenta la creació i estabilització d'empreses s'anomena capitalisme. I no, al contrari del que ens digui la lògica, no té per què assegurar la democràcia.
8: Fins ara pensaven que el millor sistema per tenir una democràcia era un sistema capitalista on el mercat et feia canviar, com he dit abans, els guanyadors d'aquest joc. No eren sempre els mateixos guanyadors. Hi havia l'època de Rothschild, Rockefeller, tot això ja ha canviat.
2: Sergi Vasco, professor d'Economia.
8: Ara tenim els nous guanyadors, no? Que són els de les tecnològiques. Pensaríem que si hi ha una altra nova tecnologia, hi haguessin nous guanyadors. El perill és quan el sistema capitalista no genera nous guanyadors. Aquest seria el perill. Perquè bé sí que aquí el poder econòmic i polític seríem molt més correlacionats.
0: Per aquest motiu, sorgeixen regulacions i entitats que vetllen pel funcionament correcte de l'economia. D'aquí sorgeixen les patronals, és a dir, les associacions d'empreses i els sindicats en defensa del treballador.
9: Jo crec que no existeixi el diàleg social...
2: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
9: Sí, eliminar els representants de treballadors i de les empreses de l'acció pública és un element tan greu com tancar el Parlament.
0: Però qui pot estar interessat a canviar les regles del joc? Són justes tant pels ciutadans, perquè els seus impostos no van a parar al compte de ningú, com pels partits, perquè així tots tenen les mateixes condicions per competir, tot i que a vegades s'arrisquin a ser enxampats. Però també existeix un tercer actor en aquesta escena. Posarem un exemple. Imagina que vius en un apartament amb una piscina comunitària per tots els propietaris i que ningú altre pot fer servir. Hi ha una alarma amb un codi secret que ho impedeix. un dia i convides els teus amics. Per un cop, no passarà res. De fet, et convidaran a sopar a canvi d'aquest favor. Què fas llavors? Vigiles que no hi hagi cap veí molestant, desactives l'alarma i t'hi banyes amb ells. Però què passa si els teus amics s'hi acostumen i els convides constantment a canvi de regals o favors? Què passa si els teus amics volen incomplir les normes i tu, a canvi, reps un benefici?
8: Hi ha diferents nivells de corrupció, no? Però un nivell de corrupció molt, molt fàcil és dir-los demanar subvencions al govern, dir o em pagueu perquè m'instal·li a Catalunya o m'instal·li a Saragossa. Això ha passat. Moltes empreses multinacionals que venen a Catalunya és perquè els ofereixen un contracte, uns acords, uns pagaments, unes subvencions més altes de que els ofereixen a altres regions. Per tant, és una forma de poder econòmic assajar-hi en el poder polític. Altres, que als Estats Units estan molt regulades i no tenen cap por a dir-ho, són els lobbies. El lobby és com el poder econòmic afecta el poder polític i ja ho fan sense caretes. Els lobbies, soc lobby del petroli, jo intentaré a parlar amb els senadors i amb els congressistes per tenir un tracte més favorable als meus representants. I això és legal als Estats Units. Mentre tu ho diguis, és legal. Per tant, sí que moltes legislacions que el govern fa depenen de les actes de les empreses. I de nou, com diem, com més gran sigui l'empresa, més poder tindrà sobre el govern. Si una empresa diu, mira, tinc el 30% dels treballadors treballen per mi, seria mala notícia per tu que jo els digui amb els meus treballadors que per culpa teva he de tancar l'empresa. L'altra manera de corrupció que veiem és el que es diu les portes giratòries, no? Que això sí que és un cas, potser a Espanya és únic que això passa, no? Que jo sóc el regulador de la electricitat. Soc com a polític, m'encarrego de la legislació de les elèctriques i quan deixo de ser polític passo a ser conseller d'una companyia elèctrica. Per tant, tinc tots els meus interessos com a polític a preservar els interessos de les elèctriques, perquè quan jo hi vagi tindré un sou d'ells. Per tant, el fet de tu saber com a polític que hi ha la possibilitat de que puguis acabar amb una empresa que tu estàs regulant fa que no tingués uns interessos que hauria de tenir.
3: Quan es tracta d'aconseguir suport econòmic del sector privat, és a dir, de les empreses, els governs autòcrates tenen moltes opcions al seu abast. Nosaltres en posem dues d'exemple. El règim de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia, és conegut per teixir aliances amb els empresaris a través del clientelisme, amb l'oferiment de certs favors a les empreses a canvi d'aconseguir resultats polítics. A Veneçuela es concedeixen llicències d'explotació perquè les grans empreses petrolieres explotin aquest recurs, un bé que va més enllà de l'àmbit econòmic. Darrere s'hi impliquen altres governs, com el xinès.
0: Controlar el discurs, els funcionaris, l'economia, a vegades és molt vistós. Els mitjans de comunicació, que han exercit tradicionalment de garants de la informació i defensors davant qualsevol ingerència política, s'encarreguen d'assenyalar què no està anant bé. També tenen un tercer element en compte, la seva participació en l'opinió pública.
1: Doncs, essencialment, sempre s'ha dit que l'opinió pública la controlen diferents actors, que són les institucions. Les institucions són un gran generador d'opinió pública, però essencialment són qui governen i qui fa acció política. Quan dic institucions, vull dir govern i oposició. I després, també, els mitjans de comunicació, que no deixen de ser aquest canal de transmissió entre el que fan les institucions i el que diu i el que vol rebre o el que rep la societat. Avui en dia també hi ha un altre canal important d'opinió pública que ha sorgit en els últims anys, que és la pròpia ciutadania, a través de, doncs, des de les xarxes socials, a altres mecanismes alternatius d'informació que fan, doncs, que es canalitzi aquesta informació d'una altra manera i, per tant, afecti també les institucions.
0: Però podem anar més enllà. Els mitjans s'emmirallen amb la política, la societat i els discursos que utilitzen. És a dir, són història viva del que passa als carrers, al Parlament i al govern, tot i que de vegades es mimetitzen amb ells.
10: Crec que són acceleradors de processos.
2: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
10: I ara mateix els mitjans estan sent acceleradors del procés de la destrucció de la democràcia, com han pogut ser en altres èpoques acceleradors dels processos de construcció de la democràcia. I en què em baso amb això per dir que són acceleradors? Doncs primer de tot, per una banda, perquè per aconseguir audiències estan repicant o estan reproduint missatges de l'extrema dreta, com pot ser tot el que es va fer amb els menors no tutelats, d'un missatge de por absolut contra xavals de 15 anys que venien aquí sota la roda d'un camió, i això està accelerant una por que, contra el que és diferent, que, la por, que després acaba sent el que fonamenta i el que fa créixer l'extrema dreta, o com el discurs que s'està fent des dels mitjans de les ocupacions d'immobles.
0: És per aquesta influència de la política en els mitjans que els partits volen que els seus discursos apareguin en les pàgines dels diaris, a les tertúlies de la ràdio i les anàlisis televisives. A vegades és qüestió d'utilitzar el lloc ideal per extendre el discurs que interessa.
11: Amb tot això, els partits polítics tenen quotes, els importants tenen quotes, i tenen gent que va... tu saps que doncs, del PP va aquest, del PSOE va aquest, i això és així.
2: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
11: Llavors, hi ha quotes més o menys sagnants, o sigui, hi ha gent que sí, que, bueno, doncs, que tu saps que... A veure, què representa? Perquè jo també entenc, a veure, allò de les quotes, dit així, pot sonar fatal, però si jo hagués d'orquestrar una tertúlia, clar, no els portaré tots de Podemos o a tots del PP. A mi m'interessa que hi hagi gent variada, o sigui que a vegades el mitjà és el primer que vol tenir un ventall. Ara, clar, una cosa és persones que representen una sensibilitat, insisteixo, i una altra és persones que anen amb l'argumentari a la boca i a defensar a vegades allò indefensable, no?
0: Els mitjans de comunicació o el periodisme degraden la qualitat democràtica?
12: Jo crec que no es pot mai generalitzar perquè el que ha contribuït a la degeneració democràtica té a veure també amb el nivell de responsabilitat, d'exigència dels tres poders, del poder executiu, legislatiu i judicial.
2: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
12: Els mitjans de comunicació són vigilants d'aquests poders i alhora són contribuïdors, diguéssim, de la projecció d'aquests tres poders, i crec que tots els tres poders i també la funció de vigilància que exerceixen els mitjans de comunicació s'ha primat. I s'ha primat perquè l'espectacularització institucional ha contribuït a primar aquest nivell de qualitat democràtica dins dels mitjans, i els mitjans han remat per espectacularitzar també la informació, amb la qual cosa s'ha primat el sentit crític. I això ha fet que el nivell d'intolerància que hauríem de tenir per les disfuncions i per les corrupcions socials, polítiques, econòmiques, no acabi aflorant correctament en el moment de la denúncia, no?
0: Tot plegat és complicat si es té en compte, de nou, qui està més a prop de la caixa. Les subvencions en mans de partits governants suposen un ingrés que, per a molts mitjans, és necessari per poder continuar amb la seva tasca. T'ho vam avançar a l'anterior episodi.
11: Primera, que no són negoci, no donen diners. Avui en dia els mitjans de comunicació donen gràcies que no en perdin. Han intentat moltes vegades compensar això amb un excessiu entreguisme. Pues aquí tenia els diners, que normalment són les administracions públiques, òbviament també altres músculs de poder. Evidentment, el públic, que no és tonto, se n'ha donat compte de que... i és un peix que es mossega la cua. Ara insisteixo, el problema dels mitjans de comunicació i del periodisme, i no ho dic perquè jo sigui de l'ofici, és que són insubstituïbles.
0: Tenint en compte aquesta influència política envers els mitjans, han sorgit diverses iniciatives i organismes que tenen l'objectiu d'impedir que aquestes connexions entre partits i empreses de comunicació afectin al mínim a la seva tasca informativa. És el cas del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
13: El CAC és una autoritat independent.
2: Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya.
13: Encarregada de vetllar pel bon funcionament del sistema de comunicació audiovisual a Catalunya, està previst en la llei de l'Estatut, és la llei 2 del 2000, de l'any 2000, i enguany precisament es commemora el 25è aniversari. És un organisme pioner al sud d'Europa. De fet, hi ha molts organismes reguladors europeus que s'han emmirallat en aquesta tasca del CAC, que actua en l'àmbit de la ràdio i la televisió de tota titularitat pública. Estem parlant d'unes competències antigues, perquè tots sabem que l'àmbit de la comunicació s'ha canviat en aquests 25 anys, ha canviat molt.
0: Són organismes que s'encarreguen de vigilar i recomanar de quina manera cal informar i com es poden fer continguts adequats pel públic. També té maneres de sancionar aquells mitjans que no compleixen amb la normativa vigent i que, per exemple, atempten contra la diversitat de les persones o ofereixen informació sensacionalista.
13: El CAC renova llicències, un mitjà que incomplís sistemàticament les seves prescripcions, podria ser estar subjecte a la no renovació. Això pot passar en alguns casos, si tu concurses per una TDT d'àmbit nacional, com va ser en el seu dia la iniciativa privada de 8TV, que tots sabem que va anar bé, i que no va anar bé, disculpeu, i et compromets a una sèrie d'objectius per contractar programa i aquests objectius no es compleixen, evidentment el CAC pot revocar la llicència, no? És a dir, el CAC té aquesta prerrogativa d'atorgar i retirar llicències perquè és el seu àmbit competencial.
0: Però com en el cas de l'Oficina Antifrau, el CAC també es pot desmuntar si una gran majoria parlamentària ho desitja.
13: Si el Parlament decidís substituir-nos demà, podria fer perquè, però s'han de posar d'acord 90 diputats. Això té virtuts, que és que un sol partit polític no pot desmantellar el CAC si no és amb aquesta majoria de 2/3.
3: En un règim autocràtic, la vigilància dels mitjans de comunicació es pot utilitzar com una eina de control polític per arrambar l'oposició del govern. El Consell de Mitjans de Comunicació d'Hongria va retirar l'any 2022 la llicència a Tilos Radio, pel que anomenaven violacions greus i reiterades a les lleis de mitjans. Altres tècniques que han perjudicat la llibertat de premsa a altres països són la redistribució de subvencions per afavorir mitjans afins, com en el cas d'Eslovènia el 2021. La radiotelevisió pública va baixar d'ingressos mentre que l'Agència Estatal de Notícies va augmentar el seu finançament. En un cas més extrem, a Cuba, els mitjans no poden rebre fons estrangers des del 2022.
0: Les democràcies tenen mecanismes per controlar els poders polítics i els mitjans de comunicació. Però quan el país s'està autocratitzant, què s'espera del periodisme?
11: Jo penso que els periodistes són les primeres baixes, les primeres víctimes de la degradació democràtica, i que una societat conscienciada els ha de protegir. I són població de risc. Els periodistes són població de risc quan la democràcia ve. No són els guardians de la democràcia, són els hostatges de la democràcia. I això a vegades la gent és poc solidària amb els periodistes que juguen al físic amb tot això en contra. Al periodisme se li exigeixen moltes coses i se n'hi reconeixen molt poques.
12: No, si vols la solució, diguéssim, dràstica que Goebbels ja va escriure sobre això, però la utilització mediàtica per construir un pensament feixista, no? El pensament feixista és el que aconsegueix que al capdavant de tots els seus mitjans hi hagi un discurs únic, no? I quan tu aconsegueixes això, ja estàs controlant socialment, no? Tot i que avui això, amb els mitjans que tenim a l'abast, és molt més difícil que fa un segle. Vull dir, no té res a veure la nostra realitat amb la d'aleshores. Però el pensament únic s'està construint a través de les grans tecnològiques, en part, que és un pensament que està construït per no pensar. És a dir, si tu vols destruir la democràcia, treballa perquè la gent no pensi. I si tu vols que la gent no pensi, fes que no tinguin temps de pensar. I si tu no tens temps de pensar, és perquè el lleure forma part permanent de l'impuls que tu reps a través de tot arreu. I, per tant, si tu tot el dia tens impulsos per no deixar que el teu cervell pensi, ja ho tens.
0: Ara ja coneixem la importància del funcionariat en una democràcia, la seva influència en la política i el seu rol, també, en una autocràcia. També de l'economia i de les empreses i la seva relació amb el poder polític. I acabem amb els mitjans de comunicació i el control del relat. El següent pas en el deteriorament de la democràcia és gestionar la dissidència. Però això ja ho veurem al següent capítol. De moment, continuem amb el trajecte del Partit pel Canvi.

0: Tens tothom als teus peus, líder. I això només és el començament. 4 anys han passat molt de pressa. Has d'assegurar que el teu canvi duri per sempre. Tornen a arribar les urnes. Estic segura que guanyaràs de nou les eleccions. Al cap i a la fi, has silenciat aquells que pensen diferent. I fins i tot, alguns han volgut copiar el teu discurs. Però per què la gent hauria de triar la còpia si poden escollir l'original?
1: Destruir la democràcia, un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extres de veu, Tomàs Hinojosa, Manel Lamadrid, Robert Rodríguez i Mariona Soler. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Pere Aragonès, Carles Ramió, Anna Sofia Cardenal, Feliu Madaula, Sergi Basco, Joan Foguet, Albert Alexandre, Anna Grau, Mònica Terribas i Laura Pinyol. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema líric amb què hem obert pertany a la banda sonora de la pel·lícula La ciutat cremada, del 1976, d'Antoni Ribas, que va ser creada pel músic Manuel Valls i Gorina, un nom importantíssim de l'Escola Catalana de Compositors Cinematogràfics. Avui, dintre del cicle d'estiu dedicat als grans compositors de cinema, parlarem de Manuel Valls perquè, tot i que en aquest camp va fer una carrera breu, es va dedicar molt més a escriure llibres d'assaig especialitzats en música, com ara Música i Societat, Història de la Música Catalana, La Música Catalana Contemporània, Diccionari de la Música o La Música en el Món d'Avui. Però, malgrat això, el cert és que ens va deixar tres bandes sonores molt brillants que mostren el seu talent. Això a banda de ser el compositor de l'himne del Barça. La lletra de l'himne és de Jaume Piques i Josep Maria Espinàs, però la música és de Manuel Valls. Manuel Valls, conegut popularment com en Nani, havia nascut a Badalona l'any 1920, per bé que això va ser un fet purament circumstancial, perquè la seva família no era de Badalona, sinó que formava part de la burgesia de l'Eixample. Durant la guerra va lluitar en el cantó republicà i després, a més de cursar la carrera de dret, va estudiar música al Conservatori del Liceu, va compondre sinfonies i música de cambra i Narciso Yepes va interpretar temes seus i el mateix va fer Victòria dels Àngels. Després tornem a parlar de La ciutat cremada, però ara escoltem un dels temes que Manuel Valls va compondre per a una altra pel·lícula d'Antoni Ribas, Victòria. Manuel Valls i Antoni Ribas s'havien conegut l'any 1970 a Montserrat per l'anomenat Procés de Burgos, quan uns 300 artistes catalans es van tancar al monestir i van elaborar un manifest que va tenir un gran ressò europeu en què demanaven amnistia i dret d'autodeterminació. L'acció de la pel·lícula, Victòria, però, s'emmarcava en la Catalunya del període que anava de la Guerra de Cuba a la Setmana Tràgica. I aquest és el bonic tango alemany que va compondre Manuel Valls.

El tango alemany de Victòria, la pel·lícula d'Antoni Ribas que van protagonitzar Helmut Berger, Xavier Lorreaga, Pau Garsavall, Carme Elias i Paco Raval, entre molts d'altres. Jo mateix, en una escena de diàleg amb Helmut Berger, interpretava la figura d'un noucentista. Manuel Valls només va treballar amb dos directors, Antoni Ribas i Josep Maria Forn. Per a Josep Maria Forn va compondre la banda sonora del film Companys, procés a Catalunya, que va tenir un gran èxit. Cada director té una manera diferent de treballar. I mentre Ribas deixava via lliure a Manuel Valls, Forn sabia perfectament què volia en cada escena i li deia fins i tot els segons de música que calien. De fet, tot és vàlid. Són estils diferents. Manuel Valls, potser empès per la seva vocació didàctica musical a través dels llibres, va fer una cosa que la majoria de compositors cinematogràfics no fan gairebé mai, cosa que és una llàstima, que és explicar aspectes de la seva banda sonora. En el disc de vinil de Companys Procés a Catalunya, Manuel Valls diu això: "No és cap secret que gran part de la música cinematogràfica, pensada per servir de fons sonor a unes seqüències fílmiques, es compon amb un centímetre en una mà i amb un cronòmetre a l'altra. El compositor ha de cenyir-se amb total precisió a la durada assignada a cada passatge musical. I, a més, ha d'aconseguir que la unitat mental de cada fragment correspongui a una certa unitat morfològica." Doncs bé, a Companys Procés a Catalunya hi havia una escena en què es veu com entren les forces alemanyes a París. I Josep Maria Forn volia que sonés una música molt germànica, molt d'acord amb el que es veia a les imatges. Però Manuel Valls no hi estava d'acord. Li semblava una reiteració que la música digués el mateix que ja deia a les imatges amb els soldats i els tancs desfilant. Opinava que seria molt millor posar-hi una música que fos un contrapunt a aquella exhibició de força invasiva. I va proposar un tema que evoqués una cosa completament diferent, un vals. I va compondre aquest encantador vals francès.

El vals francès de Companys, Procés a Catalunya, compost per Manuel Valls l'any 1976. Com recordarem, la pel·lícula, exactament igual que La ciutat cremada, estava interpretada per un gran estol d'actors. Àngela Molina, Pau Garsavall, Xavier Lorriaga, Ovidi Molló, Núria Espert, Teresa Gimpera, Montserrat Carulla i, entre d'altres, Alfred Luchetti, que feia d'Alejandro Leroux, Adolfo Marsillac, que feia de Cambó, i José Luis López Vázquez, que feia de Prat de la Riba. Per al disc de vinil de la banda sonora de La ciutat cremada, Manuel Valls va escriure un text llarguíssim, molt interessant, que parlava dels temes del disc, però també de les diverses teories que existeixen sobre la funció de la música cinematogràfica. Deia, si bé és veritat, com diu Porcil, que la música del cinema no es dirigeix a un públic melòman i que no es va al cinema a escoltar música, no és menys cert que, en incorporar-se a la banda sonora, acompleix una funció específica. Quina? La de subratllar una determinada situació sense imposar-se. La de suggerir una nova dimensió expressiva i la d'ajudar l'espectador a comprendre uns plans secrets implícitament insinuats. Això deia Manuel Valls l'any 1976. És una llàstima que Manuel Valls morís prematurament a l'edat de 64 anys. Va ser el 9 de setembre de 1984, ara fa just 41 anys. De fet, quan va rebre l'encàrrec de fer aquesta banda sonora, la que seria la tercera i última banda sonora, la de Victòria, ja estava malalt. N'estava tan de malalt que fins i tot va explicar que Antoni Ribas Guir, Antoni Ros Marvà, el van anar a veure a casa seva per demanar-li que s'afanyés a acabar la banda sonora i per pregar-li, sobretot Manel, no ens deixis ara, si us plau. Pel que fa a La ciutat cremada, va passar una cosa curiosa, perquè Antoni Ribas inicialment no volia una banda sonora específica. En tenia prou que Manuel Valls fes un recull de temes populars, com ara coplets, polques, habaneres i prou. Però Valls va pensar que, posats a invertir temps fent recerca de música aliena, era molt millor invertir-lo creant música original. I això és el que va fer. Fins i tot va compondre una habanera que serà la que tancarà aquest cinema a la xarxa, que tinc un Roc Casas a les vies de so, i que hem dedicat al compositor Manuel Valls, o a Nani Valls, que és com se'l coneixia. És una manera molt maca, i tant la lletra com la música són de Manuel Valls. Tal com li van encarregar, la primera part és en castellà i la segona més llarga en català. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Vero Boquete, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Mariona Caldentey són algunes de les esportistes que han fet possible que el futbol femení sigui on sigui. Elles han tocat el cel, ho han guanyat tot i, el més important, han permès a les noves generacions somiar. Estarem tots d'acord, però, que tot això no hagués sigut possible sense unes pioneres. Va ser el 1914 quan un grup de dones va decidir desafiar les normes socials de l'època i plantar-li cara al masclisme imperant del moment. Volien jugar a futbol, ho tenien clar. Per això van crear l'Spanish Girls Club i el 9 de juny d'aquell mateix any el somni es va fer realitat. Dos equips batejats com a Montserrat i Giralda van disputar el primer partit de futbol femení documentat a l'Estat. La seu, el conegut com a Camp de les Faves. Ara bé, el menyspreu dels mitjans de comunicació de l'època, el poc suport per part de les administracions i l'arribada del franquisme anys després va provocar que aquestes futbolistes fossin oblidades. Després de la Primera Guerra Mundial, el futbol femení va tornar a Barcelona. Va ser una època dura en què les dones que volien jugar ho van haver de fer en equips masculins, fent-se passar per homes. Qui no ha sentit mai a parlar de l'Anna Carmona? Coneguda primer com Anita i més tard com a Beleta, se'n va anar als pits per dissimular-los i es va veure obligada a jugar amb roba ampla. Quan es va saber que era una dona, va patir arrest domiciliari. Però aquest és només una història de les tantes que es va viure en aquella època. Dones empoderades que van jugar-se la vida per poder jugar a futbol, gràcies al seu talent i la seva valentia, van aconseguir trencar moltes barreres i estigmes. Elles són les que van posar les bases de tot el que vindria després. La resta és història.

0: Ho dèiem, van ser dones com l'Anita les que van posar la primera pedra, però no va ser l'única. A casa nostra en tenim algun exemple. Un d'ells, la Rosa Maria Mallol. Nascuda al barri del Serrallo, a Tarragona, amb només 17 anys, va cordar-se les botes i va començar a donar les primeres puntades de peu a la pilota amb la samarreta de l'USFEAC. Ràpidament el Reus es va fixar en ella i després d'una gran temporada, l'Espanyol li va obrir les portes. No s'ho va pensar dues vegades i durant 18 temporades va defensar la samarreta blanca i blava. Ha guanyat diferents títols i diferents campionats de Lliga, però sens dubte el que realment ha guanyat és el respecte de qualsevol futbolista. Tot plegat, en un moment en què jugar a futbol no estava tan ben vist. Aquesta setmana l'hem anat a veure i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes.
1: Rosa, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començarem fent una mica una vista enrere en un moment i parlant una mica dels inicis. Com van ser els de la Pachicha al món del futbol?
2: Bueno, en aquella època que vaig començar aquí al Camp del Nàstic, perquè van organitzar una família que no era d'aquí, que era de València, van voler muntar un equip aquí a Tarragona, aquella família. Llavors van començar a buscar gent per començar a jugar a futbol i, bueno, molt bé. Vull dir, entrenàvem i jugàvem al camp de l'Avinguda Catalunya del Nàstic. O sigui, que et parlo d'anys. Llavors, clar, al cap de potser 2 o 3 anys es va desfer perquè, clar, aquí no hi havia sortit amb això del futbol. Jo personalment me'n vaig anar a Reus, vaig estar un any a Reus, i allí va vindre l'Espanyol, que llavors, clar, es veu que els hi va agradar, i me van fer una fitxa. Bé, en aquella època la fitxa era un tros de paper i un carnet que feien pel camp de l'Espanyol i punta i pelota, no hi havia res més.
1: Això t'anava a dir, de sobte reps aquesta trucada de l'Espanyol, no sé què penses, què és el primer que se't passa pel cap?
2: No, va ser una trucada. Van vindre a jugar a contra naltros aquí arreu. I ells me van veure jugar a futbol. I llavors, doncs, els hi va agradar. Vull dir, no ho sé, els devien veure alguna cosa i va ser que allí mateix van parlar amb mi si m'interessaria anar a jugar a Barcelona amb l'Espanyol. I vaig dir que sí.
1: Amb la samarreta blanca i blava vas estar gairebé 18 temporades, si no recordo malament. Recordes com va ser el teu debut?
2: El meu debut? Ostres, te parlo de molts anys. Clar, abans les lligues eren molt diferents amb les d'ara. O sigui, nosaltres jugàvem a les rodolies de Barcelona, Sabadell, que eren els equips que hi havia, el Terrassa, el Barcelona... vull dir, hi havia molts d'equips. Nosaltres jugàvem per dir al rededor. Ara, el dia que va ser el meu debut, pues no me'n recordo, la veritat. No me'n recordo. T'ho dic sincerament, no me'n recordo.
1: Com va viure ser pionera en un moment en què el futbol femení no tenia tanta repercussió com ara o no estava tan ben vist?
2: Pionera? Bueno, a nosaltres s'acostava molt això, de jugar a futbol. Se teníem que pagar tot. Jo personalment tenia que anar a entrenar 2 camins a la setmana a Barcelona, m'ho tenia que pagar tot. L'Espanyol no pagava res. Ens donava les samarretes i el carnet per entrar al camp de l'Espanyol i res més. O sigui, jo sempre he dit que un dels trencs que hi havia era meu, perquè jo feia molts de viatges, a més, l'estància d'estar allí, també, sort que vaig trobar una família, que la noia jugava amb mi a l'Espanyol, que els hi vaig fer pena. Van dir, ves, pobra xiqueta aquesta que ve sola de Tarragona, mira, ve, i si la fillem? I va ser així. Vaig anar a casa d'aquesta família i jo sempre he dit que he tingut 2 mares, la que em va parir i la que em va cuidar.
1: Ets conscient, però, que tant vostè com les teves companyes vau obrir camí i vau fer que ara les noves generacions ens puguin tenir referents, d'alguna manera?
2: Sí, clar, és impepinable que si no arribem a ser naltros, aquí no hi ha futbol femení. Naltros van ser les pioneres que vam obrir el que és el futbol femení. Vull dir que gràcies a naltros ja es podien donar gràcia que hi ha hagut això, el futbol femení, que encara falta, Encara falta.
1: El futbol té moltes coses bones, però també en té d'altres que són dolentes. Per exemple, has de renunciar a moltes coses. A què va renunciar la Pachicha?
2: Jo pràcticament no vaig renunciar a res. No vaig renunciar a res perquè a mi m'agradava jugar a futbol. Renunciar, el meu pare no volia de les maneres que em anés a Barcelona a jugar a futbol, però jo, R que R, me'n vaig anar a Barcelona. La meva mare sí, però el meu pare era un pepinable que no volia que jugués a futbol. O sigui, renunciar no, perquè jo treballava aquí i me n'anava cap allà. I no és que fes això sol. Jo feia castells, portava la Bíblia, vull dir, he fet un munt de coses, però jo el futbol davant.
1: Ja fa molts anys que vas començar a jugar a futbol i el futbol femení, evidentment, ha canviat. Tu també tens aquesta sensació des de dins?
2: Sí, clar que ha canviat. Hombre, abans ja t'he dit que abans nosaltres s'ho teníem que pagar tot. Els desplaçaments que fèiem per agafar autocars, que a vegades anaven els cotxes dels pares de les jugadores, ho tenien que pagar tots ells. O fèiem sortejos per poder agafar un autocar, que no ens donaven res. Això avui en dia no. Tenen massatgistes, només que cauen, i nosaltres caiem i s'aixecàvem.
1: Podries fer una estona que encara queda molt camí per fer. Com veus la situació actual del futbol femení, sobretot aquí a la demarcació de Tarragona?
2: Ui, aquí a la demarcació de Tarragona, un desastre. Un desastre perquè ja no veig en cap lloc que surti Tarragona l'equip de no sé què. Una cosa freda, freda, freda. Jo ho veig, eh? El meu punt de vista ho veig fred. Sí que hi ha equipets, però què? Com són els equipets? No es mouen d'aquí? Vull dir, no es veu avançar per la part d'aquí de la província de Tarragona.
1: I què falta? Potser és que els clubs del territori no acaben apostant o no fan una aposta real pel futbol femení o a què es deu?
2: A veure, jo crec que es deu que aquí el president que sigui del futbol no don peu a les dones. No don peu perquè ell tindria que ser el primer que tindria que parlar amb la catalana o l'espanyola i dir, bueno, a Tarragona tenim equips i, clar, com que tenen que mullar la pasta, doncs aquí som l'última merda, en perdó.
1: Però, en canvi, si surts una mica d'aquí del territori, veiem que a Barcelona s'estan fent molt bé les coses, un exemple clar. De l'Arça, no?
2: Sí, clar, clar, evident. Però per què? Perquè hi ha un equip que és del Barcelona i com les del Madrid, com les de l'Atlètic de Madrid, aquestes estan apoyades pel club. I aquí el Nàstic ho apoya el futbol femení? Jo no veig que el Nàstic aposti pel futbol femení aquí.
1: I parlant, ja per anar acabant, parlant de tu, no sé si t'hagués agradat viure o jugar a futbol actualment, tenint en compte doncs, tot el que tenen les jugadores, per exemple, del Barça, que ara parlàvem.
2: A veure, jo, personalment, jo en aquella època vaig estar molt bé, molt bé. Vull dir, no vaig tindre cap problema. Que si m'agradaria ara, potser sí, però no canvio res, allò d'abans amb allò d'ara.
1: I ja per acabar, per on passa el futur del futbol femení?
2: Per on passa el futur? Home, a nivell nacional, aquí des de la de Tarragona no veig jo encara futur, però el que és a nivell nacional sí, perquè tenim una selecció que ja ha guanyat un campionat, ha guanyat de tot, i això vol dir que s'està movent el futbol femení. Però quines noies són les que hi ha a la selecció? Si t'hi fixes, són d'equips de primera divisió. No en veuràs cap que agafin d'aquí a Tarragona. Jo no n'he vist cap encara que vagi a la selecció. Ja te poso a la selecció. Ni a la catalana tampoc.
1: Per tant, per acabar, un desig pel futbol femení, si vols, aquí al que fa la demarcació o més en general.
2: Jo només m'agradaria, abans de morir, que vegés que algun equip de Tarragona quedés campió de Lliga. Però això, mare de Déu, primer que tot és moure el que tenim aquí i després ja sí que podem desitjar el que volem. Això és impepinable.
1: Doncs escolta'm, Rosa, gràcies per l'estona.
2: No res, tranquil·la.
1: I esperem que el somni es compleixi.
2: Esperem que se compleixi perquè és el que més m'agradaria a mi. Ho dic en sèrio.
0: I fins aquí aquest capítol dedicat a les pioneres, les que en silenci van treballar per poder jugar el que més els agradava i les que alhora van lluitar per fer que la societat fos una mica més justa. Han passat molts anys des d'aquell 9 de juny del 1914. Per sort, el futbol femení ha avançat. Tot i això, segur que esteu d'acord si dic que encara queda molt camí per recórrer. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noi a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

0: 7.150 metres d'altura. Una dona russa, Natalia Nagovitsina, està estirada sobre la neu. La temperatura és de 20 graus sota zero. El vent bufa a més de 70 km per hora i ella no es pot moure. Té la cama trencada. El seu company ha intentat ajudar-la a baixar, però és impossible. En lloc d'això, ha anat a buscar ajuda. Ella s'ha quedat sola a la muntanya més alta i perillosa del Kirguistan, el Victory Peak, el seu últim repte. Durant dies, aguanta, sembla que l'impossible s'està aconseguint. Manté contacte amb altres alpinistes. Però el temps i les possibilitats van en contra seva. Només li queda resistir. Com de lluny s'ha d'anar per salvar una vida humana? Acompanyeu-me a descobrir la història de Natalia Nagovitsina. Natalia va néixer a la regió russa de Perm. Treballava en el sector del turisme i des de jove li fascinava la natura. Sempre li havia agradat fer excursions, anar a la muntanya i tota aquesta classe d'activitats. Sí que és veritat que no va començar a escalar seriosament fins als 30 i escaig anys. Quan molts comencen a buscar estabilitat, ella va començar a buscar aventura i cims. Amb els anys, ràpidament va aconseguir diverses ascensions molt importants. Va pujar muntanyes de més de 7.000 metres i va fixar-se un objectiu molt clar. Aconseguir el títol del Lleopard de les Neus, un títol honorífic que es donava als escaladors que eren capaços d'escalar els 5 pics més alts del que era l'antiga Unió Soviètica. En caure el règim comunista es va mantenir com un fet simbòlic, una marca que han assolit menys de 700 persones. Ja n'havia aconseguit 4. Ara només n'hi faltava un, el més dur, el Victory Peak, o Genish Chokusku, ja em perdonareu la pronunciació, de 7.439 metres d'altura. Una muntanya coneguda pels seus vents salvatges i les seves tempestes sobtades que ja s'han portat desenes de vides. Natalia sabia molt bé quin era el risc que assumia al intentar aquesta meta. Sembla ser, tot i que no hi ha fonts fiables que ho confirmin al 100%, que 4 anys abans el seu marit havia mort escalant un d'aquests pics amb ella. I és que més enllà dels problemes físics i les capacitats que pugui tenir un escalador, hi ha una cosa inclús potser més difícil de combatre, que és el fred i les condicions extremes. En Sergei hauria caigut desplomat a mitja escalada a causa d'un accident vascular cerebral causat per la falta d'oxigen. Un fet que, en cas de confirmar-se, sembla que hauria donat a Natalia més ànims encara per intentar aconseguir aquella fita que els dos tant buscaven. Serà el dia 5 d'agost de 2025 quan Natalia iniciarà l'ascens d'aquest últim pic amb 3 companys més, d'origen rus, alemany i italià. Sembla que hi haurà bones condicions meteorològiques, així que la idea és fer l'expedició en uns pocs dies. La pujada, difícil, és clar, durarà una setmana. Arribaran al pic el dia 12 d'agost i hauran fet història aconseguint el cim. Ara, però, només són a la meitat del camí i la part tràgica d'aquesta història arribarà al descens. Quan encara eren relativament a prop del pic, a uns 7.100 metres d'altitud, Natalia rellisca, cau uns metres avall del camí i es fractura una cama. És clar, quan el camí que queda és tan llarg i complicat, inclús en les millors condicions físiques, aquest fet no és una simple lesió, sinó pràcticament una condemna. El grup munta una petita tenda de campanya i intenten fer el possible perquè no es congeli. Un d'ells baixa per buscar ajuda. Els altres dos es queden unes hores més, però el vent augmenta, les temperatures cauen en picat i el risc de morir tots quatre és massa alt. Així doncs, la Natalia es quedarà sola enmig de la muntanya, en una tenda que contrasta amb tot el blanc de la neu, amb el dolor de la cama trencada, de la fred i de la soledat. És clar, a més, els recursos que té allà són limitats, molt de fet. És per això que dos dels companys, Uther Sigmund i Luca Sinigalia, van fent viatges per portar-li provisions. Cada cop més cansats, són pràcticament els únics de la zona capaços d'arribar fins allà, però també són humans i tenen un límit. L'alpinista italià Luca Sinigalia no torna d'una d'aquestes expedicions. L'altre company, l'alemany Uther Sigmund, també pateix congelacions i és transportat en helicòpter fins al seu país per poder-lo tractar. La temperatura és de menys 23 graus. Els equips de rescat han cancel·lat les operacions perquè les veuen inviables i fa temps que no se sap res de la Natalia. Però una setmana després, les notícies arriben. Un dron ha aconseguit captar imatges de la tenda. En ella es veu moviment. Això vol dir que encara és viva. És una vida humana, no la poden deixar estar així com així. Les autoritats ho avaluen i ho tenen clar. Aniran fins al final. Organitzaran un pla de rescat, però clar, aquest cop no poden tornar a enviar alpinistes. Ho faran per via aèria. Tres dies després, el 23 d'agost, les autoritats intenten arribar al lloc amb diversos helicòpters, un intent que resulta fallit. Sembla gairebé com si la natura es rigués de la tecnologia humana. L'helicòpter comença a tremolar i decideixen retirar-se. Una decisió que prenen segurament massa tard. Una de les naus s'estavella en la baixada. Per sort, sense víctimes mortals. Les autoritats es comencen a quedar sense opcions. La via aèria s'ha donat per descartada i les expedicions humanes ja s'han cobrat una vida. Ara comença a sorgir la pregunta de fins a quin punt val la pena arriscar-se. Les últimes notícies que se saben és que hi ha una dona viva en aquella tenda de campanya. Però, és clar, fa tres dies d'això. A més, per intentar salvar aquesta vida, ja se n'ha perdut una altra. La notícia ja fa temps que ha arribat als mitjans i el debat de si s'hauria de seguir o no buscant-la està a l'ordre del dia. La part dolenta d'aquest seguiment és que des de casa també n'estan pendents. El seu fill viu tot el dia mirant les notícies i intentant saber si la seva mare segueix en vida. Un fill d'uns 25 anys que, pel que sembla, ja havia perdut el seu pare en una d'aquestes muntanyes. Ara, per xarxes socials, suplica que segueixin amb el rescat, que està convençut de que la seva mare està viva. Demana que no l'abandonin. Passen dues setmanes de l'incident. El 27 d'agost, un dron aconsegueix arribar un altre cop fins a l'alçada de la tenda, per veure que aquesta està completament trencada i sense cap signe de vida. Aquest cop no és un dron convencional, és una amb càmera tèrmica, que en cas d'haver-hi vida, podria captar l'escalfor humana, però no detecta res. És aquest mateix dia, el 27 d'agost, quan les autoritats donen el cas per tancat i a Natàlia per morta. Ara, el seu cos i el de Luca Sinigaglia restaran congelats en el Victory Peak fins que algú el recuperi. No se sap amb exactitud quan va ser el temps que va aconseguir sobreviure Natàlia a l'accident. Només es sap que va lluitar a més de 7.000 metres d'altura, amb un cos trencat i un cor que encara desitjava viure. Aquest és un cas molt controvertit. Molts diuen que tot això és fruit d'una actitud molt egoista, de no ser conscient del risc que corria i del buit que deixaria en cas de la seva mort. Més encara, tinguent en compte tots els recursos que es van invertir per intentar-la salvar, tots els riscos que es van córrer, fins i tot la pèrdua d'una vida humana tan valuosa com la seva. Els que la coneixen sembla que diuen que no buscava ni fama ni rècords, que buscava un sentit, que per ella l'alpinisme era una manera de sentir-se absolutament lliure. Segons els testimonis, havia dit més d'una vegada que del que tenia por no era de morir, sinó de perdre la capacitat de moure's, de perdre aquesta llibertat. Per ells, la Natàlia era això, aquesta llibertat amb el risc que comporta. Una persona que preferia morir a deixar de ser ella. El Victory Peak va ser el seu cinquè i últim cim. Va aconseguir completar la seva missió, encara que no aconseguís el guardó oficial. La pregunta que es faran molts és per què? Què ens empeny a seguir pujant? Què és el que ens impulsa a seguir continuant quan tot indica que hem de tirar enrere? Perquè, en aquest cas, no només ho va fer la Natàlia. En Luca Sinigaglia portava molts anys escalant, sabia perfectament que era pràcticament impossible salvar-la i que estava posant en joc la seva vida. Els pilots dels helicòpters també ho van fer, un es va estavellar fins i tot. I els equips de rescat, tot i que no van poder pujar, estaven disposats a fer-ho. És la inconsciència, potser? Allò que diuen que fins que no t'hi trobes no t'ho acabes de creure? O que hi ha gent que simplement està disposada a jugar-se la vida per aconseguir el seu somni? Dieu-me què en penseu vosaltres. Sigui com sigui, aquesta és la història de Natàlia Nagovitsina, la dona que va desafiar la muntanya més alta del Kirguistan. L'intent de perseguir un somni fins al final, amb les pitjors de les conseqüències, per ella i per als altres. Perquè, encara que sembli mentida, això és coses que passen. Moltíssimes gràcies per escoltar aquest episodi i fins la propera.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas, des de Ràdio Vilafant, per la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Jordina Biosca, del Penedès, ens farà la narració No se sap mai.
1: Primer dia. Aquell matí, com cada matí, el vell va sortir de casa i es va seure sota el porxat. Mirava tot allò que tenia al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, i allà, en un tancat, el seu cavall. Era un animal jove, robust, briós. Ajudava la família en totes les tasques del camp. De cop i volta aquella bèstia, com si una mà invisible l'hagués esperonat, va aixecar les potes del davant, va renillar, va començar a córrer al galop, va saltar la tanca i va desaparèixer camí enllà. El vell es va quedar quiet, com si res no hagués passat, i tots els seus veïns, que sí que ho havien vist, van anar corrent cap a casa seva. Vell, vell, però que ho has vist? Se t'ha escapat el cavall, ha marxat. Com us ho fareu ara per treballar? Quina ruïna, quina mala sort! El vell, però, se'ls va quedar mirant i els va contestar. Mala sort? Dissort? No se sap mai. Segon dia. Aquest matí el vell ha tornat a sortir de casa i s'ha tornat a seure al seu porxat. Ha mirat tot allò que té al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, els ocells, el tancat. El seu cavall, però, no hi és. Recordem que va marxar el dia abans. L'home mira, pausat, tranquil, i de cop i volta, en aquell punt mateix on havia desaparegut el cavall, veu que comença a aixecar-se tot un núvolet de pols. Aquell núvol de pols, que al principi és molt petit, de mica en mica sembla que es vagi apropant, que es vagi fent gros i dens. I quan es plou a la vora, el vell pot veure que aquell núvol de pols és el seu cavall que torna a casa. I, oh, sorpresa! No ve pas sol. Darrere seu hi ha tot una colla de cavalls que l'estan seguint, i un rere l'altre, com si una força invisible, com si una mà invisible els estés esperonant. Van saltant dins el tancat. El vell es queda quiet, mirant-s'ho tot, pensant, i els seus veïns, que també ho han vist tot, se'n van corrent cap a casa seva i li diuen alhora: «Vill, però que no ho veus? Va marxar i mira com torna avui! Quina colla de cavalls que tindràs ara! Serà molt fàcil poder treballar! Ets un home afortunat, tens molt bona sort, tot anirà de cara!» I el vell se'ls va quedar mirant i els va contestar: «Que tot em vindrà de cara? No se sap mai.»
0: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Doncs bé, imaginant-nos que estàvem en aquesta cuina de la cuinera de la ràdio, la Joana Molins, i nosaltres, que estem d'espectadors, de tant en tant la Joana ens dona via lliure per anar al rebost, que ara molta gent que ens escolta no sap ni el que és el rebost, eh? Però el rebost, i portar-li, doncs, algun dels productes que ella utilitza. Com, per exemple, sempre jo m'he quedat, que no n'utilitzo mai, del pebre vermell dolç, que no d'això, i els porros, els alls porros. Joana Molins, bon dia.
1: Bon dia,
0: què tal tothom. Tot això? Vaya rotllo, no?
1: Vaya rotllo, no? Eh? Però, doncs, això no pot faltar mai a la cuina.
0: Ah.
1: Ni el pebre vermell dolç, ni els porros, ni el birranci, ni el pebre blanc, ni el pobre negre, imagina't, aniria.
0: Mare meva,
1: ara està sempre
0: mare
1: ple,
0: meva, vinga, què ens aportes avui, Joana?
1: Bueno, doncs avui us porto un arròs. A tu t'agrada l'arròs mixte o t'agrada de carn o de peix? Perquè hi ha gent que els agrada o d'una cosa o de l'altra.
0: A mi m'agrada mixte.
1: Jo, doncs avui us porto un arròs mixte, caldós, però amb galeres. Perquè la galera...
0: Ai, la galera, mira,
1: sí.
0: Va donar molt de llullo, la galera, eh?
1: Sí, perquè per menjar no és gaire agradable.
0: No, i com la veig, tampoc.
1: No?
0: No.
1: Ui, doncs fa un brou,
0: sí, sí, sí,
1: un fumet.
0: Sí.
1: I, a més, la substància és boníssima, eh?
0: Tot el que vulguis, però l'aspecte no és gaire agradable, eh?
1: No, jo sí, doncs sí, a mi m'agraden. Jo en compro, eh?
0: Vinga, va.
1: Bueno, doncs va, aquest arròs amb galeres, un arròs caldós, eh? Que són 400 grams d'arròs, llavors un quart de conill, de la part que a vosaltres us agradi més, perquè no hi posem molta cosa, eh? Un quart de conill o de dalt o de baix, el que us agradi, tallat petit, les quatre salsitxes, unes 16 galeres o 20, que potser seran uns 300 grams, perquè no els hi posarem totes, us explicaré el què. Una ceba per fer aquest sofregit, un tomàquet natural, 4 cullerades, sempre parlem soperes rases, eh? Peba vermell dolç, un bon raig de vidal de birranci, oli, sal i pebre, alls i julivert. Això és el que necessitem. I després necessitem un fumet o de peix, o de carn, perquè com que és mixta,
0: clar,
1: li podem
0: posar una cosa
1: el que nosaltres vulguem. Llavors, aquest fumet en farem 2 litres, que no li posarem tot, eh? No, hem de comptar que quan fem un arròs caldós, vol dir que per cada 100 grams d'arròs necessitem 3 mesures d'aigua.
0: Ah,
1: o sigui, 400 multiplicat per 3 serien 4 i 4, 16. Eh? Seria 1,6 litres.
0: Uh-huh.
1: Però en prepararem 2 litres i llavors aquell si ens sobra el posem en un potet i el congelador, perfecte.
0: Molt bé,
1: fantàstic. Eh? No li tirarem tot, ni posarem de moment 1,5 litres. I llavors, perquè l'arròs caldós és diferent de l'arròs sec aquell que fem en paella. Aquell arròs no vol que tu li vagis tirant l'aigua en mica en mica. En canvi, l'arròs caldós sí. Perquè tu el pots anar remenant i llavors ell va traient aquell midó i llavors tu li vas tirant el brou, en mica, el fumet, en mica, fins que arribes a la mesura que dius ja ho tinc bé.
0: Uh-huh.
1: I llavors aquell arròs deixa anar tot el midó que té i és com queda tan caldós.
0: Ah, està bé, molt bé.
1: I agafa el gust de lo que és l'arròs.
0: Molt bé, molt bé.
1: Faria com un risotto que també el tirem en mica en mica.
0: Calent, també? Com
1: sí,
0: tot
1: sempre calent. Tot el que fem, calent. Bueno, doncs jo us dic aquestes galeres perquè d'aquestes galeres agafarem la galera i això, que punxen molt per menjar-los i abans de posar-los agafarem les estidores i tallarem tot el cantó de la galera.
0: Tot
1: que és
0: el
1: que punxa, tot al voltant. Que és el que punxa. I el cap, que també té com una antena que punxa, també la tallarem. Les que farem servir per fer el brou no cal, perquè aquelles ja no cal. I llavors en guardarem 2 per cada un, perquè és més aviat més per l'efecte que queda que pel que menjarem, perquè a la galeria ja sabeu que no té gaire cosa. Eh? I llavors les altres que ens sobrin, agafarem l'olla que vulguem fer aquest fumet, i posarem oli, sofregirem aquestes galeres una mica amb l'oli, com veiem que està una mica, tindrem ja aigua calenta, i a part, que la tindrem calenta, perquè no, per no trencar el bull aquest, ja la tindrem calenta, i ho tirarem aquí dins, aquests 2 litres d'aigua que hem dit que farem aquest fumet. I posarem una fulla de llaurer, una tomaca d'aquestes de penjar tallada pel mig, una mica de julivert i una mica d'all. I ho deixarem coure mitja hora.
0: Molt bé. A foc viu?
1: Sí, mitja hora. Llavors, ho tancarem, ho taparem i ho deixarem que allò agafi el gust aquest, si pot ser una hora millor, eh? Perquè es vagi infusionant tot el que hi hem posat, perquè com que només el deixem mitja hora, ja hi haurà, i tindrem aquest fumet ja fet d'aquesta galera, que és el que posarem aquí. Bueno, doncs llavors agafarem aquest conill, primer de tot agafarem oli, posarem aquest conill, sal, pebrat, el salarem i el pebre, hi posarem pebre, i el passarem. Una vegada tinguem el conill que ja es va passant, i passarem aquestes 8 galeres que volem posar en l'arròs. Però només un moment, posat i tret, perquè ens deixi el gustet aquest. Els separarem, les galeres. Llavors hi posarem les salsitxes tallades petites, al nostre gust.
0: Així és, de mica en mica anem afegint.
1: Anem, a mica en mica anem afegint. Llavors ja tindrem la ceba ratllada, perquè això, com comencem a fer un dinar, un cuinat, el que hem de fer és tenir tots els productes, ja tot el que hi posarem, tot, allà amb vols a punt. Perquè si no, ara has d'anar a buscar això. No, no, tot allà, tot allà, tot allà. Llavors ja hi tirarem aquesta ceba, que l'haurem ratllat amb el ratllador. Jo sempre la ratllo amb el ratllador. L'hi posarem, l'enrossirem, i com la tinguem ja una mica rossa, hi tirarem aquest bon raig de birranci que ens acabarà d'enrossir aquesta ceba, que no ens queda, que ens quedarà amb aquell color marró fosc, que és el que va bé pel sofregit. Després hi posarem aquesta cullerada de tomàquet natural, i posarem un pèl de sucre, sempre la tomàca, un pèl de sucre.
0: I aquest pèl de sucre, sí, com és? Així és un, agafat amb la mà, i, o agafes ja una cullereta de cafè?
1: Sí, una cullereta de cafè a la meitat. La meitat.
0: La meitat,
1: per aquesta quantitat. La meitat. I llavors hi tirarem aquest tomàquet, i amb aquest tomàquet el anirem passant, que ens quedi com una marmelada, i anirem tirant una mica d'aquest fumet que hem fet, perquè no se'ns agafi, i com veiem que la tomaca aquesta ja la tenim ben sofregida, i tirarem aquest pols de pebre vermell dolç. El pols d'aquest de pebre vermell, una cullereta rasa de les de post, de les de cafè. Rasa, eh? Llavors hi acabarem de tirar una mica més d'aquest brou, perquè llavors d'aquest fumet, no és brou, és fumet, amb el peix sempre és fumet, És un caldo, però sempre és fumet. En brou és amb la carn. Doncs hi tirarem una mica d'això, i com ho tinguem ja tot, hi posarem una mica de sal i una mica de pebre, i llavors agafarem un parell de grans d'all i una mica de julivert, ho picarem i tirarem aquesta picada en aquí, dintre. I deixarem això uns 10 minuts. I com ja ho tinguem, què farem? Ja tindrem aquest fumet que ja l'haurem colat, ja el tindrem a punt, ja el tindrem al foc ben baix, que ha bullit a punt, i posarem l'arròs. Jo sempre l'arròs el passo, sempre. A mi m'agrada passar-la amb el sofregit, que me quedi ben rosset. I llavors hi tiro la sal, allà. I llavors, quan està ben passat, hi tiro el fumet que hem dit, a poc aquest, i conto el que diu el fabricant, normalment són 18 minuts o 20, i llavors, a l'última hora de tot, hi posarem aquestes galeres que hem separat a sobre.
0: Val.
1: Quan ja estigui.
0: Perquè no quedin massa seques, no?
1: Perquè no quedin seques. Quan ja, com que ja els haurem passat una mica abans, i ha donat tota la substància, doncs com ja digui l'arròs, res, 2 minuts, els hi posarem a sobre, el tancarem, el deixarem reposar un parell de minuts i ja el podem servir.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. És a dir, només la carn i poses el conill
1: i les salsitxes.
0: No hi poses ni costella de tocino,
1: no,
0: perquè,
1: no,
0: esclar, la costella de tocino sembla que és imprescindible, tant amb els fideus,
1: bueno, sí, no parlo, sí, amb els fideus,
0: com,
1: sí.
0: Com,
1: sí,
0: per exemple, també amb l'arròs.
1: Sí.
0: Però aquí tu, amb el
1: amb
0: conill
1: aquests,
0: sol...
1: he fet conill i salsitxa, per variar una mica, per no fer... per variar una mica i per fer diferent un altre plat.
0: Aquest, sí, en diuen de mar i muntanya, aquest tipus de...
1: Sí, arròs caldós, mixta.
0: Mixta.
1: Mixta.
0: Perquè mar i muntanya, què vol dir?
1: Mar i muntanya, sí.
0: Hi ha molta més carn, no?
1: És el que tu dius, però llavors n'hi ha qui posen pollastre, i posem conill, i posem costella tallat petit, eh? I llavors la salsitxa, que no pot faltar, jo crec que amb un arròs la salsitxa és molt bona.
0: Ah, sí. Sí,
1: I llavors hi poden posar sèpia, calamar, musclos, hi ha puestos, gambes... I llavors ja foten una paella que tot és peix i carn, sí, i ruta que d'arròs n'hi ha poc.
0: Sí, sí.
1: O sigui que aquest trobem ben bé la substància del que és l'arròs. Sí,
0: sí. Molt bé, anem a repetir
1: els
0: ingredients.
1: Anem a repassar tot això. Doncs aquest és, hem dit que és arròs mixta, caldós amb galeres. Eh? Les galeres, proveu-les, que són molt bones i donen una substància boníssima.
0: Bueno, val, jo per la substància provaré altra vegada, però per menjar, la veritat,
1: tot el cantó aquest, tallar-lo, i llavors ja, com que l'has tallat, amb el gabinet ja s'aixeca com una pell, la closca, la closca,
0: sí,
1: s'aixeca, i ja pots treure la mica de carn que hi ha dins, que n'hi ha poca, eh? No és com una gamba que tu dius, sí, trobes car. no, o un escamarlà. A la galera n'hi ha poca. Doncs llavors 400 grams d'arròs, però és que la galera també està molt bé de preu, i aquest plat per un dijous, un dia, està molt bé, perquè et surt bé.
0: La galera s'hi dona tant molt més gust que la gamba.
1: Sí, sí, dona molt de gust.
0: Ja hi tens prou també dècada per menjar.
1: Sí.
0: Perquè ja també tu dius que inclús aquí, si és gent que té molta gana, poses una sèpia o
1: sí,
0: un camarge.
1: Sí, bueno, clar, llavors ho fas diferent. Doncs els 400 grams d'arròs, un quart de conill. Si teniu molta gana, n'hi podeu posar mig de conill.
0: Sí,
1: jo amb un quart, perquè ja el que diem, dos talls per cada un en tenim prou. Les 8 les 4 salsitxes, que n'hi contem una per cada un, les 16 galeres, perquè en guardarem, en posarem 8 aquí i els altres 8 farem aquest fumet, la ceba, la tomaca natural, com sempre, 4 cullerades, el pebre vermell dolç, un bon raig de vi ranci, si no tenim vi ranci podem posar vi blanc, no hi ha problema, oli, sal i pebre, all i julivert per fer aquesta picada que us he dit, que hi queda molt bona. I el fumet, que hem de preparar 2 litres, que no li posarem tot, que normalment potser serà 1,5 litres, 1,6 litres, és el que voldrà. I ja ho tenim.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Un arròs, doncs, diferent.
1: Caldós, sí.
0: I que havien quedat tu i jo, Joana, cuinera de la ràdio, que faríem unes sessions només a parlar de diferents arrossos, eh?
1: Ah, això podríem fer-ho.
0: Cada setmana, fins que acabem el repertori de l'arròs,
1: sí, acabem el repertori. La setmana que ve, doncs, en portarem un altre d'arròs, si
0: et sembla.
1: Doncs
0: bé,
1: va, farem les jornades de l'arròs.
0: Doncs vinga, moltes gràcies. Aquí et deixem, fins al proper setmana.
1: Adéu-siau.
0: Adéu, bon dia.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts una setmana més als Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem i que podem reclamar amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: A veure, quin dret descobrirem avui? Què ens explicaràs?
3: Avui parlarem d'un tema molt del segle XXI, perquè parlarem de desconnexió digital.
2: Ah, molt interessant, eh?
3: Molt interessant i molt, molt pràctic en el dia a dia, perquè al final jo crec que tots, en algun moment o altre de les nostres feines, doncs ens hi podem trobar.
2: Home, i que necessitem desconnectar, que sembla que ara estiguem, segons quina feina tens, no? Sembla que hagis d'estar disponible les 24 hores del dia, i no pot ser això. Has de poder desconnectar quan no estàs a la feina i has de poder desconnectar sobretot quan fas vacances.
3: Absolutament. De fet, parlàvem a l'entrar, no?, del cas d'una noia que coneixem, que ens explicava l'altre dia que, ostres, fins i tot estan de vacances, al seu cap, doncs li demana, doncs, pel funcionament de no sé quin aparell, li demana no sé quina qüestió, doncs, que es va quedar pendent, o de si pot venir a fer un cop de mà en alguna tasca. Veurem avui en aquest episodi si això els nostres caps ho poden fer, no ho poden fer, quines limitacions hi ha també, i fins on arriba, no? És legal fer-ho tot plegat?
2: Doncs som-hi, indaguem en això. Hi ha algun... Quin dret ens ho... Indaguem en això. Hi ha algun... Quin dret ens ho reconeix, tot això?
3: Això, hi ha diverses normatives que ens ho reconeixen. De fet, ara em venia al cap també, no? Jo quan parlo de desconnexió digital, de WhatsApps, de grups de WhatsApps, em ve al cap una cosa que em va passar a mi, que on vaig estar a punt de dir, escolta'm, marxo del grup. Uh-huh. I se'm va plantejar el dilema de si ho podia fer o no, perquè era l'inici d'estar estudiant fa uns quants anys i no era un tema que hagués tractat. Per tant, no ho sabia. El tema anecdòtic no té tant a veure

0: i que pel grup parlés en castellà. Jo vaig pensar, senyora, jo crec que vostè no sap on ha anat a parar, no? Ha vingut a viure en un país on de llengües oficials no n'hi ha una ni ha dues, i que vostè no em pot exigir que jo, en un grup de WhatsApp de feina, li parli en castellà. Vull dir, a més, la gerent d'una botiga cara al públic, vull dir, que és que fins on podíem arribar, no?
1: Exacte, que com dèiem en un episodi de Drets de Butxaca, tenim aquells drets lingüístics que se'ns han de respectar, no se'ns ha d'entendre en català quan sí, anem sí. a les botigues.
0: Per tant, és més paradoxal encara que la responsable d'una botiga cara al públic em digués això. No diré la resposta que li vaig donar, perquè no diguem que no cal entrar...
1: No és políticament correcte.
0: No és políticament correcte. Però he de reconèixer que des d'aleshores no m'ho va tornar a dir. Jo vaig continuar en català i des d'aleshores, fins i tot, em va demanar que li recomanés sèries en català. Per tant, escolta'm.
1: Per tant, li vas fer canviar una mica el xip, no? Va voler aprendre català.
0: Per tant, mantingueu el català, que també és militància i compliment de la normativa.
1: Però som-hi, que avui havíem vingut a parlar de desconnexió digital.
0: Doncs la desconnexió digital, en aquest cas, amb la resposta a la prèvia que fèiem, no?, d'aquella companya comuna a la qual el seu cap li donava coses, la resposta és no, no ho pot fer. Rotundament no. Rotundament no. Podríem entrar en quina tipologia de contracte tens, per exemple, i quina tipologia de feina fas. Això segur que és una cosa que té a veure també en aquesta disponibilitat o no. Torno a una anècdota personal. Durant uns quants anys em vaig dedicar també a l'àmbit de la comunicació, de gestió de xarxes socials. Clar, hi ha d'haver límits, però jo tenia entrevistes a la ràdio a les 10 de la nit que havia de cobrir i havia de fer talls, i en tenia també l'endemà a les 8 del matí, els matins de TV3. No? Per tant, depèn molt de la feina que fas, doncs la flexibilitat i el marge que ha d'estar contemplat i regulat en el teu contracte. I si això és així, doncs tenir els corresponents plusos que et pertoquen, perquè al final són hores que estàs treballant, i la flexibilitat també es paga i s'ha de pagar. Però en aquest cas parlem de que el fet d'atendre les comunicacions fora del teu horari no és una cosa que hagis de fer. No tens per què fer-la.
1: Sí, podem tancar els grups de WhatsApp de la feina quan sortim a l'hora de plegar i no tornar-los a obrir fins que tornem a entrar a la feina.
0: I llei en mà, recomanacions en mà, ho pots fer. Aquí també entra la flexibilitat de cadascú i sap també el compromís que té, com el tracten els caps, què aportes, què no, i també aquí cadascú pot. Però tinguem present què podem fer i què no i quins drets, quin dret ens ho regula. No? En aquest cas tenim una llei orgànica, que és la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, que ens estableix una sèrie de línies bàsiques en aquest àmbit. Evidentment, estem en el món laboral, Estatut dels Treballadors, per tant, a l'Estatut dels Treballadors també ens parla d'això, l'article 20 en concret, i també, especialment ara, no?, des de la Covid, que s'ha implementat el teletreball d'una manera molt més extensa, també la Llei de Treball a Distància. Són normatives que tenen aquest element d'explicar què implica i què no la desconnexió digital.
1: Clar, perquè amb el treball a distància també s'ha flexibilitzat molt, no?, el tema de la desconnexió digital i els horaris. Moltes vegades quan fas teletreball és molt complicat tenir aquells horaris més marcats o dir ara estic treballant, ara no estic treballant.
0: Exacte, perquè realment, clar, estàs fent una feina que és connexió pura, al final, no?, estàs a casa teva segurament, i estàs interactuant i fent servir els mitjans digitals de manera permanent per estar en contacte amb el teu cap i amb els teus companys, i aleshores aquí sí que a vegades trobar-li el límit costa més. Perquè justament costa més, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya va publicar fa uns anys, no gaires, unes orientacions. El Consell de Relacions Laborals, perquè també els nostres oients ho tinguin present, incorporen les patronals més significatives, els sindicats, administracions públiques, per tant, tots els agents socials, de diàleg social de Catalunya, doncs tenen veu en aquest Consell, que per tant és el que ha nodrit aquestes orientacions a nivell de desconnexió, que són les que jo recomano en els oients que prenguin en consideració principalment, i que si volen fullejar, són unes quantes pàgines més extenses, que avui aquí els hi resumim en detall.
1: I tant, si algú després d'escoltar la secció d'avui de Drets de Butxaca s'ha quedat amb ganes de saber-ne més, no?, es pot remetre a aquestes orientacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya que ens comentaves. Però fes-nos en 5 cèntims, què ens diuen?
0: Us en faig 5 cèntims, començant per l'obligatorietat de les empreses

0: independentment de la seva mida, de comptar amb una política interna de desconnexió digital.
1: Ah, carai.
0: És a dir, les empreses han d'haver treballat internament de quina manera garanteixen que els seus treballadors no tenen per què estar permanentment connectats al telèfon, a l'ordinador, al correu electrònic, perquè no és només grups de WhatsApp, incorpora doncs moltes més qüestions. I que aquesta política, doncs evidentment, i sobretot per les empreses d'una envergadura molt més ampliada, doncs han de ser consensuades amb els representants dels treballadors per tal doncs de que es garanteixin el màxim de drets laborals possibles. I aquesta normativa, aquesta política interna, com et deia Ona, ha d'incloure no només el que passa a nivell de WhatsApp, sinó que passa amb el correu electrònic, que passa amb les trucades, fins i tot amb Telegram o qualsevol aplicació de missatgeria instantània amb la qual ens comuniquem a la feina.
1: Per tant, la desconnexió digital és a tots els efectes, no? No només amb els grups de WhatsApp que hem dit al principi, sinó amb tot. No estem obligats ni a respondre correus electrònics, ni a agafar el telèfon al nostre cap, ni res que tingui a veure amb la feina mentre no estem treballant, mentre no estem dins del nostre horari laboral.
0: Absolutament. De fet, hi ha administracions, hi ha entitats o hi ha empreses que en el peu de signatura, en els correus, et posa... Si no estàs en el teu horari laboral, no cal que em responguis aquest missatge fins que no reprenguis la teva jornada.
1: Ah, mira, això està molt bé.
0: Per tant, bueno, són petits gestos de dir, escolta'm, potser jo, pels meus horaris, estic treballant a les 8 del vespre, perquè sóc el responsable i perquè el meu horari és més ampli, o perquè tinc una flexibilitat que no té una altra, i jo t'ho envio aleshores, però això no vol dir que tu m'ho hagis de... És una manera de dir-li a l'altre, escolta'm, quan et correspongui em respondràs, però jo t'ho he hagut d'enviar ara perquè em anava bé per la meva vida i per la meva conciliació. No?
1: Tant, clar, bueno. També si no coincideixes amb els horaris, no? Amb les altres persones que treballen amb tu, potser que uns treballin al matí i els altres a la tarda, a mi m'ho envien al matí perquè ells treballen al matí, però jo fins que no entri a la tarda no he de respondre.
0: Per exemple, sí, sí. Per tant, això, per exemple, que és una eina que segur que està regulada en aquesta política interna, però que em sembla útil perquè... m'esvaeix el dubte de si he de respondre o no. Escolta'm, jo ho he rebut, allà està, i no tinc per què fer-ne el cas. Per tant, el punt clau de tot plegat és que no se'ns pot exigir una resposta fora de l'horari laboral, encara que s'hagi enviat aquest missatge. Per tant, no se'ns pot exigir.
1: Però què passa si ens escriuen fora d'aquest horari laboral? Què podem fer?
0: A veure, direu obvietats, però que a vegades fins que no ens hi parem a pensar...
1: Fins que no les sentim, no?
0: Exacte, no les llistem una mica, no en prenem la dimensió i la consideració. No respondre. La primera és no respondre. No respondre. I no respondre no pot tenir conseqüències negatives. No n'ha de tenir. I si en té, la normativa ens empara. No només les recomanacions, sinó les lleis que he mencionat a l'inici ens emparen.
1: Per tant, podem reclamar.
0: Podem reclamar, i en aquest cas és que el silenci és legítim. És legítim. No hem de viure connectats permanentment a la feina i al telèfon. Després, demanar la feina, demanar a l'empresa aquesta política de desconnexió digital que estan obligats a treballar i a tenir. Perquè com que tota empresa l'ha de tenir, doncs en el cas que no la tinguin, estaran incomplint amb la normativa que els obliga. Aleshores, l'han de tenir i te l'han de facilitar. En el cas de que no ho fessin, escolta'm, contactar amb els representants dels treballadors per tal de que t'ho facilitin, que de ser-hi, doncs segur que la tenen, i de no ser-hi, ho sabran. De no ser-hi, ho sabran. Sempre es pot sol·licitar, també, en tercer lloc, no?, que això del WhatsApp sigui voluntari. I ja, generalment, hi ha moltes empreses que ja ho fan. Que si per millor coordinació ho volen fer... o intenten tenir canals propis, molts treballen amb Teams o només amb el correu electrònic, no? I et diuen, no, escolta'm, si en tenim un, si vol ser-hi i pot ser, no és la nostra via principal, però a vegades enviem informacions que poden ser útils.
1: Per tant, clar, però encara hi ha moltes feines que els grups de feina són del WhatsApp.
0: En moltes feines això passa. El que les orientacions aquestes que parlàvem del Consell de Relacions Laborals de Catalunya ens diuen és que l'ús del WhatsApp no sigui obligatori, per tant, li donem aquest element de voluntarietat, que si s'ha de fer servir perquè és l'eina escollida per una millor coordinació, jo el pugui silenciar, el que comentaves tu a l'inici, no? Jo pugui en acabar la meva jornada dir, escolta'm, fins demà no hi entraré, per tant el tinc silenciat. I et diria que en el cas de que malgrat aquestes recomanacions això passi, doncs guardis, no per cap voluntat de fer mal amb ningú ni de tocar els nassos, però guardis una sèrie de proves, no? Mm-hmm. Doncs aquells correus que m'han enviat a deshora, aquells missatges permanents sol·licitant-me, aquelles trucades en els meus dies de vacances, aquella correu electrònic en el meu dia de permís. Per tant, la reiteració en tot això, home, és on entraríem en el conflicte. Perquè tots podem entendre, i hi ha qüestions que també hem de dir-li el sentit comú que operi i que treballi, i escolta'm, estem a la feina, i jo me n'he anat de vacances, i tu ets responsable d'un tema en concret. I resulta que, després d'haver-ho intentat per tots els mitjans, no me'n surto amb una cosa que m'és necessària. Home, doncs aquí opera la humanitat, també.
1: Home, evidentment.
0: Exacte. Llavors, distingir això, que és un fet puntual, que és un fet concret, d'una responsabilitat, i on jo ja ho he intentat tot abans, això se sobreentén que forma part de les relacions humanes. Però, clar, quan això és permanent, això és continu, i no és només avui, sinó que cada vegada que marxo de vacances, o casualitat, em truquen, m'escriuen, m'envien, això no pot ser.
1: No pot ser. Al final es fa molt pesat i al final et genera una inseguretat i una angoixa, no?, també, de que dius, a veure, és que no puc ni desconnectar quan estic de vacances.
0: No, al final acabes desconnectant de la feina, però en un altre terme. És a dir, en el sentit de cremar-te, en el sentit de no perdre-li l'interès, fins i tot, a alguna cosa que potser doncs li tens estima i li tens ganes, no? Hem de tenir en compte quines vies tenim per poder fer valdre aquest dret a la desconnexió digital reconegut. Com dèiem, el comitè d'empresa, els delegats sindicals, responsables dels treballadors, posar-ho en el seu coneixement de dir, escolta'm, és que el meu cap, de manera reiterada i permanent, m'està demanant això. Posem-li fre, no? Després, segurament hi hagi un canal intern de queixes, pot ser dins de l'empresa, vehiculem-ho també, i finalment, si la situació és més extremada, escolta'm, inspecció del treball, es dediquen a això, a fer complir justament la normativa, i amb evidències, com dèiem, doncs ho podem provar.
1: I ara et volia preguntar, per desconnectar digitalment és important també que puguem tenir correus electrònics de feina, dispositius de feina, és a dir, per exemple, un mòbil de la feina o un ordinador de la feina. Això moltes feines no es proporciona i és molt més difícil desconnectar quan els dispositius són els teus propis.
0: Jo crec, Ona, que aquest punt és bastant clau i és important que en la mesura del possible això sigui així, perquè és tan senzill aleshores com tancar l'ordinador, apagar el mòbil i, per tant, la desconnexió és absoluta, no? T'ho permet molt més que no s'hi vinculem aquells afers personals amb els de la feina. De fet, hi ha molta gent que té un telèfon de feina i en té un de personal i en certs contextos diu no, espera't que et busco el de la feina perquè això ho veig... Doncs jo crec que aquesta via, també per un mateix, és la correcta perquè, ostres, d'aquesta manera ens permet fer, aplicar i gaudir d'aquest dret de manera...
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herrick ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
2: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
5: Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials. Gràcies un dia més per escoltar el Rock and Classics, el programa que repassa en format monogràfic els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui us portem dues formacions que en essència són la mateixa, excepte la posició del vocalista. Estem parlant de Rage Against the Machine i de la seva seqüela Audioslave.

0: Aquesta banda nord-americana es va fundar l'any 1990 amb Tom Morello i Isaac de la Rocha. És una banda nord-americana que va crear l'anomenat segell de música rap metal, que és una fusió entre hip-hop, heavy metal i també funk. Una banda que conformen Isaac de la Rocha a la veu, Tom Morello a la guitarra, Tim Comerford al baix i Brad Wilk a la bateria. De fet, els primers membres en conèixer van ser Isaac de la Rocha i Tim Comerford, que encara anant a l'escola acostumaven ja a tocar junts i a escoltar música plegats. Posteriorment es va juntar a la banda Tom Morello, guitarrista, que va conèixer Isaac de la Rocha rapejant amb uns amics en un club. I posteriorment Brad Wilk va respondre un anunci de Tom Morello on deia que buscava un bateria per una nova banda. Així, les coses van començar a tocar en el garatge d'un amic seu a Huntington Beach, a Califòrnia, i amb només 5 cançons escrites van començar a tenir molt èxit per la gent que anava passant pel carrer. Van enregistrar posteriorment una cinta amb 12 temes en un estudi local a Los Angeles i van aconseguir vendre fins a 5.000 còpies de la cinta. Després van tocar en l'escenari petit del festival Lollapalooza 2 a Los Angeles, on els va veure un caça-talents d'Epic Records, i amb aquesta discogràfica van signar el seu primer contracte. Van començar una gira mentre enregistraven el seu treball de debut, que s'anomenaria com ells, Rage Against the Machine, un disc que sortia a la llum finalment l'octubre de l'any 1992. Va ser un rotund èxit. Aquest un dels seus temes més potents i més recordats, que es diu Killing in the Name.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Un disc original amb una gran energia i que va causar impacte aquell 1992. Killing in the Name, l'himne inicial de Rage Against the Machine des del seu treball de debut. Sempre temes contundents, més ràpids o més lents, com aquest que ja sona i que es diu Settle for Nothing, però en qualsevol cas sempre amb una crítica social i sobretot política d'alt nivell. Rage Against the Machine, avui són els convidats, junt amb Audioslave, al Rock and Classics.

0: música tot drap. Aquest un altre dels èxits del treball de debut de Rage Against the Machine, Bullet in the Head. Hi ha molts més temes interessants d'aquesta llarga durada. I per tant us convidem senzillament a adquirir-lo si és que no el teniu, ja que és un dels discos, segons diversos crítics, més importants de la dècada dels 90. Un disc, sens dubte, imprescindible. Seguim amb el següent treball discogràfic dels Rage Against the Machine. Es publicava 3 anys després, el 2005. Es deia Evil Empire. I aquest és el tema Bulls on Parade.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Després de l'èxit moderat del segon treball de Rage Against the Machine, Evil Empire no va ser fins al 1999 que tornaven amb un nou llarga durada. De fet, va ser força exitós, però va ser el principi del final de la banda. El disc es deia The Battle of Los Angeles. Aquest era el seu primer single, Guerrilla Radio. I és que just quan es va acabar la gravació d'aquest treball, a finals de l'any 2000, Jack de la Rocha va informar que se separava de la banda per començar una carrera en solitari, degut també a constants discussions que hi havien hagut a l'interior de la banda. Però encara ens van oferir un parell de treballs més. Comencem pel que es publicava l'any 2000. Era un disc de covers, de versions d'altres temes clàssics del rock i alguns de més nous. Per exemple, aquesta era una versió d'un tema original de Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad, des d'aquest treball anomenat Renegades, Rage Against the Machine.

0: L'any 2003, una vegada ja s'havia dissolt Rage Against the Machine, va aparèixer un treball pòstum anomenat Live at the Grand Olympic Auditorium. Es tracta d'un disc en viu que recull una de les seves últimes actuacions feta a la seva ciutat, a Los Angeles. I aquest, un dels seus temes del primer disc, Know Your Enemy. I una vegada es va dissoldre la banda, al cap de poc, els tres components que encara mantenien el contacte, Tom Morello, Tim Comerford i Brad Wilk, van decidir de seguir en actiu com a banda, tot i que van començar a buscar vocalista. Per això van començar a fer plans, van començar a fer audicions, van provar diversos vocalistes, entre els quals hi havia el raper Be Real de Cypress Hill, però van veure que no, que el seu futur no passava perquè el vocalista fos un altre rapper, sinó perquè fos un cantant. El productor i també amic del trio, Rick Rubin, va proposar a Chris Cornell, l'antic vocalista de Soundgarden. Es van conèixer i el primer dia la química que hi va haver entre ells va ser evident. Van començar a tocar cançons i van veure que sonava fantàsticament bé. El nou grup va escriure fins a 21 cançons durant 19 dies d'assajos i van començar a enregistrar cançons a l'estudi al maig de l'any 2001 amb Rick Rubin com a productor. Així, al final va sortir el 19 de novembre de l'any 2002 el seu treball de debut. Comencem a escoltar-lo. Un disc excepcional, això sí que va rebre crítiques tan positives com negatives, degut a que és un disc bastant simple, però que ens porta música molt canyera. La base instrumental de Rage Against the Machine amb la potentíssima veu de l'ex Soundgarden Chris Cornell. Una mescla perfecta. Aquest és el tema que obre aquest disc que es diu com ells, Audioslave. Coach Eyes, el primer tall que obre aquest recomanable disc.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
1: Jo us puc confessar que personalment vaig quedar bastant astorat d'escoltar aquest treball de debut d'Audioslave. Una conjunció que em va semblar perfecta. La banda instrumental de Rage Against the Machine amb un vocalista amb una veu carismàtica excepcional. La de Chris Cornell, ex-Soundgarden. Aquí tenim una de les balades que apareix en aquest primer disc d'Audioslave. I am the highway.

Després de la publicació del disc de debut, Audioslave es va concentrar en fer unes gires amb uns concerts que van tenir unes crítiques molt positives. I no va ser fins al 23 de maig de l'any 2005 que no apareixia el seu segon treball, Out of Exile, un disc que va debutar directament al primer lloc de la llista nord-americana Billboard 200. Un disc amb cançons una mica més personals de la mà de Chris Cornell, que començava a recuperar-se d'un greu problema amb les drogues.

0: que va afectar molt a la seva veu durant la gravació del primer disc. Per això, el segon disc va ser més ben criticat que no pas el primer, degut a la veu de Cornell, que estava molt millor, degut a haver deixat les drogues i, sobretot, haver deixat de fumar i de beure. Amigues i amics oients, estem arribant al final del programa d'avui. Abans de marxar, us recordem les nostres vies de contacte. D'una banda, disposeu del correu electrònic.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: També estem presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevallo.
2: twitter.com/rocknclassics.
0: I marxem amb un dels temes del que va ser el tercer i darrer treball d'Audioslave, que l'any 2006 van treure aquest disc abans de separar-se, degut a diferències personals i musicals entre Cornell i la resta de components de la banda. El tercer disc és una mica més funky, soul, rhythm and blues, segons paraules dels propis components d'Audioslave, un disc, doncs, una mica més variat estilísticament. Aquest és el tema Sound of a Gun des de Revelations, el tercer i darrer treball d'Audioslave. Gràcies per fer-nos costat. Tornem ben aviat amb més Rock and Clàssics. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Malgrat el sonat èxit que va tenir a Londres, la d'avui és una de les òperes menys conegudes de Verdi. Es tracta de I Masnadieri.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: I Masnadieri, és a dir, Els bandolers, és una òpera dividida en 4 actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Andrea Maffei, tot i que basat en Die Rauber de Friedrich von Schiller. L'estrena va ser al Her Majesty Theatre de Londres el 22 de juliol del 1847. El 23 de maig del 1848 es representava per primer cop a Catalunya, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona. Els personatges principals que intervenen en aquesta òpera I Masnadieri de Verdi són Massimiliano, el comte de Mur, un paper per baix, Carlo és el seu fill i hereu, un paper per tenor, Francesco és el fill petit de Massimiliano, un paper per baríton, Amàlia és una neboda òrfana de Massimiliano que ha d'interpretar una soprano, Erminio és el camarlenc al servei del comte, paper per tenor, també destacarem la part de Rola, que és el company de Carlo, paper per baríton. L'any 1842, Benjamin Lumley va posar-se al capdavant de la gestió del Her Majesty Theatre de Londres, seu tradicional de l'òpera italiana a la capital anglesa. 3 anys després s'hi va estrenar l'òpera Hernani, de Verdi, el que va constituir la primera representació britànica d'aquesta òpera. El gran èxit que va tenir Hernani a Londres va convèncer Lumley de l'oportunitat d'encarregar una nova òpera al compositor que aleshores era un valor emergent en el món de l'òpera italiana. Una òpera, en aquest cas, clar, per ser estrenada, fer una estrena absoluta, diguéssim, a Londres. Verdi va acceptar l'encàrrec i la producció va ser programada per l'estiu del 1846. Malauradament, La salut de Verdi es va ressentir i l'estrena va haver d'ajornar-se fins l'any 1847. Durant la convalescència, un dels millors amics de Verdi, Andrea Maffei, un distingit poeta que havia traduït Shakespeare i Schiller a l'italià, va suggerir que Macbeth de Shakespeare i Die Raue de Schiller podrien esdevenir uns bons temes operístics per poder treballar amb Verdi. El mateix Maffei va treballar en el llibret basat en el tema de Schiller, que en italià va rebre el nom de I Masnadieri, els bandolers, mentre que un dels habituals llibretistes de Verdi, Francesco Maria Piave, va ser l'encarregat de proporcionar la versió operística de Macbeth, una altra òpera d'aquell 1847 i que va esdevenir absolutament revolucionària. La intenció original de Verdi era estrenar I Masnadieri durant el Carnaval de 1847 a Florència i deixar el Macbeth per Londres. El fet és que no es va poder trobar per Florència cap tenor adequat pel paper de Carlo i, conseqüentment, Verdi va decidir acabar primer Macbeth i després concloure I Masnadieri, en aquest cas, per Londres. Així doncs, Verdi va abandonar Itàlia a finals del maig de 1847 amb l'òpera londinenca acabada, llevat de l'orquestració, que el va mantenir ocupat fins a l'inici dels assaigs. El repartiment per l'estrena del 22 de juliol del 1847 va ser de qualitat, podríem dir, internacional, en particular presentant-se en la seva primera temporada a Londres, la famosa soprano sueca de coloratura Jenny Lind, que va ser l'encarregada de crear el paper d'Amàlia, la protagonista de l'òpera d'avui. La reina Victòria i el príncep Albert van assistir a l'estrena acompanyats pel duc de Wellington i els més destacats membres de l'aristocràcia britànica i de l'alta societat, que va ser capaç d'aconseguir una entrada perquè hi havia realment una altíssima demanda. Després de molta pressió, Verdi a més va accedir a dirigir ell mateix l'orquestra en el dia de l'estrena, la qual va ser un gran triomf tant de públic com de crítica. Malauradament, aquest èxit inicial no va tenir continuïtat, potser almenys parcialment per les inconsistències i els excessos del llibret que avui podrem descobrir. Però per conèixer bé aquesta òpera i, com és habitual, conèixer també els moments musicals més rellevants creats per Verdi, hem de situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici del primer acte d'I Masnadieri de Verdi ens situem a una taverna a les fronteres de Saxònia. Durant una pausa en els seus estudis a la Universitat de Dresden, Carlo, el primogènit del comte Massimiliano, s'ha enrolat en una banda de trecadors de camins i assassins que aterra la zona amb robatoris i extorsions. No obstant això, es mostra cansat d'aquesta vida de depravació i somia en tornar a casa amb Amàlia, la seva encisadora cosina, de qui n'està enamorat. Està esperant resposta d'una carta que va enviar al seu pare en què demana perdó per les seves malifetes. Rola i els altres bandolers arriben amb la tan esperada resposta, però l'alegria de Carlo aviat es torna en angoixa i preocupació quan s'adona que la carta no és del pare, sinó del seu germà menor, Francesco, que l'adverteix que no torni a casa perquè el pare, en lloc de perdó, vol castigar-lo i desterrar-lo per sempre. Carlo és Franco Bonisoli, el dirigeix Richard Bonynge amb l'orquestra de la Welsh National, una gravació de l'any 1983.

Després d'aquesta escena, Carlos renuncia a la seva vida anterior i jura romandre amb els seus nous camarades la resta de la seva vida. Els bandolers, veient el seu compromís, l'escullen com a nou cap de la colla. Per la seva banda, Francesco es felicita per haver pogut interceptar la carta del seu germà al pare, Salvador, que Massimiliano segurament l'hauria perdonat. Ara, com a únic hereu, ja no hi ha cap obstacle que s'interposi en la seva ambició d'accedir al poder i a les propietats familiars. I, a més, ha ideat un pla per accelerar la mort del pare. A més, Francesco obliga Arminio, camarlenc del comte, a disfressar-se com a soldat recentment arribat amb la tràgica notícia de la mort de Carlo i cantant la cabaleta Tremate o Misere. Francesco és el baríton francès Matteo Manuguerra.

Per la seva banda, Amàlia vigila el comte, que està malalt. Ambdós pensen amb afecte en l'extraviat Carlo. Òbviament, aquesta escena serveix també com a presentació de Carlo i Amàlia. Ella canta Los guardo a Vea degli Angeli en la veu, ni més ni menys, que de Joan Sutherland.

Francesco introdueix el disfressat Arminio a l'habitació. Arminio explica com va lluitar amb Carlo en les files de l'exèrcit del rei Frederic en una batalla per la ciutat de Praga i com el va veure ferit de mort. La darrera cosa que va fer va ser escriure un missatge al damunt de la làmina de la seva espasa on, assegura, concretava el seu desig que Amàlia i Francesco s'unissin en matrimoni. Evidentment, aquesta història és totalment falsa. Amàlia i el comte queden, però, completament abatuts, no saben la realitat. Massimiliano sembla estar a punt de morir, de fet, del disgust. I Amàlia surt d'escena en un atac d'histèria, deixant a Francesco exultant, gaudint del seu triomf. Massimiliano Samuel Rami, Amàlia Joan Sutherland, Francesco Mateo Manuguerra i Arminio Arthur Davis.

Seguim els moments d'òpera, situats ja a l'inici del segon acte d'Imas Nadieri de Verdi. Han passat uns quants mesos des de l'escena anterior i Amàlia es dirigeix a pregar a la tomba del comte. S'escolta en la distància el soroll d'un banquet ofert per Francesco, el nou comte. Erminio ha seguit Amàlia des del castell perquè sent remordiments d'haver participat en la perversa estratagema de Francesco. Només revelar a Amàlia que tant Carlo com el comte estan encara vius és descobert per Francesco i obligat a abandonar l'escena. Sutherland és de nou Amàlia, mentre que Erminio és Arthur Davis.

Ara arriba Francesco amb la intenció de demanar a Amàlia que es casi amb ell, ignorant que ella ja sap tota la veritat. El menyspreu d'Amàlia li provoca un atac d'ira i violència. Amàlia simula un canvi d'opinió i l'abraça, però només amb la intenció de robar-li la daga i atacar-lo, abans de córrer a refugiar-se dins del bosc. En saber que Carlos segueix viu, Massimiliano li expressa el seu menyspreu a Francesco. Ho canten Samuel Rami, Mateo Manuguerra i Joan Sadalán. Per tant, els personatges de Massimiliano, Francesco i Amàlia, respectivament.

Després d'aquesta escena, Rol ha estat capturat a Praga i els bandolers esperen el retorn del seu cap, Carlo, que ha anat a rescatar-lo. El rescat ha estat un èxit, però Carlo ha fet cremar part de la ciutat i ara un grup de ciutadans armats han sortit a buscar-lo. L'escena conclou amb Carlo esperonant la seva colla de bandolers a lluitar com a llops per poder salvar-se.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte d'Aimes Nadir i de Verdi. Seguim aquí als Moments d'òpera. Els bandolers canten el plaer de la seva vida criminal. Es troben al mateix bosc on s'ha refugiat Amàlia. Aquesta no reconeix el seu estimat Carlo quan se li acosta. Carlo li explica quina és la seva identitat sense esmentar els seus camarades i es produeix una feliç reconciliació. A més, Carlo es mostra horroritzat en assabentar-se del fracassat intent del seu germà d'atacar la virtut d'Amàlia. Amàlia és de nou Sutherland, mentre que Carlo l'interpreta Franco Bonisoli.

Carlo, ara sol, contempla el seu negre futur. Pensa en suïcidar-se, però decideix que ha d'acceptar el seu trist destí i viure en la soledat i la misèria, rebutjat per la gent decent. Arminio entra cautelosament i s'acosta a unes ruïnes pròximes. En sentir una veu dins de les ruïnes, Carlo s'acosta a investigar i descobreix la pàl·lida figura del seu pare. Massimiliano no reconeix el seu fill, però tot i això li explica com Francesco va intentar enterrar-lo després del seu col·lapse provocat en assabentar-se de la mort de Carlo. Afortunadament, Arminio el va salvar i el manté amagat en aquestes ruïnes ocultes en què Carlo l'ha trobat. Carlo deixa son pare i crida la seva colla de bandolers per prendre el castell i castigar el seu malvat germà. Ho canta ara el tenor alemany Jonas Kaufmann.

0: Quart i darrer acte de l'òpera i masnadiari de Verdi, Francesco es desperta després d'una nit de terribles malsons provocats pels remordiments. Convoca el mossèn del poble, però aquest rebutja atorgar-li l'absolució atesa la crueltat natural dels seus crims. En aquest moment s'escolta l'atac dels bandolers contra el castell. Francesco s'afanya a sortir a la lluita, jurant que serà capaç de desafiar el mateix foc de l'infern. Massimiliano lamenta la mort de Carlo, incapaç de reconèixer el seu estimat fill en la persona del jove que té davant seu, i beneeix l'estrany desconegut que li ha salvat la vida. Els bandolers reapareixen i informen que no han estat capaços de capturar Francesco. Això satisfà Carlo, que pensa en canviar els seus plans. En aquest moment arriba Amàlia, arrossegada pels bandolers. Carlo es veu forçat a admetre davant d'ella i del seu pare el seu plaer de cap de colla dels lladres. Massimiliano expressa el seu horror i la seva desesperació, mentre que Amàlia declara que, malgrat tot, continua estimant-lo i que desitja quedar-se al seu costat. Tot i que Carlo desitja canviar el seu destí, també ha fet jurament d'aliança permanent amb la colla de bandolers. No pot, doncs, permetre's arrossegar la dona que estima aquesta vida de degradació i amargor, i tampoc pot evitar el seu propi i desgraciat destí. Resol aquesta paradoxa apunyalant Amàlia fins a la mort. Després, Carlo abandona l'escena a la recerca de la seva pròpia mort. I aquest terrible i bèstia final és el de l'òpera i masnadiari de Giuseppe Verdi. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació, escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada de Vins i Teca.
3: Vins i Teca amb Dominic Hitcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Bona tarda, aquí estem amb Vincenteca i estem amb dos convidades molt especials, la Marisa Díaz Rossell. Hola, Marisa.
1: Hola, bon dia o bona tarda.
0: Bona tarda. I la Xus Brion.
2: Hola. Hola,
0: què tal? Gràcies per venir.
1: A vosaltres per convidar-nos.
0: Tenim molt tema, aquí. Espero que tinguem temps de cobrir-ho tot. Bueno, ens vam conèixer amb la Marisa a diverses coses, però l'última vegada va ser als Premis Binari a Rubí, al Celler Modernista, i amb la Xus també, que hi era, també, i també ens vam conèixer, Xus, jo me'n recordo, que ens vam conèixer a la Sala Ridel a Montast, i crec que era la nit o la tarda abans dels Premis de Catalunya, de Millor Sommelier.
2: Una cosa, sí. Que... o una setmana abans.
0: Sí, va ser molt a prop, me'n recordo. Sí, que va quedar tercera. Ara després parlarem d'això. I començarem amb la Marisa, que és tastadora del panel oficial d'olis, verges, d'oliva de Catalunya, entre altres coses. També fas...
1: Sí, sí, entre d'altres coses, perquè també estic en el panel de tast de vins oficial de l'Incavi. I també estic en un panel de formatges.
0: Ah, mira, sí, sí. Doncs ja deia jo que teníem molt de què parlar.
1: Potser en una hora no en tindrem prou.
0: Però avui ens centrarem una mica més en el món
1: dels olis.
0: Dels olis. Bueno, Marisa, no sé, explica'ns una mica com vas acabar aquí.
1: De fet, l'inici de començar a tastar productes agroalimentaris va ser precisament en el panel de tast d'olis, que fa, doncs, potser gairebé ja més de 20 anys que en soc tastadora del panel. Va ser gràcies a que jo, inicialment, la meva trajectòria professional, vaig començar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Bueno, previ havia fet altres coses, però tot just després estava treballant en el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que ara és... I en aquell moment, doncs, al final d'uns quants anys i de que em van conèixer que també tenia, doncs, aquestes ganes d'aprendre a tastar i havia fet algun curs, alguna cosa, buscaven una persona dins del departament que pogués implicar-se en aquest panel oficial de tast, perquè aquest panel està vinculat al Departament d'Agricultura. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, va ser quan vam començar la nostra trajectòria de panelista. I jo he anat fent altres coses, però sempre m'he anat mantenint com a tastadora del panel, independentment que ara ja n'hi estic al Departament d'Agricultura.
0: Molt bé. I quantes vegades al mes o com funciona això?
1: El panel de tast funciona que, com a mínim, intentem que un cop a la setmana tastem, ja sigui per fer un tast comercial, que en diem, o ja sigui fer tast comercial i tast de formació, perquè el que és molt important en un tastador és bàsic el poder anar-te... No perdre el teu calibratge, les teves sensacions, el teu reconeixement dels atributs positius i negatius d'un oli.
0: Clar. I quan sou al panel?
1: Al panel actualment devem estar al voltant d'uns 27-28 tastadors, perquè penseu que això és, per exemple, ara en aquestes èpoques pràcticament ja estem al final dels olis, per dir-ho d'una manera. La campanya propera ja començarà, doncs, a finals de setembre, primers d'octubre, perquè tot s'avança i cada vegada més els elaboradors produeixen olis més verds i, per tant, cullen més aviat les olives. Això vol dir que nosaltres, a la que ara potser, doncs, potser el mes d'agost farem una mica de vacances, però de seguida al setembre ens hem de començar una altra vegada a formar. Segurament, doncs, ens formarem un parell de setmanes abans de començar a fer una altra vegada els tastos comercials per començar ja a avaluar els nous olis que es produeixin.
0: Uh-huh. I on feu els tasts?
1: La seu del panel està a l'estació enològica de Reus. Ah. Per tant...
0: Hem d'anar fins a Reus.
1: Sí, sí, sí. Llavors, en plena època, en plena campanya, i depèn de com sigui la campanya, doncs es pot fins i tot tastar cada dia. Uh-huh. Per això és necessari ser 20 escaig persones, perquè com a mínim per poder-se confeccionar un panel amb tota la, diguem-ne, els requisits establerts per a una ISO que et marca com has de tastar i quants panelistes i com han de fer-ho tot, si voleu després més endavant ho comentem, doncs com a mínim hi han d'haver-hi 8. Normalment som 9 o 10, perquè sempre hi ha, pot haver-hi alguna vegada que et despistes tastant, per dir una manera.
0: No? Clar. Val, doncs parlarem del tema això del tast amb més profunditat. I, bueno, si ens pots parlar una mica de les diferències bàsiques entre olis, perquè no, vosaltres només tasteu oliva verge, no?
1: Exacte, només tastem olis d'oliva verges. Què vol dir? Un oli és un suc. És el suc de l'oliva, sense cap tipus de processat, senzillament, com que és difícil extraure l'oli com si es premessim una taronja, doncs això no podem fer-ho, necessitem una maquinària diferent, que en aquests casos doncs, s'han d'aixafar les olives i amb una batedora i unes extraccions el que fem és separar la massa de la part líquida, que és el que al final ens obtenim l'oli. Però no el manipulem, no fem res més. O sigui que la importància de tenir unes bones olives, un bon maneig, per poder aconseguir un bon oli. Llavors, també és important saber que des de ja l'any 92 és l'únic aliment que per poder-lo classificar necessita, a part de complir uns paràmetres físico-químics, també han de complir uns paràmetres organolèptics. D'aquí ve que el panel de tast d'olis ara potser farà 4 anys que va complir 25 anys de la seva existència. Precisament perquè és un requisit indispensable per tu poder classificar aquests olis. Llavors, en el panel de tast el que fem és classificar els olis en tres categories. L'oli que no presenta cap defecte és un oli d'oliva verge extra. Un oli que té petits defectes, que nosaltres valorem els olis, els diferents atributs de 0 a 10, els atributs que considerem que són defectes, aquests, com a màxim, l'establim que fins a 3,5, això és un oli d'oliva verge. I aquests dos olis poden ser consumits directament, sense cap mena de manipulació, envasats i etiquetats, evidentment. I tots aquells olis que tenen una part de defecte més amunt d'un 3,5 o tenen un fruitat que cap tastador el detecti, que seria un fruitat 0, que és un dels atributs positius, això el portem a el que anomenem un oli llampant. Aquests olis llampants, considerats no aptes pel consum, se n'han d'anar a les refineries a obtenir olis refinats, que són els que després en les prestatgeries de les grans superfícies o prestatgeries dels establiments de venda de productes agroalimentaris, els trobem com a olis d'oliva.
0: Ah, val. O sigui que sí que són aptes pel consum,
1: perquè,
0: però...
1: Exacte. Perquè ja en aquesta refineria el que hem fet a través de mitjans químics és extraure totes aquelles parts que no són adequades directament pel consum. Llavors, 3,5, per què considerem aquest, per què no? Podria ser 2,5, com havia sigut temps enrere, o per què no posàvem 4 o 5? Perquè s'ha considerat, després de molts anys, de que aquest 3,5 és el valor que una persona no entrenada, una persona del carrer, segurament no notarà aquests defectes. Tant, aquest és el límit. I abans era 2,5 i ara és 3,5, perquè sempre en tota valoració de laboratori hi ha la incertesa que va associada a l'assaig. Llavors se li va afegir un punt per ja afegir-li directament la incertesa.
0: Llavors, quan feu el tast, heu d'estar tots d'acord? Perquè pot haver-hi un 4-4 sí.
1: Però nosaltres, quan fem el tast, el que fem és arribem, tenim cabines individualitzades perquè tu no puguis veure el teu company ni puguis parlar. No es poden comentar els olis perquè si no estaríem desvirtuant aquell tast. I el que fem és ens trobem les copes preparades. Com que us comentava que l'oli està molt normalitzat, està tan normalitzat que hi ha un reglament europeu que estableix com quins són els atributs negatius, quins són els atributs positius i com s'han de tastar aquests olis. Això vol dir que la mida de les cabines està establerta, el got també la mida és una mida doncs també normalitzada, de color. Normalment són de color blau, ara comencen a haver-hi gots de color vermell, perquè no veiem el color de l'oli i no ens sugestioni doncs, si més verd o més groc ens puguin pensar en que sigui un oli més verd o més madur. Uh-huh. Això influeix si l'època en què collim les olives, però també influeixen les varietats. I una altra de les coses que hem de fer-ho és que hem de tastar una temperatura determinada d'aquests olis, que va entre 26 i 28 graus de temperatura.
0: De l'oli o de vosaltres?
1: De l'oli.
0: Val.
1: També està establerta la temperatura ambient. Mm-hmm. També és un requisit establir en quina temperatura tastes tu, que no pot estar per sobre de 24 graus, mm-hmm. si no recordo malament. El dels olis sí que és així. I llavors el que tenim és uns escalfadors, és amb aigua calenta, o sigui, unes resistències que escalfen l'aigua i que tu poses com si fossin unes iogurteres. Mm-hmm. Que hi havia abans, doncs tu tens aquests olis que normalment estan al voltant dels 28 graus. I llavors nosaltres anem tastant, cadascú tasta amb un ordre diferent, aleatòriament, perquè l'oli interior o el primer oli o l'últim oli, si tots els tastadors tastem amb diferents ordres, no influeix en l'estadística, o sigui, estem... I una altra de les coses és que nosaltres tastem a cegues. Tenim unes referències, ho posem en la fulla que emplenem i ho donem a la cap del panell i a partir d'aquí, doncs, per estadística, doncs es fan els càlculs i es emet un butlletí que estableix doncs, si aquell oli és verge extra, és verge o és un llampant.
0: I llavors, dues preguntes. Quants olis tasteu?
1: Màxim es poden tastar, has de reposar entre tanda i tanda. Màxim podem tastar fins a 12 olis en una mateixa sessió.
0: I te'ls empasses, no escups
1: no
0: com a...
1: No, exacte. Tu l'oli el passeges per la copa perquè d'aquesta manera afavoreixes que les partícules volàtils que vols detectar doncs surtin més fàcil. El got està tapat amb un vidre de rellotge precisament perquè amb l'escalfor la part volàtil es quedi concentrada en la copa i sigui més fàcil després de detectar. I després hem de seguir una sistemàtica. En la fulla ja tenim establert que primer el que busquem amb un oli és si té algun defecte. Que els defectes establerts són, doncs, per exemple, en general sempre són de fermentacions aeròbiques anaeròbiques no volgudes, evidentment, ni per l'elaborador ni per l'agricultor. Unes et poden venir de l'oliva, que hagi patit alguna malaltia aquesta oliva o que hagi tingut o que hagi caigut al terra i s'hagi trencat i aquí hagin entrat fongs. Per tant, les olives sempre s'han de collir directament de l'arbre. Mm. Això de collir olives del terra per fer un bon oli és gairebé, diria jo, impossible de poder-lo obtenir. I llavors el que s'estableixen són aquests atributs negatius que estan definits com a amuntegades baixos. Amuntegades seria, es refereix doncs, a que anys a vegades s'acumulaven moltes piles d'olives i llavors el pes de les olives el que feia era trencar les parets de l'oliva i aquests sucs fermentaven anaeròbicament i creaven uns sucs. Es refereix al mateix, però ja amb l'oli elaborat. Quan tu tens en el dipòsit, lògicament, encara que tinguis un líquid, sempre hi ha matèria orgànica que en suspensió, que després es va acumulant a baix en el dipòsit, i si no el trasbalses, al final aquesta matèria orgànica també acaba puguem fer fermentacions anaeròbiques.
0: Sí, i és en el defecte que és com humitat? Quan és...
1: No, aquest defecte, per exemple, els baixos en els olis, L'olor que ens recorda molt característica és com a llana d'ovella o, o com de formatges aquests així una mica desagradables, fins i tot de fems. Són aquest tipus d'olors així de fermentacions de, dels greixos que al trencar les molècules donen resultat d'aquestes aquestes volàtils. El que donaria que tu assimiles aquestes humitats i això són els fongs.
0: Vale.
1: El fet que tu tinguis fongs o que t'hagin entrat o que hagin estat perquè tu has escollit des de terra són aquest, és aquest efecte de fongs humitat. I un altre defecte que es nota molt clar és el de quan s'avinagren o es tornen agres els olis, que hi ha una part d'acètic que també es produeix allà. Un altre dels defectes, que és molt fàcil de pensar en qualsevol substància greixosa, és el ranci, que també és un dels defectes importants, que sobretot en olis vells, que es poden detectar. I un dels que també és un defecte és el d'elaborar oli amb olives gelades. Que aquí recorden olis amb... A les olors et poden recordar el xampinyó, a mi em recorden a la crema de cacau, aquest tipus d'això, és perquè les olives, un cop gelades, com que... S'han trencat també a l'interior de les seves de la seva estructura, doncs ja ells comencen a...
0: Bueno, té moltes similituds amb el món del vi, no?
1: Té moltes similituds, sí.
0: A part de que no escups quan fas...
1: Exacte. Perquè una de les coses que fem a l'oli per poder... Aquí us he descrit els atributs negatius i els atributs positius és que el fruitat, l'amarg i el picant. I després hi ha els aromes secundaris que ens venen després de les diferents varietats. El fruitat, lògicament, ens ha de recordar una oliva sana. I en aquí podem trobar un fruitat verd o un fruitat madur. Depèn de les connotacions després si són verdes o madures o de les dues coses. A vegades el canvi, no, de les olives no estan ni totes verdes ni totes madures. I llavors el que també trobem a la boca és l'amarg, però per detectar el picant ens l'hem d'empassar, perquè és just quan ens l'empassem a la gola, que és quan detectem aquest picant. Per això ens l'empassem. I en canvi en el vi, tot té un factor de la retronasal, amb tot, en l'oli, amb el vi, amb els formatges, però amb el vi... Si te l'escups, però ja tens tota aquella part volàtil de l'alcohol que ja te'l porta a la retro i ja, i ja pots saber com va.
0: Sí, sí. I llavors, ja tenim el panel del tast.
1: Ja tenim el butlletí a més.
0: I llavors feu també, a part dels defectes i les parts positives, entenc que poseu, per exemple, té aromes a...
1: Sí, això que dèiem dels aromes secundaris.
0: Quines...
1: Aquests aromes secundaris que ens associaran a l'oli, si és un oli de primera, de collita molt... No? De
0: trempant,
1: sí. Exacte. No? O si són olis més madurs, i també inherents a les varietats. Llavors, d'aquests aromes secundaris, doncs podem trobar aromes que ens recordin a l'herba tallada o a la fulla, depenent del tipus. Per exemple, una varietat amb una característica molt típica de fulla i de fulla de figuera és la varietat Picual d'Andalusia. Però hi ha altres varietats, per exemple, que tenim aquí a Catalunya, molt extenses a tot Catalunya, i a altres parts del món, que és l'arbequina, que aquí connotacions que hi trobarem poden ser, depenent de si és més verd o més madur, des de la tomaquera al tomàquet i des de l'ametllor a l'ametlla, per exemple.
0: I, per exemple, l'arbequina es conreu aquí, però també en altres parts del món.
1: Sí.
0: Llavors, hi ha una diferència, com, per exemple, amb un Pinot Noir, que pot ser de la Borgonya o de New Zealand... O...

0: o de Xile o d'Argentina, si canvia també
1: Sí.
0: el
1: Precisa,
0: perfil,
1: sí, i tant.
0: sí?
1: Precisament, aquí a Catalunya tenim 5 denominacions d'origen i una de les primeres denominacions d'origen va ser la denominació d'origen de les Garrigues, bueno, actualment que és per la zona de Lleida, no? Que la seva varietat principal és l'arbequina. I la següent que es va otorgar una denominació d'origen aquí a Catalunya és siurana, que la seva varietat principal és l'arbequina. I són dos arbequines diferents, o digui, són dos arbe, són, són, és una mateixa varietat que produeixen, perdó, dos olis diferents. Perquè les caracteri... què influeix en la varietat, a més, a part de la pròpia varietat com a tal? Doncs allà on han estat, sobretot, plantades, la climatologia, i la part i el terreny on es planten. Similar també
0: Del
1: doncs, amb
0: vi.
1: això que amb el vi, no? Tenim Pinot Noirs a tot arreu i segur que el Pinot Noir de la Borgonya no té res a veure amb els altres. Igual que, doncs, per què? Perquè són aquests factors externs que fan diferents les produccions. I d'aquí venen les denominacions d'origen protegides, que el que intenten és això, protegir aquestes produccions exclusives que deuen la seva diferenciació exclusivament a la part, diguem-ne, de geografia, d'ofologia, climatologia, i depèn de quin producte parlessin, doncs també de la forma de fer.
0: I tu ets capaç de distingir, mira, això és un oli arbequina de siurana
1: Arbequina...
0: o...
1: Es noten la diferència,
0: Sí.
1: perquè els olis de la zona de Garrigues doncs, són olis doncs, amb una, diguem-ne, segurament amb uns amargs i uns picants més intensos que no pas els altres. Tot i que també ara cada vegada varia molt en el sentit de que a vegades t'influeix més si són de regadiu o de secà, que per aquest tema, eh? Però abans els olis de les Garrigues eren, tot i ser... Sí, i els siuranes, com que tenen la part del mar, els atempera més.
0: Clar.
1: Els del Priorat s'assemblen més als de la zona de les Garrigues,
0: Molt
1: perquè
0: interessant, eh?
1: siurana, diguem-ne que a la denominació, que li ve donada el nom al riu Siurana, té una part, diguem-ne, que toca tota la zona del Baix... Bueno, seria del Baix Penedès, he dit bé, del Baix Camp i tota aquesta zona. Té el mar molt proper que tempera la
0: Clar.
1: climatologia i, en canvi, la zona del Priorat, doncs...
0: Ai,
1: La zona,
0: sí.
1: en general, del Priorat, que no es fa vi,
0: Es fa
1: es fa
0: oli.
1: oli. A la zona del Montsant hi ha llocs que fan tant vi com oli.
0: Sí, perquè crec que més o menys es fa
1: Clar, és un cultiu mediterrani. L'olivera és un cultiu que sempre, normalment, no? Tenies les vinyes i al voltant, o per entremig, tenies les oliveres per donar una mica... Les masies tenien així, perquè així tenien de tot.
0: I crec que també una similitud amb el món del vi és que abans l'oli que produíem era més semblant a granel i ara és com molt més un producte de més
1: Sí.
0: qualitat i més, bueno, inclús les etiquetes, el packaging
1: Sí.
0: i tot això
1: Van
0: també.
1: una mica enrederits amb el tema de seguir els passos del vi, perquè és així abans, i ara encara, encara es venen més, o gran quantitat dels olis que es venen a garrafes de 5 litres, perquè molta gent el que fa és conèixer cooperatives o saber i van i compren l'oli de tot l'any quan comença la campanya, doncs a novembre, desembre, gener, com fan la compra de tot l'any. Però cada vegada més també trobes als establiments doncs, aquelles ampolletes ja amb un disseny de l'etiqueta, de mig litre, que també s'ha de valorar aquests olis pel preu que els pagues,
0: Sí.
1: com en els vins, però que aquella qualitat és important.
0: Llavors, com es promociona l'oli d'oliva aquí a...
1: Com es
0: Sí,
1: promociona?
0: perquè s'exporta bastant, no?
1: Clar, sí, i a més s'exporta, però hem de pensar que aquí a Catalunya el consum d'oli que fem és major del que produïm. Per tant, nosaltres, en el fons, hem de comprar oli. Que és veritat que hi ha una part molt important de l'oli que es consumeix, és oli d'oliva. No és aquest oli d'oliva verge extra o verge, que segurament vosaltres, no sé si us heu fixat mai, però heu vist mai un oli d'oliva verge etiquetat en alguna prestatgeria d'algun...
2: Molt pocs.
1: Molt pocs. Aquesta categoria del verge pràcticament existeix com a categoria comercial i com a classificació de panel, però pràcticament no es veu. Una cosa important, el que us he explicat eren les categories que defineix el panel. Les categories comercials que nosaltres trobem a les prestatgeries o que podem trobar són els olis d'oliva verges extres, els olis d'oliva verges, els olis d'oliva, que és una barreja de refinat, que com que no hi ha ni color, ni sabor, ni res, el que hem d'afegir-hi és un 5, un 10% d'un oli d'oliva verge o verge extra per tenir-lo al final tal com el tenim embotellat. Els olis de samsa, que són de la massa que no hem pogut extreure l'oli de forma mecànica, també els enviem a una refineria i extrauen, per sequestrants químics, extrauen la part de l'oli que no ha quedat per
0: aquest sistema. És l'orujo. Ah, val, sí.
1: Sí, sí.
0: Ah, val. Però llavors aquests que veiem al súper, per exemple, un oli d'oliva verge extra, és això?
1: Sí, sí, és el suc i prou. Tu la massa... Tens una batedora, com si anessis a fer una massa de pastís, que el que has de fer és aquesta massa, li vas donant voltes, voltes, voltes, perquè després a nivell el poses en una centrífuga, amb un tamís, que el que fa és separar la part sòlida de la part líquida, que per gotes així molt ràpides, no? I llavors tens una altra centrífuga que el que fa, una centrífuga vertical, que el que fa és separar-te per densitat, l'aigua de l'oli.
0: Mira, ja sabia que anava a passar això, perquè jo encara tinc moltes preguntes, però seguirem parlant mica més després, si tenim temps, Marisa, molt interessant, i l'última pregunta te la faré després. Vinga. També amb la Xus. Gràcies.

0: Molt bé, doncs hem estat escoltant Fashion Life by Burgundy i ara escoltarem a la Chus Brion, que també déu-n'hi-do el que ens ha d'explicar. Primer de tot, moltes felicitats per quedar la tercera classificada en el Premi del Millor Sommelier de Catalunya.
1: Moltes
0: 2025.
1: Gràcies.
0: Té molt mèrit perquè ja ens explicaràs de què tracta i com et prepares i com és.
1: Vale.
0: Bueno, de fet, si vols, no sé, si vols podem començar per aquí o podem començar una mica perquè ens expliquis la teva trajectòria en aquest món.
1: Molt bé. Començaré dient que sóc gallega, és a dir, trataré de parlar en català, però quan necessiti explicar alguna cosa molt a fons, canviaré, si m'ho permetiu.
0: Absolutament.
1: I començo amb això, que sóc gallega. I que vaig descobrir la professió de sommelieria a Catalunya, és a dir, sóc de les Ries Baixes, tota la vida he estat rodejada de raïm, d'albariños, sin saber que l'albariño era l'albariño, saps? Aquestes coses. I fa ja 20 anys que vaig arribar a Catalunya i treballant a l'hostaleria d'un nivell una mica important, vaig descobrir la sommelieria perquè hi havia sommeliers a aquests restaurants i vas tallat al cap, no? De dir, què és això, no? I vaig començar d'aquesta manera. Ara vinc al concurs i després, si vols, em preguntes alguna cosa.
0: Val, perfecte.
1: El concurs aquest, l'any passat, el 24, va ser la primera vegada que em vaig presentar. També no estava molt al dia del tema dels concursos i va coincidir que em vaig trobar amb gent que admiro molt i em va dir, presenta't aquest any, que pots, perquè va ser un any una mica més relajado per a mi. I bueno, primera vegada al concurs, la primera vegada que m'exposo a tantes fulles en blanc, és terrorífic, és dificilíssim, ho dic, animo a tothom a que visqui aquesta experiència, però també que estudien, perquè és molt difícil, no? I sobretot això, no? Enfrentar-te a fulles en blanc quan creus que és bastant bona el que fas i tot. I aquest any, el 25, em vaig preparar una mica més, sabia també una mica més del que iba, i no, la sorpresa va ser que vaig quedar tercera. Sí. És a dir, la segona vegada que vaig a un concurs i quedo tercera, em quedé super, super satisfeta, no? I a més, tercera amb l'Anna Casabona, sí, que és una persona a seguir en aquest aspecte, no? Per la seva perseverància, perquè és la segona i segueix anant, no? Que jo penso, mare meva, jo no podria, però la veus i dius, si ella pot, per què no? I, bueno, i el primer que va ser el Cyril, no? Sella de Can Roca. És a dir, a vegades la teva posició és diferent segons a qui estiguis, no? I va ser meravellós. Però això és difícil. I el concurs és una part teòrica, que aquesta part teòrica és no solament vi, crec que és una cosa que deberíem puntualitzar, no? Perquè la sommelieria no és solament vi.
0: No,
1: estava escoltant lo dels solis, i és com, és oli, és formatge, és foie, és pernil,
0: destil·lats,
1: és cerveses, no? Que també tenim que tragar una mica les cerveses per trobar aquestes matisses. És el món de la gastronomia en general, no? I són fulles i fulles teòriques on el vi està, però està l'enologia, estan les fórmules químiques, que dius, mare meva, això és què és?
2: Les denominacions,
1: que dius, bueno, denominacions, no passa res, encara que siguin del món, però de repente hi ha denominacions dels tests.
0: Dels?
1: No, els tests, el té, les infusions.
0: Ah, val, ostres,
1: no?
0: Sí.
1: Aquest any recordo que havia un mapa de... Primer, tens que saber d'on és el mapa, perquè és una esquina d'un mapa, no?, amb foradets per posar les regions del té. Afortunadament, m'agrada molt Àsia i vaig dir, vale, estem aquí i aquí, però clar, eren 6 o 7 regions, 2 o 3 i para. Yeah. Saps? Perquè coneixes 2 o 3 i... No, és un món molt, molt, molt, molt ampli. I una vegada que superes la part teòrica, és quan es decideix... Bueno, una vegada que es fa la part teòrica és quan se decideix els 3 finalistes. Sí, d'aquesta part teòrica és el filtre per anar a la final.
0: I quantes preguntes són a la teòrica, més o menys?
1: Buah, jo crec que... Pues mira, realment no ho sé, però jo crec que són unes 600, 70... Sí, una barbaritat.
2: I quanta estona?
1: Una hora i mitja...
0: Poc.
1: Sí, poc. Sí. I en aquesta part teòrica també tens, a l'examen, tens preguntes en anglès o francès. Tu pots elegir una d'aquestes idiomes, però ha de ser anglès o francès. I després també, incluïda en aquesta, diguéssim, aquesta primera part teòrica, sense ser teòrica, el tast de dos vins. I un dels tastos també té que ser un idioma que no sigui el teu, anglès o francès, no? I un tast escrit. Llarg, no solament tas, no? És a dir, tot, amb que lo maridaries, on creus que és, quan més t'aproximis, més punts tindràs. Acabem aquesta part i després ens fan com una, diguéssim, una prova comercial, que de fet és per lo que vaig oir, sentir, perquè jo vaig anar solament dues vegades. Les dues vegades era algo de caràcter comercial, però pot ser qualsevol cosa. I en aquesta part t'enfrontes tu ja a dos membres del jurat i et fan una pregunta. Pues, aquesta vegada va ser havia un vi servit, l'ampolla coberta, i és, tasta aquest vi i mira, farem un sopar aquesta nit, amb què nos lo recomanaries, què li contaríem nosaltres als nostres convidats aquest vi, no? Què faríem nosaltres per convèncer els nostres convidats. I una vegada que fas aquesta, diguéssim, aquesta part, anem a dinar, relajados, alguns més relajados que altres del rotllo de, bueno, jo ja no passo a la final, no? El meu cas era aquest, bueno, ja està, trobada amb amics, que al final és també un moment bonic perquè veus gent que no veus més que aquest dia, i a les 4 de la tarda sí, diuen quins són els finalistes, i bueno, aquesta vegada jo estava ahí.
0: I era el Barcelona Wine Week.
1: Era la Barcelona Wine Week, i després la final es fa, que això també és una qüestió de controlar els nervis, perquè es fa en públic, és a dir, tota la part anterior és privada, és a dir, sales tancades, tranquils, però aquí ja és de cara al públic. La Barcelona Wine Week, un soroll al voltant bastant important, no? I aquesta és ja la part de demostrar-ho tot, perquè ja és, primer, de cara al públic, no? Tens que dominar aquesta posta en escena. I posen imatges i necessites dir què estàs veient, no? Ah. Imatges que són un paisatge vinícola, que pot ser una foto de dos, en aquest cas, de dos personatges, que bueno, eren personatges molt importants, però clar, hi ha molts personatges al món del vi, no? Un celler o una imatge, jo crec que aquesta vegada era la imatge dels Àngels, o sí que era, no?, del Chateau Angelus, però és tot bajo pressió, no?, diguéssim. Clar. Després, l'altra part és servir una ampolla Magnum d'escumós.
0: Però, perdona, això ja sou només els tres.
1: Els tres.
0: Ja sabies llavors que estaves al...
1: Sí, però ho saps i ja està. No és d'això de ho saps, si tens 5 hores per mentalitzar-te. No.
0: Ah, vale, és directe.
1: Ho saps, t'agafen, te microfonen, diguéssim, fan un sorteig de quin sortirà primer dels tres i sortim els tres junts a fer diferents proves, aquesta d'identificació d'imatges, servir l'ampolla Magnum aquesta... en 15, crec que són 15 copes, i totes tenen que sortir igual i no pot quedar vi a l'ampolla, és a dir, hi ha moltes coses que descalifiquen, i després fem un maridatge, els tres tot al mateix temps, de cara al públic i de cara al nostre jurat, i després sí, ja ens retirem. Jo vaig tenir sort perquè a sobre vaig ser la primera, així que es retiraron els altres dos i comença, bueno, la prova de fer un maridatge als teus clients, no? El jurat és el teu client i t'adona un menú i tu a partir d'aquí necessites fer les recomanacions, però no el que tu vols. Ells diuen, aquest any va ser, volem solament vins nacionals i no podeu repetir ni idioma ni territori. I explicar els perquès de les coses en aquest període tan petit de temps, saps?
0: I quants vins...
1: 12 o més o menys. Sí, però clar, ja no és solament el vi, de repente la pregunta, no? Perdona, disculpa un moment, abans de començar voldria un còctel? I jo, que soy malíssima en cocteleria, ja ho dic, tinc que preparar-me, i voldria aquest any, no sé si era el Horse no sé què, o no sé què, Angels, no sé, escolta-se això, és com... I bueno, surta, d'ahir, no? És com, no conec el còctel aquest, però tampoc puc dir-li que no el conec. Vinga, busca l'alternativa, tal, com pensa'l. O et paren i diuen, aquest ingredient que està aquí, no sé, la fulla d'ostra era un dels ingredients dels plats. Aquest ingredient, què és concretament? És com, si no l'has escoltat mai, tu no has fet el menú, pues trata de salir-te d'ahí i bien, ¿sabes? I, bueno, complicadet, complicadet. De fet, bueno, van guanyar els que tenien que guanyar, és a dir, el Cyril, que és el rei de la sala, i la Anna, segona, perquè és una experta, estan d'allà a dalt, no? I jo, bueno, vaig sortir com vaig poder, però molt, molt, molt interessant. Ja dic, difícil, però absolutament recomanable. Sí. És a dir, ara mateix puc parlar d'aquest concurs. No? Perquè a vegades és, és que, què és això del millor sommelier de Catalunya? Sou el millor sommelier de Catalunya perquè sou 14 que aneu allí. Oye, veniu, concurseu, no? I veieu. I després ja no serem 14, podem ser 30, no passa res, no? Però clar, descobreixes el sacrifici que suposa arribar on s'arriba. És clar, a dir, no solament ser el número 1, 2, 3, sinó participar. Perquè, sobretot, el problema és que tu t'estàs enfrontant a tu mateix de cara a la gent, també. Primer, tu mateix dius, hòsties, que malament, fulles en blanc, però després és, tu tens el millor nom, tu el millor treballes al restaurant tal, tu el millor treballes a l'escola tal, i no has quedat ni tercer. És com, aquesta no és tan bona sommelier, com es diuen, no? O la gent de restauració, a vegades tu penses, probablement no es presenta tanta gent com deuria de restauració, perquè potser pensen que és un hàndicap professional.
2: No, potser tenen més a perdre que a guanyar.
1: Per què? Clar, però...
2: El seu pensament, eh?
1: Clar, però aquesta filosofia... O sigui,
2: ells pensen, tinc més a perdre, no, si no quedo entre els tres primers que a guanyar... Yeah. Que si quedo entre els...
1: Sí, segurament, però és una filosofia mala, aquesta. Perquè no existeix el càstig. El càstig, no? És com...
0: Ja... Yeah. Però a mi em costaria molt presentar-me, o sigui, jo no, sobretot en el tema del servei, jo saber quan, bueno, suposo que has de practicar, no?, allò del magnum i tal.
1: Però com tot, clar, tens que practicar, és que tens que estudiar, i després, si tu penses que pots arribar allà, òbviament tens que practicar aquestes coses.
2: I que potser un sommelier de sala té més fàcil determinades parts i les altres s'estudien que un sommelier que es dedica, jo què sé, a l'enoturisme, per exemple.
0: Que és el meu cas.
2: Que és el exacte, no? Llavors seria un... ho veig més hàndicap i no per això no vol dir que pugui ser ni millor ni pitjor.
1: Exacte, però jo crec que també és la manera de demostrar que no solament és un concurs per la gent de sala. Òbviament, la gent de sala és el teatre de cada dia, però jo no treballo a la sala. Jo sóc formadora i també, ja dic, és un repte per mi, però també, o l'Anna, que s'abona, no treballa a sala. Però crec que és una forma també de demostrar que és un concurs per sommeliers i que la sommelleria té moltes més sortides que la restauració. I que sembla que solament els sommeliers són els dels restaurants. I crec que encara que sigui per aquestes coses, és necessari participar, saps? No és obligat participar, però està bé que participen gent, homes, dones, d'edats diferents, amb feines diferents en el món del sector.
0: Sí, sí. Doncs mira, potser l'any que ve, no?
2: Va, ja ho saps.
0: A veure,
2: no, això tu.
1: No, però és la veritat, i és molt mac, és molt bonic.
0: Sí, sí.
1: És molt bonic la participació.
2: Jo no soc sommellera, per tant.
0: Bueno, però tu podries ser perfectament.
1: Bueno, ets sommellera d'olis.
0: Sí, i de formatges.
1: I de formatges.
2: Em dedico a tastar.
0: Bueno, però...
2: Com diu el coneixeu, el Ramon Rosset, que sóc la persona més esoteritzada, no? Perquè jo estic tota amb una norma ISO que estableix com s'ha de tastar. Mètode Sintinc, sí.
0: Sí, sí, i segur que tens la pràctica.
2: Bueno, això també, però...
1: I després l'altra part és coneixement, i significa estudi.
0: Sí.
1: A mi em serveix per estar al dia.
0: Sí, no? També és clar.
1: Guanyo més del que perd.
0: Sí, sí, fet... és cert el que dius. Sí, encara que quedis, que no et classifiquis, tot el que has estudiat clar, et serveix, segur. I total, si t'agrada és...
1: Sí, sí.
0: Doncs molt bé.
1: Motiu a tothom que intenti fer-ho.
0: Llavors, hi ha unes quantes preguntes, però jo et preguntaria si veus que hi ha moltes diferències entre l'home i la dona encara en aquest món, sí, del vi.
1: Sí, en tots els mons. Hay que ser realistes, saps? Jo no sé si més o menys, però encara sí. Jo no, personalment no el visc tant, però la gent que treballa a sala, les dones sumillers es troben que quan estan a la taula li diuen, pots enviar el sumiller? És a dir, perdona, jo sóc la sumiller. Això passa, i passa a restaurants, no al restaurant de Casa Pepe, passa a restaurants molt grans, no? de nivell, que encara és com la dona no és la sumiller, la dona és la cambrera, no? O l'ajudant de... I no és així, no? Però sí que hi ha diferències encara. Però jo penso que és que, bueno, estem treballant fort amb això, però es necessita molt de temps encara. El llenguatge, quan veus les fotos clàssiques, no? Que jo, és una de les coses que, de la manera que pugui, vull trencar aquesta foto, no? Aquesta foto de lo que sigui, els... sempre surten com, no?, los machos estos, que además ya son caspa també. No sé, la imatge aquesta, jo crec que necessitem anar canviant-la una mica.
0: Sí, però jo tinc confiança, i hi ha moltíssimes enòlogues i moltíssimes mullers que són realment una passada.

0: dels punts Parker tal, i aquesta dona està fent una feina meravellosa, no? Amb tota, no? Amb tota aquesta comunicació del vi, donar a conèixer jocs, vins en concret, sense els 100 punts i totes aquestes coses. I després hi ha una noia, ostres, ara no, Pascaline Lepelletier, que és francesa, que està als Estats Units, que va ser també la primera dona sommelier de França, no? I està una mica vinculat a el que justament parlàvem ara. No se li dona valor a això del primer home sommelier el primer home, i sin embargo és la primera sommelier de França, la primera Master of Wine la primera sommelier de Catalunya, no? La Marta Cortizas. És com, necessitem encara posar aquesta puntuació a la dona aquesta que ha trencat aquesta escletxa, no? Però sí, aquestes serien les meves dos referents,
1: Referents.
0: però després la Sara Pérez, hi ha moltes dones molt maques amb el món del vi i que
1: Sí.
0: ho estan fent, no? El que
1: Sí.
0: dèiem, meravellós. A
1: Sí.
0: l'enologia, a la sommelleria, a
1: Sí.
0: l'hostaleria, a l'enoturisme, a tot arreu.
1: Els panells de
0: Als
1: tast,
0: panels de tast, sí,
1: també.
0: afortunadament hi ha referents xulos,
1: Sí.
0: i tant.
1: Miren, el panel de tast dels olis hi ha una cap de panel,
0: Sí,
1: que
0: ah, mira.
1: és l'Àngels Calvo. I el panel de tast de vins de l'Incavi hi ha una cap de panel,
0: Molt bé.
1: que
0: Sí,
1: és
0: crec que va
1: l'Anna
0: venir.
1: Gomis.
0: Sí, la vaig.
1: I el panel aquest de tast de formatges hi ha la Roser Romero.
0: Ah,
1: O
0: mira,
1: sigui
0: pues...
1: que...
0: No, és fantàstic. No, l'Associació Catalana de Sommeliers, l'Anna Vicens, una dona, és... No, fa uns anys això era estrany, i és una pena, però és així, eh?
1: I en quin moment estàs? Perquè tu què fas exactament al món del vi?
0: Diferents coses. Jo sóc una dona molt, molt moguda. Sóc filòloga, bueno, diria que era filòloga, val? Però vaig treballar com professora d'instituto i vaig descobrir que m'agrada ser profe, però no d'això de la llengua, la literatura i tal. I bueno, quan vaig descobrir la sommelleria, doncs em vaig decantar fins a la formació però de sommellers.
1: Ah, molt bé.
0: I vaig estar molts anys a l'ESOP, a l'Escola Superior d'Història de Barcelona, que tanca aquest estiu. I com a profe, això vol dir que he sigut professora de molts sommellers, no? I estic superorgullosa perquè, no? I ara els meus expupilos, no? Som gent superimportant en el sector, o per almenys fan soroll. Així que aquesta és la meva vertent, l'educació, la
1: Informació.
0: formació. Ara estic també fent formació a la Barcelona Culinary Hub, que és punteríssima, crec que serà un sony, no? D'escola. I al mateix temps faig tastos per empreses, col·laboro en l'elaboració de cartes de vins per restaurants. I, bueno, et deia abans, quan ens vam veure fa una estoneta, ajudo, o diguéssim, faig l'assessoria per a la cadena de supermercats Aldi a nivell Espanya, és a dir, els vins de l'Aldi, els vins, les cerveses, diguéssim, la part líquida de l'Aldi, pues, també passa pel meu nas, no? I m'ajuda a veure, no solament el vi, és a dir, aquesta part líquida en àmbits molt diferents, no? Des de l'altíssima gastronomia, és a dir, les petites produccions, no? I tots aquests vins de territori, no? Però també la part del vi, sense més, no? Del vi per tothom que vulgui o que pugui veure's i que no tingui el millor dels calés per
1: Clar.
0: gastar i poder disfrutar d'una copeta de vi a la nit o al cap de setmana. I això m'ajuda a posar això, no? Els peus al terra i descobrir que, bueno, que el vi actualment, al marge de, no, de tota la feina de la gent, que sé que és un meló molt, molt, molt heavy, però el vi actualment no té defectes. És a dir, el vi està ben fet. El vi més senzill té menys defectes que, ja t'ho dic, faig tastes cegues tots
1: No,
0: els dimarts.
1: però dir que el vi no té defectes és molt agosarat, eh?
0: No, vull dir els vins aquests
1: Ah,
0: econòmics,
1: això, va, d'acord.
0: no? Vale, està mal dit. És a dir, si agafem una ampolla de vi dels anys 80, així, azarosa, no? A l'azar, i una ampolla de vi a l'azar d'ara mateix, està molt més ben fet un vi d'ara. En aquest sentit, després hi ha vins amb defectes, òbviament, com hi ha olis amb defectes, no? Però
1: Exacte.
0: crec que els vins aquests del gran consum, passa un control molt

0: brutal, molt brutal. Bueno, al final, clar, passa el mateix control que el pernil, no sé, de pollastre, no? O de...
1: Sí, no, està clar.
2: Sí, sí.
0: És complicat,
1: que les seves exigències marquen un mínim.
0: Sí, sí.
2: Molt bé, doncs l'última pregunta per cada una. Tu, Marisa, si fossis una varietat, una oliva, quina oliva series?
0: Que guai.
1: Si fos una oliva, no? No seria una única oliva. Perquè això de quedar-te només amb una única cosa, no? Cada oliva o cada oli té les seves ocasions. Clar. Doncs llavors preferiria en cada moment ser una cosa o una altra, una arbequina, una empeltra, una argudell, una corbella, una verbal...
2: Segons el moment.
1: Segons el moment.
2: Molt bé. I tu, si fossis un vi?
0: Jo seria un escumós.
2: Sí?
0: Sí, sí, sí, versàtil. Jo sóc una dona molt, molt versàtil i els vins escumosos... I a més, amo els escumosos. Sí? Sí, però seria un escumós, sí, sí, sí. Sí. També sóc molt jo...
1: Efervescent.
0: Efervescent, saps? Sí, hi ha moltes... Això que hi ha una cantant que diu, no, totes les mujeres que viven en mi, pues, amb el vi, jo seria totes les fases dels escumós que viuen en mi, no? Depèn del dia.
2: Molt
0: però
2: bé,
0: sí, un escumós definiria bastant bé, jo crec.
2: Doncs perfecte, moltíssimes gràcies a les dues. Hem estat sempre amb més preguntes, però se'ns acaba el temps, així. Adéu.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Què tal? Benvinguts al 4 Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil parlar de sequera i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem. La història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat o, si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passada aquesta fase d'urgència, el context sí que ens afavoreix a un debat profund, tranquil, sobre com afrontar el repte i, mentre durin aquests anys de bonança, preparar-nos per quan deixi de ploure. I així pretenem caminar en aquest espai. Ens pengem la motxilla a l'esquena i ens equipem, perquè farem quilòmetres. Aquest no és un podcast estàtic. Aquí volem navegar en un aiguabarreig d'opinions, escoltar-les i, si podem, convidar-vos a reflexionar.
3: 4 gotes.
2: Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta, sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari, que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deix de rajar.
4: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua, i comença l'espectacle, que dic jo, no? Perquè és com, ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar, la primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats, que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, els nens hauran de rentar les dents, per sort també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans, rentarem les dents i tot, fem el pipi, i quan acabem pipi és, qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara, torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no?, d'aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volen dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, no, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
2: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió? De seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa. El punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
3: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
0: Quatre gotes.
2: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
5: Doncs ens ha ensenyat que, bueno, que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes anem a dir, sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, anem a dir, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava, el que hem de fer és completar-ho, fer-ho, i per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, anem a dir, els problemes, perquè no van... A la Catalunya hi ha hagut moltes, anem a dir, casuístiques, no? A la regió metropolitana de Barcelona, doncs, anem a dir, no hi ha hagut restriccions. Sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera i han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenir la suficient, anem a dir, resiliència com per evitar, doncs, aquests episodis, no?
2: I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
5: Treballem per això, o sigui... Necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008 i ara, bé, doncs ara hem pogut, anem a dir, passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021, 2020, 2020, 2025, no? Per tant, cal fer els deures i, per tant, dintre d'uns anys, en l'horitzó 2030, anem a dir, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
2: Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma, per això també aquestes converses del Quatre Gotes. I en aquest sentit, amb quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifica les estratègies de futur?
5: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes de Catalunya, l'aigua, anem a dir, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aqüífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30 doncs no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta doncs, en aquest percentatge, que de dir, depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
2: I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir. Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
5: A nivell de demanda, a veure, jo diria... cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no? Al llarg de, com deia, finals dels anys 90, han anat consolidant uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però anem a dir que s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem, anem a dir, a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya, no? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, anem a dir que des del punt de vista de la demanda els deures estan bastant, bastant ben fets.
2: En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
5: Sí, sens dubte. Vull dir, perquè, clar, és un equilibri, no? La demanda hem crescut en pocs anys, hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya, no? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no? Per satisfer la demanda que tinguin.
2: Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions. Per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context?
6: Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó ho dic també a nivell de consells comarcals, de diputacions, d'ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades... protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estàvem vivint. És a dir, a la regió metropolitana, quan quedaven menys de 100 hectòmetres, en els embassaments la situació era molt crítica. I ho dèiem, però com envies un missatge d'alarma, d'alerta, si us plau, fem bon ús de l'aigua, però estem treballant per solucionar-ho, no? Són dos cares de la mateixa moneda una mica difícils d'explicar, no? Llavors, potser, però sense espantar, però potser haver explicat més la situació crítica.
2: I també li vam traslladar un altre interrogant. Hi ha aigua per tothom?
6: En situació normal la tenim. En situació de sequera estem treballant per tenir-la. Reduint consum i ficant nova oferta. Aquest és l'equilibri. Hem de pensar també quin país volem. El dels 10 milions, els dels 12 milions, amb quanta activitat econòmica, quina activitat econòmica, i això és la feina del govern, decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
2: Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual responsable d'aquest organisme català.
3: Quatre gotes.
2: I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar?
5: Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, sí, l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, eh? Vull dir, el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té, vull dir, per tant, hem de dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa les hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que s'escaigui, caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat, l'aigua en disponibilitat i en qualitat, també.
2: El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar, d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
5: Doncs precisament això, tenir una poder satisfer una demanda amb una aigua, anem a dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua, no?
2: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
5: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. Em va dir, els estar connectats amb altres xarxes, i entenc que potser hem estat comentant el tema del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebre, o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine, això en principi no està, anem a dir, sobre el paper, aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la dessalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que, malauradament, doncs, tenen un rendiment hidràulic, en molts casos, doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que no, vull dir, que es tracta, que acaba tenint un cost en forma de fuites no, que no ploren a la superfície, i etcètera. No? I, per tant, aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments, com a titulars del SERAI. I aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important que des de l'any 23 i que, a més, s'han acollit doncs, pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema d'implantació de sistemes de telelectura, per tant, hem de dir que també l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
2: I per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
5: No, jo crec que no es preocuparà, és a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no sé, que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dins de 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, no? La situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de ser més, el que hauria de passar és que, malgrat que hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauríem de preocupar.
2: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com a aliada de les sequeres. Però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
3: Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la dessalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros, mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
0: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
2: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres, doncs, és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
3: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
2: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
7: Gràcies a vosaltres per venir.
2: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegueram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
7: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes, fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota, altres que sí que supera. Però vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular doncs, quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem, amb la parcel·la aquesta, que no arriba als 500 metres quadrats, si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual, multiplicats per 500 metres quadrats, et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació, i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o a defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduïssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec, vam arribar a una xifra que ens donava, i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant, què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Però aprofitar-la, com et dic, per tot, primer, sobretot, per beure, i després per rentar-nos, i al final de tot, el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
2: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més, quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
7: No, com et dic, és racionalitzar, no? No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023. Ara fa 2 anys. però vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs, una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la fil·loxera que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho van fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no van fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no van regar absolutament res, per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
2: El vostre és un cas de convicció personal. Ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua, i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
7: Jo no crec que sigui sensibilitat. També és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, fonamentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. I en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua? Que és una cosa tan vital. Doncs no hi ha conscienciació ni necessitat, perquè si tu des de casa teva cada cop que obres l'aixeta et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb el fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 100 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius si les centrals elèctriques ens portaven a l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim al sol, ens arriba, com és que no ho fem amb l'aigua? Perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, perquè no l'aprofitem?
2: De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur, és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
7: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. Això és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem en molts temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable, o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I em pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord. Però un cop fa el baldeig, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi. I aquesta aigua, per tant, no l'aprofites. Doncs des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis veure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
2: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
7: Coi, per què no?
2: Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
7: Tot no, però una part. Però podem reduir, per exemple, lo de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60 o dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Que tu estàs tocant de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen a quan construeixes un bloc de pisos a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent. Ja se'ls acudit. I els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua. Però no petits dipòsits com tu t'estàs dient de que és que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que amb grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, això ho he entès. Barcelona té, ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai las, quina aigua! Doncs són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. Perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant a poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribaran, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer i de molt més grosses. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació i que, entre cometes, econòmicament, això també acabi resultant.
2: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
7: Gràcies a vosaltres.
2: Antoni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit? O, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
8: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està, d'alguna forma, no?, està emmagatzemada en el subsol de Barcelona. Té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant, és un recurs hídric alternatiu, i Barcelona, doncs, és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
2: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronde els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i, sobretot, pel que fa al sistema de regadiu.
8: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot ir entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat, sí, jo crec que hi ha potencial. Els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
2: I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
8: Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra al sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma en el sistema de clavegram. I una vegada es barreja l'aigua de clavegram amb l'aigua de pluja dels vials, que ja per si arrossega tot un seguit de contaminants, i s'integra en el conjunt de dipòsits d'antinundació de la ciutat, aquesta aigua ja està molt, molt contaminada. Per tant, l'aprofitament d'aquesta aigua seria insostenible des d'un punt de vista d'esforços i de recursos. Tenint en compte que hi ha un aqüífer, no?, que hi ha un aqüífer amb un volum molt alt, molt alt, i que té un recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no?, de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible, doncs, aprofitar aquest aigua al freàtic, i una vegada haguem arribat, no?, al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
2: Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
8: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també, i eviten també que col·lapsi el sistema de clavegram.
2: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al Quatre Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
9: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
10: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
11: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: En sent, Iris?
1: Sí, sí, inspectora, la sento.
0: Ens havia espantat. Està tot bé? Tot bé, Iris?
1: Sí, perdona, ja no sé què li he dit i què no. Fins ara sé que hi va haver una festa al Pla de l'Alba i que potser la Mònica hi va anar a muntar el Ferri 08.
0: Sí, fins aquí hem arribat nosaltres, també. Hem investigat l'usuari del compte i, a priori, sembla un noi normal.
1: Han anat a casa seva?
0: Sí, però en Ferran Duran no és a casa. I parlant amb la mare ens ha dit que l'estiu passat va treballar en un càmping i que encara hi va fer algunes hores extra.
1: Quin càmping?
0: Aquí és on es posa interessant. És el mateix càmping on treballava l'home que hem trobat mort per sobredosi. Es veu que és el germà del propietari.
1: No perdeu més temps, aneu al càmping. La Mònica ha de ser allà retinguda, tot quadra.
0: No podem treure conclusions precipitades. Potser en Ferran també ha estat segrestat juntament amb la Mònica.
2: Precipitades? Són idiotes o què els passa? Quant temps més perdran abans de rescatar la meva filla?
0: Iris, amb qui ets? Senyor Esteve, és vostè?
2: Inspectora, jo també he fet els deures. I sap què? He vist que en Ferran freqüentava fòrums d'incels. Sap què són? Grups que busquen venjança contra les dones. Encara pensa que no és greu el cas?
0: No hem dit mai que no fos greu. El que no tenim eren pistes.
2: Collons, què més necessita per començar a buscar la meva filla? Si no la troben viva, mataré a l'Iris i el seu fill.
0: Iris, on sou? Digue'ns on sou.
1: En un soterrani a 31 minuts i 37 segons de casa de la desapareguda, a prop d'un elefant de llum.
0: Iris, ara mateix a buscar-vos.
1: Matar-nos no et tornarà la teva filla, ho saps, oi?
2: No, no me la tornaràs. Però estant viva, tampoc ho faràs. Has fracassat, assumeixo.
1: Però tenim la pista del càmping, segur que és allà.
2: No, no, Iris, no. S'ha acabat. Adéu, Iris.

0: tempo.
1: És allà! Què fa que no arriba l'ajuda mèdica? Iris, que em sents? Som aquí, aguanta. I noto el pols, és molt suau. Que s'afanyin, collons! I vosaltres dos, inspeccioneu el pis de dalt.
2: El meu fill.
1: Iris?
2: El meu fill. Psst,
1: calleu, que ens està intentant dir alguna cosa.
2: El meu fill. El meu fill.
1: Sí, sí, ho sabem. Tu no pateixis, Iris, el trobarem. Destrosseu-ho tot i no marxeu fins a trobar-lo.
3: Em sembla que esteu buscant això. Digues hola a la inspectora.
4: Hola.
3: Has de dir hola, inspectora.
4: Hola, inspectora.

0: Ara l'aixecaré, miris, agafis a mi.
1: No se m'enduguin a l'hospital. Primer han de trobar el meu fill. Sisplau.
2: M'encoro en això. Penso que si deixo d'existir, ell quedarà sol, enmig d'aquesta foscor que ens devora. No puc. No vull. El món em vol rendida, però no ho accepto. Sóc una mare que s'afanya a sobreviure, perquè l'amor encara pesa més que la por.
3: N'estàs segura, Iris?
0: Seguríssim.
3: D'acord, li deixo una emissora, la mantindré informada per aquí.
4: Agent Ruiz, quedis amb ella i els sanitaris. Protegeix-la com si fos un ministre. La resta, marxem cagant llets. Aquí, Charlie Alfa, necessito tots els dispositius disponibles al càmping La Clau Verda. Busquem una noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Repeteixo, noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Podria estar lligada en algun bungalow.
1: M'ajuden a encendre la ràdio.
0: I tant.
5: La perdem, necessitem una transfusió ja.

48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Hola.
2: Hola, què tal? Que bé que estic aquí, presencialment.
1: I nosaltres, ai, que bé, contents estem, que vinguis, que ens omplis d'energia. Ostres, és que tu ets vitamínica. No només perquè parlis de menjar, és que ets vitamínica, Naila.
2: Això és una cosa molt bonica.
1: Dones vitamines.
2: Que et diguin, com persona vitamina és un... Ai, és molt bonic.
1: Ets com el sol. Avui, vinga, va, avui vens una mica eufòrica.
2: Avui vinc eufòrica.
1: Perquè estem a la setmana dels cargols, la plec del cargol a Lleida. Ets penyista, tu?
2: Soc penyista, sí.
1: Sí? I què? Amb ganes de festa de cap de setmana?
2: Amb ganes, perquè ja no només és la festa, no? És com una festa molt de Lleida, no? O sigui, que els caragols estan formant part de... I a mi m'encanten els caragols des de que tinc ús de raó. Però també és una festa molt xula perquè, al final, sobretot a la ciutat de Lleida, gairebé tothom va a la plec del caragol i és un moment de retrobament, de després de l'hivern, no? I que comença l'estiu. És com un cap d'any, no? Un cap d'any d'anar cap a l'estiu, de trencar ja amb l'hivern, amb la rutina, i anar a fer doncs, coses una miqueta més socials i més festives.
1: De totes, bueno, ja poden intuir els oients que parlarem de caragols, eh?
2: Parlarem de caragols.
1: Perquè els caragols ho agraden molt o fan molt fàstic? No sé si a punt intermig.
2: És complicat, jo crec que no. Jo crec que els caragols t'agraden o et desagraden, que moltes vegades el que et desagradi un caragol és més per la textura, probablement, no? Que té aquesta textura com a més llefiscosa, com un bolet, no? O sigui, és algo... o perquè per el rebuig que et fa el fet de menjar un caragol que pot ser, no? Culturalment, depèn d'on vius, doncs és com si nosaltres em posessin unes formigues, no? Per menjar. Doncs en algun lloc del món es mengen les formigues, però si a mi me posen formigues pot ser d'entrada tindre un rebuig. Però al final el caragol molt sabor no té. El sabor que té depèn de com el cuinem, no? Si posem la sal, si posem el pebre, si els fem amb samfaina...
1: Mira, en salivo.
2: És que estan boníssims.
1: Sí, sí, a més és que els caragols són festa, no sé com dir-ho, no? És un àpat que pots menjar-lo quan vulguis, sí. Evidentment. Però sempre sols associar-lo a dies de festa, no? A dies d'estiu o de primavera. Més que d'hivern, per tant, de bon temps, no?
2: Sí, i a més, és un d'aquests aliments que associem amb festivitat, però que és saludable, també.
1: Ah, d'acord.
2: Vull dir que moltes vegades els aliments que associem a festivitat sembla que ha de ser un aliment, no?, que ha de ser preparacions doncs, menys saludables, més greixoses, més... I no té per què. O sigui, el caragol en si és un aliment que ens aporta proteïna, que ens aporta ferro, que és baix en greix. Per tant, és un aliment doncs, que podem incloure...
1: Un superaliment, gairebé.
2: Sí, ja saps que a mi no m'agrada parlar de superaliments, però bé, és molt nutritiu i per aquest motiu també, doncs, a moltes cultures mediterrànies doncs, l'incorporen a la seva gastronomia, no? En el cas de Lleida, doncs, tenim aquí els caragols. Jo, per mi, no sé, Piri, a tu, és que més t'agraden, jo he de dir que sóc pro a la llauna i d'aquí no em traguis.
1: A mi també, a la llauna, també m'encanten amb samfaina.
2: Amb samfaina...
1: M'agraden molt, molt, molt. I no els havia menjat mai fins fa molt poc a la Brutesca.
2: Molt bons,
1: que
2: també.
1: Que estaven una mica xurrascats, perquè si no vas amb compte que jo no havia avisat mai a la Brutesca. Suposo que també cadascú té la seva recepta, eh? Però un llit de sal, els caragols, a damunt d'una pedra o d'una maó o d'una teula, diguéssim, després, a sobre, li van posar palla i li van pretar foc. I així es van fer.
2: Això té una història, Pili, que la saps?
1: No.
2: Doncs que abans, al camp, quan ja havien fet la collita, el que deia la palla, cremaven la palla...
1: Quan cremaven
2: els rostolls, els pagesos anaven passant i s'anaven menjant els caragols que quedaven rostits.
1: Ah, sí?
2: O sigui que l'inici de la Brutesca és així.
1: I es diuen a la Brutesca perquè realment és molt pringat, perquè els caragols estan plens, doncs, això de... d'allò negre, doncs, com es diu això?
2: De cendra.
1: De cendra,
2: sí,
1: i que és tot brut. Ah, d'acord. I tu, els teus preferits són a la llauna?
2: Els meus preferits són a la llauna. Llavors, caragols en podem menjar? Sí, en pot menjar gairebé tothom. Hem de tenir en compte, sobretot, amb la població més vulnerable, no? Amb un sistema immune més vulnerable, com són nens i nenes, o persones grans, o amb el sistema immune deprimit, doncs que hem de realment comprar els

0: Regols en un lloc de confiança, sí, i cuinar-los molt bé, perquè doncs, bueno, al final van arrossegant-se per terra, no?
1: No prenen antibiòtics, en principi.
0: Exacte.
1: Són naturals del tot. Clar.
0: Llavors, doncs, cuinar-los molt bé, i amb els més petits de casa, doncs això sí que tallar-los a més petitets o amb persones més grans que ells i falten peces dentaris, no? Doncs adaptar-ho una mica, perquè sí que costen una mica de mastegar. I per les persones que tenim peces dentals, per favor, mastegueu-los bé, perquè estic farta de sentir, és que a mi els caragols se m'indigesten, me senten fatal.
1: Ah, és per això.
0: Masteguem-los, que els que moltes vegades els engullim sense mastegar-los bé, els hem de mastegar molt bé. I després compta amb les salses que hi posem, també.
1: Clar, això, aquí sí.
0: Aquí sí.
1: Aquí sí.
0: El caragol, no, hem dit,
1: que
0: la base. La base és saludable, no? Però amb què ho acompanyem? Clar,
1: podem acompanyar
0: una allioli, sí. Però mira...
1: L'allioli tampoc seria de les salses més dolentes, només perquè porta molt oli, diguéssim, però
0: sí,
1: res més.
0: Però
1: no?
0: Res més. Ou, podem allioli, sí, sí, sí. No, podem incorporar-ho. I a la família de la meva parella hi posen tomata dins de l'allioli.
1: Ah, sí?
0: Trossets de tomata. Està boníssim, no ho havia tastat mai, és una forma d'incorporar les verdures també, no?, en un àpat, però està,
1: està més fresquet.
0: De veritat, està superbo, tasteu-ho, de posar trossets de tomata a dins de l'allioli.
1: Jo el que sí que he sentit, i de fet l'he tastat, és un allioli fet amb llet, o en comptes amb ou, o amb patata.
0: Sí, i també podem fer l'allioli amb ou dur.
1: Amb ou dur?
0: Sí, per a aquelles persones que no poden menjar ou cru, no?, com són nens i nenes petits, dones embarassades...
1: Ah, no es poden menjar?
0: No poden menjar-hi perquè si, hagués, si aquest ou tingués salmonella, en una persona adulta amb un sistema immune sa, doncs combatríem aquesta salmonella, però en aquells que tenen un sistema immune més deprimit o que doncs, poden afectar, no, en aquest cas en el bebè que està a la panxeta, doncs les conseqüències d'una salmonella poden ser més greus. Val? Per això no es consumeix l'ou cru, però es pot fer amb ou dur i té un sabor igual. O sigui, primer collem els ous i després hi posem l'oli, posem l'all i ho triturem i ens queda una massa emulsionada amb sabor a l'oli.
1: Que bo, gràcies. Gràcies per aquests consells. I una cosa que a mi se'm preocupa. Val. Les persones que fem tendència a tenir la pressió alta, perquè, no sé, perquè estem en perimenopausa, perquè hi ha el que sigui. Problema dels caragols tan salats.
0: A la llauna, sí.
1: A la llauna tan salats.
0: Doncs reduir aquest aport de sal i podem utilitzar espècies. Podem utilitzar pimentó, podem utilitzar farigola, no? O sigui, espècies que a nosaltres ens agradin per donar-li aquest sabor reduint la quantitat de
1: Llavors,
0: sal.
1: Llavors, prohibit rellepar aquell caragol tot salat. Quina llàstima.
0: És el més bo, no? A vegades dius, lleparia lo de fora i lo de dins quasi em sobre. Sí, doncs això, reduir la quantitat de sal. També és veritat que si tenim hipertensió i ens mengem dos caragols, doncs no passa res, no? Allò de dir, ostres, és que tinc ganes i han cuinat amb molta sal, doncs mira, me'n menjo dos o tres per treure'm el desig i ja està, no? I menjo una altra cosa. O sigui, intentem també que hi hagin altres aliments, no? Pues, que hi hagin amanides, no? Que hi hagin... Normalment quan fem caragols a la llauna després sempre hi ha alguna cosa de brasa, no? O de carn, però hem dit que els caragols porten proteïna, per tant, no ho podríem acompanyar. O sigui, caragols amb una amanida i el pa, no?, que ens mengem amb l'allioli, doncs això seria un àpat equilibrat dins de lo que coneixem com a plat saludable.
1: I una altra pregunta per la meva banda. La panxa no, el budell del caragol no, jo li trec.
0: És que el sabor, no? O sigui, algú l'ha tastat alguna vegada, és que és amarg, vull dir que és
1: fora.
0: Dolent, fora,
1: sí,
0: això ho traiem.
1: Sí,
0: això
1: ho traiem, eh? I aquí se'l menja sencer, jo no, fa angúnia.
0: Fa angúnia i a part allà hi ha tota la part de... doncs el que tu deies, el budell d'intestí, no?
1: Ah,
0: doncs
1: no,
0: que
1: fora,
0: la part allà acumulada,
1: no.
0: Fora. Això ho
1: fora.
0: Traiem, sí?
1: Molt bé.
0: Fiquem el ditet i fem l'estirada.
1: Després ens rentarem les mans.
0: I després ens rentarem les mans.
1: Molt bé. Alguna cosa més a afegir dels caragols?
0: Doncs no, que els gaudiu, que els disfruteu, perquè doncs, és tan boníssim que us llepeu els dits i que us mengeu els caragols doncs, sense pressions i disfrutant-lo. Eh? I si aneu a l'aplec del caragol, doncs disfruteu-la també, perquè menjarem caragols per avorrir-los també aquest cap de setmana i res, que ens veiem per allà.
1: Doncs escolta, Naila, gràcies per ser-hi, gaudeix moltíssim i és quines ganes menjar caragols. Una abraçada.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Cugat Media, 91.5 FM.

0: Continguts en xarxa.
1: El dol perinatal té unes connotacions especials. D'entrada, és un dol que sovint es silencia, que està desautoritzat socialment, i les mares i els pares es poden sentir poc validats i també poc acompanyats en aquest procés de pèrdua. És la fase per la qual haurà de passar la família de la Tanit, una nena que viu a les muntanyes del Montseny, que esperava una germana petita que mai coneixerà. En aquest moment convuls, coneix la iaia Perona. És una dona que viu al bosc i que la gent del poble pren per bruixa. De seguida posem una mica d'ordre a aquesta història, perquè avui volem dedicar el like del programa compartint uns minuts amb Pep Garrido, que és el director i guionista de Tanit, una pel·lícula produïda per Atiende Films que es basa en el llibre homònim de Núria Albó. Pep Garrido, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: D'entrada, deixa'm preguntar-te, com és que vas decidir portar aquesta història al cinema? Què et va enganxar?
3: Doncs mira, el llibre Tanit, que és una novel·la juvenil escrita l'any 1984, publicada a Vaixell de Vapor. Quan va néixer la meva filla, que es diu Tanit, però no pel conte, una amiga em va regalar una segona edició d'aquest llibre i el vaig rellegir. Jo ja l'havia llegit als anys 90 i vaig dir, en aquell moment estàvem acabant de rodar la nostra pel·li anterior i estàvem buscant una nova pel·lícula, diguem, i teníem moltes ganes de que fos una pel·lícula que la poguessin veure nens i nenes, nois i noies amb les seves famílies, i vaig dir, aquí hi ha uns personatges i una potència brutal, no? I em vaig posar a fer l'adaptació al guió. Primer vaig trucar a la Núria Albó, de fet. La vaig trucar, va ser dificilíssim trobar-la, i clar, la vaig trucar i li dic, tu no em coneixes, sóc el Pep Garrido, et truco de Barcelona, i això et semblarà molt estrany, però m'agradaria fer una adaptació al cine de la teva novel·la. I ella em va dir, sabia que no em moriria sense que algú em fes aquesta proposta. O sigui que hi vam arrencar així. Sí, sí, sí.
1: Devia al·lucinar, segurament, no? Després de tants anys.
3: Va al·lucinar, però alhora, com que és una mica bruixa ella també, hi havia algo que ella ja sabia que d'alguna forma allò passaria. El que passa és que això va ser gairebé el 2018, i han passat gairebé 7 anys fins que no l'hem rodada. Vull dir que són molt lents els temps del cine. I jo ja li vaig dir, no és segur que la puguem acabar fent possible, aquesta pel·li. L'estat natural de les pel·lícules és no existir. Totes les pel·lis que existeixen són un petit miracle, no? I per sort, al final, ens n'hem sortit.
1: Una de les claus d'aquest petit miracle, Pep, és la pèrdua de la Lola, no? Que havia de ser la germana petita de la Tanit, la protagonista. La Lola mor al ventre de la seva mare. Com de complicat, ja m'avanço segurament amb aquest judici, però ha estat plasmar una experiència com aquesta sense caure en el dramatisme.
3: Clar, és la frontera és molt subtil, no? Perquè és una cosa realment molt trista, però alhora una de les coses que ens proposàvem en aquesta pel·li és poder-ne parlar. I intentar que no fos una qüestió invisibilitzada, que és el que ha estat durant molts anys, no? Aleshores, restituir aquesta tristesa amb una pel·li que la puguem veure en tota la família sense passar-nos de melodramàtics era un dels reptes de la pel·li. Això, de fet, ja hi és en el llibre. A la Tanit, en el llibre, al principi de tot, li passa això, no? Se li mor una germaneta. I nosaltres en això li vam donar com un lloc més central, no? I aleshores ens vam ajudar. Per exemple, una de les coses que nosaltres sempre fem, que això ve molt de que vam començar a treballar amb documental fa molts anys a Tiende Films, és que ens hem documentat molt i hem treballat molt amb especialistes, no? Aleshores, tant amb l'Esther Valls, que és l'especialista a l'Hospital Clínic amb dol perinatal, no? I amb nous protocols que són relativament recents, no? De com s'aborda això des dels hospitals, com s'acompanya les famílies, etc. I això ens va donar com molta legitimitat, no? Com per tractar-ho tal i com ho fem el 2026 i no el 1984. No? Que és fonamentalment, es fan moltes coses, a la pel·lícula ho podreu veure, es fan moltes coses molt diferents, però fonamentalment del que es tracta és de no fer veure que no ha passat. No? Que fins no fa massa, clar, quan una família perdia una criatura, és gairebé com que aquella criatura no havia existit. Perquè com que de sobte, doncs, a vegades ni tan sols havia nascut, doncs és com que no se li donava clar. I hi havia una família que havia estat esperant durant molts mesos, que havia generat il·lusions, que havia... i que de sobte ningú podia acompanyar aquest dol, no? I això és el que fonamentalment ha canviat els últims anys, per sort.
1: Nosaltres al llarg de la pel·lícula, Pep, podem veure, en certa manera, quines conseqüències té aquesta experiència per la Tanit, no? Com és aquest procés per una nena com ella?
3: Clar, és un procés realment complex i la nostra intenció no era en cap cas fer un documental sobre això, sinó fer-ne una ficció, no? Però una de les coses que passa en el cas de la Tanit i amb molts infants és que, clar, la família, ni que sigui momentàniament, queda devastada per una gran tristor, no? I la Tanit, en aquest cas, la por que té com dues grans pors. Una és, què passa si els meus pares es queden així de tristos per sempre? No. Què passa? Què vol dir exactament? Vol dir que ja no m'estimen? Vol dir que jo no sóc suficient? Jo què faré? I, de sobte, en certa manera, la pel·li va de que en aquest moment que es queda, entre cometes, sense pares o amb pares no disponibles, és quan troba un personatge com l'àvia Perona i també la seva tieta, que té un lloc molt important en la pel·lícula, que l'acompanyen des d'un altre lloc, no? I des del lloc del saber. I l'altra cosa que li passa és que ella tenia com dubtes, com tots els nens petits tenien, no exactament gelos, però dubtes d'aquest naixement, no? I té com una mena de culpabilitat rara de dir, ai, a veure si això que ha passat perquè jo no la volia prou, diguem, no? Però això és molt subtil, diguem. O sigui, això t'ho estic explicant en paraules, però evidentment el cinema, la potència que té és que això t'ho explica amb colors, amb sons, amb imatges, amb plans i no tan verbalment, no? Perquè l'únic del cinema és això, poder expressar-ho d'altres maneres.
1: És una pel·lícula, Pep, en què com a espectadors hem d'estar molt observadors, hem d'observar molt atentament per poder-ho captar tot?
3: Jo crec que sí, o sigui, és una pel·lícula, jo no diria que és una pel·lícula particularment exigent, però sí que és una pel·lícula que proposa uns temps als que potser no estem tan acostumats. És una pel·lícula, en aquest sentit, prou respectuosa amb els temps d'aquesta família, amb els temps d'aquesta nena. I demana estar alerta en el sentit que és una pel·lícula de petits gestos, de petits detalls, de petites mirades, però no és en absolut difícil d'entendre. Jo crec que és una pel·lícula, en aquest sentit, molt, molt diàfana. I així com hi ha aquesta dimensió, que és molt trista, ostres, hi ha una dimensió de joia, d'alegria, d'humor, no? Que és la relació entre aquestes dues bruixes, que són l'àvia Perona i la Tanit, que és espectacular en el sentit de que és el contrari de lo dramàtic, no? Li donen un sentit realment molt ple i molt ric i molt divertit a la pel·li, no? Que això també hi és.
1: Parla'ns d'aquest vincle que es genera entre la Tanit i l'àvia Perona, perquè crec que és molt especial, que ens ensenya moltes coses, no? Perquè, a més, l'àvia Perona, podríem dir que és una font de coneixement de dites populars, de remeis, que potser estem perdent.
3: Totalment. O sigui, aquesta és la figura de l'àvia Perona. L'àvia Perona és aquesta figura gairebé màgica, no? Que el poble, tothom la tracta com si fos una mena de bruixa, però en el mal sentit. I el que passa és que l'àvia Perona és una bruixa en el bon sentit. És una dona que té un gran coneixement sobre el món, sobre la vida, sobre les plantes, sobre la natura, però és un coneixement que no neix de la ciència, que això en la pel·lícula està encarnat amb la figura del pare de la Tanit, sinó que neix com dels sabers populars, no? I en aquest sentit, és un personatge que també és molt, molt vella i està en un moment molt delicat de salut, i com que ella és una existència salvatge, diguem, que viu sol al mig del bosc i fa el que vol i no vol que ningú la lligui, aquesta forma de vida està en perill també, perquè tot d'una la seva salut aviat no li permetrà. I la peli, sobretot, també és una pel·lícula sobre la transferència de sabers i de coneixements i d'intuïcions d'una bruixa que ja està en el seu final de vida cap a una bruixeta que és la Tanit. I la peli, en certa manera, explica com la Tanit es converteix en aquesta mena de bruixa, no? Que és una dona de saber i una dona dissident i una dona plena d'intuïció. Acaba siguent això.
1: Una història... No sé si li podem dir conte, en certa manera.
3: Sí, és totalment un conte. De fet, és més encertat dir-ne conte que dir novel·la.
1: Que a vegades, sí, quan parlem de conte, sembla que rebaixem, no?, el nivell de les coses, i tot el contrari. Els contes són espectaculars.
3: Clar. Els contes són riquíssims i són complexos i són emocionants. I, sí, sí. Això és un conte en el sentit que és una història molt petita, i molt rodona, diguem, en aquest sentit és un conte. I jo diria que podríem dir-ne també relat, però jo penso que està bé parlar d'un conte de bruixes. Això es diu conte de fades, saps que es parla de vegades de conte de fades? Com una cosa ensucradeta, amb final feliç, amb moralina. Doncs això no és un conte de fades, això és un conte de bruixes que passa als boscos del Montseny.
1: Ens encanten els contes de bruixes i sobretot si passen aquí al costat de casa. Pep, on podem veure Tanit?
3: Doncs mira, de moment estem en aquest moment, hem estrenat el DA, va ser una estrena superemocionant, perquè com que estrenàvem a casa va venir tot de persones que estimen la pel·lícula i que han format part del procés. Ara estarem en alguns quants festivals d'Europa i de Catalunya, encara no es pot dir perquè encara no és pública la selecció, però jo diria que els vols de l'estiu, abans de l'estiu o immediatament després de l'estiu, l'estrenarem a sales. I se sabrà, perquè una de les dels suports que té la pel·lícula és 3CAT i A Punt a València. És una coproducció valenciana amb Daxa Produccions, no? I aleshores, quan arribi el moment de l'estrena, diguem, jo penso que comunicativament aquestes televisions se'n faran molt ressò.
1: Doncs estarem ben pendents per poder veure i gaudir de Tanit, aquesta pel·lícula, aquest conte de bruixes que passa a les muntanyes del Montseny, que ha dirigit i ha escrit Pep Garrido. Pep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
3: Gràcies, moltíssimes gràcies. Adéu, una abraçada.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta música és un tema de la pel·lícula The Rainbow, l'art de Sant Martí, que va compondre Carl Davis, un músic nascut als Estats Units, però amb una carrera feta al Regne Unit, fins al punt que se'l considera un compositor britànic. Ell serà precisament el nostre protagonista d'avui dins del cicle d'estiu que habitualment dediquem als grans compositors cinematogràfics de la història. El film The Rainbow el va dirigir Ken Russell l'any 1989 i estava basat en una novel·la de Dea Lawrence que parla de les primeres passes d'una noia en el camp de la sexualitat adolescent a l'Anglaterra victoriana de començament del segle XX i que després intenta reafirmar-se com a dona al marge de les servituds del matrimoni. El tema que hem escoltat és precisament el que es diu casament. Carl Davis és un músic d'una producció extraordinària, si sumem tots els camps en què ha treballat, però petita si posem el focus únicament a la pantalla gran. Vull dir que la seva producció televisiva és immensa i també ho és la música que ha compost per a grans clàssics del cinema mut. En canvi, el nombre de pel·lícules que ha musicat és proporcionalment molt petit. Una d'aquestes pel·lícules, de molt èxit, per cert, és La dona del tinent francès, del 1981, de Karel Reis, basada en la novel·la de John Fowles, adaptada a la pantalla per Harold Pinter i interpretada per Meryl Streep i Jeremy Irons. En principi, els productors volien música de Schoenberg, arreglada per Carl Davis, però de seguida es van adonar que no anava bé i finalment van decidir que ell escrivís música original. I com que es tracta d'un film eminentment romàntic, Davis va compondre una partitura eminentment romàntica, aquesta.

La banda sonora del film La dona del tinent francès, composta per Carl Davis. Meryl Streep va estar nominada a l'Oscar a la millor actriu pel seu paper. Abans he dit que una part molt important de l'obra de Carl Davis són les seves composicions per a grans clàssics del cinema mut. I és que són molts els films muts que ell va musicar. En aquest terreny hauríem de dir que se li han fet moltes objeccions per posar música a films que ja tenien música original, però que s'ha perdut. Aquestes crítiques, molt ben fonamentades, discutibles però molt ben fonamentades, parteixen d'un principi lògic, que és que abans de crear una música nova, una música que el director del film no podrà aprovar o rebutjar per la senzilla raó que ja és mort, caldria dur a terme una tasca de recerca de la música original, la primera del film. És a dir, fer una feina arqueològica que permeti recuperar la partitura que va ser escrita per ser tocada a les projeccions que es feien de la pel·lícula muda en qüestió. La llista de clàssics difosos en DVD, per als quals Carl Davis va compondre música nova, inclou films com Intolerància del 1916, de David Ward Griffith, Els quatre genets de l'apocalipsi del 1921, de Rex Ingram, Avarícia del 1924, d'Eric von Stroheim, Napoleó del 27, d'Abel Gans, Ben-Hur del 1925, de Fred Niblo, també del 25, La gran desfilada, de King Vidor, L'home que no, del 1926, de Frank Capra, també del 1926, El fantasma de l'òpera, de Rupert Julian, del mateix any, El dimoni i la carn, i La dona lleugera, totes dues de Clarence Brown, La incrèdula, del 1928, de Cecil B. DeMille, El vent, de 1928, de Victor Sjostrom, o La màscara de ferro, del 1929, d'Alan Duan. Després ja sabem que ve el cinema sonor. Algunes de les pel·lícules que trobem musicades per Carl Davis són de Buster Keaton. N'hi ha una, concretament, que és una obra mestra del cinema mut. La va escriure i dirigir i interpretar Buster Keaton, el maquinista de la General.

L'esplèndida música que Carl Davis va compondre per al film El maquinista de la General de Buster Keaton. El film és del 1928 i Carl Davis li va escriure una nova partitura l'any 1987. Això vol dir que si veiem la pel·lícula per televisió o en DVD o en qualsevol format, la música que sentirem és aquesta, la de Carl Davis. Abans he esmentat els directors dels films muts que Davis havia musicat, però si parem atenció en els seus protagonistes, veurem que tenia predilecció pels films de Rodolfo Valentino, Harold Lloyd, Harry Langdon, Buster Keaton, Fatty Arbuckle i Greta Garbo. Pel que fa a pel·lícules sonores, amb partitura original de Carl Davis, comencem a trobar-les a partir de 1968, que és quan ell va debutar. Ho va fer amb 32 anys en el film britànic El canó Bofors, protagonitzat per Nicole Williamson i Ian Holm. Després venen L'únic camí, amb Jane Seymour, El monstre, amb Christopher Lee i Peter Cushing, El cinturó de castedat, amb Tony Curtis i Monica Vitti, Jo, divendres, amb Peter O'Toole, El rei David, amb Richard Gere, Escàndol, sobre l'escàndol sexual i polític del 1963 al Regne Unit, conegut com el cas Profumo, El pic de les vídues, amb Mia Farrow, Joan Plow Wright i Natasha Richardson, El llibre d'Eva, amb Claire Bloom, i l'any 2016 va compondre la seva darrera banda sonora. Va ser per al film d'animació Ethel i Ernest, sobre els pares del novel·lista gràfic britànic Raymond Briggs. Carl Davis tenia 80 anys quan va plegar de treballar i encara va viure fins al 2023. En el moment de la seva mort, vivia a Oxford i el 3 d'agost, amb 86 anys, va patir un vessament cerebral. La seva dona era l'actriu Jean Bott i tot va ser morir ell, que ella va seguir, el va seguir 40 dies després. Ella, però, estava molt més malalta que ell. Era més gran, tenia 91 anys i patia de demència vascular i també d'Alzheimer. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut rocases a les vies de so i que hem dedicat al compositor Carl Davis, escoltarem el tema que ell va escriure per a una sèrie de 5 episodis titulada Hollywood, que la televisió britànica va emetre l'any 1980. Era una sèrie molt bona, narrada per l'actor James Mason i farcida d'un valuós document gràfic d'estrelles que es va començar a rodar a mitjan dels anys 70. Hi apareixien directors com Henry King, Alan Duan, King Vidor o Byron Haskins i estrelles com Anita Loos, Douglas Fairbanks Jr., Lillian Gish o Gloria Swanson. De tota manera, la llista dels qui no hi van voler aparèixer, fos perquè no podien o perquè no els venia de gust, encara és més llarga. Us diré alguns noms. Faye Gray, la de King Kong, Dolores del Río, Myrna Loy, Jean Arthur, Paula Negri, Loretta Young, Walter Pidgeon o Gilbert Roland. Se sap que van intentar parlar també amb Greta Garbo, Mary Pickford, Joan Crawford, Norma Shearer, William Powell i Charles Chaplin, però no ho van aconseguir. L'accés a ells va ser impossible. En tot cas, el tema musical que va compondre Carl Davis i que ara escoltarem per la sèrie és encantador perquè entre el glamour i la nostàlgia evoca esplèndidament l'univers cinematogràfic d'aquell Hollywood irrepetible, tant del període mut com del que va venir immediatament després. És un tema preciós. Fins la setmana vinent, amics.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

Una curiositat molt sorprenent és que hi ha volcans que poden crear llamps durant les seves erupcions. Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles constantment. Aquests xocs generen càrregues elèctriques de manera similar al que passa dins dels núvols durant una tempesta. Quan la diferència de càrrega és prou gran, es produeix una descàrrega elèctrica, un llamp. El resultat és una escena impressionant, amb llamps brillant dins d'un núvol de cendra fosca que surt d'un volcà. Aquest fenomen pot produir-se tant de dia com de nit, però és especialment visible en la foscor, quan els llamps il·luminen la columna eruptiva. Tot i que sembla gairebé sobrenatural, és un procés completament físic que combina geologia i electricitat atmosfèrica.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
2: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Subject 419. You have entered Project Utopia.
3: Project Utopia.
2: Please select a virtual world. World 91406.
3: Selected.
2: Generating world.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: No busquis més.
2: Aquest és el teu ritme.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació, escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinéfil Podcast.
3: Doc, no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora.
4: ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
5: Des que els coneixements i la tecnologia ens han apropat a l'espai exterior, el temps s'ha convertit en l'última i autèntica frontera. Des que Herbert J. Wells, pare de la ciència-ficció moderna, amb el permís de Juli Verne, escrivís La màquina del temps, milers i milers de litres de tinta han transportat en novel·les i guions els seus protagonistes a travessar aquest horitzó. De tipus de viatges n'hi ha per Navet i sa mare. Sovint, el passat o el futur és un lloc hostil en què sobreviure és l'única preocupació dels protagonistes. Civilitzacions remotes i utopies que ens alerten, a nosaltres, espectadors, dels perills del nostre present. Però de vegades el viatge és més curt i ens porta, a través de la nostra biografia, intentant corregir els errors amb funestes conseqüències d'efecte papallona. O senzillament ens fa retrobar-nos amb una versió més jove de nosaltres, a qui cal una estirada d'orelles, amb una versió anterior de la nostra pròpia família. Trobar-te ta mare més jove i que te tiris a canya és una idea que només se li podia ocórrer a Robert Zemeckis. Bucles temporals, protegir la sagrada línia del temps, salvar la humanitat de Thanos o viure un amor a través dels segles amb un escocès del segle XVIII que és tan guapo, bon home, curós i tendre que acaba sent gairebé més fantasiós que la mateixa idea de viatjar en el temps a través d'unes pedres antigues. I en pedres seguim, perquè si variats són els destins i tipus de viatges, també ho són els mitjans que ho fan possible. Màquines steampunk cap a un futur primitiu on uns morlocs subterranis atemoreixen el que queda d'humanitat. un espai tetradimensional des del que enviar missatges en morse a la teva filla, portes ministerials que et duen de viatge a través del nacionalisme banal espanyol, cabines telefòniques del Londres dels anys 50 o uns acults 54 col·legues. Fins i tot, com ens va ensenyar Villeneuve, es podria viatjar en el temps aprenent un nou llenguatge. Nosaltres avui no canviem d'època, però a través de les ones de Cugat Mèdia i Ràdio Cambrils explorarem tots aquests temes amb l'ajuda del nostre expert en ciència-ficció, el doctor Jordi Ojeda. I, com sempre, Jan Romaní, redactor del web El Cinèfil, i J.R. Armadàs, director del web. Benvinguts i benvingudes, cinèfils i cinèfiles. Jo som en Joan Miquel Mas i ara comença El Cinèfil Podcast.
6: Què tal? Quines ganes de viatjar en el temps.
5: Home.
6: I què oportú que és aquest programa, perquè, clar, després d'aquesta introducció hem de fer un petit recordatori, i és que aquest any, 2025, fa 10 anys que els cotxes no volen.
5: Ah, exacte, exacte.
6: O sigui, fa 40 anys de la pel·lícula Back to the Future, i segurament aquesta és l'efemèride que ens ha fet dedicar aquest programa a aquest tema, i ara mirem per la finestra de Cugat.cat, tot i que és un carrer de vianants. Jo fa molts anys que miro per la finestra i no veig cap cotxe que
5: volen. No volen ni els cotxes, ni els monopatins, i encara t'has d'acordar tu mateix les sabates. Vull dir, són el futur que ens prometien, el futur ja no és el que era.
6: Emoció doncs...
7: ni tenim 40 versions de la pel·lícula Tiburón.
6: Exacte, exacte.
5: Exacte, tot malament, tot malament. Bé, benvinguts una altra vegada, com estàu? Tots vosaltres?
6: Molt bé, amb ganes de viatjar al passat i al futur.
5: Jo voldria encetar una mica aquesta tertúlia demanant-vos, com he dit, hi ha moltes maneres de viatjar al passat, de viatjar al futur, i jo m'agradaria demanar-vos, de totes les màquines del temps que s'han inventat al cinema, quina és la que vosaltres us agradaria més agafar?
6: Va, comencem per tu, Jordi. Professor Jordi Ojeda, sí. Un dels redactors il·lustres i més antics del cinèfil, que el tenim una altra vegada al Cinèfil Podcast per parlar de termes científics que són els seus preferits. Jordi, sí, endavant.
7: En podríem parlar molt de les màquines associades i per exemple, de Regreso al Futuro també en podríem parlar ara de per què es va escollir el cotxe. Jo, si haig d'escollir una màquina, evidentment escolliria la TARDIS.
5: Ah, clar.
7: Perquè només se sap que la TARDIS és una cabina de policia britànica, una cabina del que se'n diu de la policia de proximitat, que estaven en diferents cantonades on ells tenien el seu despatxet, les seves coses, i que a Doctor Who, no sé exactament per quina mecànica quàntica, quan entres es converteix allò en un palau. Llavors això és el millor. I per dir un contrapunt, diguem-ne, la tarda seria per viure i viatjar, i si haig de tant en tant pues, anar, pues, hi ha una pel·lícula que es diu Jacuzzi al passado,
5: sí.
7: Pues, escolta, pues, també aniríem al Jacuzzi i després ja ens aixecarem i anem a on sigui.
5: Home, clar, almenys així ja estàs còmode, no?, de dintre de la màquina. Tu, Jan, com t'agradaria viatjar al passat?
8: A veure, per practicitat, penso que el millor és agafar el giratemps de Harry Potter 3, mm-hmm. que ja ho portes aquí a sobre com un culleret, i de seguida... En un moment li dones les voltetes que calgui i viatges al moment que calgui. Em sembla la forma més pràctica que no les andròmines enormes que veiem en les pel·lícules per viatjar en el temps.
5: Exacte. I tu, JR, com viatjaries
6: jo
5: en el temps?
6: Jo sóc un clàssic, jo em quedo amb el DeLorean. Jo crec que és la màquina del temps més molona que hi ha hagut, i segurament avançant-me el que comentava el Jordi fent mig spoiler, i és que no anava a ser la màquina del temps original. La primera màquina que vam pensar per la pel·lícula era una nevera.
7: Exacte.
5: Clar.
6: O sigui, imagineu-vos com hagués canviat la pel·lícula si en lloc de tenir un cotxe molt on que les portes se li obren cap a dalt, sigui una merda de nevera.
5: Clar,
8: bueno,
5: però pensa...
8: Les neveres ens semblarien espectaculars per la influència
7: bueno,
8: de la pel·lícula.
7: El que passa és que els hi va fer por que la gent, sobretot els nens i tal, poguessin, diguem-ne, jugar a ficar-se dintre d'una nevera i no poguessin sortir.
5: Ens fa estalviar moltes hipotèrmies, no?
6: Segurament.
5: Canviant-ho per un cotxe.
7: Sí. Tinc una altra curiositat respecte a això, i és que és bastant coetani en aquella època una sèrie que després es va fer molt famosa, que es deia Aventures de Billy Ted.
6: Sí.
7: Que el protagonista, un dels dos protagonistes era el Kenny Reeves, va ser la primera d'això, i van decidir que la màquina del temps seria un cotxe. I llavors es va trobar que es va estrenar abans la pel·lícula de Regreso al Futuro, i van dir, ostres, em diran que ens hem copiat. I llavors ho van canviar per una cabina. I al final ha quedat que de fet es va fer la sèrie, després s'ha fet les pel·lícules i sempre s'està parlant de veure quan tornen aquests, però vull dir que que la influència de Reso Futuro arriba fins a molts...
6: No, i tant. I a més...
7: A moltes produccions.
6: El DeLorean, tenint en compte la sort que va tenir l'empresa, o sigui, que després van tancar molts anys, pocs anys després, i el cotxe es va convertir com en una espècie d'element de col·leccionista.
7: Clar, bueno, només es van construir, fabricar 8.000 cotxes.
6: Clar, i això 8.000. Encara els fa més mítics, no? Perquè si fos un Seat Panda...
7: Perquè és una edició limitada.
6: Exacte. Sí, sí. I llavors jo crec que van tenir aquesta espècie de coincidència bestial de la història, que el que van triar es va convertir en una edició limitada perquè la fàbrica va plegar veles i, per tant, no han pogut, diguem, seguir amb això i no ha sigut un cotxe que s'hagi fabricat en massa més enllà.
5: Seria interessant saber per quant es podria vendre ara un dels DeLoreans, aquesta edició limitada.
6: Jo ho he mirat, això.
5: Ah, doncs contesta.
6: Algun dia que dius, a veure, si em toqués la loteria, quan m'hauria de gastar per comprar un DeLorean?
7: Doncs, home, al Festival de Sant Cugat vam tenir un DeLorean.
6: Vam tenir, efectivament, a Sant Cugat Fantàstic, vam tenir, quan feia, en aquest cas, 30 anys de la pel·lícula, o sigui, fa 10 anys, vam tenir un DeLorean, perquè hi ha DeLoreans a Catalunya, que ho sapigueu. Hi ha propietaris de DeLoreans a Catalunya.
7: En conec 3.
6: Efectivament. I també, allò en plan webs d'aquestes de venda de segona mà, el més barat que vaig arribar a veure va ser 25.000 euros en un moment. Ostres. I després n'hi havia de 40 i 50.
5: Ai, doncs encara em sembla barat, oh? 40.000 euros és el que costa.
6: També et dic que, sí, sí. Com a bon seguidor i fan de la saga, quan van portar el DeLorean aquí a Sant Cugat, jo m'hi vaig pujar. I és incòmode de collons. Sí. Perquè jo faig 1,90 m i les cames també me les havia de posar dalt com les portes.
7: Sí.
6: O sigui, és molt maco, és molt mític, però conduir allò ha de ser un infern.
5: I sobretot si vas a 140.
6: Exacte. I a més... amb els dos seients davant, però a darrere no hi ha ni espai. O sigui, jo crec que és un cotxe molt mític, però avui en dia seria molt poc pràctic, molt incòmode, però és igual, quedem-nos amb la part bonica, que és que ha passat a la història i que és la màquina del temps més molona que hi ha hagut.
5: La més mítica, sens dubte. Entrant una mica ja, parlam de viatges en el temps.
6: Vinga.
5: Tenim 50.000 exemples a diferents tipus d'històries. Aleshores, jo voldria començar a parlar una mica de què és més interessant per vosaltres quan es viatja en el temps per descobrir civilitzacions passades i aquesta cosa que està envoltada de mite, o quan la història de la pel·lícula porta el protagonista a enfrontar-se a un mateix, no? Com a la mateixa família, com seria Regreso al Futuro.
6: Jo, abans d'això, m'agradaria fer una pregunta al Jordi Ojeda, que és si és possible viatjar en el temps. Perquè, clar... Tanta fantasia, tanta pel·lícula, tanta literatura... És possible viatjar en el temps?
7: Bueno, tota la ficció que es va fer famosa a partir dels anys 20 sorgeix a partir de que l'Einstein fa la teoria de la relativitat, i llavors això genera moltíssima discussió als diaris de forma popular. Hi ha un concepte que és el concepte de la fletxa del temps, que justament s'acunya l'any 27 per un astrònom britànic que es diu Arthur Eddington, i que és el primer que posa una mica d'ordre, que diu, escolta'm, aquesta fletxa del temps és, suposem, diguem-ne, que el temps és una direcció i la fletxa, el sentit, vol dir que anem cap al futur. Val? Llavors, el que es proposa a la ficció és quan aquesta fletxa es deforma. O sigui, quan surten més fletxes, que serien altres universos, o quan aquesta fletxa es regira i es fa un bucle. Val? Llavors, clar, la pregunta de si es pot viatjar en el temps, amb els coneixements que tenim avui en dia, diríem que sí que es pot viatjar cap al futur. Val? El que deia Einstein és que si tu t'apropes a un planeta que té una massa molt gran o t'apropes a un forat negre, el temps passa més lent per tu. Això es diu la paradoxa del rellotge, també es coneix com la paradoxa dels germans bessons, i suposo que heu sentit parlar, no? O sigui, que hi ha dos bessons, que un puja amb una nau espaial, aquesta nau espaial està a l'espai viatjant amb una velocitat propera a la velocitat de la llum, i quan torna, aquest senyor li ha passat al millor 3 mesos, i el seu germà bessó li han passat 30 anys.
8: Exemples, Interestel·lar o Lightyear de Pixar.
7: Exacte. Per exemple. Sí, sí. Aquesta és la resposta, és que sí, però cap al futur.
5: Bueno, però seria això,
7: I si tenim màquines que permetin anar a aquesta velocitat.
6: Clar, clar. Bueno, com a mínim, teòricament, és possible.
7: Sí. I no hem de confondre amb el planeta dels simis, perquè allà el que hi ha és una hibernació.
6: Val. Llavors, dit això, tornem, perdona, teva pregunta, Joan Miquel, però crec que era interessant primer.
5: Més pregunta a partir d'això, que és que, clar, si teòricament per poder viatjar en el futur hi hauria d'haver una persona viatjant a la velocitat de la llum. Una persona pot viatjar a la velocitat de la llum i no morir en l'intent? Se suposa que no. Jo tenia entès que no. Que
7: bueno, si hi ha una teoria, no recordo el nom del físic, però hi ha una teoria d'un físic que diu que es fa com una mena de bombolla al voltant de la nau, llavors tu dintre de la bombolla... És com si tu anessis ara amb un tren d'alta velocitat, El tren va a 300 km per hora, però tu no t'enteres, tu estàs allà llegint el diari, estàs bevent una beguda, no tens cap problema, vas al lavabo, i el tren va a 300. Pues, hi ha una teoria de la física, però bueno, una teoria, diguem-ne, ficcionada, que diu que llavors es fa com una mena de bombolla dintre de la nau, llavors tu dintre de la nau pots fer vida normal i la nau va a una velocitat molt alta.
9: Bueno, una mica com ara, no? La Terra es mou, però no ens estem movent amb ella.
7: Que, per cert, aquesta teoria és dintre de tots els friquis que hi ha al voltant de Star Trek. Que això és una altra...
5: Bueno, seria la velocitat de curvatura.
9: Exacte, la tecnologia Warp, que diuen en la sèrie de Star Trek, és la que els hi permet...
7: Llavors, dintre d'aquest món, aquest univers de friquis, diguem-ne, hi ha tota una teoria d'això, no? Que també, per cert, aquí no sé si m'avanço temes, però hi ha el tema del forat de Cook, que el forat de Cook també en Star Trek està utilitzat amb pinces, perquè diguem, el forat de Cook el que permet és fer com una drecera entre dos punts de l'univers, però aquestes dreceres no, diguem, si tu d'un lloc per anar d'un lloc a un altre necessites un segle, diu, no, però tenim una drecera, però potser la drecera necessites 3 anys. I això a la ficció...
9: És el mític exemple que surt de totes les pel·lícules d'agafar un paper, doblegar-lo i travessar el llapis. Pues
7: aquest paper, en realitat, hi ha un recorregut. I a lo millor, mira, t'estalvies 300 anys, però tens 3 anys de camí. I en canvi la pel·lícula passa en 3 segons.
9: Són els túnels de Vallvidrera que ens connecten Sant Quat amb Barcelona abans de venir a fer la rebassada, i ara...
5: Però jo també volia demanar, perquè anar al futur és molt interessant, però jo que vaig estudiar història i ja estic prou preocupat amb la intel·ligència artificial que m'arrobi la feina, voldria saber, viatjar al passat és teòricament impossible?
7: En teoria, sí.
5: Sí? O sigui, no hi hauria cap possibilitat...
8: Hi ha el tema que ja ens n'hauríem enterat, no? Si es pogués viatjar al passat.
7: Bueno, això és una paradoxa. Això se diu la paradoxa de l'absència del viatger en el temps. Mm-hmm. Que és que si fos possible, com és que no l'estem veient o no han tingut manifestacions, no? Hi ha un plantejament a la ficció molt interessant que surt justament a la pel·lícula Interestel·lar, que és amb la cinquena dimensió, que això en sé menys, diguem-ne, que és el gravitron, i que fa que la pel·lícula la filla estigui parlant amb el pare, que el pare està en el futur i està comunicant-se amb ella quan ella era petita. Llavors, bueno, aquesta part, diguem-ne, de la física quàntica no la conec tant, però hi ha aquesta cinquena dimensió del gravitron, que no sé exactament... En aquesta pel·lícula Interestel·lar és l'única cosa que jo crec que va ser més, diguem-ne, imaginada pels guionistes i pel director.
5: Sí, perquè a més és una tecnologia. És una tecnologia. El que inventen una espècie de tecnologia que crea un espai pentadimensional.
7: No. Parlen de la cinquena dimensió, que fa que hi hagi... és aquesta força que, diguem-ne, que té a veure amb la gravetat i no sé exactament com funciona.
9: Jo a vegades miro darrere la llibreria per si acaso veig el meu avi o alguna cosa.
5: No, de moment no
9: me l'he trobat mai.
5: Jo sí, si com comencen a caure llibres de la llibreria, no me posaria a mirar si hi ha un codi en Morse.
9: Per si de cas.
5: Jo estic cercant un altre pis.
9: Per si de cas.
5: Directament.
9: Bé, tornant a anem una mica a centrar el tema en el cinema i en els recursos, o sigui, com ha fet servir el cinema, els viatges en el temps i el per què, no? Perquè tornant a la pregunta o a la reflexió que feia en Joan Miguel, quina és l'argument, no? L'element narratiu que es fa servir per això, no? El de confrontar la mateixa persona amb ella mateixa o, en aquest cas, senzillament descobrir mons futurs o passats. Quins us agraden més?
8: Home, jo trobo bastant més interessant la confrontació d'una persona amb el seu propi passat o amb el passat familiar que no tant el viatjar a una època concreta, perquè al final el cinema ja ho fa això. Sense necessitat de viatges en el temps ja et fa viatjar a una època concreta. Ja tens una pel·lícula sobre els dinosaures, sobre l'edat mitjana, sobre el que vulguis. Mm. En canvi, tot el que té a veure amb paradoxes temporals, amb bucles temporals, amb tot això que té a veure amb el fet de viatjar en el temps i què passa si canvio una cosa i com el canvi d'aquesta cosa afecta a com està ara el nostre present, no? Com l'efecte papallona, que en diem, no? Com un petit canvi en el passat fa que canviï tota la realitat en el present i en el futur. això em resulta molt més interessant, les ficcions que exploren tot això, no, no sé vosaltres.
5: Clar, hauríem de tenir present, a lo millor també, que sempre qualsevol ficció és un viatge per a personatge, no? Des del rotllo del viatge de l'heroi. Aleshores, per molt que te'n vagis a visitar una civilització superanterior, en el final, lo important és com això en el protagonista li fa reflexionar sobre el seu present, sobre qui és, sobre cap a on ha d'anar. Jo, de totes maneres, també el tema de les paradoxes temporals el trob. Perquè a mi, precisament, com que m'agrada molt la història, el que m'agrada és veure reflectida la història, no? En si mateixa. No tant la confrontació entre el present i el passat. Tu com ho veuries, Jordi?
7: Bueno, volia afegir coses que heu comentat. El tema de l'efecte papallona surt en un llibre del Matheson que es diu El so del tro, que es va fer una pel·lícula molt interessant i que consisteix en una empresa de turisme que fa viatges al passat, a l'època prehistòrica, en la que hi ha un Tyrannosaurus Rex que s'apropa a diguem, on estan els turistes i quan s'està apropant-se resulta que hi ha una bassa de petroli i el Tyrannosaurus mort i sempre veuen la mateixa escena. O sigui, la gent paga per baixar al passat i veure això. I en un dels viatges, un turista que fa un moviment que no ha de fer trepitja una papallona. Llavors, quan tornen a la seva època, diguem-ne, la societat ha canviat, és diferent. Mm. No? I llavors aquí es produeix aquest efecte de que trepitjar una papallona a la prehistòria pot canviar, diguem-ne, uns quants milers d'anys després, pot canviar el futur. Però, bueno, aquest origen, diguem-ne, ve de la novel·la de ciència-ficció d'aquesta persona.
9: De totes maneres, i ara ja entrem una mica en què passa quan viatges en el temps, segons explica també Doc Emmett Brown a Regreso al Futuro, clar, tu en el moment en què canvies una cosa del passat, teòricament es crea una nova línia temporal. Per tant, ja no pots tornar al teu passat del qual vens, perquè ja l'has alterat, per tant, mai serà com és.
7: Bueno, això és una de les teories que parla
9: de com es resol el problema, no?
7: Dels universos múltiples.
9: Exacte.
7: No? O la teoria de corda, vam veure a la sèrie d'Héroes, hi havia una habitació que estava plena de cordes perquè deien, si surto d'aquí i canvio això i me'n vaig a l'altra corda i llavors no sé què, llavors vas creant universos múltiples de diferents possibilitats, no? Això que dèiem abans de la fletxa, tu tens una fletxa, quan canvies alguna cosa estàs creant una altra fletxa,
9: una fletxa nova.
7: I llavors crees aquesta distorsió, no?
9: Això, perdona que et talli, és un recurs que ara estan fent servir actualment amb tota la fase 6, em sembla, ja dels Avengers, no? Amb la TVA i aquesta del món del Loki quan va, no? Com aquests multiversos, no? Van creant diferents línies o diferents universos on tots convivim, però que són diferents de l'original.
7: Clar, és que volen recuperar, ara segurament el que passarà és que volen recuperar els personatges inicials dels Vengadors, i llavors amb un nou cast. Llavors una forma és anar-te a un altre univers i que te'ls trobis allà.
9: I ja està.
7: I, bueno, això...
8: La forma com resolen això moltíssimes ficcions, sèries i pel·lícules sobre viatges en el temps és la norma aquesta de el que ha passat i que tot el que un personatge fa quan viatja en el temps, vull dir, des del trepitjar la papallona, la idea és que això, aquella papallona sempre va ser trepitjada, de manera que no hi ha conseqüències pel futur perquè allò que aquella persona que ha viatjat en el temps ha fet sempre ha passat d'aquella mateixa manera, no?
5: I després hi ha també la resolució de dir has d'acceptar aquell fet traumàtic com a la pel·lícula i a la novel·la, imagines que la novel·la no ha llegit, havia la pel·lícula de la màquina del temps, de Wills, que tota la trama ve de que a ell li maten la seva dona. Aleshores, crea una màquina del temps per salvar la seva dona, però quan salva la seva dona, tot se'n va en orris. Aleshores, hi ha una mica això d'acceptar...
7: Això és la pel·lícula?
5: Jo vaig veure la pel·lícula, és que fa molt d'anys.
7: No, perquè la novel·la no és així, eh?
5: Ah, no és així?
7: No. I les pel·lícules jo diria que tampoc.
5: Hi ha una pel·lícula dels anys 2000, que és la màquina del temps, que va d'això, que li maten a la dona un moment de vora d'una pista
7: de gel. No,
5: de fet,
7: la màquina del temps de Wells viatja només al futur. Això és el que estàvem
5: dient. Sí, o sigui, ell intenta anar primer a salvar la seva dona, no ho aconsegueix i al
7: exacte,
5: final
7: i després se'n va cap al
5: futur, sí. Que troba els morros.
7: De fet, la novel·la original, que no té res a veure amb... bueno, aquesta de l'any 2000 s'assembla una miqueta. La novel·la original del H.G. Wells, que és del 1895, de finals del segle XIX, és en realitat... ell feia ciència-ficció sociològica i, per tant, el que volia mostrar era la lluita de classes. I llavors, ell quan anava viatjant al futur, anava descrivint diferents societats on hi havia doncs, una autarquia, una democràcia, un no sé què, i llavors ell intentava mostrar el que seria exemples de lluites de classes en diferents situacions. Llavors, amb aquesta excusa de màquina del temps, ho podia ensenyar millor.
9: Ah, per aquí. A mi un dels recursos que més m'agraden per això és el de l'eterna pregunta de si tot està escrit. I de si realment podem canviar aquest present / futur viatjant normalment al passat per corregir-ho.
5: Lo de matar Hitler, no?
9: Exacte. La típica de matar Hitler. I qui diu que si anem a passat i matem Hitler, no ens surt l'endemà un altre.
5: És que lo més segur, això t'ho contesto jo com algú que se va passar anys a una facultat d'història, t'ho dic, hauria sortit algú altre exactament igual o pitjor.
9: Per tant, d'alguna manera,
5: com si avui
9: hem d'acabar d'acceptar que tot està escrit i no podem fer res per canviar...
7: Crec que això és d'un físic dels anys 70 que es diu el principi d'autoconsistència de Novikov.
9: Mare de Déu. Ostres. A veure, torna a dir el nom, sisplau.
5: Sí,
7: és una proposta que és el principi d'autoconsistència de Novikov, que ve a dir que la naturalesa és prou sàvia com per assegurar que no puguis canviar res. No, per exemple, hi ha un llibre que s'ha fet una sèrie, un llibre de l'Stephen King que es diu 11-22-63, que no sé si se'n recordeu, però és la data en què maten el Kennedy. És una pel·lícula o una novel·la en què un viatge en el temps agafa amb una persona del futur i li diu: te'n vas a l'any 60 i tens 3 anys per evitar que matin el Kennedy. I no hi ha manera, o sigui, el tio això ho fa diverses vegades, diverses vegades se'n va a l'any 60 i no hi ha manera, sempre el maten. I és una constatació del principi de Novikov, no? que la naturalesa intenta protegir-te, no? I inclús, per exemple, ell s'enamora i agafa una noia, se l'emporta al futur, quan arriba al futur la noia es posa malalta i mor de seguida, no? El temps, no? Hi ha una pel·lícula que es diu En algun lugar del tiempo, que també està basat en una novel·la, amb el Christopher Reeve, en el que Christopher Reeve és un viatger en el temps, i al final bueno, també hi ha un problema de que de tant viatjar en el temps agafa una mena de càncer i es moren, perquè la naturalesa es protegeix de que ningú pugui alterar la situació del que està esdevenint.
5: I a part, també hi ha una cosa, tornant en el tema històric, que és que avui en dia estem molt de dins d'un pensament en el que una persona pot canviar el món, però no. És a dir, encara que li donen molta importància que Hitler era, en aquest cas, no, el del nazisme, o Kennedy, l'assassinat de Kennedy, són personatges importants d'un context molt més ampli. Aleshores, sigui aquest o sigui un altre, el context depèn de tants de factors que una persona no és realment tan rellevant.
7: Bueno, penso que això també té un nom, aquesta paradoxa. Això es diu la paradoxa de les boles de billar. La paradoxa de les boles de billar, imagina't que jo estic amb un taco i li dono amb una bola de billar i aquesta bola de billar es fica en un forat. I aquest forat és un forat de cuc i surt per una altra tronera i xoca amb ella mateixa, o sigui, surt en el passat i xoca amb ella mateixa i aquesta bola es desvia. Si es desvia no podria entrar al forat i per tant no podria haver sortit. Per tant, a la paradoxa de les boles de billar és que si surt ella mateixa surt en el passat per xocar, igualment hauria de tornar, hauria de xocar, però igualment hauria d'entrar en el forat de la tronera.
9: Ens explota el cap.
7: Exacte. Sí. I llavors això és el que diu la paradoxa de les boles de billar, perquè si no, no té sentit aquesta situació.
5: Clar.
9: També un recurs molt fet servir i molt interessant és el dels bucles. El tema de que no pot sortir, i aquí, òbviament, hi ha la mítica del dia de la marmota, però que és un recurs que s'ha fet servir molt. També una de les que més em va agradar en el seu moment és aquella del Tom Cruise, de The Edge of Tomorrow.
5: És meravellós, aquesta pel·lícula.
9: Molt bona.
7: Està basada en un manga, l'origen és un manga.
9: I molt interessant, doncs, com el tema de vinga, anem repetint fins que surti bé el joc, no? Que és el que ens, com a mínim, en els videojocs, això ens ha passat tantes vegades.
5: Exacte.
9: Jo és que no, quantes vegades he fet aquell castell del Zelda que no he aconseguit passar i vinga, fins que, pum, arribes i ho aconsegueixes.
7: Home, ara hi ha una sèrie que s'està emetent ara mateix, que es diu Proyecto Lázaro, no sé si l'esteu seguint.
5: No.
7: Proyecto Lázaro és superinteressant, eh? És una organització que es dedica a controlar el que està passant en el temps. ¿Vale? Llavors tenen la potestat de fixar el temps. Llavors hi ha un dia a l'any en què es fixa. Llavors, si tu durant aquell any ja passa alguna cosa, hi ha un atemptat o ja passa una cosa que no t'agrada, doncs tornes a començar, o sigui, reinicies aquell any. Però quan ha passat aquell any, diguem-ne, ja no el pots, ja no el pots tornar a canviar.
9: Mencionant això, i també en el tema de les sèries, i potser m'estic avançant en alguna cosa que diran ja més endavant, però penso que una de les grans sèries sobre això, i que més s'ha fet en una televisió pública, és El Ministeri del Tiempo.
5: Sí.
9: Perquè jo crec que compleix tots els objectius del que ha de ser una ficció en una televisió pública, que és ensenyar-te la història del país, a més d'una manera entretinguda, interessant, amb personatges molt ben fets, i a la vegada el que està fent és, ostres, és que anem allà i anem a Cervantes, anem allà i anem als Visigots, anem... Llavors t'està ensenyant història a través d'una ficció.
7: Això feia el Doctor Who primigeni,
9: sí.
7: Després ha canviat molt, però vull dir que el Doctor Who també anava a entrevistar a Shakespeare, vull dir que...
5: I el Van Gogh també, i
7: també, sí.
5: Jo té les meves reticències una mica amb la visió de la història que donen el Ministeri del Tiempo, però com
9: aquesta
5: a sèrie,
9: és una altra, però...
5: com a sèrie, a mi m'encanta, és molt entretenguda.
9: A mi el que m'agrada, ja et dic, és això, és el concepte, no? que una televisió pública sigui capaç de crear un projecte, un producte de ficció, no? Que d'entreteniment, però que per sota t'estigui col·locant la història, no?
7: M'ha fixat si era bona, que se la van carregar.
9: Exacte.
5: Sí, i que l'han volgut copiar els anglesos, primer amb una sèrie, després amb un... Bé, primer els americans
9: Demanda inclosa, que va guanyar.
5: La mateixa cosa, i van guanyar això que dius, que li van posar una demanda als americans i van guanyar. I ara, fa poc, van publicar una novel·la a Anglaterra, que era The Ministry of Time, que anava exactament del mateix, i aquesta també l'han demanat, però no sé ara mateix com demandat. Però, encara no
7: recordo
5: com...
7: que hi ha una pel·lícula que es diu Time Cop.
9: Sí.
7: Que,
9: del Van Damme.
7: Del Van Damme, que va d'això, o sigui, que són policies del temps. Vull dir que al final tot, diguem-ne, al final s'assemblen molt, diguem-ne, els dissenys s'assemblen molt.
5: I quan aquí... A nivell de funcionari, m'assembla més interessant el perfil oficinista del Ministeri del Tiempo que
7: de
5: un policia d'així, també dic.
8: No, anava a dir que aquí a Catalunya també vam tenir la nostra sèrie de viatges al temps, la de Si no t'hagués conegut.
9: Exacte.
8: No sé si la veu veure.
9: Si no t'hagués... Molt bé.
8: Que, bueno, normaleta, tampoc no és que...
9: Rodada en gran part a Sant Cugat, a més.
8: Doncs està superbé, és boníssima. No.
9: Jo la vaig veure en el seu moment,
8: bé,
9: i a mi no em va desagradar, i a més jo penso que justament les televisions públiques i la nostra ha de ser una com la que més, ha d'apostar per aquests formats, perquè, lamentablement, hi ha molt poca ciència-ficció a la televisió pública. I, ostres, que està molt bé que fem les de l'hoquei, està molt bé que fem el Merlí, però sèries com aquestes, una mica més arriscades, amb una temàtica que se surt de la normalitat o del que entenem com a normalitat de la tele pública, a mi em va agradar molt. Vull dir,
5: però això també és una mica de la tendència, les modes i els tipus de creadors. També m'abans molt sense conèixer-ho a fons, però a Catalunya se tira molt més per realisme i d'explicar la pròpia realitat, més que això, cinema de gènere, que especularia sobre segon quines coses o faria reflexionar sobre la història.
9: Però part, i ara això és, diguem, discurs editorial, si vols, però part de la funció d'una televisió pública és crear productes d'entreteniment vàlids en tots els gèneres.
5: No només
9: en, no sé, en la comèdia o amb el gran drama o tot plegat.
5: Clar, però és el tema de si els creadors que acaben poden tenir l'oportunitat de fer productes, els surt més rentable i tenen més ganes d'explicar. Vull dir, jo tampoc li diré...
8: Té molt a veure amb tema pressupost, també.
5: Sí. Jo no li diré a algú que fa pel·lícules, no, les has de fer de ciència ficció. No. És de lo que tu vulguis parlar, i si vols parlar de tu i del teu entorn o de la problemàtica social que hi hagi, doncs mira, anem així. Però ja que parlem de pel·lícules, passarem...
9: Ja que parlem de sèries...
5: Jo
9: crec que és el moment, aprofitant la vinentesa, que passem a la secció del Jan, que ens ha preparat aquí un rànquing amb sèries de viatges en el temps.
8: Perfecte. Doncs us en porto 5. Evidentment, notareu que me n'he deixat moltíssimes fora. Però bé, he intentat aquí posar-ne 5, que tingueu a plataformes, que pugueu veure... que potser no hagueu sentit. Abans que res, menció honorífica a Lost, que no la poso perquè és només al final que hi ha viatges en el temps, però ja sabeu que a mi sempre m'agrada colar-la. Número 5, l'has mig mencionat totes a la teva introducció. Número 5, la teniu a Netflix, és Outlander, val? La història d'amor entre la Claire Beauchamp i Jamie Fraser. Ella és una infermera de combat de l'any 1945, que és misteriosament transportada a l'Escòcia de 1743, on coneix aquest jove guerrer romàntic i aventurer. Està basada en una saga de novel·les homònima de Diana Gabaldon i és un tipus de sèrie que no té el que esperaries d'una sèrie sobre viatges en el temps. És una sèrie d'època que transporta a l'Escòcia, que és fantàstica, els paisatges, el disseny de producció, molt més tranquil·la que la resta de coses que us portarem de ciència-ficció, però que realment està molt bé i et fa passar molt bé l'estona.
7: És més interessant per la història d'Escòcia que no pas pel viatge en el temps.
8: Exacte.
5: Sí, però bàsicament és una història d'amor.
8: És una història d'amor, sí.
5: És molt bona, a mi m'agrada molt.
8: És molt maca, i sí, estan a la seva 8a temporada a inicis del 2026. Uh-huh. Número 4, Russian Doll, la teniu a Netflix, muñeca russa, en castellà. És una sèrie sobre una noia que es veu eternament atrapada en una festa que es repeteix una vegada i una altra, no? És el bucle temporal que deia abans el JR, tipus Groundhog Day, de Dia de la Marmota. I això és una noia interpretada per la Natasha Lyonne, que està molt bé, molt divertida, molt humor negre, sobre això. Aquesta parla una mica sobre la incapacitat de tirar endavant, no? De quedar-te estancat amb la teva vida i no saber tirar endavant a partir de la típica idea del bucle temporal, i té acció, té thriller, té comèdia, molt recomanable a Netflix. Número 3, al podi havia de ficar Doctor Who per algun lloc, perquè Doctor Who, o sigui, la podria haver ficat al número 1, però és com tan evident que és la mestra de totes les altres sobre viatges en el temps, no? És potser la sèrie que més vegades ha navegat a aquest tema, ho ha explorat de formes tan diferents en les 30.000 temporades que té Doctor Who, que al final, doncs, algunes vegades ho ha fet de forma fascinant, altres vegades més fluixes. Jo, evidentment, no m'he vist els capítols de Doctor Who. No sé si hi ha algú aquí que ho hagi fet, tant les antigues com les noves.
7: De fet, és impossible, perquè hi ha episodis que han desaparegut.
8: Doncs és impossible. Han desaparegut en el temps. Les noves ara les teniu a Disney+, però bueno, les sèries de la BBC de tota la vida, que té el rècord Guinness de ser la sèrie de ciència-ficció més llarga que s'ha fet mai. Número 2, per una sèrie que a mi m'encanta, que és Fringe. La teniu a HBO Max i Movistar. També la vam veure a TV3 en el seu moment. Alguns potser la descobriríeu per allà. Parla d'una agent de l'FBI, l'Olivia Dunham, que amb el seu equip s'encarrega de resoldre casos inexplicables de ciència-ficció. Realment, el tema de viatges en el temps apareix a partir de la segona temporada i és molt més prominent en la tercera, la quarta i l'última, la cinquena, sobretot. Però explora els viatges en el temps d'una forma, per mi, fascinant, amb el tema de com s'obren les diverses línies temporals,
7: els
8: personatges
7: Dunbar,
8: dobles...
7: No?
8: Sí, exacte. I molt
5: bona.
8: Jo
5: només vaig veure la primera temporada i ara he flipat que la demanessis, perquè per
8: doncs
5: mi era
8: cinc temporades
5: paranormals, saps?
8: Sí, sí, però de seguida entra en aquest tema a partir de la segona temporada. Mm-hmm.
7: Perquè és més important pel tema de dels universos paral·lels que no pas pels viatges en el temps, però bueno, ja, sobretot al final, l'última temporada, els viatges en el temps, però són viatges cap al futur, vull dir que...
5: Que xulo.
8: Sí. I per mi la millor sèrie que s'ha fet sobre viatges en el temps, que és la sèrie de referència sobre viatges en el temps, és Dark, que la teniu a Netflix, que em sembla una sèrie complicadíssima, que parteix de la desaparició d'un nen en un poble alemany, però el que acaba destapant és infinitat de línies temporals, familiars, que... O sigui, la bogeria que tenen allà d'esquema a la pissarra, com si fossin detectius, per poder arribar a crear les línies de guió que creen, tots els girs de guió que hi ha per entendre qui és el pare d'aquí, qui és parella d'aquí, els fills, els cosins, mentre a la vegada és entretingudíssima, està molt ben feta, el repartiment és excel·lent, perquè el que és una mateixa persona en el passat i en el futur semblen realment la mateixa persona, i això també té molt mèrit. I bueno, és una sèrie que realment necessites una llibreta per anar apuntant i entenent el que està passant. És veritat que en alguns moments és fàcil perdre's, però tot i així em sembla una sèrie super ben construïda per Baran Bo Odar i Jean-Jé Fiese.
7: Bueno, hi ha gent gran que en realitat són els nens, no? Sí, van anar al passat i es van quedar en el passat, i llavors ara diguem-ne són la gent gran.
8: Sí, o sigui, sí, com vas descobrint, no, que realment sí. Aquest personatge que porto dues temporades seguint és el mateix que aquest.
7: Exacte.
8: Que de cop ha aparegut i és la versió gran. Realment està molt, molt ben construïda, sí. I em sembla com la sèrie més rodona, tot i que al final hi haurà qui diu que no és tan perfecta, però és que és impossible, o sigui, lligar tots els caps que hi ha, però em sembla una sèrie que, si us agraden els viatges del temps, és la més imprescindible i la teniu a Netflix.
5: Encantada, aquesta. Això sí, el que deies de la llibreta, no la pots mirar amb son, aquesta no. sèrie, perquè te perds un detall i ja després no...
8: Sí, no, has d'anar parant. Has d'anar parant.
9: Tal com es miren les sèries avui en dia amb el mòbil a la mà, ara vaig a buscar la no sé què, la nevera, no es pot veure. Aquesta necessita 200% la teva atenció.
5: Sí, sí.
9: Esmenes, va, hi ha una més sèries que us hagin agradat? Aquí hi ha un rànquing del que ells han considerat les millors, però segurament hi ha alguna altra que també us ha cridat l'atenció. Jordi, tens alguna referència, tu? Més enllà de les que han dit?
7: Bueno, sèries de televisió. Ara no em ve... Hi ha les clàssiques, però no me'n recordo els noms. Vull dir que als anys 70 va haver-hi una sèrie molt, molt famosa, però no em ve el nom al cap.
9: Jo vull fer una petita menció a... Clar, sèries que no són pròpiament de viatges en el temps, però que tenen molts capítols de viatges en el temps, com en aquest cas Star Trek, a diferents...
8: Sí.
9: Cadascuna de les sagues sempre hi ha el típic capítol de viatges en el temps que et deixa flipat. I, alerta, dues sèries de dibuixos que no tenim massa en compte, de fet, tres. La primera és el Doctor Slum, perquè Les Gatxans és d'un viatge en el temps, amb aquella espècie de plataforma que té, que hi ha un rellotge que rellisca, se'n van al passat i porten un ou i són Les Gatxans. Alerta, amb el Doctor Slum, que ja feia viatges en el temps a l'animació. Després, també amb animació, a Bola de Drac, justament, hi ha tot el tema del Trunks i els androides, que és Terminator, va posat, en aquest cas, al servei de Bola de Drac, perquè és el mateix tipus d'història, i Doraemon.
5: Doraemon. Ara estava pensant en Doraemon.
9: Hi ha molts viatges en el temps, fins i tot pel·lícules de com viatgen el temps, perquè clar, el butxaca màgica, el Doraemon, d'allà surt de tot i també surten portes a altres moments del temps.
5: No, i que la premissa bàsica d'en Doraemon és que és un gat que ve del futur.
9: Exacte. Ell mateix ja és un viatge en el temps.
5: Ja. Mira, jo ja l'havia posada quan vàrem fer el programa dels robots com robot de referència, ara també de viatges en el temps.
9: Doraemon l'hem de tenir sempre present. I mira que a mi, però escolta, no. allà està.
5: Però per la meva generació, del Club Super 3 del Tomàtic...
7: És de les sèries que més d'episodis té del món, no? Algo així, eh?
9: Sí. No, està clar que és una sèrie que agrada molt, es continua fent, a passar 1900 sempre va fer molta ràbia i no m'ha agradat massa.
5: Clar, però perquè és el perfil de ninet malcriat d'anime. Sí. Una mica com... No tant com en Goku era més adorable que ell, però també tenia aquest punt de repelentet.
9: Mare meva, sí, el que passa que avui en dia ja no es pot fer aquestes coses, però si la sèrie s'hagués fet als anys 50-60, el Nobita amb dos collejas li arreglaven la infància. Sí. Però ara ja això no es pot fer.
5: Com molt et se n'emporta.
9: Sí.
7: Escolta, has parlat de Star Trek. Amb l'última trilogia en el cinema van utilitzar el viatge en el temps per fer un recast. Mm-hmm. I tornar, diguem-ne, a la tripulació original amb nous actors, no? I en aquella mateixa... No es ben bé a la mateixa època, és una mica després, però també es va intentar amb Terminator. En Terminator també, el 2015 es va fer Terminator Genesis, em sembla que es deia, que també intentaven fer com un viatge en el temps i fer un recast. I no, allò no els va acabar de funcionar. Però en Star Trek sí, va haver-hi tres pel·lícules molt interessants.
9: Ara veurem si funciona això amb el tema dels Avengers i amb tota aquesta nova fase 6 rescatant els Avengers originals i aquests personatges que teòricament...
7: Jo crec que no serà viatge en el temps, jo crec que serà
9: multivers,
7: un altre univers en què te'n vas a un altre univers i allà pues, trobes el que trobes.
5: Exacte. Sí. Doncs, si et sembla bé, també havies preparat, no com un top...
9: No.
5: Sinó 5 recomanacions. Hem anat anomenant moltes pel·lícules al llarg d'avui.
9: A veure, jo per ara, 5 pel·lícules una mica aleatòries de viatges en el temps, sense cap ordre, senzillament perquè allò per preparar el programa mires llista i dius, ostres, més enllà de les mítiques, no? Són les que a mi m'han cridat l'atenció. Una ja ha sortit, que és Somewhere in Time. En algun lloc del temps, la pel·lícula de Christopher Reeve, també pel·lícula romàntica, de les que no s'acostumen a mencionar quan parlem de viatges en el temps perquè no té ni molts efectes especials, ni molts de morts, ni moltes naus, ni res, però que és molt interessant també per aquest bucle temporal i sobretot per un principi de la pel·lícula que ja et deixa atrapat, que és que arriba una iaia en una conferència i li diu al conferenciant, torna a mi, torna a mi.
7: Sí.
9: No? I això és com uau, no? Una pel·lícula de l'any 80 que jo recomano molt i que em sembla que per Amazon la podeu comprar. No està subscripció, però sí comprar. Després, també per la meva infància, no puc deixar de mencionar la saga Terminator. Aquesta sí que és mainstream, eh? Però crec que ha sigut una de les sagues que millor ha portat el tema més des del punt de vista catastrofista, no? Això que dèiem de que el passat no es pot canviar, si les màquines es rebel·len, les màquines es rebel·len. I és igual, de si n'envies una a protegir no sé què, acabarà el dia del judici i acabarem tots malament. I això s'explora més aviat a les seqüeles a partir de la tercera, però vaja, jo crec que ha sigut una saga també molt, molt influent amb tot el tema del viatge.
5: Aleshores, tu no consideres que en realitat Terminator sigui una biologia? Tu ja comptes la tercera, la quarta i la cinquena com
9: a part. A veure, el que està clar que les millors són la primera i la segona. Amb això suposo que hi ha unanimitat a tot el món cinèfil, però vaja, les altres no deixaven de tenir alguna cosa interessant. Fins i tot l'última que ja veiem a l'Arnold Schwarzenegger gran...
5: Sí.
9: No, bé, a veure, ja és una mica una paròdia gairebé, però...
5: Sí, jo estic amb tu, però hi ha molta gent que rebutja totalment tot el que passa a partir de la tercera... Jo les incloc.
9: A veure, està clar que hi ha una baixada bastant dràstica de nivell, però, escolta, la saga continua i a mi m'agrada veure el Schwarzenegger disparant. És una cosa que si has nascut als 80 la tens inclosa, jo crec, a l'ADN. Després, una que no ha sortit i que és molt divertida i que a mi em va agradar moltíssim quan la vaig veure també el 2020, que és Palm Springs, una comèdia que podeu trobar a Filmin i a Movistar sobre, també en aquest cas, va d'una festa i com en una, et quedes atrapat com en un bucle amb un casament i com la noia... ha d'estar o seduint o no el noi per sortir d'aquest bloqueig temporal. Molt divertida,
8: molt divertida,
9: molt salvatge, amb un humor molt negre, i no us vull dir res més, perquè és d'aquestes que és millor que si t'hi enfrontes sense saber-ho. A Filmin i a Movistar, la teniu. Després, hem de fer una miqueta de país, i sí, tenim també pel·lícules de viatges en el temps fetes a Catalunya. L'Oriol Paulo va fer Durante la tormenta, l'any 2018, en el que, justament, en una tempesta es provoca alguna espècie de glitch temporal i una dona salva a un nen, i per culpa d'això, la seva vida, quan torna, ja no és la mateixa. Ella ja no està casada, ella ja no té un fill, i llavors hi ha hagut aquest efecte papallona del qual hem parlat abans, i doncs tota la pel·lícula és ella lluitant doncs, per tornar a la seva pròpia realitat, a la seva pròpia vida, que ara està totalment alterada per aquest acte benèfic que va fer. O sigui que en Catalunya també fem pel·lícules de viatges en el temps. I ja per acabar, ha sortit segurament la segona màquina del temps més molona, que és Bathtub, Hot Tub, Time Machine, Jacuzzi en el Tiempo, perquè després de pujar-te en un DeLorean, crec que la millor és banyar-te en un jacuzzi i aparèixer, en aquest cas, a la teva infància, perquè són uns personatges que la pel·lícula està ambientada el 2010 i que se'n van amb aquest jacuzzi a l'any 1986 i que, en aquest cas, es tornen petits, no? O sigui, en aquest viatge es tornen adolescents. I per no alterar i que no provocar aquest efecte papallona que tot ho canvia, el que han de fer és fer el mateix que van fer en aquell any quan eren joves. No? I jo crec que és una cosa molt interessant, doncs has de trencar amb aquella nòvia que no volia, no? I tot una mica reviure, no?, aquelles pors de l'adolescència, aquell període tan traumàtic.
5: I també hi ha el punt d'aquesta comèdia que és divertit, que és tots aquests secrets que s'havien mantingut durant anys i que l'amistat s'havia mantingut precisament perquè hi havia aquests secrets, de cop els altres se n'enteren. Aleshores, tot se'n va una mica nervis.
9: Molt divertida, sí. I també, com heu vist, a favor de les comèdies de viatges en el temps, que sempre es tracten des del punt de vista molt seriós, molt científic, molt tècnic, i a vegades passar-nos-ho bé amb el tema, jo crec que és una cosa molt sana.
5: I també hi ha, bé, jo que tiro també molt cap aquí, la comèdia de terror, o el terror, i la d'aquesta pel·lícula de fa uns anys del dia de la teva mort, que és una dona que el dia del seu aniversari l'han de matar i va revivint aquest dia, tot el dia, tot el dia.
9: Sí, aquesta.
5: També bastant a favor de... Feliz dia de tu muerte, crec que alguna cosa així, no sé.
9: Jordi, bé, tu tens alguna més de referència que vulguis comentar o que ens haguem deixat?
7: Bueno, ara que estic parlant de viatges emblemàtics, hi ha dos pel·lícules que m'agradaria destacar perquè són molt diferents. La primera és una pel·lícula que es diu Contact, que és basada en la novel·la de l'any 85, de 1985, del Carl Sagan, i la pel·lícula és 10 anys després, protagonitzada per la Jodie Foster, i diria, dirigida pel Zemeckis, en diria. I el Carl Sagan és el que no sé si ho sap, el Carl Sagan tothom el coneix per Cosmos, però és una novel·la, o sigui, és una novel·la escrita pel Carl Sagan, i és la primera novel·la de la història en què surt un forat de cuc. Llavors, jo no sé si sóc conscient que la pel·lícula Contact, o la novel·la Contact, en realitat és la construcció d'una nau espacial per navegar a través d'un forat de cuc. I, per tant, també representa que podríem viatjar al passat o el que sigui. Vale? I després hi ha una altra pel·lícula en què l'important no és el viatge en el temps, sinó la preparació del viatge en el temps. És una pel·lícula que es diu Seguretat no garantida de l'any 2013, una òpera prima d'un director que la segona pel·lícula que va fer va ser Jurassic World, que és la seva segona pel·lícula, va ser la pel·lícula més taquillera de la història. Aquesta pel·lícula, que és molt petita, molt senzilla, molt barata, per dir-ho així, seguretat no garantida, comença amb una revista local dels Estats Units, en què ve un anunci a la revista posat per algú que diu: es busca un acompanyant per viatjar en el temps. Llavors es pensen que és un boig i el van entrevistar, i llavors, per, diguem-ne, tenir la possibilitat de poder treure informació de la seva bogeria, decideixen fer passar-se per candidats a acompanyar-lo en els viatges. Llavors, tota la pel·lícula no sap si realment aquest senyor pot viatjar o no, això no ho direm, però jo crec que no cal, no? Vull dir que el preparar-te per viatjar en el temps ja és suficient.
5: Ostres, és interessant aquesta part. Sí. O sigui, la part de mentalització, si ho

0: Tu on viatjaries? Quan viatjaries?
1: Difícil, eh? Jo viatge... A veure, estem parlant passat i futur o només passat?
0: No, a veure, pots anar al futur, ja posats.
2: La línia del
3: sí,
2: temps
3: és immensa. Sí, pots anar al futur, ens haurem de creure el que digui.
0: Sí.
1: Doncs jo viatjaria al futur, perquè el passat ja l'hem estudiat, ja l'hem vist, i el futur no sabem per on va, però no aniria al futur... un futur que jo pugui viure a la meva vida.
0: O sigui, no voldries trobar-te amb tu mateix, eh?
1: No. Val. Millor que no, perquè tampoc voldria saber com em moro.
0: Destruïsses el continu espacio-tiempo.
1: Això seria molt complicat. M'aniria com... què? 200, 300 anys endavant, per veure si el món encara hi és.
0: Primera, t'imagina que vas i ja no hi ha res, surts al buit.
1: I cap on van les coses i, no sé, potser descobriria coses que em servirien per aplicar-les a l'actualitat.
0: Sempre comptes que hi ha bitllet de tornada, eh?
1: Bueno, si no n'hi ha, m'ho pensaria dues vegades abans de viatjar.
2: Clar, això, els plantejaments seria una mica com els astronautes que han de fer una expedició a Mart, això que els diuen, mentalitza't que si te'n vas allà has d'acabar la teva tomba perquè clar. No tornaràs, no? Una mica.
0: Jo tinc la sospita que tu com a historiador aniries a algun lloc del passat.
2: Jo aniria...
3: Mira, ara hi ha una pel·lícula que no sou conscients però que té aquest viatge en el futur, que és Avatar.
0: Sí.
3: Avatar representa que Pandora és un planeta que està a Alpha Centauri, que està a 4 milions d'anys llum de la Terra, i que llavors trigues 4 anys a l'opció de la llum. Llavors la gent va hivernada i representa que hi va i ja es queda allà per sempre. I llavors és un viatge en el futur dormint, en teoria. Però bueno, vull dir que una pel·lícula com Avatar inclús diguem, incorpora aquest concepte.
2: Clar, igual que la de Passengers, no? Aquesta de la Jennifer Lawrence.
3: Sí. Sí, que és un viatge de 90 anys.
2: Exacte, que estan allà hivernant. Jo sí, jo aniria, i com que no només soc historiador, sinó que també soc mallorquí, jo ara mateix el que faria seria anar-me a l'edat mitjana, per copiar en Ramon Llull, dedicar-me a la via contemplativa, anar-me'n a viure una cova, i que a mi ningú me toqui els pebrots, saps? Una vida tranquil·líssima.
1: El van apedregar, crec, a Ramon Llull.
2: Obviem aquest detall, però jo m'aniria a la via contemplativa i estar tranquil, o si no... monjo d'un monestir medieval.
0: No necessites viatjar en el temps per fer això.
2: Bé, però a Mallorca si me'n vaig a una cova de raixa, el que me trobaré és un Airbnb, no?
0: Clar.
2: Jo vull la Mallorca de les hores.
0: Tu vols anar a Mallorca i no trobar alemanys, no?
2: Exacte.
0: Bueno, ara ho entenc.
2: Sí, que podria dir que alemanys ja n'hi havia en aquella època, el que no eren turistes. Però bé, això ja en parlarem en tot cas un altre dia.
3: Clar.
2: Tu, Jordi, on t'aniries? A quan t'aniries?
3: Bueno, cap al futur no sé el que en trobaré. Si haig d'escollir, m'aniria als anys 70, segurament.
2: Sí, bona opció.
0: I et voldries trobar amb tu mateix?
3: No especialment.
0: No? Ni que sigui per un foradet?
3: No, perquè tindria la temptació de fer el que fan a Regreso al Futuro, de donar-li la travessa, la travessa, la loteria i tal, i tindria la temptació.
0: Mentre no te n'enamoris de la teva mare, tot bé.
3: Això.
0: Tot bé. Aquesta és la gran línia vermella dels viatges en el temps, és a les mares, sisplau, deixeu-les on són.
2: Exacte. I tu me n'aniries?
3: Perdona, ara que has dit això, en el Regreso al Futuro s'introdueix una tècnica visual que és la primera pel·lícula que ho fa servir, que és que quan el personatge està en el passat i veu un moment en què sembla que el pare i la mare no acaben de tenir relació, se li va desapareixent, la mà. I això li dona informació a l'espectador de que pot estar alterant-se el futur i que, per tant, una de les coses que pot passar és que si no s'ajunta el pare i la mare, ell no naixerà i, per tant, desapareixerà. Aquest efecte és la primera vegada a la història del cinema en què apareix.
2: Que aquest recurs el tornen a utilitzar a la pel·lícula del Jacuzzi, quan un d'ells diu, no, és que no hauria d'haver nascut, i diu, estava un lloc preciós, mentrestant, quan el recuperen, un bon moment de gag. I tu quan aniries?
0: Jo tindria temptacions de fer com el Jan i anar al futur, però a mi també m'agrada bastant la història i jo seria dels que aniria al passat, en plan a l'època dels faraons dels egipcis o a Roma a l'època imperial i duraria dos dies, com ha dit en Jordi. Clar. O sigui que més val, no sé, tenir una màquina al temps fàcil, en plan que la pugui tenir al rellotge i clico i me'n torno a casa a la que em posi malalt, però a mi m'agradaria molt veure una gran civilització d'aquestes antigues i doncs comprovar si és com els llibres, no? Tot això que ens han dit, no sé, què menjaven, que tot això ja ho sabem, però veure-ho en directe m'agradaria molt.
3: A l'any 1900, a Espanya, l'esperança de vida era en 35 anys.
0: Per això, imagina't.
2: A mi encara me'n queda...
0: No, jo sé, sí, això ja et dic, sempre que tinguéssim el bitllet de tornada, com deia abans de menjar, O sigui, una mica com dèiem a l'efecte papallona, anar un moment, mirar com està el tema, com a turista, com ara agafar

0: Fem un Ryanair i ens n'anem a una capital europea.
1: Bueno, com ara anar-hi als Estats Units i si et poses malalt tornes aquí per anar al metge.
0: Exacte.
2: De totes maneres, no estàs tenint en compte una cosa, que és que parlam només de viatge en el temps. Perquè parlam, si tu vols anar-te'n al passat i anar-te'n a Egipte, molt bé, però arriba a Egipte des de Catalunya amb els mitjans.
3: Però després viatges del temps.
0: Com que tinc la màquina del temps al rellotge, me'n vaig a Egipte amb un Ryanair, si és que n'hi ha un Vueling, i des d'allà viatjo.
2: Que de totes maneres hi ha una cosa, que això ara li demanaré a en Jordi, que és de dins de la paradoxa dels viatges en els temps, que la Terra també se mou de lloc. Aleshores, si tu, això...
1: Ah, ostres.
2: Que si tu ara te'n vas al passat... acabaries de dins de l'espai perquè estaries fora del planeta.
0: La pel·li s'acaba al minuto, llavors.
2: Clar, però això és una cosa que quan em vaig adonar jo vaig dir, ostres...
1: És això de la bombolla que em deia, no? Que es fa la bombolla, seria tot el planeta, i llavors viatges en el passat en la bombolla.
2: Bé, doncs, ja no ens queda més temps. Ha estat una bona conversa. I res, moltes gràcies, Jordi, per haver vengut. Moltes gràcies, JTR, moltes gràcies, Jan, per un altre programa.
0: Només recordar, perdona, abans d'acabar, que ens passarà una cosa molt interessant a Barcelona, que és que el dia 1 de novembre ve Christopher Lloyd, Doc Emmett Brown, a celebrar els 40 anys de Regreso al Futuro als cinemes Filmex Gran Via 2. Qui vulgui conèixer-lo només ha de pagar, em sembla que al mínim són 75 euros.
2: Ah, bueno.
0: Però vaja, venir bé. Ja
2: venir bé, val. Perfecte. I a tots vosaltres us deixem amb la cançó final de l'Efecte Papallona, que és una pel·lícula que a mi m'agrada molt, també, i ens escoltam en el proper programa. Moltes gràcies, cinèfils i cinèfiles.
0: Bon viatge.
2: Fins la propera.
1: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, el 91.5 de la FM. Un dia més en aquesta aventura radiofònica que tantes vegades hem dit, que tantes vegades hem mencionat, que ens encanta això de poder recordar vells talls, tant en B baixa com en B de Barcelona, de la ràdio, de tota la història. De la ràdio, dels seus personatges, de les seves sintonies, els seus programes. És un recopilatori que de veritat és una tasca superimportant i que necessitem per fer-la a l'Esteve Llop. Esteve, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, doncs encantat d'estar de nou aquí, doncs això, parlant de ràdio, recuperant talls antics, escoltant... Això fa molta gràcia, és com un regal, eh? Quan et donen algun document que fins i tot no et saben dir ni què hi surt, o sí. Per exemple, una entrevista ens va passar fa poc amb un oient, ens va facilitar una entrevista a Ràdio 4, crec recordar, gravació dels inicis de Ràdio 4, que em deia, entrevista a tal persona, però no sé de què va això. I aleshores vas investigant, en aquest cas vam parlar, com no, amb Sintoniki, i des de l'altra ràdio ens va facilitar informació de què anava aquell tall, que a més en aquest cas ja no el van passar enlloc, perquè l'arxiu sonor ja el tenia, no? Aquesta feina d'investigació és realment apassionant. Ara, això sí, ens porta molt de temps, ens ha portat molt de temps durant aquests 4 anys, i per això i per altres factors, doncs al final ja no tenim temps de continuar, però evidentment esperonem els nostres oients a seguir ajudant-nos en aquesta tasca. Si teniu alguna gravació que creieu que pot ser rellevant, i us diem que rellevant vol dir que no està enlloc, que només la té aquella persona, doncs ens ho faciliteu, ens ho dieu, i nosaltres doncs us agrairem eternament aquesta col·laboració. Com sempre diem, per què són talls únics? Doncs perquè la ràdio fa molts anys s'emetia i en molts casos no s'enregistrava i, per tant, s'emetia en directe i, si no ho escoltaves en aquell moment radiofònic passava a la història. Però, és clar, des del moment que van aparèixer als anys 60 les cintes de caset, doncs molta gent, des de casa seva, de forma molt ràpida i fàcil, podien enregistrar allò que s'emetia. I és curiós, però gràcies a aquestes gravacions que s'han conservat durant molts anys i que s'han emmagatzemat en cases particulars, ara podem estar fent programes com aquest i ara podem nodrir de gravacions històriques a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona i Biblioteca i Hemeroteca General de la UAB. Així doncs, com us dèiem, us animem a que ens ajudeu a la cerca d'aquests àudios.
3: Que fins i tot nosaltres mateixos, Esteve, qui ens ho havia de dir? Quan tu i jo teníem 15, 16, 17, 18, 19... que estàvem enregistrant amb les nostres cintes coses que escoltàvem a la ràdio. I qui ens havia de dir que això serviria tots aquests anys després per fer aquest programa, no? Perquè és cert que moltes coses que gravaves sí que les tornaves a escoltar, però fins a un punt. Hi havia un moment que allò deies, bueno, això queda guardat aquí, però no ho escolto més, o me n'oblido, entre cometes, però tampoc ho esborro, es queda aquí.
4: Clar.
3: I això jo crec que és algo que ja tant tu com jo teníem dins el cap.
4: Bé, no? Perquè també hi ha aquell moment que hem comentat aquí molts cops, que és allò de enregistro a sobre d'aquesta cinta, això que em ve més de gust en aquell moment. I a mi m'havia passat moltes vegades, ara quan vaig estar aquests anys digitalitzant tot el meu fons, comprovar que en alguna cinta de caseta la caràtula veia gravació de no sé què, i llavors estava tatxat i apareixia una altra cosa, no? I dius, ostres, quina llàstima no poder conservar aquella gravació inicial que vaig fer. Però clar, les cintes eren cares i, per tant, doncs, de vegades calia fer això. També recordaràs un element que teníem a Ràdio Sant Cugat, que era l'esborrador de cintes, que no era més que un gran imant elèctric que tu el posaves en marxa, posaves una mica per allà sobre la cinta, li feies unes quantes voltes i ja està. Sí, sí, que és un element que ara no té cap mena de sentit, no?
3: No, no, però aquella, recordo allò perquè feia gràcia que era una mica gurú, no? Poso la cinta, faig així uns moviments i s'ha esborrat.
4: Sí, sí,
3: sí, sí, que compte, que allà hi posaves, t'hi apropaves amb la cartera o ves i se t'han acabat les targetes de crèdit, i tot això.
4: Exacte, sense anar més lluny. Fins que no van aparèixer les targetes de crèdit o dèbit amb xip, això passava. Això passava perquè, per exemple, a mi em tornava boig la meva dona, que em venia i em diu, no em va la targeta, a veure si em pot gestionar un duplicat. Jo no ho entenia. I al final un dia vaig arribar a la conclusió, quan ella obria el bolso i veia que tenia un anclatge, un tancament d'aquests magnètic. I dic, ja està, ja sé per què se t'esborren les targetes. I ningú ho ha pensat mai, això, perquè això segueix passant.
3: Sí, sí, sí, totalment cert. Bé, escolta'm, deixa'm fer un apunt. Les fundes de mòbils, algunes que són tipus cartera, que porten com un passador, que és amimant, compta, també amb això.
4: Sí, sí.
3: Que jo he sentit sorollets interns en un mòbil per culpa d'estar ficat en una funda que tenia un imant. I també fins que no ho vaig descobrir, i sort, gràcies a que tinc una vida molt fina, vaig dir, què és aquest sorollet? I era la funda.
4: Caram.
3: Que provocava certa, vés a saber, interferència interna, bé, una cosa superestranya. En fi, doncs això.
4: Bé, escolta'm, ara tenim un document per començar que val molt la pena perquè fa molt de temps que no anem a Can Ràdio Joventut a escoltar el Peques. I en aquest cas anem a escoltar un Basté, un Jordi Basté ja una mica més grandet, era ja l'època final de la seva col·laboració amb Ràdio Joventut. Anem al 16 de juliol de 1983.
5: I aquests són uns petits apunts perquè vosaltres, joves, que esteu aquí a Barcelona i voleu passar-se una mica, una estona una mica bé, una mica divertida, doncs ho podeu fer. Precisament no consisteix tot estant fora de Barcelona, estiuejant fora a la costa o a la muntanya. Aquí a Barcelona hi ha espectacles, hi ha balls, hi ha espais a més gratuïts perquè us ho podeu passar bé. Oi que sí, Jordi?
6: Sí, de cap dubte.
5: Però, tu sembla que te'n vas fora, però hi ha molta gent que està aquí a Barcelona i que està que queda aquí i hem de buscar espectacles i buscar balls.
6: Exacte, i per tots els nanos, dir tan sols que aquesta tarda a partir de les 6 al Serraïma, per favor, tots els que puguin anar-hi, i els preus populars, 20 euros tan sols pels nanos, hi ha el segon mític Ciutat de Barcelona amb participació d'atletes de destacada élite, com poden ser l'Edwin Moses, arribat precisament dels Estats Units, on és ell mateix el plusmarquista mundial de 400 metres tanca.
5: Molt bé, Jordi. Peques, fent-se ressò de tots els espectacles, de tots els esports que tenen lloc aquí a Barcelona. Manca un minut perquè siguin les 11. Faltando un minuto para que sean las 11, peques, Radio Cadena se despide de todos vosotros hasta el próximo sábado. Deseamos que paséis un feliz fin de semana, que el calor sea leve y que si os vais fuera de vacaciones os lo paséis muy bien y nos volvamos a encontrar cuando volváis. Y si no, si estáis aquí en Barcelona, pues ya lo sabéis. El próximo sábado de 9 a 11, sintonía Radio Cadena, peques. Chao, feliz fin de semana. Adiós.
4: Doncs aquí teníem aquest Peques, Ràdio Joventut. No recordava jo ara, Jordi, el nom de la locutora, però jo diria que es deia Maria José, segons ens va dir la Marta del Cerro, que és la meva companya de feina fora de la ràdio, que em va facilitar aquesta gravació que va fer la seva mare, qui per cert va traspassar fa poc, i que ens ha permès aquí a la Maroteca de la Ràdio poder recuperar aquests documents únics. Un Basté, doncs com dèiem, amb una veu ja molt més semblant a l'actual, ja no era adolescent, ja era pràcticament, si no calculo... Sí, era ja major d'edat, i hem vist una veu que ja ens sona molt més a l'actual i en català, a més a més. I fixa't que el comiat del programa per això s'ha fet en castellà, eh? És a dir, que hi havia aquest pas del català en castellà en un segon, Ràdio Joventut.
3: Sí, hi ha hagut un gir així d'idioma, de cop. M'ha fet gràcia en Basté que ja se li notava, pots identificar la seva veu, i de la seva manera de parlar, quan ha deixat anar el per favor, que no sé... Això, és del... això encara ho fa servir ara, eh?
4: I fixa't, ara estava pensant, eh? Això és del 16 de juliol de 1983, no sé com tinc aquesta data aquí, no sé com la vaig localitzar, sí. Però pel que sembla, podria ser un final de temporada del Peques, per la... el final de la temporada d'hivern i el principi de la temporada d'estiu, però és que, a més, recordem que a partir d'aquells instants, el Jordi Basté, segons ens va explicar l'entrevista que li van fer aquí al programa, ell va opositar per Catalunya Ràdio, que començava, de fet ja havia començat, va començar el juny del 83, les emissions Catalunya Ràdio. Per tant, molt probablement aquesta sigui una de les últimes intervencions de Jordi Basté en el Peques de Ràdio Joventut. I ara estic pensant que aquest document encara no li hem facilitat, per tant, li sí? farem arribar perquè és interessant.
3: Doncs, a veure què ens en pot dir, a veure si recorda preguntar-li també el nom de la locutora, a veure si ho sap.
4: A veure, jo diria que és Maria José, però no recordo ara el cognom. Que vam parlar aquí, que era una actora de doblatge i que ja estava exercint en aquells moments. Bé, buscarem una informació per refrescar-ho. Ja que estàvem parlant del Peques de Ràdio Joventut, anem ara amb una modalitat publicitària de la qual vam parlar fa poc aquí el programa, que és la menció. I escoltem la menció que feia que posava els diners en aquest programa a nivell de publicitat, que era una casa, si recordeu, de cafès.
7: Yo con una tacita de única punto, qué delicia, qué café, café, café. Únic, el café natural, reconfortante para los momentos felices. Únic, únic, únic. Sí, señora, es el café que se nota ya al abrir la despensa. Porque usted la abre y el aroma de Únic empieza a invadir toda la casa. ¿Qué le cuento cuando después usted pone su Únic molidito en el agua y hace café? Oh, tremendamente interesante, porque es el aroma de lo mejor del mundo. ¿Saben ustedes por qué estoy hablando tanto? Porque es que todo este rato lo llevan entre Esteban y...
5: María Elisa, Marta y Antonio intentando desenredar.
7: Cuenta, ¿desenredar el qué?
5: Los dos auriculares, los hilos del auricular, los cables.
7: Pues todo este tiempo han tardado, ¿sí? Conexión, ya.
5: Va. Ahora ya.
8: Sintonizan Radio Cadena.
4: Bé, doncs aquí escoltàvem aquesta menció, que és allò que diem, és com una falca de publicitat feta en directe, que cada vegada és diferent i que pot fer referència a alguna cosa del moment, del dia, fins i tot. Vull dir que curiós, això. Doncs seguim amb més documents històrics de la ràdio de casa nostra. Ara anem a escoltar una successió de falques de publicitat i de jingles de diferents emissores. Comencem amb una falca de publicitat del diari de la publicació ABC.
9: Ahora, en Barcelona, a partir de las 7 de la mañana, encontrará el diario ABC en su puesto de periódicos. ABC, prestigio de la prensa de España. Ahora en Barcelona, a las 7 de la mañana.
2: La Maroteca de la Ràdio.
10: Los tiempos de los calvos
11: pasaron a la historia.
10: Los tiempos de las pelucas sueltas
11: pasaron a la historia.
10: Ahora los problemas de la calvicie se solucionan con
11: cabellos fijos Biocapelli.
10: Biocapelli, otra historia.
11: Y esta vez en serio.
10: Biocapelli ha importado el más revolucionario sistema internacional para solucionar definitivamente los problemas del hombre que no tiene pelo.
11: Cabellos fijos.
10: Solución única, personal e intransferible.
11: Tome nota.
10: Biocapelli.
11: Teléfono 318-9186.
10: Llame sin compromiso al teléfono 318-9186. 3186 pidiendo información.
11: Nuevo sistema cabellos fijos.
10: Todo queda entre Biocapelli y usted.
11: Ronda Universidad 33, segundo primera.
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
12: Donde hay vida, está el correo. Un correo vivo y joven, con más opinión, más información, más reportajes, más correo. Si quiere estar informado, entérese. El nuevo correo catalán, el pulso de Cataluña.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
13: Señor, señora, ¿quieren vender un piso? ¿No saben a quién dirigirse? Tenemos la solución. Siga nuestras instrucciones al pie de la letra.
14: Salga a la calle, diríjase al kiosco o librería más próximo, compre el periódico de Cataluña y vea la sección Pequeños Anuncios.
13: En los pequeños anuncios de El Periódico figuran las empresas más serias, solo las más serias en la compra-venta de pisos.
14: Elija cualquiera, seguro que acertará.
13: Pequeños Anuncios de El Periódico, muy serios.
2: La Maroteca de la Ràdio.
9: La calidad es un desafío permanente que Leche Pascual conquista día tras día haciendo las cosas bien hechas. Exigiendo la más alta calidad a la leche en origen, enfriándola a 4 grados en el momento del ordeño, recogiéndola diariamente en cisternas isotérmicas, rechazando la leche que no supera los estrictos controles de calidad de Leche Pascual. Y además, sometiendo a la leche a la uperización, una innovación tecnológica de vanguardia que en solo 2 segundos y 4 décimas elimina los gérmenes nocivos, pero conserva todas sus grandes propiedades nutritivas. Y ese sabor único, distinto, insuperable, que ha proporcionado a Leche Pascual su indiscutible éxito en España y en el mundo. El triunfo de la calidad. Una calidad sin fronteras, que ciertamente tiene su precio. Solo por un poco más, disfrute la calidad de Leche Pascual. Leche Pascual, calidad sin fronteras.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
4: Doncs hem fet una recopilació de falques de publicitat històriques, perquè déu-n'hi-do, estem parlant de 40 anys en la majoria de casos que es van emetre. Hem començat amb una falca de la publicació ABC del 1984, Bio Capelli del 1981, que ara en parlem amb el Jordi, El Correo Catalán, una publicació que ja no existeix, del 1984, El Periódico, aquest diari sí que existeix, de l'any 1980, la falca, i una de Pascual, que parla del procés d'operització.
3: Operització?
4: Oi que sí, es diu així?
3: D'òpera, vols dir?
4: No, no, amu. Amu. Del 1984 era aquesta falca. Bé, Bio Capelli, atenció, que es comença a parlar dels implants de cabells. Clar, això és una cosa molt novedosa, llavors, Parlem de fa 40 anys.
3: Doncs, escolta, que em pensava que això era molt més nou,
4: Doncs ja veus, no.
3: Escolta, saps que Bio Capelli Salon, que ara hi ha un Instagram que es diu així? Imagina't,
4: Però té alguna cosa a veure o no?
3: Doncs no ho sé, perquè clar, és un Insta... No, sí, és un tema de perruqueria, evidentment.
4: Ah, val.
3: Però no... Això d'implants... Però a mi em fa gràcia sempre buscar aquests negocis si encara continuen,
4: Bé, ja saps que ara ja a països d'una altra esfera, estem parlant del nord d'Àfrica, bàsicament, Turquia, doncs hi ha llocs que tu vas allà i que per un preu mòdic et fan una cosa espectacular.
3: Espectacular,
4: sí. Per tant, no sé si té molt futur al nostre país, ho desconec.
3: Fixa't que biocapel implantes, o són implants de biofibres capilars, és una alternativa a l'ingert capilar. Compte, que això és una cosa diferent. Diu, d'on s'implanten fibres sintètiques biocompatibles amb el cabell, per obtenir així una major densitat capilar de forma ràpida i amb uns resultats naturals. O sigui, és una cosa diferent, Són biofibres capilars. O sigui, no és allò que coneixíem com l'injerto capilar, l'ingert, en català. És curiós, O sigui, no és el que ens estàvem pensant, o com a mi no és el que jo pensava, que era allò de que t'agafen un cabell de debò i te'ls van ficant, sinó que és una espècie de fibra sintètica, que té que ser biocompatible amb tu. Ui. Fa una mica de por, vist així, això. O sigui, són de plàstic, bàsicament. Són cabells artificials.
4: Com els de les nines, o les perruques.
3: Sí, una cosa així, Sí. Ja deus necessitar una espècie de raspall metàl·lic, per pentinar-t'ho, això.
4: Bé, seguim amb més documents històrics. Ara anem a jingles, anem a Ràdio Rubí, i en aquest cas, no sé si es tractava d'un jingle d'aquests de Com Ràdio.
15: Ràdio Rubí, 96.0 FM.
16: Com ràdio.
2: La Maroteca de la Ràdio.
4: I després hem anat amb un dels jingles actuals de Catalunya Ràdio que encara són vigents. Digues, Jordi.
3: Com m'agrada.
4: Com ràdio.
3: De Ràdio Rubí, que jo el tinc també enregistrat, del de Com Ràdio.
4: És que no m'estranyaria que això que acabem de punxar sigui una gravació teva, eh?
3: Ah.
4: Podria ser, podria ser.
3: Jo, per mi, jo el tinc, Sí, sí.
4: Molt bé, doncs ja que estàvem escoltant el jingle de Catalunya Ràdio, anem enrere en el temps, viatjam el dia 1 de març de 1993 i anem a escoltar un dels nostres referents radiofònics, Miquel Calçada i Uli Vella, el Pasta Cansa de Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Estarem fent preguntes que esperem que tinguin resposta a través dels nostres tres concursants d'avui, que són la Mercè Canyelles. Bon dia, bona hora.
18: Bon dia.
17: Del Maresme, Premià de Dalt. És la primera vegada que vens, Mercè?
18: No.
17: I havies vingut altres vegades?
18: He vingut una vegada.
17: I què havíem fet?
18: No havíem fet res.
17: Res de res, no vam fer?
18: No.
17: Però si volia més sort. En Francesc Llaurador, de 21 anys, de Reus, bon dia.
19: Bon dia.
17: Tot correcte?
19: Tot correcte.
17: La primera vegada que vens, també?
19: Exacte.
17: I en Joan Carles Gatiu, de Lleida?
20: Sí, també la primera
17: també
20: vegada.
17: També, això és fantàstic, molt bé. Doncs, Mercè, si està amable de fer girar el bombo, i sabem en quina posició sortiran avui els nostres concursants, que sabeu que han escrit una postal a la Diagonal 614, Barcelona 08021, per venir a concursar. Digue'm,
18: ella.
17: Mercè, ella, de Lleida, Joan Carles Gatiu, és el primer concursant. S'ha de premar.
18: Té.
17: Té de Tarragona, Francesc Llaurador, i per tant, l'última seràs tu, Mercè Canyelles, de Premià de Dalt. Molt bé, Joan Carles, a què et dediques? Sí.
20: En aquest moment estic aturat.
17: Estàs aturat? I abans a què et dedicaves?
20: Home, he fet d'administratiu.
17: Administratiu. Aquest era el tema. Estàs voltant per l'EM en aquests moments, una
20: sí.
17: mica. Molt bé, Joan Carles, i saps com funciona això? Tens aquí tres sobres. Pots triar l'1, el 2 o el 3?
20: L'1
17: el
20: mateix.
17: L'1?
20: Sí.
17: Quan t'ho diguis, comencem.
20: Pasta cansa.
17: Molta sort.
21: Primera Gràcies. Pregunta. 500 pessetes en joc.
17: Poètic. M'estic tot el dia mirant el sostre. M'estic tot el dia mirant el sostre, pensant en tot això nostre, de com ens pot deixar així, frustrat, de com em pots deixar així, frustrat, i fet un pobre pollastre. M'estic tot el dia mirant el sostre amb l'única companyia del coixí i unes taques d'humitat a la paret que semblen un quadre abstracte. M'estic tot el dia mirant el sostre, buscant una explicació del desastre, d'aquesta gran calamitat que ha resultat el nostre encontre. Pots fer un verset que rimi amb m'estic tot el dia mirant lo sostre, pastegant-se. Verset tipus pasteller,
20: Home, quan no estic mirant el rostre, passo la tarda mirant el sostre.
17: M'estic tot el dia...
20: Mirant el sostre.
17: Mirant el sostre. Molt bé, noi. Un diu, jo badem, badem, i l'altre diu, Vilanova i la Geltrú, Vilanova i la Geltrú. Sí, Vilanova i la Geltrú, per tant, molt dolent. Anem per la cinquena pregunta.
21: Cinquena pregunta. 4.000 pessetes en joc.
17: Diari d'una noia del cotxet. Sonava per la ràdio No Woman No Cry del Bon Marley. Saps què m'he imaginat, diari meu? Doncs m'he imaginat que ballava reggae amb el meu amor, en Carles Cuní. Situa't, diari meu, estic en un altre ple com un ou en una illa paradisíaca del Carib. Jo t'ho he posat un vestit vermell, molt curt i molt senyit, i m'estic assegut a la barra prenent un Bloody Mary. Aleshores entra el meu amor, Carles Cuní, que porta uns pantalons blancs i una camisa amb palmeres, i només de veure'm s'acosta cap a mi. Aleshores em demana si vull ballar, jo accepto i anem al centre de la pista, i bé, aleshores el meu somni es comença a posar sent, perquè és clar, el ritme és el reggae, és un ball molt eròtic en què les parelles no només uneixen els braços o les mans, i fa molta calor, i en fi, som al Carib, jo estic tan boja pel Carles Cuní, és un somni tan superfantàstic, diari meu, tot i que no goso explicar-te els detalls, et diré que sempre acaba dins del mar, i que el meu vestit vermell es veu mig arrugat damunt la sorra. Adéu, diari meu, Verònica.
16: D'entre els molts invents que ha donat la història de la humanitat, n'hi ha un que no es va fer especialment famós per raons inexplicables. L'invent en qüestió és l'ofici d'obridor de suplements dominicals. Com el seu propi nom indica, aquest ofici consistia que quan s'anava a comprar un diari el diumenge, una persona propera al quiosquer desprecintava els suplements, evitant d'aquesta manera el terrible problema que suposa per molta gent rebentar el plàstic, ja que molts s'hi deixen les dents o es passen dues hores buscant la pestanya per estirar. Tot i així, l'invent no va prosperar perquè aquests obridors podien desprecintar 2, 6, 20 diaris, però quan arribaven a més de 30 els agafava una crisi nerviosa similar a la que pot passar si s'escolta tota la discografia d'Alberto Cortés. Parlant de diaris, si en un diari veiessis que, parlant de la sèrie Sea Quest i en concret del seu dofí estrella, estiguéssim parlant de la sèrie aquesta Sea Quest i del dofí aquest estrella que és un dels protagonistes de la sèrie, amb quin nom l'anomenarien? És a dir, com es diu el dofí de la sèrie Sea Quest? Possibilitat A, Einstein. Possibilitat B, Darwin. Possibilitat C, Quest. Possibilitat D, Mendy Ondo. Està cansa. Ens acomiadem i tornarem aquí a Catalunya Ràdio, a la Ràdio Nacional de Catalunya. Les salutacions a tot l'equip que fa possible el programa. Fins dilluns. Feu molta bona. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Des de Catalunya Ràdio, 1 de març de 1993, el Pasta Gansa amb Miquel Calzada i Olivella. Em feies unes apreciacions, Jordi, fora de micròfon, sobre sí. El to tan especial del Miquel, eh?
4: Bé, sí, company. Bueno, comentar que no estic una mica cansat de tantes coses, però vaja, tot bé.
3: Clar, recordem que ell no solament estava a Catalunya Ràdio fent un munt de coses, sinó que ja havia arreglat Flash FM amb Carles Cuny, que també estava encara a l'antena de Catalunya Ràdio i va estar fins l'any 96 amb La nit dels ignorants, sinó que a més el Miquel també estava a TV3 fent el Persones Humanes i altres espais que havia fet anteriorment. És a dir, que déu-n'hi-do el nivell d'estrès, déu-n'hi-do.
4: Sí, no, fèiem broma perquè aquest estil que té el Mikimoto és com... Sembla que no tingui ganes de fer el programa, no? Està així com cansat, però... Això és el seu estil i és un estil que és marca de la casa, no? És una etiqueta que no hi ha confusió cada vegada que la sents.
3: Seguim amb més documents històrics de ràdio. Ara anem al juliol del 1990. Anem a escoltar un fragment de la radiofórmula de Ràdio Club 25, un document que ens proporciona Mario Azañedo.
5: Atención, mucha atención. Supermercados del Tresillo, el fabricante más importante de España, ahora con una promoción más importante todavía. Si compra un Tresillo de 99.500 masiva y transporte, te regalamos una moto de cross valorada en 150.000 pesetas. Increíble, ¿verdad? Ven rápidamente a Supermercados del Tresillo, los de la Ucha, no te confundas.
6: En Barcelona, carretera de San 117, Avenida Meridiana 408 y Guipúzcoa 144.
5: En Sabadell, Gran Vía 47.
6: En Parets, carretera nacional 152, kilómetro 22,5.
5: En Hospitalet, avenida Torrente Gornal 38.
6: Y en San Feliu, Laureano Miró 353.
7: Aquí pondremos una amplia zona de espera. Mejoraremos la señalización de vías y andenes. Todo este espacio para galerías comerciales. Allí la cafetería y el sistema de señales. Todo nuevo. El restaurante allá arriba. ¿Y la discoteca dónde?
8: Estamos remodelando la estación de Francia para usted. En marzo del 92 se la ofreceremos nueva. Ya verá.
7: Renfe, mejora tu tren de vida.

0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
1: Sempre m'ha semblat enginyós poder posar tantes i tantes falques de publicitat, en aquest cas a Ràdio Club 25, i mesclar això amb la música i que l'oient no se'n vagi. És una cosa realment difícil perquè la quantitat d'impactes publicitaris que hi havia era realment notable.
2: Sí, ho era, ho era. Clar, com l'enganxes, no? La publicitat sembla que durant els anys no ha canviat gaire, en el sentit de, ara et dic per on vaig, de... aquesta molèstia, no? Sembla com aquesta molèstia que m'interromp el que jo estava escoltant o veient. Crec que en alguns casos ha evolucionat, clar, la ràdio és vital, la publicitat, no? Perquè viu d'això, principalment, no? La televisió potser ha canviat. Jo vaig fer el símil de que quan van aparèixer ja doncs, totes les... els decos de televisió digital a través de les plataformes de telefonia principalment, no? I que et permetia enregistrar programes i veure'ls després, vaig pensar, ostres, ja no vaig empassar els anuncis. O sigui, ja puc passar els anuncis quan ho fan. No? Això amb la ràdio, home, no és així, però saps per on vaig, més o menys? És una cosa que no ha canviat en el temps.
1: Sí, sí. El que passa que en directe és això. Al final, entre cometes, tu has de menjar, i aquesta és la gràcia, no?
2: Exacte.
1: Perquè d'aquesta manera els que posen diners perquè els seus productes i serveis arribin als oients o als telespectadors, en el cas de la televisió, doncs, com a mínim, és segur que hi haurà, segons estimacions d'audiència, etc., X persones que escoltaran o veuran el teu anunci. Per tant, aquesta és la virtut encara d'aquests mitjans, no?
2: És així tal qual. És així. La virtut, sobretot, és que no es faci pesat, i a vegades costa, que tots ho hem dit, posen masses anuncis. Clar, que a més, quan això et coincideix en que vas al cotxe el temps que tu trigues a anar a treballar, és que he estat escoltant només anuncis, no he pogut sentir res més. No?
1: Sí, sí.
2: Però vaja. Que durin els anuncis perquè d'això es viu, eh?
1: Exacte, exacte. Bé, doncs seguim amb un altre tipus de ràdio, amb ràdio local. Anem a Rockwall, el programa que feia aquesta casa ràdio Sant Cugat, Ivan Medina, i anem al que va ser l'última edició d'aquest programa l'any 2000.
3: Ara, a Ràdio Sant Cugat, Rockwall.
4: Benvolguts, companys, benvolguts, oients, benvinguts a una altra edició del Rockwall. Avui, per ser l'última de l'any 2000. Déu meu, com passa el temps, eh? Semblava que hi començàvem i avui ja estem acabant. Bé, és com cada dimarts aquí, des de les 9 fins a les 2 del vespre, aquí els 90.5 de la FM, tot una hora que t'estarem acompanyant, o per almenys ho intentarem, amb la millor música del rock and roll. A ser avui, doncs, l'últim programa, el que farem serà, doncs, recapitular una mica els principis dels anys 50 fins a l'actualitat dels anys 90. És a dir, que tocarem les quatre últimes dècades. I com hem contat abans, doncs tot això durant tota aquesta hora aquí us donem un cim de l'FM Ràdio Sant Cugat. Recordem, no obstant, que hi ha dues línies obertes, són el 93-675-1587, 93-675-1588. Dues línies a les quals et pots adreçar amb dues finalitats. La primera és la següent. La primera és perquè et truquis i demanes qualsevol tema de la història del rock and roll. Si podem posar-te-la avui, doncs encara millor. Mira, si acabaria amb l'any, no? Truques, ens demanes un tema i si te'l podem trobar i te'l podem posar abans de que acabi el 2000, què més vols? I a què més vols? I la segona, i molt important, ja que avui acaba el termini, és a dir, dintre de 3 horetes, ja no podràs tocar més. Farem entrar a sorteig d'una gran panera de Ràdio Sant Cugat, en la qual col·laboren doncs, tots els locals d'aquí de Sant Cugat del Vallès. I la veritat és que està molt bé, perquè estàs posada allà a la porta i cada vegada que entro i la veig, Déu meu, si me la pogués menjar, si em pogués tocar a mi. Doncs tot això a través del 93-675-15, 87-93-675-15-88. Durant tota aquesta hora, tot un servidor que t'estarà acompanyant. Ivan Medina. Comencem amb el primer tema avui dels anys 50. És Jerry Lee Lewis amb el seu Great Balls of Fire. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, a No et sona això? A mi la veritat és que sí, eh? És una versió de fa molt poc. És la de Hotel California dels Eagles. Una versió, per cert, molt bona i en directe, enregistrada, doncs, fa poquet, eh? Fa... Mira, espera, t'ho miro. Fa exactament... 3 anys. 3 anys d'aquesta versió. Hotel California dels Eagles. Anteriorment havíem escoltat el Fortunate Son dels Creedence Clearwater Revival. I posteriorment doncs, escoltarem un altre temàs. Eagles, Hotel California. Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses. The best of Guns N' Roses live. Així és com es titula el doble compacte del qual traiem aquest tema. La veritat són grups d'aquests que a vegades et fa molta, molta ràbia de que els hagin separat i no haver-los vist en directe. Però, de veritat, jo ganes en tenia i moltes, eh? Després de sentir temes com aquests, m'entro unes ganes d'anar a concerts com aquests. Jo, des d'agut del temps, em sap molt de greu, però em treballaré el tema. Farem una cosa. Així, mira, és una altra manera que t'enganxi, no? El primer tema de l'any 2001, no sé si per vosaltres, perquè com es diuen tantes coses, no sé si és el segle que ve, no ho és el mil·lenni que ve, no ho és, però el que està clar és que és l'any que ve. El primer tema del primer Rock World de l'any que ve el deixarem amb aquest tema, el de Knocking on Heaven's Door, el qual escoltarem en directe perquè ja l'últim tro és molt bo, eh? Deixem una mica aquest tema de banda i si posem l'altre que està dedicat cap al Nadal, que és el qual pensava jo posar, és del Bruce Springsteen, i és un tema que ja, com us he dit abans, m'estranyaria moltíssim que l'hàgiu escoltat perquè no és inèdit, però ben bé. Aquest tema s'anomena Santa Claus is coming to town. Santa Claus, Papa Noel, ve cap a la ciutat. Amb aquest tema ens despedim. Salutacions ben, ben cordials, Diva Medina. Ha sigut tot un plaer acompanyar-te tant durant tota aquesta hora com durant tot l'any. Espero que ens veiem l'any que ve. Com sempre, dimarts de 9 a 10 del vespre a les 9:05 de l'FM Ràdio Sant Cugat. Aquest tema el dedico a moltíssima gent, a tota aquella gent que ens ha anat escoltant tant aquest programa com tots els anteriors, ja que gràcies a ells no s'hauria pogut fer possible, com és normal. Per ser normal també, ja que es dediquen normalment aquestes coses també a tota la família, ja que gràcies a ells suposo doncs, que si és un programa darrere un altre, el meu cosí, per què no, perquè em va fer doncs, conèixer aquest verdader geni, en Bruce Springsteen. I tota aquella gent doncs, que s'ha incorporat avui per primer cop, també, i espero que s'enganxi l'any que ve. Fins l'any que ve, molt bones festes i molt bon any nou. Us deixo amb aquest Santa Claus is coming to town. Bruce Springsteen and the E Street Band. Adéu-siau, que vagi bé.
5: Bon dia, són les 7 del matí.
6: Bon dia, són les 8.
7: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
8: No toquis el dial, que et pico els dits.
9: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
10: Swing Flash.
11: La maroteca de la ràdio.
1: Una petita apreciació sobre el tall que us hem punjat. Es tractava de l'última edició de l'any 2000, és a dir, desembre del 2000, d'aquest programa Rock World d'Ivan Medina. Una veu, Jordi, tu que jo hem pogut escoltar diverses gravacions aquí de l'Ivan, que ja es notava una mica més com la d'ara, però encara no. És a dir, no. Era una persona en creixement, eh?
2: Sí, sí, encara no és la definitiva.
1: Sí, sí.
2: Sí, vale, hem escoltat diverses vegades i el que sí que ja apuntava és la seva manera de locutar, diria sempre amb aquest to alegre. Bé, que ha de ser així, no? A veure, si estàs fent ràdio no aniràs amb un to de pessimista, no? Tot i que n'hi ha també. Més que pessimista, escèptic, eh? Diguem tots escèptics que tant tu que jo sabem qui estem parlant, de qui estic parlant, vull dir, quan parlem d'un to escèptic a l'hora de vegades de locutar. Però l'Ivan ja es notava aquesta, diguem, disbauxa que porta ell també una mica sobretot quan la vam entrevistar es va notar.
1: Sí, sí, un to alegre, desenfadat, poc ortodox i divertit, sí. I enginyós, per què no dir-ho, eh? Ja que parlàvem de l'Ivan Medina, ara us proposo escoltar un document que no va sortir enlloc, perquè crec recordar que em va explicar l'Ivan que va fer una entrevista a l'excompanya també de Ràdio Sant Cugat, Gemma Montero, perquè servia pel seu treball de final de carrera. Així doncs, un document realment sucós. Anem a escoltar aquesta entrevista, que no tenim referenciada, però que deu tenir ja prop de 25 anys d'història.
4: Bé, doncs aquesta nit tenim aquí a la Gemma Montero, excompanya de Ràdio Sant Cugat, i que quan estava aquí ja va començar a fer els seus petits pinets a la Comràdio, i en aquest cas, amb 27 anys i 6 ja dedicats en aquesta professió, és a dir, a la de locució, està triomfant a l'emissora RAC1. Portant a terme un programa que porta com a nom Café Baviera i que s'emet de dilluns a divendres, de 12:15 a 1 del vespre. Acompanyem, per tant, en Xavier Bosch. Bona nit, Gemma. Per què vas escollir la ràdio i no un altre mitjà de comunicació?
5: Perquè la ràdio sempre m'ha agradat molt. L'he viscut molt des de petita, perquè a casa la meva mare l'escoltava molt. I perquè crec que és el mitjà més especial. La televisió no m'agrada, crec que és molt, molt mecànica i molt freda. I la premsa està bé, però em dóna la sensació que tu no reps el que llegeix la gent, no? No tens contacte amb els lectors. En canvi, la ràdio sí. Uh-huh. La ràdio sents doncs, la gent que fa comentaris, depèn del programa sempre doncs, pots tenir trucades o no, però sents la gent com molt més a prop, que és el que a mi m'agrada, no? Treballar en el que sigui, però mantenir sempre el contacte amb la gent. I dels mitjans de comunicació, la ràdio és el que millor m'ho permetia, i sobretot per això, perquè l'he viscut des de petita i perquè té aquesta màgia que ens agrada a tots, i a tots els que en fem ràdio, doncs ens costa deixar-ho i sempre la mantenim si podem.
4: Uh-huh. Perquè quan vas veure realment el que era el món de la ràdio, et va decepcionar o sobtar, o ja te l'imaginaves una mica així?
5: No, a veure, quan passes per la facultat de periodisme, ràdio fas poqueta per motius d'horaris i motius doncs, de facultat, diversos motius, no? Però sí que et fas una idea de com poden arribar a ser les coses. I quan t'hi poses, descobreixes més coses, n'aprens més, però en el meu cas a mi no em va decebre ni em va desagradar ni vaig tenir cap decepció important. Al contrari, em va enganxar i si continues perquè m'agrada, no?
4: Mm-hmm. Perquè a Ràdio Sant Cugat, que ha sigut un exemple d'una ràdio local, o la ràdio local per on has passat, què n'has après?
5: Moltes coses, sobretot el treball del dia a dia, el mecanitzar una mica i aprendre a improvisar, que la ràdio és molt important, treballar en equip, perquè fins aleshores les feines que havia fet molt poquetes eren en equip, que és el que a mi més m'agrada, i a Ràdio Sant Cugat, com tu dius, és una ràdio local, però amb molta empenta. I el plantejament dels programes esportius que s'hi fan estan plantejats de manera, doncs, diria que professional. I és una molt bona escola per aprendre moltíssimes coses. Jo crec que la base important del que és com fer bona ràdio, jo l'he pres a Ràdio Sant Cugat.
4: Mm-hmm. Perquè creus que és necessari haver passat per un mitjà local?
5: A veure, hi ha moltes maneres d'arribar a una ràdio estatal o d'àmbit català, hi ha moltes maneres. Passar per una ràdio local n'és una i jo crec que és molt bona. La millor, és que no hi ha un millor camí. El millor camí és el que et va bé a tu. Però jo sé de gent que no ho ha fet, que ha fet el salt directament, és a dir, ha passat per la facultat i ja de seguida ha fitxat per una ràdio, un mitjà gran... Uh-huh. I també li ha anat bé, eh? Jo crec que el millor camí no existeix, sinó que tu te l'has d'anar fent.
4: Home, sí, però suposo que es deu notar una mica d'experiència i en portes.
5: Sí, home, sempre és un filtre, o sempre és un graó més. No puges tres de cop, sinó que en puges un i un i no et canses més, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però ja et dic, per mi sí que ha estat important, no sé què m'hauria passat o com haurien anat les coses si no hagués estat així. Però ja et dic, hi ha gent que no ho ha fet d'altres maneres i també li ha anat bé. Jo ho recomano, això sí, jo personalment ho recomano per una mica saber on estan les teves limitacions, també, perquè a mesura que vas aprenent i vas pujant, potser trobes coses, el que em preguntaves abans, si em va decebre, no? A mi no, però potser hi ha gent que sí. Aleshores, si vas fent camí i a meitat de camí ja veus que el paisatge no t'agrada, doncs tornes cap a casa, no? I en aquest sentit, anar a una ràdio local o començar des de baix et pot ajudar en això, no? Perquè potser el camí que has pres no és el correcte, no és el que a tu més t'agrada, i ho pots comprovar sense haver d'arribar al final, no?
6: Què vas pensar? No sé, el primer cop al dirigir-te a un públic doncs, molt més gran, molt més massiu, de no dirigir-te a una ràdio local que et dirigeixes possiblement doncs, a un poble i poca cosa més, que, no sé, què et va passar en aquests moments pel cap?
5: Mira, en el meu cas és que sóc una persona que davant d'un micròfon em costa molt posar-me nerviosa o que em passi alguna cosa. Fora de micro ja és una altra història, però amb un micròfon davant jo em sento molt més segura i la veritat és que potser el que em sobtava més era l'estudi, que era un estudi molt gran i tenia el tècnic una mica lluny. Era menys familiar, per dir-ho d'alguna manera, que Ràdio Sant Cugat, no? Uh-huh. Però la feina la portava ben feta i tenia moltes ganes de fer ràdio perquè feia dies, feia setmanes que no em feia, no? Per mi va suposar... Home, el primer dia, pensa que quan comences el primer dia, en realitat no és el primer dia perquè ja portes programes pilots fets abans, cosa que a una ràdio local no passa. Aquí no pots llançar-te a la piscina, sinó que durant uns dies ja ho portes preparat i n'has fet uns quants. Per tant, el primer dia ja anaves una mica rodat i jo particularment, bastant tranquil·la.
6: Com et van tractar els companys de RAC1 quan, no sé, quan vas començar-hi per allà?
5: Doncs en el nostre cas tots començàvem nous al mateix temps, perquè pensa que RAC1 és una emissora que tot just porta un any i mig funcionant, una mica més, i tots vam començar el mes d'agost de l'any 2000, de l'any passat. Per tant, tots érem nous, tots arribàvem aquí a veure una mica l'expectativa, a veure qui és aquest, qui és l'altre, que farem aquí, quan durarem, quin serà el programa, de què parlarem, i tots estàvem una mica amb l'interrogant allò dibuixat al front, no? Però per sort, doncs, ens portem tots molt bé i l'acollida d'uns als altres ha estat molt bona.
6: La filosofia també, suposo, de la ràdio també pot arribar a influenciar la gent que hi treballa? És a dir, que els teus comentaris puguin...
5: La tendència d'una
6: emissora? Sí, puguin diferenciar-se els seus comentaris a l'hora, doncs, de fer uns comentaris en un tipus de ràdio, de fer-los en un altre tipus de ràdio.
5: Sí, bueno, lògicament això ho has de tenir molt, molt present si vol conservar la feina, no?, bàsicament. Uh-huh. Clar que influeix, però no només a les ràdios grans, a les ràdios petites també, les ràdios locals sí, també, sí. També tenen, doncs, el seu llibre d'instruccions, per dir-ho d'alguna manera, no? Uh-huh. Però això passa sempre. Jo crec que

0: periodistes esportius crec que podríem fer informatius normals, informació general, mitjanament bé. Perquè pensa que tots, uns més que altres, abans de fer esports, també hem fet informació general. Mm. En canvi, al revés, jo crec que seria impossible. Una persona que durant tota la seva vida, sigui vida professional, siguin 2 o sigui 50 anys, és igual, només política o economia o societat o cultura, i no sap esports, no sortiria davant, no se'n sortiria de retransmetre un partit, de fer una crònica d'una competició, no podria.
1: Quin és el teu gran somni com a periodista? Sent una mica així ambiciosa, què t'agradaria arribar-hi?
0: El meu defecte és ser poc ambiciosa, no? Però el somni que tenia era poder dedicar-me a la ràdio i viure de la ràdio. Uh-huh. I això ja ho tinc, això ja ho he aconseguit. Què em queda ara? Doncs continuar fent-ho, saps? Uh-huh. No ho perdre-ho. Continuar dedicant-me a la ràdio, fent micròfon, fer directe i continuar aprenent.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
3: Gemma Montero, entrevistada pel nostre excompany Ivan Medina en aquest document sonor únic. Una Gemma Montero que ja estava treballant aleshores a RAC1. I Jordi, estem acabant ja el nostre programa d'avui, i abans de marxar, què et sembla recordar les nostres vies de contacte?
4: Doncs vinga, a maroteca@radiosantcugat.com. Repeteixo, a maroteca@radiosantcugat.com. I també tenim un número de WhatsApp,
3: que és el 689-10-74-83, 689-10-74-83. Marxarem amb un document propi, amb una gravació del 23 de setembre de 2024 a Formentera Ràdio. Jo des de fa alguns mesos estic realitzant diverses edicions del programa Despertador de Formentera Ràdio, que es diu Desperta Formentera. Amb aquest document marxem. Gràcies per escoltar-nos. Fins la propera Maroteca.
4: Gràcies. Fins la propera vegada.
5: Formentera Ràdio presenta Desperta Formentera, amb Esteve Llop, de 6 a 10 del matí.
3: Molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Desperta Formentera a Formentera Ràdio. Avui, dilluns 30 de setembre de 2024, el darrer dia del tercer trimestre i el dia en el que ja han passat 273 dies d'aquest any. Avui és Santa Raquel, Sant Jeroni i Sant Gregori. L'any 2005, el Parlament de Catalunya va aprovar el nou projecte de nou Estatut d'Autonomia amb el vot favorable de tots els partits, excepte el PP. Al final, ja sabeu com va acabar, com a paper mullat. El 1888, Jacques Budellador assassina les seves tercera i quarta víctimes, Elizabeth Stride i Catherine Eddowes. I el 1960, als Estats Units, es va estrenar la sèrie de dibuixos animats de Flintstones, Els Picapedra. Això va ser a la cadena de televisió ABC. A l'apartat de naixements, recordem que el 1914 va néixer Llàtzer Escarceller, actor de cinema, teatre i televisió, l'avi de Televisió de Catalunya. El 1960 va néixer a Barcelona Víctor Amela, periodista de La Vanguardia. El 1969 va néixer a Sant Lluís, a Menorca, Alicia Cintas, física teòrica i investigadora. I el 1924 va néixer a New Orleans, a Louisiana, als Estats Units, Truman Capote, escriptor, que va morir el 1984. A l'apartat de necrològiques, recordem que l'any 1955 ens va deixar l'actor James Dean, un nord-americà que va ser molt famós amb només 3 pel·lícules i que moria amb només 24 anys. Aquestes són algunes efemèrides del dia d'avui, 30 de setembre de 2024. I ara el Desperta Formentera, una mica de música per amenitzar aquesta hora de 6 a 7 del matí, començant com sempre amb bona energia. Ja us vol dir programes enrere que el 24 de setembre de 1991 es va publicar el segon llarga durada dels nord-americans Nirvana, el disc es deia Nevermind, i la primera cançó, el primer tema de la cara B d'aquest treball val realment molt la pena. Per començar amb energia, com us dèiem, Drain You.

0: serveis informatius de Formentera Ràdio.
1: Molt bon dia. Salutacions d'Esteve Llop. Benvinguts al temps de l'actualitat local a la 101.3 FM i al web formenteraradio.es. També ens podeu seguir en altaveus intel·ligents.

0: intel·ligents Alexa i a les aplicacions de telèfon mòbil disponibles a Android i iOS. Des de les 6 del matí us estem explicant l'actualitat de la nostra illa en aquesta jornada del 23 de setembre de 2024. Repassem els titulars del dia. L'Institut d'Educació Secundària Marc Ferrer necessita 9 docents una setmana després d'haver començat el curs. El fiscal demana 7 anys de presó per un home marroquí major d'edat per una agressió sexual que va tenir lloc a Formentera el gener de 2021. L'església de Sant Francesc acollirà el diumenge el concert Veus dels Freus a Formentera, amb música coral i instrumental. Formentera Ràdio supera els 15.000 seguidors a les seves xarxes socials. Horizonte de Sucesos, exposició de l'artista Juan Moreno, es podrà visitar a la sala d'exposicions Ajuntament Vell des d'avui fins al 5 d'octubre. El Comitè de Seguretat de l'onzena triatló de Formentera va adoptar la decisió de suspendre la celebració de la prova a causa d'una declaració d'alerta taronja per part del Servei d'Emergències del Govern de les Illes. I el Consell Insular de Formentera presenta la primera edició del Formentera Sona Festival, que englobarà diferents estils musicals. Abans d'aprofundir en aquestes informacions, el titular del temps ens el porta, com sempre, Jordi Carbó. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia. Comencem la setmana amb un estat del cel canviant, estones de sol, però també moments en què hi haurà molts núvols i fins i tot amb algun xàfec, però de molt curta durada i no afectarà a tot Silla. No esperem massa vent i temperatura màxima al voltant dels 25 graus després d'una mínima que ha baixat amb facilitat dels 20.
0: Moltes gràcies, Jordi. Doncs anem a veure com evoluciona el temps a les properes hores. I ara sí, anem a fer un repàs exhaustiu de les notícies d'avui.

0: Com us dèiem, l'Institut d'Educació Secundària Marc Ferrer necessita 9 docents una setmana després d'haver començat el curs. El passat 11 de setembre van començar les classes a l'Institut Marc Ferrer amb la manca de 13 docents d'una plantilla de 89 professionals, dels quals 62 són interins. En els darrers dies s'han incorporat 4 professionals nous, amb el que el dèficit ara mateix és de 9 docents. Falten 3 docents de matemàtiques per impartir classes tant a ESO com a batxillerat, un d'administració d'empreses que hauria de donar lliçó a ESO i FP, un d'economia d'ESO i batxillerat, un per a llengua i literatura catalana d'ESO i batxillerat, i un altre per atendre els alumnes d'informàtica d'ESO i batxillerat. També falten 2 docents més per als certificats de professionalitat, si bé aquestes formacions començaran el mes de novembre. En aquest cas, manquen 2 professors a mitja jornada, un per ensenyar informàtica i un altre per a l'assignatura de manteniment de vehicles. Del total de vacants, n'hi ha 5 que ja han set assignades, les 3 de matemàtiques, la d'administració d'empreses i la d'economia, però encara no compten amb l'acceptació del docent. La resta, sumant un total de 3 places, 2 jornades completes i 2 mitges, ni tan sols disposen de cap aspirant. A aquestes vacants ara s'hi ha de sumar una baixa de darrera hora d'un docent en l'assignatura de català. Segons informa la Conselleria Balear d'Educació, la setmana passada es va obrir el termini ordinari per atorgar més places. Quan els alumnes tenen una classe que encara no disposa de docent, el centre intenta que un altre professor pugui impartir la lliçó. La manca de professorat a Formentera és un tema recurrent cada inici de curs, tot i que, en aquesta ocasió, el nombre de places sense cobrir és molt menor que en altres cursos, gràcies a la declaració.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir un miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, el